0: A veure, tres conceptes, podríem dir-ho així. El concepto, tres conceptos. JD, un poli gitano, irreverent, astut, sincer, intuitiu, es mou al límit de la llei, necessita recursos, diguem, gens ortodoxos per a resoldre casos brutals. No passa inadvertit, no, de cap manera, resulta inevitable i entranyable.
1: Un altre concepte, el amo. Segona aventura protagonitzada per JD, en la que investiga el cas del cos sense vida d'una jove de 16 anys, que porta 4 anys desapareguda. Apareix el cos en una parada d'autobús i resulta que li falta una mà, que ha mort estrangulada i que havia parit un bebè poc abans de ser assassinada.
0: Uix. El tercer concepte, Santiago Díaz. Bueno, concepte, persona.
1: Sí.
0: Millor llamar-li persona que no concepte, no?
1: Bé.
0: Escriptor de talent, també. Bueno, guionista de cine i televisió, més de 25, si no són 30, de carrera, 600 guions escrits, si no algun més, va publicar per primera vegada en 2018, novel·la, i en este 2026, com vos dic, ens presenta el thriller El Amo, que el tenim...
1: Per així a mà?
0: Així el tenim. Sona aixina, eh?
1: El Amo, bueno, que era l'altre concepte.
0: Eso es.
1: Amb el protagonista JD, que era el primer concepte.
0: I sumem el... Això dels conceptes està quedant...
1: Ens ha agradat, és dit, no? Està quedant raro. Jo dic, una alarde de originalitat guionística, pues igual no. Bueno, frase d'inici en el llibre.
0: A veure.
1: Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Maquiavelo. Yeah.

Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A. Ràdio, de tu a tu.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
1: De tu a tu.
0: Els millors moments de la vesprada de Punt.
2: Amics i amigues, benvinguts un dia més al recopilatori dels millors moments viscuts a la vesprada de Punt Ràdio. Ens centrem en la setmana del 4 al 8 de maig, en la que vam tindre moltes visites que ens van ensillar. Per exemple, ens va fer feliços la visita del projecte musical Marina Alba, que protagonitza la mateixa Marina, junt a Vicent Just. Ens van presentar un vinil fet amb un gust musical realment encisador i, a més, ens cantaran en directe, cosa que va suposar un regal per als nostres sentits. Si encara no els heu descobert, pareu atenció i, si ja sabeu qui són i el que fan, disfruteu d'este moment.
3: Que no tengo que buscar.
0: La vesprada d'Apunt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: Marina,
1: que belleza.
0: Absolutament bellíssim este regal, gràcies. El regal de les cançons de la vostra visita i d'este disc, este vinil, gràcies.
2: Molt bé, gràcies.
1: Marina, Alba i Vicent, presenten i decirte gràcies. Sou un regal.
3: Y decirte, que yo solo tengo que virar hacia el norte.
0: Per favor, estem enamorats de les creacions de Marina Alba i el seu directe és absolutament recomanable perquè és un goig per al sentit. Ja que ens hem posat la vena musical, seguim amb ella perquè vam poder xerrar amb Carlos Goñi, el mític grup Revolver, ja que tenia concerts en primavera pel nostre territori i ens presentava el seu nou treball titulat La 03010, un repàs a la història de la seva vida en cançons protagonitzades pel seu alter ego Marcial Cantero. Històries que comencen al seu barri d'Alacant, en el que van néixer i créixer, i que aplega la seva trajectòria musical i vital. Un altre regal per als sentits.
4: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

Que generós, Carlos Goñi, contant-nos la seva vida i compartint-la, enmarcada en precioses cançons, on li perdeu la pista. I per arredonir una entrega musical, acabem amb una versió que ens feia en directe Carmen Juan. Aquella setmana evocava la vida de Michael Jackson. Per a les cartelleres triomfava el documental d'una part de la seva vida, del polèmic artista, i en acabar el repàs se va llançar a cantar-nos una versió en valencià del Michael Jackson, diguem, més menudet, quan cantava amb els seus germans. 1, 2...

0: A.Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
1: Avui sonem amb Sandra Montfort.
2: Comencem una nova playlist amb la selecció personal d'una de les artistes més destacades de l'escena musical valenciana. Ella és Sandra Montfort. Guitarrista i compositora nascuda a Pedreguer, representa una fusió magistral entre tradició i avantguarda. Sinònim de folk, recerca i experimentació, Montfort ha aconseguit establir-se com una veu única en l'escena musical contemporània. Amb el seu àlbum debut, Niño Reptil Ángel, va navegar per la tradició musical amb la delicadesa de l'electrònica i la poesia, oferint una perspectiva renovada i profundament emotiva.
1: Sonem les cançons de la nostra vida en A.Ràdio.
2: El 2024, amb el seu segon treball, La Mona, Sandra Montfort va reafirmar el seu esperit transformador, explorant un punt de trobada entre el folk i el pop dels anys 80, combinant bandes valencianes, percussions dinàmiques, sintetitzadors vuitanters, guitarres enèrgiques i la seva veu. Una veu que transita amb naturalitat entre la tendresa i la seguretat contundent. Este treball ha sigut reconegut amb diversos guardons als premis Carles Santos, incloent-hi Millor disc de l'any i Millor disc pop per La Mona, i Millor cançó per Moreneta. El 2025, Montfort presenta La Mona de nit, la segona part del seu EP anterior, La Mona, consolidant així el seu compromís amb una proposta artística que transcendís gèneres i temps. Una mostra indiscutible del talent i la transcendència d'aquest artista que continua traçant un camí propi amb passos ferms i un llenguatge artístic inconfusible.
1: Avui sonem amb Sandra Montfort. Quines cançons o grups escoltaves en la infància o recordes que escoltaven els teus pares?
3: Quan era xicoteta, mon pare tenia tota la discografia dels Beatles i al cotxe sempre recorde que posava els Bee Gees i B.B. King. Després a mi m'agradava escoltar coses de xiques com les Spice Girls o la Celine Dion.

0: Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.
1: كي عراوي حكي حكاية ماذا بك تكون رواية حكي لي على ناس زمان.
0: Quin estil de música sols escoltar últimament? Algun grup en concret?
2: Just ara mateix estic escoltant la Souad Massi, que és una cantant argelina, i té una cançó que es diu Raoui, que m'encanta, i està sonant ara al meu equip de música mentre faig faena.

0: També porto estos dies escoltant l'últim disc de Guitarrica de la Fuente, Spanish Leather, que m'agrada especialment una cançó que es diu Tramuntana. I últimament he escoltat molt el disc de l'últim disc de la FK Twix. Hi ha una cançó en concret que m'agrada molt que es diu Perfect Stranger. I l'últim àlbum de la OK Low em pareix preciós. Hi ha una cançó en concret que m'agrada molt que es diu Blade Bird. I una cançó que sempre escolte en bucle és Il mio canto libero de Lucio Battisti.
1: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero

0: Retroba la música amb què vas créixer en A Punt Ràdio. Hi ha alguna cançó que tinga una lletra que t'emocione especialment?
1: Podríem dir que és Futuros Amantes de Guitarrica de la Fuente. M'agrada molt les lletres d'algunes cançons de Guitarrica de la Fuente. Pense que té una forma d'escriure molt lligada a algo com d'arrel tradicional folclòric, no? Té com algo molt folclorista en la seva manera d'escriure, connectat com en la naturalesa i en una essència molt terrenal, i això m'agrada molt. M'agrada molt, per supost, la lletra de Tramuntana també, i com que ara estic com en esta novetat de Guitarrica de la Fuente, pues les nombraré.

convéncete. No le ponga barrera. Sucumbe al amor.

0: és la cançó que has compost i que més et representa?
1: Una cançó que haig composat i que em representa molt és Moreneta, perquè d'alguna manera representa l'imaginari de la meva infància i també l'imaginari d'ara, que és l'imaginari d'un poble valencià, l'imaginari de les nostres huelles, de la terra valenciana també, no? El cultiu valencià, el fenoll, el llorer, la dolçor, l'alegria del nostre poble, la llum del nostre poble, no? De la nostra llengua. I penso que Moreneta representa pues, tot aquest imaginari i per tant em representa molt a mi també.

0: eres el que escoltes. Les nostres músiques en Apunt Ràdio.
1: Olé!
0: Alguna de les teues cançons té una anècdota curiosa o divertida que pugues compartir?
2: Bandida, per exemple, és, tot ahí és una anècdota curiosa. Quan gravaven el videoclip de Bandida, que forma part del meu últim treball, La mona de nit, hi havia una escena que estava gravada, que tenien que gravar el Torito d'Osborne, que n'hi ha per Tavernes de la Vall d'Igna, per allí, i l'escena consistia en encendre una bengala de fum rosa davant del Torito d'Osborne. I just en aquest moment en el que jo estava cantant "Torna la Guàrdia Civil, solten a Toro Serril", va vindre la Guàrdia Civil a comprovar si eren bandarres que estaven cremant el bou. Mos va demanar la documentació a tot el món. Jo li vaig dir que no estaven cremant el bou, que estaven encenent simplement una bengala de fum, que no tenia foc ni res. Em van preguntar si això era un gent de Revil, és a dir, estos rituals que fa la gent per a anunciar si el bebè que porten és xic o xica, i li vaig dir que per supost no era un gent de Revil, ni farem mai en la vida un gent de Revil davant d'un Toro d'Osborne, que simplement era un videoclip, i tot això pues mos va fer riure prou, la veritat.

0: Quin artista o grup valencià clàssic t'agrada especialment? En recomanes alguna cançó?
1: Artista o grup valencià clàssic que m'agrada especialment, com o no, Ovidi Montllor. Per a mi ha sigut sempre un referent, tant a nivell musical com a nivell poètic. Les seues lletres, el seu discurs, la seva reivindicació, la seva figura a nivell simbòlic inclús. Alguna cançó que recomanaria de Ovidi Montllor, pues, per exemple, La Fera Feroge o Va com va.
2: Va com va. Saba.

vulgui mania, va com va. A mi m'emprenya molt que tu vagis fent cria, va com va. A tu t'han dit preciós,

0: No trenca la ploma.
1: Va, com va.
0: A mi m'han fet ple d'odi, a tu t'han fet de goma. Va, com va.

0: Sonem, la banda sonora de les nostres comarques en A Punt Ràdio. Avui sonem amb Sandra Montfort. Hi ha cap artista o grup valencià que hagis descobert últimament i que recomanes? Alguna cançó en concret?
1: Tampoc l'he descobert fa tan recentment, perquè el conec de fa prou de temps, però m'agradaria recomanar-lo perquè és un artista molt complet que, a més, està oferint a l'escena musical valenciana algo prou contemporani, distint i bonico, xulo. És Blue Boy i un dels temes que més m'agrada ell ha estat Así Siempre.

0: Si pogueres fer una col·laboració musical amb un grup o artista, quin triaries?
1: Si poguera triar amb qui fer una col·labo, crec que un dels artistes amb qui m'encantaria cantar o tocar és Michael Kiwanuka. Adore la seva discografia, adore la seva música i pense que és un dels pocs artistes pops que es poden permetre fer una intro instrumental de 3 minuts o 4 minuts abans de que entre l'estrofa i l'estribillo. O de repent interludis instrumentals que caminen moltíssim i que no et canses d'escoltar mai, això de 4 minuts, de 5 minuts, quan el pop ara mateix les cançons duren màxim 2 minuts, 3 minuts i van superràpid. Michael Kiwanuka segueix oferint-nos cançons pop que van lentament, que et presenten la introducció, el nus i el desenllaç de manera lenta i, a més, allargada, estendida en el temps. I això per a mi és pau completament, i si ho traslladem a la vida real, pues m'encantaria que aquests processos de la vida, que els processos de la vida pogueren desenvolupar-se en la mateixa calma i pau i lentitud en la que es desenvolupen els temes del Kiwanuka.
0: Sonem les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio.

0: significa per a tu la música? I per a què creus que serveix o hauria de servir?
1: Per a mi la música és una de les coses més boniques i precioses que existeixen en el nostre planeta. Per a mi ha sigut un ritual a través del qual transformar les coses lletges que he sentit, el dolor, la pena, la por, en coses boniques com les cançons. I penso que també té algo de col·lectiu en este ritual, com de compartir i de fer comunitat, que és preciós i que també alhora pues, mos situa en un lloc i mos fa viure la vida com a través dels altres, compartir-la en els altres, i no hi ha res més bonic en este món que el compartir.
2: Això hem volgut fer amb tu, Sandra, compartir les cançons de la teua vida i el teu aprenentatge amb l'audiència de Punt Ràdio. Gràcies per fer més gran eixer ritual musical amb què moltes i molts transformem el dolor en coses boniques. I gràcies per fer de la música una eina de transformació individual i col·lectiva.

0: una transformació que Sandra Montfort a més realitza junt amb altres artistes que estan revolucionant l'escena folk d'altres racons del país, com ara Setac, a Euskal Herria. Amb ell i les Marala, Sandra Montfort va fer el tema rock que no podia faltar en esta playlist, Entre carn i os.
1: Sonem. Música de proximitat en...

col·laborar de nou amb l'artista basc Zetac per a fer esta versió més íntima i amb arranjaments electrònics de l'himne juvenil Música, ràbia i amor del músic valencià Xavi Sarrià.

0: Avui sonem amb Sandra Montfort.
1: No volem acabar la playlist dedicada a Sandra Montfort sense compartir també l'última de les seues col·laboracions. Ha sigut amb el grup Faixa i junts han aconseguit esta explosiva combinació de cultura popular i modernitat sonora. El nou tema, Marineries, celebra la tradició oral i la reimagina des d'una òptica actual i vibrant. Carregada de ritmes electrònics i textures hipnòtiques, manté l'essència picardiosa de les cançons de festeig populars i alhora obri nous camins sonors dins l'escena folk electrònica mediterrània. Combinació de cultura popular i modernitat sonora. El nou tema, Marineries, celebra la tradició oral i la reimagina des d'una òptica actual i vibrant. Carregada de ritmes electrònics i textures hipnòtiques, manté l'essència picardiosa de les cançons de festeig populars i alhora

Ens acomiadem amb dos temes de la teua primera formació musical, Marala. En el primer d'ells, A Trenc d'Alba, és on molta gent et va descobrir i on destil·làveu ja tot el poder del folk en ple segle XXI. Vos deixem amb A Trenc d'Alba i Copeo Traïdor, de Marala. Ens escoltem en el pròxim Sonem, així, en A Punt Ràdio.

0: Avui fa sol.
1: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
0: I corre l'oratge.
1: Ena.ràdio. De tu a tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A punt ràdio.
4: Les interjeccions.
5: Què vol dir?
4: Quan les paraules fan teatre.
6: Ui, que bonico!
4: Les interjeccions solen ser aquestes paraules i expressions breus que llancem com un llamp. Existeixen diferents tipus d'interjeccions.
7: Ho hauria d'explicar el president de la Generalitat.
4: Per un costat estan les interjeccions pròpies, algunes d'elles molt valencianes i de les que parlarem avui.
8: Intentarem posar llum a la foscor.
4: Les interjeccions pròpies solen portar signes d'exclamació perquè van fortes i clares. Che, què pot voler dir indignació, sorpresa, efecte? Ànim o adeu.
9: Chau, bambina.
4: Ai, que pot voler dir dolor o sorpresa. Yep, que vol dir atenció. Uf, que vol dir cansament o alleujament.
10: M'he cansat d'aguantar i no dir res.
4: Què significa reclam o sorpresa? Què vol dir por o sorpresa, també.
11: Que susto!
4: I també tenim les interjeccions impròpies, que són les que fem servir sempre en una mateixa situació comunicativa.
11: Què diu, què?
4: Com les rutines conversacionals. Bon dia, bona nit, com anem?
12: De categoria.
4: Foc! Quan s'està cremant alguna cosa. Redeu! Quan estàs ja molt fart o farta.
13: Que estem farts d'esperar els trens de Rodalies.
4: Caram! Quan et sorprens.
14: No m'esperava això.
4: Compte! Quan està a punt de passar alguna cosa i vols avisar algú...
15: Ja que passen les pedres!
16: Per arrere!
17: Tot el tinglau l'ha pillat.
4: Moralitat de la llengüeta. Les interjeccions, malgrat que solen ser menudetes, estan per tot arreu. Són molt econòmiques perquè diuen molt amb molt poquet i són característiques de l'oralitat. Fins a la pròxima llengüeta!
3: A punt ràdio. A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
18: De tu!

0: porta sempre oberta i l'abuela sentada al carrer i el putxero a la taula, l'estiu a la plaça, l'hivern a la casa, el foguer. Mai arriba la brasa, serà que es foc el nostre cos sencer? Sense fer relles massa.
1: Sonem, la banda sonora de les nostres comarques en A.R.

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.
1: Tanca els ulls i escolta. Respires bona música. Sempre en Apunt Ràdio.
2: Benvingudes i benvinguts a l'espai musical d'Apunt Ràdio. En el Sonem que ara comença, continuarem recordant algunes de les cançons més incombustibles de l'estiu. Ara ho farem centrant-nos especialment en aquelles llançades en les dues últimes dècades i, com sempre, fent-nos ressò de propostes de l'escena musical valenciana que també tenen molta tira en estiu. Sense més, comencem una nova playlist amb un clàssic de la música dance que va triomfar l'estiu del 91, però que continua sonant any rere any. Ritme de la noche, de Mystic.
3: Ritmo.

Entrem ara de ple en els primers anys del mil·lenni. La cançó de l'estiu del 2000 la va protagonitzar l'artista mexicana Paulina Rubio, que faria famós el seu I jo sigo aquí.

0: En terres valencianes tenim una reafirmació de la Siestic ben diferent, però que paga la pena escoltar. Ens referim a un remix molt especial que va fer Andreu Valor amb el DJ Michel Senar. Escoltem Así en pariren, de Vicent Andrés Estellés, en clau electrònica.
1: Así en pariren i así estic, i com que em passen certes coses, así les cante, así les dic. Así en pariren i así estic, així treballe i done besos, així agonitze i així em ric, així defense unes collites, deu veritats i quatre mites. Així em pariren i així estic, pobre de béns i ric de dies, pobre de versos de fa enric. Cante l'amor i les parelles que viuen, veuen i se'n van. Cante un amor de contraband. Cante l'amor, cante els amants. No sé tampoc si és...

L'inici del nou mil·lenni també va suposar l'arribada dels primers grans èxits del reggaeton. El 2004, Dame Más Gasolina, de Daddy Yankee, donaria el tir d'eixida. Ens quedem així amb un reggaeton de l'estiu més recent i que arreplega la moda d'enumerar moltes ciutats com a truquet indiscutible per a tocar el cel de la fama en este món globalitzat. La gozadera de Gente de Zona i Marc Anthony.

El reggaeton també arriba amb força a les escenes locals i els artistes valencians no són excepció. Raperes com Tessa ho aconsegueixen sense caure en els tòpics sexistes del reggaeton més comercial. Escoltem Dancehall Party.

0: tornem als grans èxits internacionals de l'estiu per escoltar un altre gènere que mai falta, la balada romàntica. Colgando en tus manos, de Marta Sánchez i Carlos Baute, és una d'elles i va ser tot un hit que es va mantindre 39 setmanes en el número 1 el 2008.
1: Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo.
2: Tal vez esto lo hizo el destino.
1: Quiero dormirme de nuevo en tu pecho.

0: tus manos.
1: El mateix any de Colgando en tus manos, la banda de rock valenciana Inopia ens regalava esta cançó que parla de l'estiu i que esdevindria un dels més populars i estimats de la seva discografia. Escoltem El verd de l'estiu d'Inopia.

peixos cans a l'estiu. Continuem el nostre viatge per les cançons de l'estiu i ens fem ressò d'una d'eixes que ens demostren el gran potencial musical de la llengua portuguesa. A l'estiu del 2011, moltes començarem a entendre un poc més de portuguès amb el polisèmic Ai Seu Te Pego, de Michel Teló.

Continuem amb ritmes llatins i de mestissatge amb el Diluvi. Fa uns anys llançaren este temarro junt amb la Fúmiga com a cançó oficial del Festivern del 2019.

Ens acostem al final de la playlist i no podem deixar d'escoltar una altra cançó, èxit de l'estiu del 2022 i que, sense dubte, continua sent una de les cançons més populars dels estius que han vingut després.

Passem ara al trio musical que ha sigut considerat per molts com les Rosalies del folk mediterrani. Es diuen Marala i l'any passat, poc abans d'acomiadar-se dels escenaris, van estrenar este tema, Estic Antiquà, amb la col·laboració de Zoo.

Moltes de les cançons de l'estiu sorgeixen de festivals com el d'Eurovisió. Sí, ese concurs televisiu que es presenta com apolític, però que té clarament una marcada ideologia, la qual condiciona no només els resultats de les votacions. Enguany la representació espanyola ha sigut una cançó que té totes les de convertir-se en una de les cançons de l'estiu 2025. Escoltem Diva, de Melody, desitjant que prompte el Festival d'Eurovisió siga coherent amb els valors que diu promoure.

Enfront de la indiferència interessada que fins ara ha demostrat la Unió Europea de Radiodifusió, UER, cap al respecte dels drets humans i el dret internacional, ens trobem artistes que sí que entenen la música com un instrument de veritat per a promoure la igualtat, el respecte i la diversitat. És el cas d'Eddie Grant. El 88 va aconseguir que la seva cançó Give Me Hope, Joanna, esdevinguera un himne contra l'apartheid de Sud-àfrica, un èxit mundial que, sense dubte, va aportar el seu granet d'arena en la campanya internacional que va lluitar per la fi de l'apartheid, un sistema de segregació racista que va estar en vigor a Sud-àfrica entre 1948 i el 1991.

0: La música jamaicana ha influït sovint pels artistes amb mirada més crítica i creativa. En l'escena valenciana tenim un grup a Ontinyent que cuina reggae de molt bona qualitat. Es diuen Auxili i fa uns mesos llançaren un nou senzill dedicat a la festivitat del 25 d'abril, amb una lletra provocadora que va fluint sobre una base electrònica creada a partir de la cançó tradicional Amparito, la filla del mestre. La lletra inclou, per cert, una referència a Punt Radio Televisió Valenciana. Escoltem Valenciano Talibans.
1: De gasolina y tele, ancaretes de fuster.

Arribem al final de la nostra playlist i ho fem amb una cançó que es va quedar a les portes de representar Espanya en el Festival d'Eurovisió l'any 2003. Un tema que ha esdevingut també un dels que més sonen a l'estiu i en qualsevol festa que es presente. Amb Noche Entera de Vico tanquem un nou Sonem dedicat als èxits de l'estiu i retem de pas homenatge a la incombustible música dels anys 80. Gràcies per escoltar-nos i gràcies també a l'equip tècnic de Soda.Radio, coordinat per Pepe Moreno, sense qui seria impossible tirar avant aquest espai musical de la Ràdio Pública Valenciana. Ens escoltem en el pròxim Sonem, ací, en A.Radio.

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.
1: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
2: Apunt Ràdio.
3: La Dixi!
4: Què diu?
3: No és el mateix dir-ho que com dir-ho. Oh. On vas amb ixa cara de pomes agres?
5: Quina ironia, quina cunyata!
3: Els díctics són paraules que assenyalen el que és des del context.
6: Queda clar?
3: Així, allí, ara, tu, jo, demà, este, eixe, aquell... I que sense el context no se sap a quin element fan referència.
7: Ah, vale.
3: Per exemple, si diem jo vinc ara, per a saber què volen dir jo i ara, hem de conèixer el context.
8: Home, pues clar.
3: Això, tu no ho estàs veient, perquè no està dins del text. El text seria la imatge i el context el que hi ha fora del pla.
9: Ah, ara ho he entès.
3: Eslògan final. La Dixi et diu qui, on i quan, i en canvi el modus et diu com, amb quin to i amb quina intenció.
7: Efectivament.
3: Fins a la pròxima llengüeta.
2: Apunt Ràdio. Som Apunt. Gràcies per sintonitzar-nos.
1: Noranta minuts en Apunt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt

matí, 4 minuts. Què tal? Bona nit. Com estan? Benvinguts, benvingudes. A 90 minuts, temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio. Amb Juan Alpuente, al control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts, com si fóreu un dels nosaltres, ja sabeu que podeu utilitzar les nostres xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts. X o Twitter, @90minuts. El 90 en xifra, en número. També per a TikTok, 90 Minuts Ràdio. Deixis el número de TikTok, 90 Minuts Ràdio. També, el perfil de TikTok, però volia dir que el 90 és en xifra, el número també, i sense xifres i números, però en el mateix nom, 90 Minuts Ràdio, tenim el perfil d'Instagram. Si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra veu, teniu el nostre canal de WhatsApp, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a parlar, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en este programa i sobre la pregunta que vos fem en la nit d'avui, i que és si penseu que el València, que a principi de l'estiu va dir que no faria traspassos de futbolistes importants, va poder mantenir la seva paraula, o que si ve alguna oferta, pues acabarà sucumbint a la tentació com cada estiu. Esa és la pregunta que vos fem, si el València acabarà sucumbint a la tentació de vendre futbolistes, o si mantindrà la previsió que va fer davant una sèrie de periodistes en privat de no vendre futbolistes importants. Bueno, si van a vendre futbolistes importants o no, qui ho sap és el temps. De qualsevol manera, el històric, la motxilla, els precedents amb Meriton són el que són. Sense anar més lluny, l'estiu passat es va dir que no s'escoltaven ofertes per als quatre canterans que se volien renovar. Vos recorde César Tàrrega, Diego López, Javi Guerra i Mosquera, i ja sabem on va acabar Mosquera. Si el València va acabar traspassant o no algun futbolista important, que no seria d'estranyar, com deia, tenint en compte el bagatge i els precedents amb Meriton, seria un problema més a afegir a tots els que ja té un equip al qual en privat, perquè en públic no s'atreveixen, li han posat l'objectiu de tornar a Europa. Jo dubte molt de com se va jugar, de com se va tornar a Europa, si els fitxatges que s'estan fent continuen siguent més o menys del tall econòmic des de la temporada passada. El València sabia des de fa molts mesos que estava presa la decisió de no renovar Thierry Rendal, que anava a fer falta un lateral dret. I és aquí que es va trobar amb una oportunitat de mercat. Tomàs Meunier, jugador de 34 palos, que estava l'any passat en el Lille, que quedava lliure de contracte i que el València li va fer una oferta. Passa que a última hora Tomàs Meunier deixa plantat al València, perquè, bueno, ja sabem com és això. Probablement
mateix futbolista preguntaria en el seu entorn als futbolistes de Bèlgica que coneixen la Lliga Espanyola i li dirien què és ara mateix el València. I el jugador, pues que no és tonto, si damunt li ofereixen 2 anys en el Lille, es va comportar malament, perquè sembla que ja ho tenia tota paraula també el València. Esta és la versió del València, no coneguem la de Menier, però sembla que es va portar malament, que va deixar el petó del València i que finalment no vindrà al club de Mestalla. Estes coses el que fan és dibuixar, deixar-nos el pla que hi havia per a, o treballat en este cas, per a reforçar l'equip. Vinc a dir-ho perquè després de Tomàs Menier han sonat fonamentalment Dalliro Chirino, jugador amb passaport de Curaçao, per aquelles casualitats de la vida, al igual que Lisandro Issei, que juga en la segona divisió en l'equip de l'Almeria, i també sona William Miquel Brensis, jugador francès sub-23 o de 23 anys, perdó, 22, que ha jugat en el Hamburg i que no ha renovat contracte. D'aquestes coses, en este cas una mala passada com la de Tomàs Menier al València Club de Futbol, deixa ben clar que el pla és que no hi ha pla. Perquè passar del lateral titular, o que més partits ha jugat com a titular, com vostès ho diguin, en el Mundial de Bèlgica amb la selecció belga, a un lateral lliure de contracte i altre de la segona divisió espanyola, a mi em fa l'efecte que només hi havia treballada l'opció Menier i que en quan l'opció Menier se'n va a la terra, darrere no hi havia res. Perquè vostès diran el que vulguin. Però entre Tomàs Menier, lateral dret de Bèlgica en el Mundial, i Dalliro Chirino, res en contra del futbolista. Jugador de la segona divisió espanyola, dic jo que n'hi ha una diferència massa ampla per a pensar que els dos futbolistes entren en el mateix perfil de laterals que se buscava. És a dir, s'ha buscat el perfil d'un lateral perquè era una opció de mercat i a partir d'ahí no hi havia res treballat. Sabent, com deia, que el lateral dret era una posició obligatòria per a reforçar. I a dia d'avui continua el València igual. Continuen filtrant-se noms, continuen parlant-se de Dalliro Chirino i de William Miquel Brensis, però la realitat és que solucionar este tema no té pinta de solucionar-se i de que si es soluciona no sembla que vaig a ser amb un lateral d'unes característiques tals com per a reforçar la defensa d'una manera que et permeta pensar que l'objectiu marcat per la propietat, això sí, torno a dir, en privat perquè en públic no s'atreveixen, siga el d'Europa. És evident, salta, bota a la vista, no cal anar a Salamanca per a saber que entre un lateral de 34 anys que juga el Mundial en Bèlgica i un lateral de 20 i pocs que juga en segona divisió en Espanya se pareixen, se semblen com un ou una castanya i que, per tant, només hi havia treballat una opció.
quan realment el lateral dret és un lloc en el qual, si uno repassa l'històric del València Club de Futbol, resulta que el València en els últims 7 anys ha dut Thierry Rendal, Dimitri Fulquier i dos cedits, Max Aarons i Renzo Sarabia, que venia lliure de contracte. Si uno no es dona compte en 7 anys que en el lateral dret tens un problema, si esta és la gent que està al càrrec del València, si esta és la quantitat de recursos i el nivell de pla de contracte, si uno no es dona compte en 7 anys que en el lateral dret tens un problema, si esta és la gent que està al càrrec del València, si esta és

Europa és que alguna cosa està fallant. O són molt bons i d'ací un no res van a començar a fitxar futbolistes de primeríssima línia, perquè si no, un servidor almenys no entén absolutament res de res. Les 11 de la nit i 16 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Les 11 i 16, com sempre, a partir del punt de partida que marquen les nostres fotos, dibuixem el mapa de l'actualitat diària en el món de l'esport. Noms, molts, moviments, cap. En el València continuen acumulant-se noms com a possibles candidats a ocupar el lateral dret la pròxima temporada. Miquel Brensis, Dajiro Chirino o el jugador de l'Espanyol Rubén Sánchez integren una llista per ocupar una posició en la que es coneixia des de fa mesos la necessitat de reforços. A més, sembla que el Swansea estaria interessat en dur-se a André Almeida, amb el qual Corberán no compta. El Villarreal a la final de Como. En el partit decisiu, el Villarreal ha empatat a un gol i s'ha emposat en la mini tanda de penals als locals del Como. La final serà el dissabte a les 8:30 contra el Lens. En el primer dels partits, el Villarreal s'ha passejat davant de la Lula de la segona divisió saudí, a qui ha golejat per 0-3 amb dos dianes de Llose i una de Sergi Cardona. Fer Niño ja és de l'Elx. L'Elx ha aconseguit un principi d'acord amb el Burgos per al traspàs de Fer Niño. El davanter andalús es converteix en nou jugador il·licità i signa un contracte que li vincula al club fins a juny de 2030. El futbolista va jugar a més del plantillo la temporada passada un total de 38 partits en els que va marcar 7 gols i parla ja d'esta manera com a nou jugador il·licità.
1: Buena afición, ya por fin estoy en Elche y nada, deciros que este año vamos a disfrutar mucho juntos. Estoy deseando conocer el Martínez Valero y mucho Elche.
0: Cadascú a lo seu. Mentre Carlos Espí espera concretar la seua eixida, l'equip continua preparant l'amistós de dissabte. Pel que fa al davanter de Tavernes, sembla que cada volta convencen menys les possibilitats de recarar en el futbol anglès davant l'excessiva competència que podria incidir en una falta de minuts per al punt. D'altra banda, l'equip, ja m'han dit, completament integrat, jugarà dissabte a les 10 del matí contra l'Albacete un nou partit amistós. Invicte en pretemporada, el Castelló ha empatat esta vesprada a 3 en un amistós front al Girona. Raúl Sánchez, Álvaro García i Juanjo Nieto han fet els gols albinegres. Els de Pablo Hernández suben esta igualada després de dos triomfs davant del Sabadell i el València. El míster albinegre extreia estes conclusions després de l'encontre a terres gironines.
2: Hemos encajado 3 goles, pero bueno, somos capaces de marcar 3, de generar algunas ocasiones más claras. Creo que al final, en cómputo general, hemos merecido ganar. Lo que digo, ¿no? Es pretemporada, sirve para aprender, esto nos ayudará, ¿no? a corregir cosas y sobre todo pues reforzar las cosas buenas, que han sido muchas hoy también.
0: Europa comença en Istanbul. València Bàsquet ha conegut en el dia d'avui el calendari de la fase regular de l'Eurolliga. La competició començarà per als talons ja en canxa del Besiktas d'Istanbul. El primer partit al Roja Arena serà el dimarts 29 de setembre. Frontel Baskonia i el final de la fase regular serà el 16 d'abril a Grècia davant un dels rivals d'esta passada campanya com l'Olympiacos. Les 11 de la nit i 19 minuts. Vos recorde, arroba 90 minuts. El 90 en xifra, en número. Per a TikTok, 90 minuts ràdio. També el 90 amb xifra, amb número. I per a, en este cas, el perfil d'Instagram també és 90 minuts ràdio, però tot en paraula, en lletra, sense xifres i números. Si el que voleu és enviar un àudio de WhatsApp, ja sabeu on podeu fer-ho: al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, amb la pregunta que avui vos fem i que vos deixem per a que respongueu, encara que ja sabeu que podeu parlar de qualsevol tema en el programa, i és la següent: aguantarà el València sense vendre futbolistes importants, tal i com va dir a cert sector de la premsa de manera privada este començament de l'estiu, o acabarà venent algun futbolista? Aquesta és la pregunta. 11 i 20, de tot això i de moltes coses més xerrem així, en Apunt Ràdio i durant els pròxims

0: Les 11:23. Abans d'endinsar-nos en els temes dels quals vos hem parlat, tant en l'editorial com en les nostres fotos, per a començar a marcar el començament de partit, i com també afecta perquè és una notícia derivada de la final que va proclamar Espanya campiona del món per segona volta en la seva història, comentar-vos que la comissió disciplinària de FIFA ha iniciat un procediment contra l'associació del futbol argentí, així com diversos dels seus jugadors, i l'espanyol Gavi, després dels incidents en este grup d'argentins que estan que els quals se'ls ha obert un procediment disciplinari. Estan els jugadors Nahuel Molina, Leandro Paredes i Thiago Almada, i el membre del cos tècnic de la selecció argentina, Roberto Fabián Ayala. És a dir, que estan sent investigats per FIFA Molina, Paredes, Thiago Almada, Roberto Fabián Ayala i Gavi, que és el que ocorre, hoy és el que va a córrer després de la tangana final que muntaren els argentins en perdre la final de la Copa del Món en el MetLife Stadium de New Jersey fa ja dos diumenges. Del tema. Bueno, tornem a l'inici, tornem a, en este cas, als temes del València Club de Futbol. Passen els dies i el València és incapaç de resoldre el problema gros que té el lateral dret. Que algú me dirà, home, d'ací a que comença la Lliga, algú vindrà. Probablement. El problema és qui. El problema és quin nivell va tindre el futbolista cridat a ocupar el lateral dret del València. Que va vindre algú? Sabem que va vindre algú. Evidentment, clar que sí. Però és com quan al València li feia falta un davanter i un any te duien a Marcos André, altre any te duien a Yaremchuk, altre any te duien Rafa Mir, altre any te duien Peter Federico. Vull dir, si vindre venen. El problema és com venen. Quina és l'aportació que poden fer estos futbolistes, torno a dir. I el futbolista és sempre l'últim culpable. Se li posa un contracte davant i el signa, com probablement vostè o jo acceptaríem una bona oferta de treball quan mos arribara. Ni més ni menys. El València sap des de fa mesos que prengué la decisió de no renovar Thierry Rendal, que tenia un problema en el lateral dret. I que era un problema extens. Perquè també el València sap que el xenoll de Dimitri Fulquier és un xenoll inestable i que té una malaltia que ja veurem com i quan i en quines condicions torna a jugar el defensa francès. El València, que es queda, com se diu en castellà, compuesto y sin novia, després del no a traïció de Tomàs Meunier, a partir d'ahí demostrar que no hi havia treballat un pla B després de Tomàs Meunier, i que si n'hi ha treballat un pla B darrere de Tomàs Meunier, no queda clar quin és el perfil treballat, perquè passar de un lateral o d'un futbolista, per millor dir, lateral dret de la selecció belga, si no volen vostès titular, el que més partits ha jugat com a tal, a parlar de Dayiro Chirino, jugador de la segona divisió espanyola, em sembla que la diferència és tant. A veure, això és com dir, vas a comprarme, necessite un cotxe, val, i resulta que trobes, perquè te ho dicen en este cas a bon preu, perquè ningú regala un cotxe, trobes a molt bon preu un Porsche i a última hora te diuen que no te'l venen i te'n vas a per un Renault Twingo, per exemple, a per un Seat Panda, per exemple, pues home, els dos són cotxes, però d'un perfil a l'altre n'hi ha molta diferència. De Tomàs Menier a Dagiro Chirino o a Miquel Brensís, la diferència és massa gran com per a pensar que hi havia un pla B traçat. El pla B forma part del que hem dit moltes voltes. La pel·lícula aquella famosa era El Club de la Lucha, i la, no, i la norma número uno del Club de la Lucha és que nadie habla del Club de la Lucha, i el València és el Club de la Improvisació, i la norma número un és que ningú fa previsions en el Club de la Improvisació. I sembla que estan duent la terme de categoria. De moment, com deia, passen els dies i el tema del lateral no és resolt. Que acabarà resolguent-se, que acabarà venint un lateral o dos. Sí, segur, no tinc dubte. Falta saber, com vos hem dit, quin serà el nivell dels laterals drets que vindran. El club continua manejant-se, sí. El club té pocs recursos per a manejar-se, sí. Casa amb la idea mostrada en privat davant dels periodistes de dir que l'objectiu és Europa? No. Si uno vol fer una plantilla que aspiri a Europa, té que millorar prou la plantilla que tenia actualment. Actualment la plantilla és pitjor. La plantilla és pitjor. No tens la tela dret titular i te falten futbolistes que l'any passat jugaren i que aportaren més o menys, però que aportaren. Com, per exemple, el cas de Ramazzani. Falta saber com se completa esta plantilla, perquè en principi sí és cert que la idea de l'entrenador era la d'un jugador per a la línia d'atac, però clar, si se t'ha caigut el lateral dret i el tema del porter tampoc el tens clar, pues hi ha un problema. El tema del porter, per cert, de dir que els companys de Tribuna Deportiva han posat damunt de la taula un nom, Oleksandr Saputin, 22 anys, 1,97, del Zorya Lugansk, que és primera divisió ucraïnesa, una volta internacional sub-21, i sembla que el València estaria tractant de que es queda de Bades. El valor, segons Transfermarkt, seria d'un milió d'euros. Volem ser el jugador definitivament triat pel València, són un cantant dels companys i que se fem ressò d'ell. I si des Radio Marca ha parlat este matí del Suárez i d'Andrea Almeida. A mi, sincerament, en el que ha mostrat este xicón en 4 anys, que Almeida tinga una oferta, encara que siga del Carrefour, deixes de dur-te 3 llandes de tollina, comprant-ne 2, me sorprèn. Però bueno, sembla que el Swansea s'ha interessat per el futbolista portuguès. Volem que ocorre, perquè crec que no és molt, crec que és algo més de 3 milions el que té el València encara que amortitzar d'este fitxatge, així que possiblement este fitxatge o esta eixida podria ser contemplada. I després, com deia abans, el gran tema és Javi Guerra. Per què? Primer, perquè el València va dir que no anava a vendre futbolistes importants, i després perquè hi ha una evidència: la clàusula del futbolista augmenta de 40 a 60. Jo imagine que els primers interessats en que això se sàpiga és la pròpia agència del futbolista, més que res perquè si algú vol tirar-se a comprar-lo abans del dissabte té un preu millor, i per tant, pues bueno, pues és certa aquesta informació que la clàusula passa de 40 a 60. Per cert, me faig ressò pel que deia abans de com se fitxa i qui se fitxa i els perfils que venen. Diu un oyente que va a picar hor en Twitter, diu, ¿sois conscientes que quizás este verano nos quitemos a Correia, Schenke, Almeida, el mayor éxito desde que ganamos la Copa? Dice, eso sí, 27 millones de euros nos costaron los artistas y tendremos un retorno, en el mejor de los casos, de 4 o 5 millones de euros. Esta es la realidad del Valencia. Que no vos conten ni lo del COVID, ni lo de la sostenibilidad, ni lo del reset, ni lo del local management, que no vos conten res. La realitat és Correia, Schenke, Almeida, comprats per 27 i venuts, se acaben eixint, per un ratio d'entre 4 i 5 milions d'euros. Si ens tenim que fiar d'esta gent per a que duguen una bona gestió del València o que duguen una bona gestió del nou estadi quan es comence, a mi me sembla un exercici de fe que el valencianisme ja fa temps que va deixar de costat. Els exercicis de fe, els autos de fe, ja fa temps que no tenen cabuda en esta ciutat amb tot el que té a veure amb Meriton. 11:34, vull parlar d'una cosa molt més agradable. En el dia d'ahir es va aprovar en l'Ajuntament d'Aldaia el celebrar durant aquesta temporada que comença la 26-27 l'any Guillot. Vicent Guillot, mític jugador dels anys 60, finals dels 60 sobretot, home que va composar i que va ser clau en la consecució de les copes de files del València Club de Futbol, que és natural d'Aldaia i que el seu poble ha decidit rendre-li l'homenatge que jo crec que mereix. I és per això que parlem ja amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Aldaia, José Luna. Hola, regidor, què tal? Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: José Luna és el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Aldaia i me deies també que és el president del Consorci d'Esports de
1: L'Horta Sud.
0: De l'Horta Sud, perfecte. I és, qui ha fet aquesta proposta, el seu ajuntament, l'ajuntament per al qual ell treballa, que és el d'allà, el de fer l'any Guillot durant la temporada 26-27, una iniciativa que s'ha vist recolzada en este cas pel València Club de Futbol.
1: Sí, correctament. Nosotros nos habíamos enterado a través de la Fundación del Valencia, que habían hecho ya otros años a Claramunt, a Puchades. Entonces, pues para nosotros era un orgullo hacer el año Vicent Guillot. Y por eso ya el Valencia habló con nosotros, con la Fundación, hemos estado en conversaciones y se ha decidido ya pues llevarlo a cabo.
0: Dismos una miqueta... com se vos ocorre la idea, perquè és el que, bueno, Vicent Guillot és un, jo diria, il·lustre veí de la població d'Aldaia, és un dels jugadors, emblema del València Club de Futbol de la final de la dècada dels 60, home, a més, vinculat al València, que com tots sabem, perquè ella conta moltes voltes aquesta història, és qui se fixa en altre d'Aldaia per a dur-lo al València, com és Juan Sánchez. No sé si teniu clar el fer. Primer, el per què se fa en este any, 2026-27, o en esta temporada, se fa l'any Guillot. No sé si és per el 85 aniversari del naixement de Vicent.
1: Correcto, ha cumplido 85 años y nos parecía que era que podía ser un año bonito para celebrar y reconocer su trayectoria y poner en valor el importante vínculo que tiene con Aldaia y con el Valencia Club de Fútbol, al que nuestro municipio ya ha aportado grandes figuras, tanto sobre el terreno de juego como dentro de la propia entidad.
0: Perquè a més estos homenatges, regidor, és millor fer-los en vida, ¿eh?
1: Estoy totalmente de acuerdo.
0: Perquè quan desapareguem o quan desaparegui la gent sigui molt fàcil en recordar-se i tal, però que la gent puga veure premiada la seva trajectòria amb el reconeixement del lloc d'on és originari, jo crec que és un detall que Vicent difícilment oblidarà.
1: Correcto. Ayer assistió al pleno que l'arroparon pues gente del Valencia, de la Fundación, el propio Escuela de Aldaia, deportiva, estuvieron con él. Y la verdad que tuvo unas palabras de agradecimiento en las cuales se emocionó Y bueno, porque hay muchos sentimientos ahí y fue aprobado por unanimidad por todo todo consistorio, o sea que no, vamos, ningún partido, todos estuvieron a favor de reconocer a esta persona su trayectoria. Muy bonito.
0: José, ¿podeu avançar en la mesura que es puga alguna idea de lo que va a incloure este any Guillot?
1: Pues sí, hay bastantes actos, porque como es todo el año, sí, sí. O toda la temporada, tenemos previsto pues hacer una exposición, tenemos algo de documentación, además el Valencia nos facilitará también, tenemos el juego también en el Elche, la idea es sí. promover un partido veteranos del Elche, veteranos del Valencia y veteranos del Aldaya, un triangular, luego pues... bueno, pues poner una pancarta en el polideportivo, incluso en el balcón del ayuntamiento. Bueno, pues vamos a editar un libro.
0: Sí.
1: En plan, es un libro, pero en plan cómic, que queremos acercarlo a los colegios para que los niños conozcan quién era Vicent Guillot.
0: Sí, ya me sé, también podría incluir algún guiño a la radio, porque Vicent, yo el recordé en la meva época, cuando estaba en la extinta Radio Nou, que era comentarista sí. habitual de los partidos del València Club de Fútbol, o sea, que también ha exercit davant dels micrófons.
1: Ahí tendremos que pediros nosotros tendremos que pediros información para poder publicarla y todo.
0: Vale.
1: Sí, o sea, haremos extensivo a los medios de comunicación. Ya lo hicimos ayer y para que asistieran, y entonces muy bien, o sea, porque él es una persona muy normal y muy querida, tanto en Aldaya como en el mundo valencianista.
0: Me consta. Imagine que el València s'ha posat a la vostra sencera disposició. No sé fins a quin punt el club ha dit, bueno, així estem per a que pugueu necessitar.
1: El València... con Aldaya y conmigo en particular, siempre se ha portado fabulosamente. Nos ayudó a reconstruir el campo Jaume Ortiz.
0: Correcto, sí.
1: Fuimos de los primeros en tener un campo, en este caso, el Jaume Ortiz, que fue por el Valencia. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que cuando nosotros necesitamos algo del Valencia, lo tenemos siempre ahí.
0: Que es una alegría tenerte en contar que bueno, este València pues ara es darà, no és el València que tots volem, és una realitat, tampoc li vaig a posar en entredites sí. al regidor, no li vaig a posar en un marró, però tindrà el club sempre per a aquest tipus de col·laboracions, és una bona notícia. Per a la gent que no siga d'Aldaya, José, i en això tanque te dice tranquil, per a la gent que no siga d'Aldaya, com li recomanaries que passara per allí per a veure qualsevol dels actes que anem a tindre en tot aquest any, que és el any Guillot?
1: Nosotros lo publicaremos en redes y haremos llegar a todo, como te he dicho antes, a los colegios. Intentaremos, pues a través del consorcio de deportes del Horta, pues también lo haremos a mis compañeros, los concejales, para que ellos también lo hagan extensivo. E incluso nos estamos planteando la exposición, trasladarla a una localidad que nos lo solicite también, para darle el prestigio y el caché que se merece.
0: Bueno, yo creo que la magnitud de la figura de Vicent Guillot, que ha sigut, com deia, un dels grans del València Club de Futbol, que ningú tinga dubte, integrant els equips de la Copa de Fires de la dècada dels 60, i sobretot, com deia abans el regidor, que una proposta en un ajuntament, el que siga d'este país, siga aprovada per unanimitat, jo crec que dona una mesura ben a les clares del que suposa una figura com la de Vicent Guillot. Regidor, estarem en contacte i qualsevol cosa que necessiten d'esta casa, d'este programa 90 minuts, ja saben que estem a la seva sencera disposició.
1: Muchas gracias por vuestra colaboración y por vuestra ayuda, y no dudes que si necesitamos algo, os llamaremos.
0: Una abraçada.
1: Gracias. Un abrazo.
0: Al regidor d'Esport de l'Ajuntament d'Aldaya, José Luna, estarem pendents de l'any Guillot. Dissabte ja sabeu que el València juga amistós davant de l'Stoke City. Villarreal ha jugat avui triangular en Como. S'ha classificat per a la final. El primer partit s'ha imposat davant l'Alula, club de la segona divisió saudí, per 0-3, dos gols de Yossi Yun, de Sergi Cardona, i el segon ha empatat a un frontal como, però en la mini-tanda de penals, perquè ha sigut una tanda de tres penals, que se tiraven antigament en el futbol sala, o se tiren en el futbol sala, bueno, pues el Villarreal ha fet els tres i el Como a Ratul, per tant, el Villarreal ha passat, en este cas, a la final que es disputarà el cap de setmana, davant el Lens, a més francès. Ja estan en el grup Freeman i Renato Veiga, els dos que han jugat al Mundial, però que ja estan amb el seu equip novament després d'haver tingut les vacances després de la cita mundialista. I per últim, bueno, dos coses. L'Elx ha incorporat Ferniño, ja és jugador de l'Elx, que el Castelló avui ha empatat a 3 i que cal recordar que l'equip de Pablo Hernández, que va acabar molt bé, està començant pràcticament en la mateixa vessant, i sobretot perquè, a més, per exemple, en pretemporada està invicte, va guanyar-li 2-0 al Sabadell, 1-2 al València, i avui empatat a 3 contra el Girona en terreny del Girona, i que fora del món del futbol, en bàsquet, València Bàsquet ja té el calendari d'Eurolliga, a ell li preguntarem a Nacho Rodilla, però comença en la canxa de Besiktas el 25 de setembre, el primer partit en el Rotary, en la jornada 2, serà rebent el Baskonia el 29 de setembre a les 8:30, i curiós, se torna a tancar la fase regular contra qui? En este cas, no és Panathinaikos, però és Olympiacos. Altra volta cal tornar a Grècia per a tancar la fase regular de l'Eurolliga. Això serà el divendres 17 d'abril a les 8:15 horari espanyol. 11:44, pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa, entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
2: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts en A.Punt Radio.
3: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
2: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: El nuevo Opel Frontera. ¡Wow! ¡Cuánto espacio! ¡Ey! ¡Carga rápida! Y asientos para siete. El nuevo Opel Frontera, preparado para tus aventuras diarias. Ya disponible en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
9: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
2: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Los que se están para allá son los que comentaba, ¿no? Lo que son jugadors que tampoc te donen la tranquil·litat en esa posició.
1: Que no són per a l'objectiu que tu has marcat en privat, que és Europa.
2: Però a veure, però esto siempre todo depende de tu objetivo y de tu forma de actuar. Si tú el 1 de junio vas y pagas 5 millones por Chirino, lateral derecho de la Almería, el mejor lateral derecho de segunda, me parece perfecto. Oye, los técnicos dicen que es el mejor lateral de segunda.
1: Punto y final.
2: 5 millones, se pagan 5 millones y fuera. Y el día 1 de junio está aquí entrenando. ¿Por qué? Porque lo dicen mis técnicos, porque tal, y porque este chico, que tiene 22, 23 años,
0: errado, sí,
2: en breve se va a revalorizar.
0: Y porque está marcando realmente una línea de
1: trabajo. Pero
0: de
1: no treball, puede ser, sí, es que vayas por 18 lateral de derecho y cuando los 18 te han dicho que no,
0: busques
1: no,
0: es que a
1: voy a por Chirino, no sé qué, y el Almería te está esperando y te dice: ven,
2: primo, ven, que te lo voy a explicar. Y el Almería, ese jugador no lo va a vender, no te lo va a regalar. El Almería quiere sacarle a ese chico 15 millones de euros. ¿Por qué? Porque el Almería ha vendido jugadores en los últimos veranos por 20 millones de euros. Y dice: que te voy a regalar yo un lateral, pero si igual viene mañana el Ipswich Town y me da 19 millones de euros por este tío, te voy a regalar a ti por 3. ¿Estás loco? Que esas cosas son las que me dan rabia. O sea, que tú llegues como de prestado. No, para Chirino, no, va, pero si era malísimo, tal. No, pero ¿te lo crees o no te lo crees?
1: O sea, es que el Valencia
0: es el tren proyecto o no,
1: claro,
0: es.
1: Claro,
0: o sea, entra desde.
1: ¿Realmente has trabajado esto?
0: ¿Y o es que te ha llegado? Del treball que tuvo pegar tu lateral. Sí.
1: ¿Era la que te volvías a comprar? ¿O es que en el montuise que ni de les rebaixes es la que pugueres estirar y durte?
0: A mí estás furgando por ahí a ver qué traos.
1: La queréis ya camisa.
0: Sí. Sí, pero la realitat d'este València és que té un problema en ixe lateral dret, perquè clar, és que la perspectiva ara de opcions ahí són les que són, i jo el tema de venir, lo que me semblava de primeres, evidentment, quan el jugador pren una altra decisió és perquè valora moltes més coses, però crec que si tu estaves parlant d'aquest nivell de jugador respecte a altres que estan en dos escalons per baix, tenies que haver fet ahir un plus d'aposta clara, perquè aquest sí que era el teu jugador de projecte o de jugador que ara va ser el titularíssim en aquesta posició.
1: Així per a mi, Nacho, i jo ho vas dir, un dels problemes bàsics és que tu comences prometent a Europa un estiu més, perquè no és el primer ja ni el segon, ja el poble és xicotet i se coneguem. I després resulta que les últimes aparicions públiques del propietari el que han demostrat és que així no se va a fer mai una inversió. Però el propietari apareix. El propietari té un dia sencer, una jornada, per anar-se en el Khelaifi a veure la final de la Champions. El propietari té un dia sencer, una jornada sencera, per anar-se en els Estats Units, a New Jersey, amb el Khelaifi a veure la final del Mundial. Però el propietari té mig dia de raspop a vindre a València, vore els sobres de l'estadi i després de dinar pirar-se. Què t'està dient? Que això no li interessa ni el més, perquè a més és que no va passar ni per paterna ni a saludar ni a l'entrenador ni a ningú. Vull dir, quina és la lectura? Sí que vull dir, si li mola el futbol d'èlit, el que no li mola és mantindre ahí la festa. Ja està clar. Ja, vull dir, ja te poden contar que salsa a les 7 del matí a vores partit. Te poden contar lo que vulguin. La realitat és que el missatge que s'extrau de les tres últimes aparicions del propietari és que li agrada la festa, però quan no la paga ell.
0: Sí, jo evidentment és així com tu comentes. L'únic és que no és que me salve, però moltes vegades jo ara ja analitzo el València mirant
1: la lo que fan és de baix.
0: Sí, la debilitat dels altres equips. I ara estava mirant el tema. Dic, ostres, el Rayo té pa pegar-se un tir. El Getafe, set jugadors, sis cris, no? Estava
1: sí, però va començar en igual Getafe, i començar com un tira.
0: No, però el que te vull
2: Getafe,
0: dir és que
2: Ángel Torres és especialista.
0: Sí,
2: en
0: sí,
2: eso,
0: és especialista. No,
2: però, lo demuestra todos los años.
0: Però que la meva insatisfacció la intenta tapar mirant a coses
1: sí,
0: dels
1: sí,
0: altres.
1: Sí, busques tres pitjors. Busques tres pitjors.
2: Llevamos varios años mirando que era tres peores que el Valencia. Sí, sí, sí, sí. Que yo no digo que el Valencia sea de los peores equipos. Es que no me lo creo que el Valencia sea
1: pero todo comienza. Mira, vas a hacer una cosa. Vas a llegir el mensaje de la gente, que sabes que para mí es.
0: ¿El opino de qué?
1: i després te vaig a explicar

0: la meva teoria de per què estàs en els últims anys tot deixant de la mort. 12 i 21, escoltar a la gent en l'opina de què.
1: Jo opino de què. Opino de què.
2: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en A.Punt Ràdio.
0: I estem fent que ens ha tapat el debat si creieu que el València, com també va dir al principi de l'estiu, no va traspassar cap futbolista important, o si, si una oferta bona acabarà doblant el Xenoi. Ara li ho preguntaré també als meus contertulis. Però, diu Caball Picaur, ¿sois conscientes que quizás este verano nos quitemos Correa, Schenk y Almeida? El mayor éxito desde que ganamos la Copa. Por cierto, 27 nos costaron los artistas y tendremos un retorno de 4-5 millones. Todo por obra y gracia del socio de Lim. Ojo que ahí esa es una buena... Es una buena... és un bon tema de debat, eh? 27 costaren Correa, Schenk i Almeida i com a molt vas a rebre 4 o 5 per ells. Però diuen que sí, el Covid o la sostenibilitat. Denis Campos, como Meriton podría resistir a un billete de banco? Claro que venderán, para eso han venido, para ganar dinero. Enric diu, faran com el que va dir a dir als audios, faran fora la seva premsa aliada, els jugadors diuen que no eren tan importants, que no creien en el projecte i així s'escuden en que no han venut ningú important, sinó els jugadors que no tenien, que no volien al projecte. Arcadio Pérez Sanz, todos sabemos que van a vender hasta las redes de las porterías donde juegan y entrenan desde el Mestalla hasta los querubines si les llegan las ofertas. Rob, si el señor Ixe de Singapur no vol ficar diners i vol fitxar, és obvi que alguns jugadors de vendre. Que sort, que tens sort i el lleves a Almeida o Diaca que juguen, que tenen fitxes altes, pues igual, no cal, però diria que sí o sí el València algo ha de vendre per a poder rearmar l'equip. Mandalorian VCF, si hay una oferta atractiva, Lim venderá, y el problema no es vender, que lo hemos hecho siempre, el problema es el sustituto de turno, que suele ser una calamidad. Tony Molina, si analizamos la cosa se entiende fácil, a Lim lo que le importa es el dinero. Pues en eso no han mentido, si llega oferta por algún jugador titular o no, lo importante es la pasta, mientras queden cedidos en el mundo todo apañado. Mosky, Lim como Jerry Maguire, show me the money. Si le ofrecen 30 millones por Guerra, vendido y sin traer recambio, que ya hay muchos en el centro del campo. A Europa, claro que sí, porque España está en Europa, pero partidos europeos del Valencia solo veremos los de pretemporada. Motores diu, faran qualsevol charrotada, como siempre. Y, pero así, por ejemplo, en el, nuestro perfil de Instagram, diu Pepe Arnau, a veure, per així, diu FS Nord, todos en el fútbol tienen precio, Lucho Martínez que diu, vos tirava de menys, Arturo Andreu Villava que diu, en esta entrevista privada con periodistas llevaron el polígrafo, Bolet 23 LA diu, som un equip vendedor, per tant, està tota la plantilla en venta, lamentable, però així. Pepe Arnal, desde siempre el Valencia ha sido vendedor y jugadores importantes este año solo tenemos uno, de los demás del montón, y si tienen 30-35 kilos adiós, muy buenas al jugador importante. 12 y 24, parlava Diego de que el Valencia no es de pitjors, pero para mí el concorre tots els anys és arriba estiu, debilites la plantilla, per tant partixes de partida en una plantilla pitjor que la de l'any passat. El ambient que es crea no és bo. Comences baix, i a partir de comences baix, ja no ixes. I ja te tires tot l'any, tu t'enxanta la mort. Si tu repasses els últims estius, ixa segur la seqüència de fets, però a més calcada.
3: Sí, perquè un poc lo que està fent el València últimament és que los jugadores importantes del equipo muchas veces han sido cedidos. Y esos jugadores importantes se van. Jugadores que te han ayudado, son cedidos... Y se piran y,
0: tal cual.
3: Y tú realmente incorporaciones importantes al equipo has hecho muy pocas. Hablaban los oyentes del tema de Javi Guerra. Uh-huh. Y el tema del aumento de la cláusula. Yo he hablado hoy con el entorno de Javi Guerra. Es verdad, ¿sí? Que hay una cláusula que pasa de 40 a 60 millones el 1 de agosto. Pero está igual. La cláusula de Javi.
0: Si al final el Valencia no ve más por la cláusula.
3: No, y que la cláusula de Javi da igual. No da igual. Si mañana llega una oferta por Javi.
0: De 25, va fuera.
3: Y el Valencia lo venderá. Pero porque es el único jugador que queda en la plantilla que tú puedes vender. El otro día me hacía mucha gracia una información que salió de la concentración del Valencia en Girona después de, bueno, pues de algunas conversaciones que tuvieron la gente que estaba allí con Rob Gurley, y la idea era, el Valencia no va a vender jugadores, ¿no? No, la realidad, o sea, eso está bien que el club lo diga, pero la realidad es el Valencia no tiene ninguna oferta por ningún jugador. Esa es la realidad del
0: club. ¿Qué es molt més dura?
3: Esa es la realidad del club. No hay ninguna oferta importante, pero, bueno, o medio importante,
0: no te engañes,
3: por algún jugador,
0: no
3: del club.
0: No nos engañem, Nacho Rodríguez, si tú fueras director técnico de un club y te fera falta un futbolista, ¿vindries a por algú del Valencia que ha fet les últimes temporades que han fet? A mí, que avui els companys de Radio Marca han tret pot haver interès del Swansea per Almeida, m'estranya, és que Almeida du 4 anys que està així, però no...
3: És
0: el mitja punta de Rodinger, està i no està.
4: Sí, però al final, si venen a per Almeida, no sé, què poden pagar? 3 o 4 milions? És a dir, no és una
3: qüestió de... El Swansea, 3-4 milions.
4: 3-4 quilos, vale.
0: Que és el que te falta per amortitzar.
4: En el tema de Javi Guerra, és l'únic que realment té aquesta venda de guanyar pasta, però... és cert que la clàusula és lo de menys, perquè al final el València lo que va fer és sempre entrar en la negociació, i si marca 60 seran 25, i si marca 40 també seran 25, per tant, no. Però jo no crec que...
0: Ojo, no perdem de vista que en el tema de Javi Guerra està el 30% que va al Villarreal, claro.
3: Esa es otra de los condicionantes,
4: pues es una de condicionante importante, claro, es
0: el de los condicionantes de la taula, o no te ix a contervender al futbolista,
3: claro. No, pero hay que tener en cuenta que el Valencia en los últimos años todos los veranos ha vendido por 35, claro, 30, tal. Este verano no tiene esa posibilidad. No tiene esa. No hay,
0: ojo,
3: jugadores.
0: Eso después la llega tu descuento del fair play. ¿Eh?
3: No hay muchos jugadores que, por aunque tú quieras.
0: No, claro.
3: No hay jugadores.
4: Para hacer caixa.
3: Por esa caja. Y cada vez menos. Porque si este año vendes a Javi.
0: Te queda un.
3: No, si este año vendes a Javi. Bueno, sí, te puede salir alguno, ¿eh? Sí. Yo digo que no, oye, que de repente uno de los que tienes, de repente es Maradona. Oye, pues Sato de repente es Maradona. Y te vienen, oye, que vale, sí, puede pasar. Pero ahora mismo el único jugador que tienes que puedes vender por una cantidad más o menos razonable es Javi. Y tú llevas muchos veranos vendiendo por 30, 35, sumando, ¿no? El año pasado Mosquera Yarek, el anterior Mamardashvili. Si te vas yendo hacia atrás, el anterior Carlos Soler. Vas haciendo cajita, ¿no? De ventas, pero es que no quedan. Que no hay más.
0: Ja ho ha venut tot, arriba un moment...
3: Claro,
0: que
3: no hi vas.
0: Ja no tens.
4: I peces netes menys, que l'any passat Ramazzani te salva mitja temporada. Diego López el tens lesionat hasta...
0: Lateral 3 no en tens.
4: Lateral 3 no en tens. És que necessites peces.
0: Però és que esto...
4: Te fan falta peces.
0: Nacho, és el que deia. Seqüència lògica des de veniment des de fa uns anys. Comences en una plantilla pitjor que l'anterior. Comences mal, te claves baix, mal ambient, ja enojes en tot l'any. I és la història. I... tu te chanta la mort, arribarà un dia que t'esbararàs i cauràs. Senyors, que ens quedem...
3: Esperem que no.
0: Nacho, moltes gràcies.
4: Vinga, bona nit.
0: Pigante, moltes gràcies.
4: Bona nit.
0: Senyores, senyors, ho deixem així, ara vos deixem amb les cançons de la nostra vida. 6:30 de la matinada, la remissió d'este programa. Si estàs al Sante, bon dia. Més esports en esta sintonia demà a les 2 amb Daniel Mosilla i Esports a Punt. De seguida tindreu el podcast del programa en les nostres xarxes socials i en el web d'Apunt. Recordeu fer-vos subscriptors perquè és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Nosaltres tornem demà, dijous, a les 11. Acaba 90 minuts, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.
2: La informació esportiva en 90 minuts. Som la veu de tots. Som Apple.
5: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
6: Segunda escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Segunda Escena. Institut Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana.
7: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
8: ¡Regarde la gilipollua!
7: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
9: La próxima semana hablaremos del gobierno.
7: Generalitat Valenciana.
9: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
10: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
11: Són les 8.
12: Les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
13: Bon dia. Quinta nit de treball en l'incendi que afecta el Parc Natural de la Serra d'Espadà. Són 9.300 hectàrees calcinades per un foc que continua sense control, però que ara està a perímetre, tot i que encara aquest perímetre no està assegurat. Es qualificava esta nit de crítica, és el que deia l'operatiu d'extinció, perquè dels treballs d'esta nit depenia com es desenvoluparà el curs del foc. Fem la primera parada en directe al centre de comandament. A la Vall d'Uixó està Elena Riego. Elena, bon dia.
14: Bon dia, Alba. Doncs avui comença així una jornada en la que està previst que tots els mitjans aeris puguen eixir a treballar a causa de les bones situacions, bones previsions meteorològiques. Això sí, tot després d'una nit que aparentment ha sigut tranquil·la, però l'esglai arribava a la una de la matinada i és que s'ha declarat un altre incendi a la comarca del Baix Maestrat entre les localitats de Rossell i Bell. De seguida els ampliem aquesta informació.
13: De seguida, efectivament, tornem allà a la Vall d'Uixó. Este dimecres el fum s'hi ha permès treballar als mitjans aeris, almenys bona part del dia. Més de 30 que han fet descàrregues als punts més perillosos, com Artana, on de fet han reviscolat les flames. L'operatiu és el més ampli possible.
15: Estamos a relevos de 24 horas sin descanso hasta que consigamos la fase de estabilización, que es el objetivo. Los trabajos se han centrado en toda la cabeza del incendio y básicamente estamos trabajando en la zona de Artana, que es donde ha habido alguna reproducción.
13: Així ho explicava el cap de l'operatiu. Els equips d'extinció van per davant del foc per evitar que continuï avançant. L'evolució és positiva, però encara no s'atreveixen a dir quan podran controlar este incendi. Caldrà esperar, diuen, almenys 48 hores. Ampliem informació sobre este incendi en el sumari. Es mantenen els confinaments i les evacuacions almenys fins a esta mitjanit. Juan Carlos Valderrama, el conseller, va anunciar ahir en l'última compareixença des del centre de comandament.
16: Respecto a los confinamientos y las evacuaciones, se van a seguir manteniendo hasta mañana a las 23:59, con lo cual no hay ninguna variación al respecto.
13: També es manté l'obligació de beure aigua embotellada a la Vila Vella i la recomanació d'usar mascareta en les zones amb fum. Sofia Rigo, bon dia.
17: Bon dia. En estos moments, els albergs habilitats a Segorbe queden 128 persones, amb un cofà 45, però a Onda i Nules ja no pernocta ningú, tot i que continuen oberts per a diversos servicis. A un grup de 150 persones les han traslladades a la residència de Luzzi, al centre d'alt rendiment Penyeta Roja de Castelló i al balneari de la Vila Vella per a més comoditat i en previsió de si avui no es pren la decisió volguda, que és la de poder tornar.
13: I a Zamora ja hi ha prop d'un miler de veïns desallotjats en una dotzena de municipis i confinats en dos més.
17: Durant tota la nit han treballat els bombers del Consorci Provincial de Zamora per a defensar les cases de Fermosella i Palazuelo de Sayago. De les flames estan molt a prop dels nuclis urbans i s'ha demanat ajuda a l'UME. Hi ha quatre carreteres de la zona, una autonòmica i tres provincials tallades, però sobre l'incendi que afecta el centre de la península arriben bones notícies. Després de calcinar vora 80.000 hectàrees, el ministre de l'Interior confirmava ahir de vesprada que el foc ja està estabilitzat. Fernando Grande Marlaska.
18: Desde un punto de vista técnico, el incendio que abarca la emergencia de interés nacional, o nivel 3, se encontraría técnicamente estabilizado, lo cual es una buena noticia.
13: I el jutge José Luis Calam autoritza la UDEF a investigar els comptes de l'expresident Rodríguez Zapatero, el seu entorn i diverses empreses.
17: El magistrat posa el focus en la seva secretària per comprar una casa de 132.000 euros sense demanar cap hipoteca. En les últimes hores hem sabut també que Begoña Gómez ha canviat d'advocat i ha triat Jaime Campaner, especialitzat en dret penal i processal i expert en juís amb jurat.
13: en els esports. L'actualitat ens la porta Eva Casany. Bon dia.
19: Bon dia, Alba. El bloc repassarem els amistosos que van disputar ahir. Villarreal i Castelló, els groguets s'han classificat per a la final de la Como Cup i els orelluts continuen invictes en esta pretemporada. En tenis esta matinada, Rafa Jodar ha superat Nisi Kori a l'Obert de Washington i ja està en quarts.
13: Gràcies, Eva. Després ampliem. També volem saber quin és l'estat de les carreteres. Avui de nou, Sonia López, volem saber què és el que passa en eixa zona de l'incendi de la Vall d'Uxó.
20: Alba, segons l'última actualització de fa una hora de la Direcció General de Trànsit, continuen tallades 8 carreteres a la zona de l'incendi, les mateixes que ahir i després ahir. Pel que fa a la resta d'Espanya, només queden altres 4 carreteres tallades, com ha dit Sofia en el sumari, i estan a Zamora. Quant al trànsit, a hores d'ara, només trobem congestió de circulació a la zona de València i en concret destaca el bypass de la Set, que té 6 quilòmetres de retenció per un vehicle detingut a l'altura de l'Origuilla. Esta retenció està més o menys des del Dallà en direcció Castelló.
13: Gràcies, Sonia. Després actualitzem aquesta informació important, importantíssima, com sempre, però en estos dies d'incendis més. La previsió de l'oratge, Victoria Rosselló, bon dia.
21: Bon dia, Alba. Es mantenen les condicions relativament favorables per a fer-se amb l'incendi de la Vall d'Uixó. Continua el règim de brises, per tant, la humitat ambiental serà relativament alta i hem de dir que les temperatures també, per altra banda, es mantenen molt altes en la zona, entre 30 i 34 graus. Tindrem avui de màxima, demà s'afegeixen al perill extrem d'incendis la possibilitat de tempestes a les comarques de l'interior nord.
13: Després ampliem la previsió, són les 8 i 5, així es presenta de moment el dia, de seguida aprofundim en tots els sols, acompanyarem com sempre fins les 9 i mitja per a punt i per la tele, per a punt ràdio i per a punt televisió. Vicenç Ober està en la producció, Patricia Valero en el control tècnic, anem amb tot.
2: L'actualitat informativa en les notícies del matí.
13: Quint any de treball en l'incendi que afecta el Parc Natural de la Serra d'Espadà. Són 9.300 hectàrees calcinades per un foc que continua sense control, però que ara està perimetrat. Un perímetre que, no obstant, no està encara assegurat. El cap de l'operatiu, Antonio Rodrigo, ha explicat en les últimes hores que el cap de l'incendi està localitzat i avança molt lentament, amb la qual cosa està deixant treballar els bombers. Sofia.
19: La preocupació és màxima perquè és un incendi molt difícil de controlar. L'orografia de la serra i la massa forestal impedeixen accedir a algunes zones on només es pot arribar des de l'aire. Ara bé, este dimecres el fum ha permès treballar als mitjans aeris, més de 30 que han fet descàrregues als punts més perillosos com Artana, on han reviscolat les flames.
15: Estamos a relevos de 24 horas sin descanso hasta que consigamos la fase de estabilización, que es el objetivo. Los trabajos se han centrado en toda la cabeza del incendio y básicamente estamos trabajando en la zona de Artana, que es donde ha habido alguna reproducción, y asegurando casi todo el perímetro.
19: Els equips d'extinció van per davant del foc per evitar que continuï avançant. L'evolució és positiva, però encara no s'atreveixen a dir quan el podran controlar. Caldrà esperar, diuen, almenys 48 hores. Les d'esta nit eren hores crítiques.
15: Y esta noche será crítica porque esta noche se realizan trabajos que van a determinar mucho cómo puede evolucionar el incendio. Estamos en un momento bastante favorable de climatología y los medios van a poder trabajar. Tenemos más medios de los que teníamos hasta ahora porque se van incrementando cada día y entonces tenemos una potencia de ataque muy buena.
19: El perímetre afectat ara mateix és de 82 quilòmetres.
13: Doncs quan són les 8 i 7 minuts, tornem en directe. Volem saber l'última hora, com ha passat eixa nit i com ha estat pel que respecta a eixes tasques d'extinció. Elena Riego, des del punt de comandament, bon dia.
14: Bon dia de nou, Alba. Doncs la primera informació que els podem transmetre des d'ací és que els bombers ens informen que no pareix que avui es puga estabilitzar aquest incendi. Això sí, també ens donen una visió optimista del dia d'avui perquè hi ha bona previsió meteorològica i això el que permetrà és que tot el dispositiu aeri puga treballar. Avui els esforços es centraran en l'eix que comprèn les localitats entre Artana i Eslida, també altres localitats com Alcúdia, Deveo, Benitandús o Tales. I tot això passa després d'una nit que ha sigut aparentment tranquil·la, però que també ha deixat un esglai, i és que a la una de la matinada es declarava un altre incendi en la comarca del Baix Maestrat i s'han hagut de desplaçar alguns dispositius fins allí. Tot això, afortunadament, ha quedat en un esglai, com comentàvem, l'incendi s'ha controlat ràpidament i els esforços es centren de nou ací, a la Plana Baixa.
13: Gràcies, Elena. A nit es va declarar també un incendi a la Mata, a Torrevieja. Anem en directe a la delegació de la Can, Luis Empere. Bon dia.
1: Hola, bon dia. El foc es va iniciar dins del perímetre del Parc Natural de les Llacunes de la Mata Torrevieja, entre dos grans urbanitzacions. Van intervindre els servicis d'emergència, que de seguida van aconseguir sufocar les flames en hora i mitja. L'incendi estava extingit i els efectius de bombers van assegurar la zona per evitar que revifaren les flames.
3: Gràcies, Lluís. Mentrestant, la situació d'evacuats i de confinats en este incendi de la Vall d'Uxó es manté, ja ho han sentit, 24 hores més fins a la mitjanit d'avui, si no hi ha modificacions. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
16: A los confinamientos y las evacuaciones se van a seguir manteniendo, con lo cual no hay ninguna variación al respecto. Y también comunicar que continuamos recomendando la consumo de agua embotellada, fundamentalmente en la Vila Vella.
3: Es manté també l'ús de mascaretes en les zones amb presència de fum. El Pidia Viver, bon dia. Quants municipis bon dia queden evacuats?
22: 14 són els municipis, el veïnat dels quals continua evacuat. La majoria des de dissabte, ja han passat, per tant, 5 nits fora de casa. En estos moments, els albergs habilitats queden a Segorbe 128 persones, a Moncofa 45, però a Onda i Nules ja no pernocta ningú, tot i continuen oberts per a diversos servicis de menjar. Això sí, a un grup de 150 els han traslladat a la residència de la UGI, al centre d'alt rendiment Penyeta Roja de Castelló i al balneari de la Vila Vella, per a més comoditat i en previsió si per avui al final no es pren la decisió volguda de poder tornar.
23: Aquí nos hemos apoyado todos desde el primer momento que nos hemos visto, sin saber el nombre de ellos. Nos hemos apoyado todos, desde los más jóvenes hasta los más mayores, nos hemos hecho todos una piña, somos una familia.
24: Jo patia més que res per els meus familiars, perquè a veure, jo soc jove, puc dormir en qualsevol puesto, però a lo millor mon tio o algun familiar que és més vell, pues sí que patia més per això. A veure, ansietat o por, no, perquè jo confio en que ho anaven a fer bé, saps? Però és el que t'he dit, és el sentiment de pena de veure que se'n va tot a fer la mà.
22: Ahir de vesprada, el cap del Consell Pere Llorca va visitar l'Albert de Nules, la residència de majors de la Vall d'Uixó i el poble de la Vila Vella. Els que van tornar fa dos dies estan preocupats pel futur imminent.
25: Si no mostrem la gent dels pobles a fer coses, així no n'hi ha solució. Te parlé de la part més propa als pobles, de les pinaes, de tornar-ho a repoblar, tornar a talar tots els que estan cremats, perquè n'hi ha molta feina i n'hi ha molts incendis en Espanya, entonces no vindran així i ja van.
22: El dispositiu d'extinció permetrà que avui Alba, a través de la Guàrdia Civil i els ajuntaments, l'accés controlat dels propietaris als municipis evacuats per alimentar els animals o arreplegar mascotes.
3: Gràcies, Elpidia. I la presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, s'ha reunit amb els alcaldes i alcaldesses de les zones afectades per l'incendi per informar-los de la posada en marxa, Sofia, d'un seguit d'ajudes econòmiques.
26: Els municipis amb territori cremat rebran 100.000 euros. Altres localitats sense zones cremades en percebran 5.000 per a sufragar les despeses que ha comportat l'evacuació. Totes aquestes ajudes seran de lliure disposició i s'entregaran de manera immediata. Escoltem la presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, i les alcaldesses d'Eslida i Villamalur, Lucía Doñate i Rosa Maria Gómez.
27: Les ajudes quan arriben d'esta manera a un ajuntament, jo que sóc alcaldessa UCB, te permeteixen disposar per a lo que necessites. De podran comprar aigua si es veien necessiten aigua, per ficar un exemple perquè ens entenguen, o podran arreglar el camí municipal que porta el depòsit, o podran arreglar l'accés a les piscines si ha sigut danyat, o qualsevol cosa que ells consideren.
28: Som municipis xicotets i necessitem tot el recolzament per a poder gestionar el post-incendi.
29: Ens faran des d'un contra de diputació la neteja del poble antes de tornar els evacuats.
3: El foc actiu carbonitza boscos i camps i la Unió Llauradora i Ramadera ha presentat un pla extraordinari de recuperació agrària per a les explotacions afectades per l'incendi a la Vall d'Uxó. La Unió reclama a les administracions públiques un ampli paquet de mesures per a recuperar-les, per a fer costat a la ramaderia i l'apicultura i per a convertir la reconstrucció del territori en una eina de prevenció contra futurs incendis.
26: L'organització agrària advertís que dels danys econòmics sobre els cultius com els cítrics, l'oliva, l'armela, el nyespro, el raïm, l'advocat o el suro, que necessitaran un llarg període per a recuperar la capacitat productiva. Carles Peris és el secretari general de la Unió.
30: No podem permetir que, com a conseqüència d'una devastació tan gran
0: com aquesta pues, abandonen més explotacions agràries i ramaderes que al final mantenen la població en els pobles, en l'interior i en les zones rurals i també fan un paper fonamental de tallafoc.
26: L'Associació Valenciana d'Agricultors, Ava Saja, també reivindica ajudes. Escoltem el seu president, Cristóbal Aguado.
4: Goteos, arbres, cultius, tot el que s'ha cremat, per una valoració objectiva encara no està. Però indudablement és una valoració molt alta. L'incendi va tirar molta gent del camp a casa.
3: I un últim apunt en tot este context. Avui arrenca l'Arenal Sound a Borriana. L'evolució de l'incendi podria condicionar la celebració d'este festival perquè el foc és, segons les autoritats, molt dinàmic. El recinte on es fan els concerts i que reunirà 150.000 persones està a només 15 quilòmetres de la zona on es va originar el foc. Aquesta situació obliga a augmentar la seguretat i tots els recursos necessaris perquè es puga celebrar amb total seguretat. N'estarem pendents.
2: Les notícies del matí.
3: Són les 8 i quart. Durant tota la nit han treballat els bombers del Consorci Provincial de Zamora per a defensar les cases dels municipis de Fermoselle i Palazuelo de Sayago. Les flames estan molt a prop dels nuclis urbans i s'ha hagut de demanar ajuda a l'UME.
26: Sí, l'incendi evoluciona molt ràpidament. Està declarat de nivell 2, el màxim en perillositat, i ja ha obligat a desallotjar una dotzena de municipis i a confinar-ne dos més. Hi ha prop d'un miler de veïns afectats, entre ells els de dos residències de persones majors i els allotjats en un càmping.
3: Sobre l'incendi que afecta el centre de la península, Toledo ja ha quedat fora del nivell 3 d'emergència i per als llocs que encara continuen sota esta declaració, a Madrid i Ávila, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, feia ahir un anunci.
18: Desde un punto de vista técnico, el incendio que abarca la emergencia de interés nacional, o nivel 3, se encontraría técnicamente estabilizado, lo cual es una buena noticia.
3: Estabilitzat, per tant, el que ja és l'incendi més greu de la història d'Espanya, comencen a alçar-se les restriccions, però ara queda la devastació. Dani Ortega.
5: El fum comença a perdre protagonisme, però el paisatge continua marcat pel negre. Una setmana després que esclatara l'emergència, els incendis de Madrid i Ávila ja estan estabilitzats, encara que els treballs continuen sobre el terreny i es manté el nivell màxim d'emergència. En conjunt, els tres grans incendis han calcinat prop de 80.000 hectàrees, una superfície superior a la de tot el municipi de Madrid. L'evolució favorable permet continuar la desescalada. Els últims municipis evacuats d'Ávila recuperen la normalitat. A la Comunitat de Madrid també tornen a casa els veïns d'una pedania de l'Escorial i d'una urbanització de Villa del Prado. En total, 24.000 persones han pogut tornar ja a les seues cases, però prop de 9.500 continuen evacuades. El balanç també deixa un centenar d'habitatges destruïts a la Comunitat de Madrid, segons dades oficials.
6: Todos mis recuerdos, todo lo tenía aquí, lo hizo mi papá hace 40 años y se ha perdido todo.
7: Por fuera está totalmente quemada. No tenemos luz, ni agua, ni internet. Pero bueno, saldremos adelante.
5: Amb els incendis estabilitzats, el repte ja no és només evitar revifades, sinó ajudar els afectats a tornar a començar.
3: I continua la preocupació a França per una desena de rebrots en l'incendi de la Gironda al sud-oest del país. S'han cremat 92.000 hectàrees, és la superfície més gran registrada en dos dècades.
26: El foc més devastador de la història recent del país continua estabilitzat, però el fort vent i les altes temperatures amenacen de fer revifar les flames. A Portugal, després d'hores complicades, s'han donat per controlats dos incendis que estaven molt prop de passar la frontera amb Espanya.
3: Per cert, que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha proposat a la Comissió Europea que Mallorca siga la seu del futur hub europeu de lluita contra els incendis del Mediterrani Occidental. Este organisme coordinarà la resposta davant dels grans incendis que, com estos, afecten el sud d'Europa.
8: He enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea para que el lugar elegido para crear un hub de lucha contra incendios en el Mediterráneo Occidental, que es la geografía que a nosotros nos ocupa y nos representa, se ubique en la isla de Mallorca.
13: És un dels titulars que Sánchez ha avançat en la roda de premsa posterior al tradicional despatx que ha mantingut amb el rei Felip VI al Palau de l'Almudaina.
26: A Sánchez li han preguntat per l'indult parcial concedit pel govern a l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs. Un indult que, segons ha explicat Sánchez, complís amb la sentència del tribunal que el va condemnar.
8: La opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és precisament el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos, ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
13: Les associacions de víctimes de la Dana feien sonar ahir les alertes a la mateixa hora que va sonar el 29 d'octubre de 2024, fa ja 21 mesos.
26: La concentració a les portes del Palau de la Generalitat, que va reunir 200 persones i diferents entitats socials, cíviques i sindicats, ha recordat les 231 persones que van morir i també a la resta de les víctimes, moltes de les quals encara pateixen les conseqüències. La manifestació mensual amb el lema Mazón a presó ha tornat a demanar que se suprimisca l'aforament de l'expresident i ha manifestat la voluntat que no s'oblide el que va passar. Rosa Álvarez i Marilo Gradolí, presidentes de dos de les principals associacions de víctimes.
9: Se pretén que no s'olvide a les persones, que aquestes persones tenien vida i que tenia que continuar en la vida. I una persona sol és mort de veritat si se s'olvida, i no que no n'hi ha que deixar que s'olviden, i n'hi ha que mantenir una memòria viva per ells i per a que no torni a passar.
10: Tornar a cridar l'atenció sobre un tema que és l'aforament de Carlos Mazón. Estem iniciant una campanya de cartes al Constitucional per a que no li s'aplique l'aforament i que la jutgessa de Catarroja pugui fer la seva investigació com cal.
13: Pel que fa precisament a aquesta investigació judicial, a aquest procediment, ahir l'alcaldessa de Godelleta va declarar davant de la jutgessa que instruís el cas i va assegurar que no va ser conscient de la situació que s'estava vivint al seu municipi fins a les 8 de la vesprada.
26: Amparo Pardo ha assenyalat en la seva declaració que es van tallar totes les comunicacions a les 4 i mitja i que no va tindre notícies de res ni tampoc va rebre cap correu electrònic. Assegura que va suspendre les classes i un plenari municipal i que va estar a casa fins les 8 de la vesprada quan la policia local va anar a buscar-la perquè ja hi havia problemes d'inundacions en algunes urbanitzacions. Va dir que va ser aleshores quan va habilitar l'Ajuntament i sa casa per acollir desallotjats. La jutgessa ha decidit citar a declarar el cap de la policia local de Godelleta i ha ordenat obtindre els registres telefònics de l'alcaldessa. A més, ha descartat citar per segona vegada l'alcaldessa de València, Maria José Català, perquè torni a declarar i l'audiència li ha donat la raó i no citarà els consellers Vicente Martínez Mus i José Rovira. Avui és el torn perquè declara l'alcalde de Torís, Ismael Corell, en la seva localitat va ser clau la quantitat de litres per metre quadrat que van caure i és un dels punts crítics de la Dana.
13: Ahir coneixíem els resultats de CaixaBank, avui és el torn del BBVA, el Pídia.
11: Igual de positius o més perquè són de rècord 6.000 milions de beneficis en el primer semestre del 2026, és a dir, un 11% més que en el mateix període de l'any passat. El conseller delegat del BBVA, Onur Genç, trau pit per estos resultats que considera extraordinaris.
12: Un incremento muy superior al de nuestros competidores, lo que nos posiciona como el banco con mayor crecimiento de Europa. Estas cifras se vieron acompañadas por unos excelentes niveles de rentabilidad por encima del 22%.
11: Genç ha anunciat una recompra d'accions per valor de 2.000 milions d'euros.
13: Del jutge de l'Audiència, José Luis Calama, ha autoritzat l'UDEF a investigar els comptes de l'expresident Rodríguez Zapatero, el seu entorn i també diverses empreses.
26: El magistrat que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra ha ordenat rastrejar en concret 60 comptes bancaris vinculats amb la presumpta trama i posa el focus en la seva secretària per comprar una casa de 132.000 euros sense demanar cap hipoteca.
13: I en les últimes hores hem conegut també que Begoña Gómez ha canviat d'advocat, ha triat Jaime Campaner, especialitzat en dret penal i processat el Pídia.
11: Sí, Campaner és l'advocat, entre d'altres, de l'esportista Rafa Mir, condemnat per agressió sexual, i del fill major de Jordi Pujol, acusat de corrupció i pendent de sentència. Gómez, recordem, està pendent de la resolució d'obertura del juí oral.
3: Gràcies. Anem a Alacant. Ahir de vesprada va morir un home a la platja de la Grava, a Xàbia. Lluís Empere, delegació, bon dia.
1: Bon dia. Sí, es tracta d'un home de 67 anys que estava banyant-se a la platja i en notar que tenia febre va demanar ajuda per eixir de l'aigua. Quan esperaven que arribara l'ambulància que havien demanat per atendre'l i ja fora de l'aigua l'home va entrar en parada cardiorrespiratòria. Després de diferents intents per reanimar-lo, els servicis d'emergència van certificar la mort.
3: Gràcies, Lluís. Anem amb un últim assumpte en clau cultural. Les hem de contar una iniciativa impulsada per la Diputació de València.
14: L'Orquestra Simfònica Caixa Ontinyent, dirigida per Roberto Turlo, ofereix un total de 6 concerts amb entrada lliure i fins a completar l'aforament que se celebren el dia 25 de juliol, del 25 de juliol al 3 d'octubre. El projecte va arrencar dissabte passat a l'Auditori del Parc Sant Felip de Benimodo, a la Ribera Alta, i ahir mateix a la plaça del Palau d'Aielo de Malferit, a la Vall d'Alba. El mes de setembre la gira arribarà a Utiel, Enguera, Sueca i a l'octubre a Oliva.
3: Ja han vist, de moment, a Aielo de Malferit i a Benimodo està aquest territori simfònic, aquesta iniciativa de la Diputació i de Fundació Sonora. Amb eixa música arribem a la primera pausa de les notícies del matí.
15: Som la veu de tots. Som A Punt. El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca torna un any més a Peníscola. Del 24 de juliol al 2 d'agost, el Castell del Papa Luna i el Palau de Congressos acolliran 9 grans concerts, un espectacle familiar gratuït i el tradicional piromusical. T'esperem! Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
16: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
17: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
19: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
20: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
21: ¡Regarde la gilipollúa!
20: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
23: La próxima semana hablaremos del gobierno.
20: Generalitat Valenciana.
24: A Punt, la radio pública. Gracias por sintonizarnos.
3: Esports. Les notícies del matí. Saludem de nou Eva Cassany. La Lliga està, Eva, com aquell que diu, a tocar i els equips s'apuren per acabar de posar a punt l'engranatge.
30: Sí, ahir va ser el torn del Villarreal i del Castelló. Es grogueix amb un triangular a Itàlia. Jugaren 2 minipartits de 45 minuts contra la Lula i el Como. El primer amistós contra un rival fluixer de la Lliga de l'Aràbia Saudí va ser un passeig per als d'Íñigo Pérez, que golejaren per 3-0 amb doble d'Ayoce i un gol de Sergi Cardona. Més seriós va ser el segon duel, que acaba 1-1. Davant tenien el Como de Cesc Fàbregas, que la pròxima temporada jugarà Champions, i es va notar el nivell. Tot i això, estigui equilibrat. Els italians avançaren en el marcador, però Moleiro quasi immediatament empatà. En la tanda de penals s'imposaren els groguets, que disputaran la final de la Comu Cup dissabte contra l'Ens francès.
3: Eva, li va anar millor al Castelló.
30: Sí, jugaven contra el Girona, arriba el directíssim per a l'ascens a primera. El resultat empata 3, un d'aquests partits que agraden molt a l'afició, però menys als entrenadors. Els gols van ser obra de Raúl Sánchez, Álvaro García i Juanjo Nieto. Bons minuts i assistència per a italià Antonio Gala, que debutava en l'albinegra. El tècnic es mostrava satisfet, Pablo Hernández.
31: Hemos encajado 3 goles, pero bueno, somos capaces de marcar 3, de generar algunas ocasiones más claras. Creo que al final, cómputo general hemos merecido ganar. Lo que digo, ¿no? Es pretemporada, sirve para aprender, esto nos ayudará, ¿no? a corregir cosas y sobre todo pues reforzar las cosas buenas, que han sido muchas hoy también.
30: L'equip continua invicte i amb bones sensacions.
3: A Elx va ser ahir dia d'anuncis, però en forma de fitxatges.
30: Sí, ja era hora, perquè oficialitzaren el primer Ferniño Pólvora per a la davantera il·licitana procedent del Burgos. L'atacant espanyol de 25 anys, format al planter del Villarreal, arriba per una quantitat pròxima als 3 milions d'euros i després de fer 7 gols en la temporada passada en segona. El mercat està complicat, així ho explicava el president de l'Elx, Joaquim Vitrago.
0: La direcció deportiva està treballant en... bueno, para cada posición que nos pueda hacer falta, pues con 3, 4 o 5 opciones, ¿no? Estamos todos iguales, igual que estamos todos los clubes buscando 4 o 5 opciones para cada puesto, están los jugadores viendo 4 o 5 opciones de equipos para recalar, ¿no? Entonces, sí que es cierto que el hecho de que la competición arranque antes de que acabe el mercado de fichaje, pues distorsiona esta situación.
3: Conflictiu això del tancament del mercat, però res comparat amb el conflicte de la final de la Mundial.
30: Sí, perquè la FIFA ha obert un expedient després d'aquesta tangana final entre alguns jugadors de l'Argentina que van agredir jugadors de la selecció espanyola en una baralla lamentable. A aquest expedient li l'han obert a futbolistes de l'Albiceleste, Paredes, Nahuel Molina i Roberto Fabián Ayala del cos tècnic, però també, increïblement, han inclòs en aquesta investigació l'espanyol Gavi, que acaba colpejat i per terra.
3: Una última cosa del futbol. Rafa Mir està prop de firmar un contracte amb l'equip grec d'Aris de Salònica.
30: Això després que el jutge de l'Audiència de València, que el va condemnar a més de 8 anys de presó per agressió sexual amb violència, li hagi donat permís per a residir al país celeste esta temporada. Recordem que el jugador va recórrer esta sentència. Mira, haurà de signar una volta al mes al consolat espanyol. El davanter murcià, que encara tenia un any de contracte amb el Sevilla, ha estat esta pretemporada entrenant en solitari perquè no entraven els plans del tècnic Luis García Plaza. Ara l'equip andalús rescindís així el seu contracte.
3: Anem amb el tenis. Esta matinada Rafa Jodar ha superat Nishi Cori en l'obert de Washington.
30: Li ha amargat la festa perquè el japonès estava a punt de retirar-se, somiava en repetir i guanyar aquest torneig 11 anys després, però el madrileny ja està en quarts i s'enfrontarà a Musetti.
3: N'estarem pendents. I en el món de la cistella, ahir, doble notícia per al València Bàsquet.
30: Presentaren la camiseta els dos campions de Lliga, en Xics i Xiques, portaran el tradicional color taronja amb el logo dels 40 anys i també el calendari de l'Eurolliga. Començaran en la màxima competició continental el 25 de setembre a casa del Besiktas turc i acabaran a la pista de l'Olympiacos, on estarà Jan Montero.
3: Eva Casan, gràcies.
30: A tu, Alba.
3: Adéu. 8:31, parlem de nou de la situació a les carreteres i del transport públic. En primer lloc, Sònia López-Ola, de nou, recordem que a la zona de l'incendi, a la Vall d'Uixó, continuen tallades 8 carreteres secundàries.
2: Així ho indica l'última actualització de la DGT. Són les comarcals que connecten, recordem, Azuévar amb la Vall d'Uixó, Tales amb Fuentes d'Aiòder, Almedíjar amb Aín, també la connexió per la CB215 entre Algímia d'Almonacid i l'Alcúdia de Veo, entre Aiòder i Caudiel, també la 215 de Neu de Xóvar amb Eslida i per últim també la carretera que comunica Nules i Onda. Quant al trànsit a hores d'ara, Alba, tenim congestió a la zona del bypass de la 7 a València, en concret a la zona de Ribarroja per un vehicle detingut que genera uns 5 quilòmetres de retenció cap a Castelló i també un altre vehicle que també està detingut, està el carril tallat i també genera uns 3 quilòmetres de congestió en sentit Alacant. També l'entroncament de la 3 amb la 7 cap a Alacant i la zona de Sembré de la B30 i la Ronda Nord. I pel que fa als trens, atenció si demà tenen previst viatjar en tren, atenció a possibles afectacions perquè el sindicat ferroviari ha convocat demà una nova jornada de vaga en Renfe que coincidís amb l'operació Isida, és la tercera jornada de vaga d'aquest estiu i es podem dir que el Ministeri de Transports ha fixat uns servicis mínims del 73% en alta velocitat i llarga distància, el 65% en mitjana distància i en Rodalia serà del 75% en hora punta i del 50% la resta del dia.
3: Gràcies, Sònia, i anem ja també a saber què és el que ens depara l'horatge. Important la previsió avui, són les 8:32. Victòria Roselló, ampliem aquesta previsió.
4: Bon dia, Alba. Continuem en esta situació de nou episodi de calor que farà pujar les temperatures. Ahir ja ho feren. Ho han fet també les mínimes. Les mínimes ens han deixat avui una nit torrida o inclús tropical en bona part del territori, tot i que cap a l'interior encara es mantenen fresques, entre 12 i 14 graus. Alguns observatoris privilegiats, però en tota la línia litoral no han baixat dels 25 o 26 graus i aquesta situació es mantindrà en els pròxims dies. Amb unes màximes també altes. Després de la pujada d'ahir encara pujaran un poc més i es mantindran almenys fins a l'inici de la setmana. En quant a les condicions de meteorològiques que afecten l'incendi, podem dir que són favorables en el sentit que funcionen les brises, també ho faran avui, mantindran unes humitats al voltant de 50-60% durant la vesprada i tindrem vent de procedència marítima. Ara bé, les temperatures han pujat, ja ho feren ahir, i en la zona estaran entre 30 i 34 graus. Per tant, continuem amb un perill extrem d'incendis, ja que no s'esperen pluges significatives en els pròxims dies i que aquestes altes temperatures que deixen un rècord de mes de juliol, històricament parlarem probablement del més càlid des que es tenen registres en les nostres terres i també a la península Ibèrica, encara mantindrà aquests valors molt elevats fins a mitjan setmana vinent, com comentem. A més, demà s'afegeix la possibilitat de tempestes a partir del migdia en zones de muntanya de l'interior nord. Seran puntuals i aïllades, però poden anar amb acompanyament elèctric i això també seria un factor encara de risc afegit per la possibilitat d'incendis.
3: Gràcies, veurem com avancen, estarem molt pendents. Adeu.
4: Adeu.
5: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
3: Quint any de treball en l'incendi que afecta el Parc Natural de la Serra d'Espadà. Són 9.300 hectàrees calcinades per un foc que continua sense control, però que ja està perimetrat, tot i que un perímetre que no està assegurat. Sofia Riegola, de nou.
6: Així és, el cap de l'operatiu, Antonio Rodrigo, ha explicat que el cap de l'incendi està localitzat i avança molt lentament, amb la qual cosa està deixant treballar, ha dit els bombers. Este dimecres el fum ha permès treballar als mitjans aeris, més de 30 que han fet descàrregues als punts més perillosos com Artana, on han reviscolat les flames.
7: Estamos a relevos de 24 hores sin descanso hasta que consigamos la fase de estabilización, que es el objetivo. Los trabajos se han centrado en toda la cabeza del incendio y básicamente estamos trabajando en la zona de Artana, que es donde ha habido alguna reproducción, y asegurando casi todo el perímetro.
3: Es mantenen els confinaments i les evacuacions almenys fins a esta mitjanit. Juan Carlos Valderrama, el conseller d'Emergències, ho va anunciar ahir en l'última compareixença des del centre de comandament.
8: Respecto a los confinamientos y las evacuaciones, se van a seguir manteniendo hasta mañana a las 23:59. Con lo cual no hay ninguna variación al respecto.
3: Es manté també l'obligació de beure aigua embotellada a la Vila Vella i la recomanació, Sofia, d'usar mascareta a les zones amb fum.
6: Així és, Alba. En estos moments els albergs habilitats a Segorbe queden 128 persones, a Moncofa 45, però a Onda i Nules ja no pernocta ningú, tot i que continuen oberts per a prestar diferents servicis. A un grup de 150 persones les han traslladades a la residència de Lutzi, al centre del rendiment Penyeta Roja de Castelló i al balneari de la Vila Vella per a que tinguin més comoditat i en previsió de si avui al final no es prenguera la decisió que tots estan esperant, que és poder tornar a casa.
3: I a Zamora ja hi ha prop d'un miler de veïns desallotjats pel foc en una dotzena de municipis i confinats en dos més.
6: Durant tota la nit han treballat els bombers del Consorci Provincial de Zamora per a defensar les cases de Fermoselle i Palazuelo de Sayago. Les flames estan molt a prop de nuclis urbans i s'han demanat ajuda a l'UME. Hi ha quatre carreteres de la zona, una autonòmica i tres provincials, tallades. I sobre l'incendi que afecta al centre de la península, arriben bones notícies. Després de calcinar vora 80.000 hectàrees, el ministre de l'Interior confirmava ahir de vesprada que el foc ja està estabilitzat. Fernando Grande Marlaska.
9: Des d'un punt de vista tècnico, el incendi que abarca la emergència d'interès nacional o nivell 3 s'encontraria tècnicament estabilitzat, lo qual és una bona notícia.
3: 8:37, fem pausa i de seguida iniciem el temps per a la reflexió, per a l'anàlisi en les notícies del matí.
5: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. Apunt Ràdio, de tu a tu.
10: Este verano el cine se disfruta frente al mar. Del 9 de julio al 28 de agosto, vuelve cine en las playas de la Diputación de Valencia. 44 proyecciones gratuitas en 22 playas. Cine, playa, verano... El mejor plan para disfrutar en la provincia de Valencia. Más información en turisme.dival.es.
1: A l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als Jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
11: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
12: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
13: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
14: Som la veu de tots. Som APO.
18: La tertúlia en A Punt. Les notícies del matí.
3: 8:39, continuem amb les notícies del matí. És temps, com dèiem, ja per a la tertúlia, per a l'anàlisi. Saludem els periodistes que ens acompanyen. Avui la primera, Sònia García, de Es Diario. Bon dia, Sònia.
22: Hola, bon dia.
3: Com estem?
22: Molt bé, gràcies.
3: Saludem també Víctor Maceda del Temps. Víctor, bon dia també.
25: Què tal, bon dia.
3: I veurem que en l'estudi ens acompanya també un altre convidat, ell és Artemi Cerdà, és catedràtic de Geografia Física de la Universitat de València. De seguida parlarem amb ell, i el saludem per descomptat. Artemi, bon dia.
26: Bon dia.
3: De seguida parlarem amb ell perquè avui ens interessava, ja en este quin dia d'incendi, un poc valorar què és el que estem perdent i també veure com serà el després d'este foc que de moment està arrasant. Una part important de l'incendi, del foc de la Vall d'Uixó ha penetrat ja al Parc Natural de la Serra d'Espadà. És un dels espais forestals més importants de la Comunitat Valenciana, una extensió de 31.000 hectàrees. Estem per 3 comarques, 19 municipis de les comarques del nord. I la nostra companya, Empar Soriano, ha parlat amb Víctor Bayona, el president de l'Associació d'Amics de la Serra d'Espadà, sobre este pulmó verd de la nostra casa.
27: El gran pulmó verd de les comarques del nord es crema.
28: Està cremant una àrea, un ecosistema mediterrani típic, en una vegetació piròfita com són els pi blancs, i sobretot el que caracteritza la Serra d'Espadà seria el bosc de surera, que també s'ha cremat.
27: Vora 6.000 hectàrees del parc natural ocupen estos boscos de sureres autòctons que necessiten la terra de pedra roja pròpia i única d'este ecosistema.
28: Jo, per lo que he vist en la cartografia, podríem estar parlant de un 25% de l'àrea cremada podria ser bosc de surera.
27: El franc oest, que tant preocupa en estos moments, s'endinsa a poc en el cor de la serra. Les conseqüències són encara incalculables i no només en termes estrictament econòmics.
28: I no només això, sinó tots els serveis mediambientals que subministra, proveeix la serra en quant a qualitat de l'aire, control de l'erosió o recàrrega d'aqüífers.
27: La Serra d'Espadà es diu així per la seva orografia excepcional i conviuen grans pics amb profundes fondàries i barrancs. Unes característiques que ara són també el pitjor enemic, dificulten l'extinció i afavoreixen la immersió tèrmica.
28: A partir d'ara hem d'articular i amb totes les entitats i persones que treballen en la defensa del territori per a veure què fem i com ajudem a la natura a recuperar-se.
3: Així és com ajudem a la natura a recuperar-se. De seguida n'aprofundim. Hem de contar-los que també és patent la preocupació pels danys que ha causat la devastació del foc als paratges naturals de Betxí, però no només en este cas quant a la vegetació, també per com hauria afectat el jaciment Iber ubicat a la cresta de la muntanya del Solaig. Vicent Verdegal és president de la Fundació Casa Valencianista, que ens explica, el sentim de seguida, el valor històric i també arqueològic d'este poblat.
29: Hi ha ceràmica decorada a l'estil de Llíria,
15: per això sabem que és de la Betània, no? I després també hi ha, com si diguem, els materials de l'època del bronze, inclús de la primera del ferro. Des de la nostra fundació el que volem és fer crear un parc arqueològic, no només del Solat, sinó del Solat i de la Muntanyeta de Sant Antoni, i evidentment que les administracions invertisquen diners en recuperar no només el paratge natural, sinó també el paratge històric.
3: Bé, doncs la recuperació és el que ens preocupa ara. Volíem per això deixar d'estar un poc pendents de com evolucionen les tasques d'extinció d'este foc, només per uns minuts per a valorar això, com recuperem la terra cremada. Hem saludat ja Artemi Cerdà. Artemi, quan es tarda en recuperar un terreny després del pas del foc? Perquè parlem doncs dels arbres, de la natura, de, no sé, del mató, però també del sol, de la fertilitat de la terra. Això quant tarda en tornar a ser el que era?
16: Depèn molt de la intensitat del foc. Uh-huh. Si el foc és molt intens, s'alcancen temperatures elevades, això el que farà és que desapareixerà gran part de la coberta vegetal, gran part de materials són volatilitzats i no quedaran en el sol, i quan plogo les escorrenties seran molt elevades. Això ho detectem. Uh-huh. És que vaig vist un incendi els dies després, es detecta ràpidament si n'hi ha cendres blanques o cendres negres. Si n'hi ha cendres blanques és perquè la temperatura alcançada és molt elevada i aquest color blanc és per el carboni càlcic que s'acumula. Si les cendres són negres, són molt poroses, i quan plou i les cendres van ajudar a absorbir l'aigua i que penetri al sol, és a dir, afavoreixen molt més la infiltració. Per tant, hauríem d'intentar que els incendis foren de baixa intensitat, de baixa temperatura. Però això no ho elegim. Quan se produeixen, i el que hem de fer és preparar-nos per al que ens vinga. No?
3: Uh-huh. És la preparació, la prevenció. Li he llegit en diverses entrevistes explicar que sovint el problema real està baix dels nostres peus, perquè
16: l'aigua i que penetri al sol. És a dir, afavoreixen molt més la infiltració. Per tant, hauríem d'intentar que els incendis foren de baixa intensitat, de baixa temperatura. Però això no ho elegim. Quan se produeixen, i el que hem de fer és preparar-nos per al que ens vinga. No?
3: Uh-huh. És la preparació, la prevenció. I li he llegit

0: En alguns casos pot arribar a ser irreversible. En el cas que tenim en aquests moments en la Serra Espadà, la meva opinió és que no és irreversible. Tenim en compte que el foc és part de la natura. La vegetació que tenim a Espadà està molt adaptada al foc. Per una banda, tinguem espins que són germinadors. És a dir, a la primavera que ve tindrem una emergència de plàntules enorme. I com espins, les estepes, els romers, les argilagues, moltes plantes que estan adaptades que inclús germinen millor si es passa el foc. I després tinguem els rebrotadors, no? Les carrasques i, en este cas, les sureres, no? Que és un patrimoni immens el que tenim els valencians a Espadà. Mm-hmm. I ja sabeu tots que el suro és la coberta que protegeix la planta i, per tant, la planta va rebrotar. Tenim l'exemple de Pinet, que és una surera més al sud que es va cremar el 2018, i avui us puc dir, la vaig visitar la setmana passada, el surer de Pinet està esplèndid. S'ha recuperat, han perdut alguns peus, no? Els peus que estaven més fluixos o estaven en més dificultats, però ha hagut una emergència, una recuperació magnífica. Per tant, no tot deu de ser negatiu. A mi m'agradaria així portar també una visió un poc més positiva dins del drama que tinguem, no? Uh-huh. Que els ecosistemes mediterranis estan adaptats al foc.
1: Parlàvem d'eixes pluges, de quan tot això va a la mar, i efectivament ens aproximem al mes d'agost. Al final de l'estiu sempre tenim eixes típiques tempestes a casa nostra. Com canvien la cendra i les altes temperatures la capacitat de la terra per a filtrar l'aigua, i quins problemes poden arribar amb eixes pluges que esperem segurament vindran cap al final de l'estiu?
0: Anem a tindre dos tipus de pluges en els propers mesos. La primera seran les tronades intenses de final d'estiu, allà de final d'agost, setembre, i que poden caure 20-30 litres en pocs minuts, i això pot fer escorrenties súbites i ràpides que poden provocar fins i tot algun moment inundacions de xocoteta a escala, no? Uh-huh. I després tindrem les danis, no?, d'octubre-novembre. Aquesta serà molta més quantitat i afectarà més grans parts de superfície. I, per tant, els rius Palància, Millars, Belcaire, el riu Sedebetxí van aportar més escolament. I tenen que saber que va vindre més aigua. I més aigua carregada de sediments, més aigua carregada de cendres, no? I això farà que tot sigui més fàcil de transportar. Tots recordareu la Dana com els cotxes flotaven sí, perquè en realitat no era aigua en sediments. L'aigua té densitat 1, l'aigua en sediments té densitat 1,4, tot flota més fàcil, no? Entonces, tenim que preparar-nos i no podem fer res. Tenim que preparar-nos perquè vindrà més aigua. El que sí que podem fer és, en aigües amunt, és afavorir un poc la infiltració. Uh-huh. La infiltració per els primers dies va ser bona. Les cendres van a fer d'un matalà, ser una colxa que va permetre la infiltració. Però quan aquestes cendres es llaven, es dissolguen, passen a l'interior dels sòls i tapen els poros del sòl, les correnties allà cara al mes de novembre, desembre, van a ser molt, molt abundants.
1: Respecte a les mesures d'emergència que s'han de prendre des del minut zero, vull dir, després de l'incendi, què ens pot contar? Acaba l'incendi, ja es aconsegueix extingir el foc, i què és el que cal fer de cara a aquesta recuperació del terreny, no només de la natura?
0: Una de les reflexions que tenim en el món de la ciència, això ho vam fer fa 3 setmanes en un congrés que vam fer al COI, incendis sobre incendis forestals. Al País Valencià hi ha un grup d'investigadors que van des de la Universitat Miguel Hernández, la Universitat de València, la Universitat d'Alacant, el CSIC, així, que tinguem a Juli Pausas, com una persona referent en el món. Arribem a la conclusió de que a vegades el problema que tenim no és el que fa el foc, sinó el que fem mal després del foc. Es tindria que ser molt precavuts, perquè a vegades posem intensament maquinària, invertim moltíssima, i això acaba per destruir la capa superficial, que és el sòl, com dius tu abans, que del sòl depèn la recuperació vegetal. Que es creme una carrasca o una surera es permetrà que se recupere perquè estan adaptades, però si perguem el sol, ninguna planta podrà créixer. Això és el drama, no? Per això hem de protegir molt bé el sol, posar maquinària pesada, fer obres d'infraestructura grans, no hem vist que sigui la solució. Mm-hmm. N'hi ha actuacions més senzilles, molt econòmiques, i que jo a més demanaria que s'implicara la societat

0: d'elles. Per exemple, escampar palla. Uh-huh. Un dels problemes que hem atendre després de l'incendi per a la fauna és que no tenen res que menjar. Penseu en un cérvol, en una cabra, no? Que se quedarà en 10.000 hectàrees sense res que menjar. El que fan als Estats Units, per exemple, ràpidament és helicòpters soltar bales de palla. El que haurien de fer és escampar-les. Això protegirà contra l'erosió quan plogo, ajudarà a la infiltració i, a més, tots els herbívors que han quedat vius se poden sobreviure. Els roedors sobreviuen, els insectes sobreviuen, els aràcnids sobreviuen, els reptils, els amfibis. És algo increïble com la natura està adaptada. La majoria dels animals que fan és que se posen baix de la terra, sí, passa el foc i es tornen a eixir. Però si quan eixen no tenen res que es protegisca, és on hi ha el problema, no? Uh-huh. Si a més escampem palla, en elles van llavors que ajudaran a regenerar també la vegetació. Són mesures molt senzilles que jo a més demanaria a tota la gent que pugui implicar-se, no només de les zones afectades sinó de zones properes, que també ens servisca com una estratègia pedagògica. Els nostres col·legis no tenen el tema del foc en el currículum pedagògic.
1: No.
0: Pareix mentira, no? Que un país que se crema contínuament, els nostres estudiants veuen el foc com algo aliè, lluny d'ells, i no entenen la ecologia del foc. Jo proposaria que els estudiants de la zona i d'altres zones properes visitaran l'incendi un parell de vegades a l'any i feren inventaris florístics, és a dir, quines plantes n'hi ha, reconeixent les plantes que van eixint, perquè l'incendi després va començar a recuperar una vegetació. El primer any hi haurà bulbos, hi haurà plantes de moltes flors, el segon apareixeran plantes com les d'argilagues, les estepes, i després hi haurà rebrotadors, les coscolles, les carrasques, el llentiscle, i tot això és, per a mi és una aula en la natura magnífica, i això també ens ajudarà a que els nostres estudiants estimen el territori i el coneguen, no?
1: Sobretot això, que coneguen el territori, perquè moltes vegades molts problemes que tenim a casa nostra al final venen pel desconeixement que nosaltres mateixos a vegades tenim del nostre territori. Parle sobretot de les personetes de ciutat com jo.
0: Bueno, la veritat és que passa, jo soc docent a la Universitat de València. Uno no és sols urbanita si viu a València, pot ser urbanita vivint
1: sí,
0: en un...
1: Sí, jo no visc a València, efectivament així és.
0: Se pot ser urbanita vivint en un poble de 15 habitants, si no ixes a caminar, si no coneixes el territori i estàs sempre davant d'un ordenador o d'un mòbil, pot ser urbanita en una zona rural. I jo crec que tinguem un país, un paisatge extraordinari que mereix conèixer-lo, perquè a més és una estratègia educativa. I crec que d'ací faria una crida als professors que estan implicats, que sé que són molts els que estan interessats, a que feren aquest tipus d'activitats, no?
1: Ens acompanyen en l'estudi dos periodistes, els he presentat a l'inici. Víctor Maceda, volia fer-li una pregunta a Artemi.
2: Sí, bon dia, Artemi. Clar, és interessant, no?, la visió, diguem, no apocalíptica que s'acostuma a donar dels incendis, no?, que com vostè ha dit, és una fase més de la natura, i les espècies, igual que els animals s'han adaptat al medi, les espècies vegetals també ho han fet, no? Però sí que és cert que sentim de manera, diguem, cíclica, no?, i últimament amb més intensitat, discursos quan hi ha una tragèdia d'aquestes característiques molt crítics cap al món ecologista, no? Són discursos que acostumen a vindre del negacionisme climàtic, de gent que d'alguna manera fins i tot pensa que pràcticament hi ha una confabulació d'ingredients que fan que això succeïsca pels mals hàbits dels polítics, no? Vostè quan sent aquests arguments, diguem, de que és que quan ho deixem tot en mans dels ecologistes passa el que passa, què sent?
0: Bueno, jo que vaig a ser molt directe, sent vergonya. El món ecologista valencià és un món ecologista arrelat i enseny. Ha fet coses magnífiques. Si no fora per el món ecologista valencià no tindríem el Saler com el tenim, ni tindríem el parc del Túria. Seria una autopista. I a més, en les zones de muntanya tinguem exemples magnífics de restauració. Menciones, per exemple, a Ferran Gandia, d'Ontinyent, recuperant zones on avui són pràcticament boscos d'arbres caducifolis en un territori mediterrani on el clima està canviant ràpidament, no? És a dir, Enric Amer ha treballat en les zones de humidals, recuperant humidals magnífics per a tots, en l'esforç personal. És a dir, jo pues, sincerament dic que em sent vergonya quan algú critica el món ecologista valencià. Són gent que desinteressadament ha treballat per el bé comú. I a més ara fa 50 anys que va començar el món ecologista valencià i no li han fet ni ningun reconeixement a tota aquesta gent que ha treballat per el bé de tots, no? En absolut, jo crec que tindrien que estar molt agraïts al treball del món ecologista valencià.
1: Donem la paraula també a Sonia García. Sonia.
3: Hola, buenos días, Artemi. Si comparamos las hectáreas quemadas de España con lo que ocurre en el resto de países, vemos que europeos, vemos que en España estamos duplicando y triplicando el número de hectáreas quemadas en países que son más similares, porque claro, cada uno tiene su meteorología, su orografía, pero por algunos casos que puedan compararse más, podría ser Italia, que le superamos con creces. ¿Qué es lo que está fallando para usted?
0: Yo he venido aquí con una intención de dar una visión positiva, porque además creo que es la real. En España hay un grupo de bomberos extraordinarios. O sea, a mí me llaman de otros países para asesorar, y a los bomberos españoles los tienen en el altar en todo el mundo, en Australia, en Estados Unidos, en el norte de Europa. Tengo un compañero en la Universidad de Wageningen que es, además de profesor en la universidad, ahora es Bertrand de Roy. Es responsable de los bomberos en Holanda a tiempo parcial, porque allí no hay profesionales de bomberos, son aficionados. Fíjate ya la diferencia de tener un cuerpo profesional a tener un cuerpo aficionado, y viene aquí a aprender. Entonces no es un problema, y yo creo que la gestión no es distinta en otros sitios. Italia tiene el doble de densidad de población que España, por lo tanto hay menos espacios forestales. España hemos crecido rapidísimamente en cubierta forestal. Hay provincias que tienen más del 75% de bosques. Esa idea de una España desertificada en estos momentos no es la real. Y luego tenemos que entender que el fuego es parte de los ecosistemas. El fuego existe en la superficie terrestre desde hace 400 millones de años. Desde que aparecieron las plantas en el continente, que es hace 400 millones de años, tenemos carbones, restos fósiles que muestran que existía el fuego. El fuego lo utilizamos los humanos desde hace 1 millón de años. Antes que Homo sapiens ya hubo otros humanos utilizándolo. Somos los únicos que lo utilizamos en el planeta. No hay ningún otro animal que sepa. De hecho, yo creo que somos humanos por el fuego. Es lo que nos distingue del resto. Somos sociedades que trabajamos en común. De hecho, todos le llamáis hogar a la casa.
1: Sí.
0: O llar en valencià, le diguem a la casa. La llar és el lloc on cremem, on fem foc. Mm-hmm. És a dir, el foc està en el nostre ADN. El foc l'han utilitzat els caçadors-recolectors. Van canviar el planeta totalment, no? Als Estats Units n'hi ha més praderies perquè van cremar tots els boscos fa 10.000, 12.000 anys per a crear espai per a pastures. Els agricultors l'han utilitzat fins fa 4 dies. El que m'està corrent és que hem fet una societat en la que veiem el foc com l'enemic i no com una ferramenta. És un tema per a parlar llarg i per temps en especialistes, per a que desmitifiquem el foc com un problema.
2: De fet, i perdó, només un apunt, els mitjans de comunicació també tenim part de culpa, perquè només parlem d'aquests temes quan hi ha una gran crisi com la que estem veient. Vull dir, a l'hivern no parlem d'incendis, ni de protecció, ni de com prevenir-los.
0: Bueno, no vaig a tirar la culpa als periodistes. Ja feu prou, no? Quan veig als corresponsals que teniu en mitjà de la muntanya, en dies mals, no?, en un foc i, a més, gent deprimida al voltant i fum, pues, com vaig a treure la culpa a vosaltres?
1: I les conseqüències tragiquíssimes, també, cert.
0: El que passa és que crec que hem de treballar tots en comú. Fa falta una governança enorme en els temes de gestió forestal. Per exemple, els pastors no estan en les oficines o en les taules per a decidir. I una cosa més. Moltes vegades vinguem la part negativa dels incendis. Jo crec que, de fet, faig una crida a tots els periodistes. Per què no mos retem a cada 6 o 3 mesos traiem en la televisió, en la ràdio, parleu del rebrot de les carrasques, el rebrot de les coscolles o de les sureres, i també quan vinga la primavera tota la germinació de plantes per tot arreu, no? Que és i flors, moltes flors, que el Mediterrani no sol tindre moltes flors en este Mediterrani, sinó el de Sud-àfrica. Però quan després d'un incendi ves a la primavera, està ple de flors.
1: Doncs d'ací 3 mesos en parlem. Artemi Cerdà, li agraïm que hagi vingut per explicar-nos totes aquestes coses, perquè sabem també que, si no m'equivoque, dilluns mateixa l'han requerit a França, l'ha requerit la Unió Europea com a veu experta per a començar amb els treballs de regeneració, de recuperació del territori allà. O sigui que moltes gràcies per estar així amb nosaltres en l'estudi. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, molt agraït.
1: I si em permet, si em permeteu, companys, anem, abans de continuar en directe, tornem a aquest punt de comandament a la Vall d'Uxón. Està la nostra companya Sofia Riego a les 9. Sofia, a esta hora es preveia que començarà una nova reunió del SECOP i ha sigut així, ha començat, està a punt de començar, conta'ns.
4: Sí, Alba, de fet, en estos mateixos instants acaben d'entrar totes les persones que han de participar d'esta reunió. Serà quan acabe, quan tindrem informació més exacta de com ha avançat el foc durant la nit i també de què és el que es preveu durant el dia. Però el que sí que hem pogut saber els periodistes que hem arribat així a primera hora del matí és que no està previst que l'incendi s'estabilitzi durant el dia d'avui. Això sí, en l'altra cara, la cara positiva de la moneda, el que tenim és que avui tots els mitjans aeris podran treballar i podran avançar els treballs, especialment en l'eix que comprèn les localitats d'Artana i Eslida, també en altres termes com Benitandús, Tales o Alcúdia de Veo. Tot en un dia, recordem que serà ben complicat per les altes temperatures en este sext dia d'incendiació a la Plana Baixa.
1: Elena Riego, moltes gràcies, que no Sofia. Elena Riego, bon dia, gràcies. Continuarem pendents i tractarem de tornar en tu abans de tancar el programa. Companys, hem tingut una conversa molt interessant, però a mi m'agradaria ja situar-nos un poc, parlar d'altres incendis que són també incendis, incendis polítics. Volia contar-vos o que xerrarem un poc sobre com s'està veient o està arribant este incendi de la Vall d'Uixó a les Corts, com s'està parlant d'aquesta reducció de partides destinades a la prevenció d'incendis forestals en els pressupostos de la Generalitat, que la setmana passada van aprovar PP i Vox, i que això està enfrontant efectivament als partits de l'oposició i als partits de la dreta. El PSPB i Compromís han explicat que en els comptes s'ha retallat un 10% aquesta previsió d'incendis, diuen en el pitjor moment. Així ho han dit Paula Espinosa de Compromís i Maria José Salvador del PSPB. Les escoltem.
5: Davant el negacionisme, creiem en la ciència i per això nosaltres el que estem demanant és que no se retalle en prevenció d'incendis com acaba de fer fa una setmana el Consell de Pere de Llorca en els vots del Partit Popular i de Vox. S'han aprovat uns pressupostos que abrazan el negacionisme climàtic, que recorten una vez más casi un 10% la inversió en prevenció d'incendis.
1: Vox emmarca esta retallada en el final de les partides extraordinàries per a reparar les infraestructures forestals de la Dana. El PP defensa que, al contrari, el pressupost ha augmentat. Sentim José María Llanos de Vox i Nando Pastor del PP.
6: Lo que hemos hecho ha sido reducir única y exclusivamente una partida que se había destinado para la Dana. Era una partida coyuntural.
7: Se aprobaron unos presupuestos con 100 millones más, que es justamente lo contrario, un 10% menos. Yo creo que son completamente cosas diferentes.
1: I ara sí que voldria les valoracions. Començarem per Sonia, després Víctor. No massa llargues perquè tinc alguna companya esperant per a entrar en directe per a contar-nos més actualitat sobre aquest incendi. Sonia.
3: Bueno, para ver si hay tijeretazo, ¿no? Más allá del argumentario, que la crítica de la oposición desde luego me parece desmesurada y exagerada, hay que ver el montante global, que más o menos es lo mismo que en los años durante el Botanic. Es cierto que lo que ha ocurrido es que un 60% del presupuesto en prevención se dedica a tareas de recuperación, reconstrucción de infraestructuras dañadas por la Dana, eso hay que tenerlo en cuenta. De todas maneras, hay que ver también la posición global que tenemos en España. La Comunidad Valenciana invierte 220.000 euros por hectárea, está a la cabeza de España, la que más invierte en eso, junto al País Vasco. Y luego, no solo hay que mirar el presupuesto, porque muchas veces se queda en papel mojado de que vale pintar cifras grandilocuentes cuando luego no se plasman en medidas medidas efectivas en cuanto al nivel de ejecución, en este caso, en este año, estaría por ver, pero por ejemplo, en 2022, en el último año del Botanic, la ejecución en prevención de incendios era de un 48% en cuanto a la limpieza de los montes. Uh-huh. Entonces, eso es lo verdaderamente importante, que le ocurre también al gobierno central, que al principio del mandato de Pedro Sánchez destinó más de gasto, o sea, ejecutó más de 200 millones de euros y ahora ya se ha quedado prácticamente en la mitad, en 130.
1: Víctor.
2: Sí, és evident que quan hi ha una tragèdia d'aquestes característiques, doncs que el debat polític també l'aportació que fa l'administració per a evitar-lo, per evitar els incendis, no? Per a evitar-los, amb tasques de prevenció que són necessàries, no? També els bombers, hem vist reclamacions també en l'anterior etapa, dels bombers forestals, exigint un respecte a les plantilles, una ampliació dels cossos per a poder atendre a aquestes emergències, que cada volta seran més habituals, malauradament. Ho vam veure en la Dana, i ara mateix, de fet, n'hi ha elements que estan coadjuvant ja per a que esta tardor sigui una tardor perillosa també des del punt de vista de pluges torrencials, no? Per tant, o ens adaptem a esta nova realitat o la realitat ens passarà per damunt. Mm-hmm. És així de senzill. I el que passa és que, bueno, pues malauradament sí que és veritat que n'hi ha discursos en les Corts Valencianes, i me referís clarament al de Vox, que xoquen absolutament amb esta adaptació a la nova realitat.
1: Mm-hmm. Bueno, és també un poc el que ens comentava Artemi, no? El tractar d'adaptar-nos nosaltres a aquestes forces de la natura. Bé, són les 9 i 6 minuts i, com els deia, estem pendents de tota la informació que ens arriba respecte a aquest incendi de la Vall d'Uixó i respecte també a quina és la situació de les persones desallotjades. Anem en directe a Segorbe, al seminari de Segorbe, on es troben encara més d'un centenar de persones. Ara ens contarà la nostra companya Amparo Martín de quins pobles procedixen i com desperta este dia en aquest seminari.
8: Bé, això sembla per al veïnat que està ací a este seminari menor del Col·legi de Segorbe. Comenten que és com el dia de la marmota perquè és un dia més ací. El veïnat de Xóvar ja és la quinta nit que han passat ací. La quarta per al veïnat d'Almedíjar i d'Azuévar. Estan tots tranquils perquè saben que el foc no ha entrat a les seues cases, que s'ha quedat a prop, però lo suficientment lluny per a no patir, i el que passa és que, clar, el que tenen és ganes de tornar. També ens diuen que estan molt contents del tracte que han estat així, bueno, sentint, i diuen que els voluntaris de la Creu Roja s'han portat molt bé, també els seus regidors i mandataris, que han estat ben pendents de que no les falti res, però clar, ja són molts dies, i tot i que són molt resilients i són pacients, però ja tenen ganes de tornar a casa. Si tinc a una de les veïnes, no se me'n vaig. Bueno, ara pregunte tu mateixa. Escolta, conta'ns per a la televisió i la ràdio d'Apunt en directe, conta'ns, bueno, són ja molts dies, sou de Xóvar, no?
9: Sí, des del dissabte de la nit.
8: Bé, i que com se porta això?
9: Ens han tractat molt bé, és veritat que estem bé, però també estem molt preocupats pel tema dels incendis, perquè també és veritat que fa poc va haver una a Zuébar i també van estar, no mos van confinar ni res, ni mos van evacuar, però sí que és veritat que tens ahí la tensió de i si aplega si una altra vega. I fa uns anys també va haver un molt prop de la població. Aleshores, pues bueno, acatarem ordres, estarem aquí, però sí que és veritat que tens ja moltes ganes de tornar a casa.
8: I mentrestant, com és així la vida? Perquè clar, el primer dia era tot novetat, el segon pot ser també, però ja porteu ja 5 dies.
9: Sí, ja és. Estàs com a casa, perquè és veritat que al final estem la gent del poble i mos coneixem i tot, però bueno, pues això, ja estàs com esgotat d'estar així, ja vols com tornar i netejar el que ha passat i veure si els camps estan bé i pues això.
8: Què farà, com te diuen?
9: Anna,
8: què faràs quan tornes a Xóvar? Què és el primer que faràs?
9: Anar a veure el nogal. No sé si es diu nogal en valencià, però sí que és veritat que li tinc molt d'apreci. El va plantar el meu iaio i estic tot el rato pensant que no plega cantalobos, que no plega cantalobos, o sigui que sí. I al final també pues, tens molts d'arbres i pues, és la teua vida. O sigui, pues sí, anar al camp.
10: del primer que faré.
8: Moltíssimes gràcies per atendre'ns, que te donarà un poquet de vergonya, però ho has fet molt bé, i així també tots els espectadors veuen pues, com estan passant així el veïnat, agraïts per una banda, amb moltes ganes de tornar per altra. Alba.
1: Amparo, gràcies, també gràcies a Anna per compartir aquesta experiència. Clar, és que...
2: Que bonic al mateix temps.
1: Claro, no? Ha de ser dur, han d'estar... parlava Amparo del dia de la marmota, han d'estar esgotats.
2: I tant. I aquesta incertesa, no? Primer de no saber com evolucionarà tot i de què es trobaran quan arriben allí, no? Perquè el primer impacte després també en les zones pròximes al poble, veure-lo tot negre de sobte, pues és molt dur. És molt dur. La veritat és que anem de catàstrofe en catàstrofe. Estem en una zona, la veritat, en què ens estem acostumant a situacions extremes que malauradament s'estan fent no esporàdiques, sinó habituals, no? Recorde l'any 2023 l'incendi que va assolar també tot l'interior de les comarques de Castelló, que bueno, va obligar a desallotjar també molts pobles, i fins i tot Montanejos, arribar fins allà. Vull dir que és una tònica habitual, no? I m'ha agradat molt aquesta entrevista, perquè denota la connexió que tenim amb la natura, mm-hmm. no? Més enllà del paisatge bonic que pugui ser, com també ens reforça sentiments a través de generacions, no? La nouer que planta el meu iaio, no? Vull dir, és molt... crec que ha sigut molt representatiu.
1: Companys, si vos sembla, són ja les 9 i 11 minuts. Volia parlar de diners, també, de pressupostos, de política. La Generalitat, hem sabut que la Comunitat Valenciana rebrà l'any que ve 16.311 milions d'euros pels anomenats lliuraments a compte de l'Estat. És un 8,8% més que el 2025, segons dades del Ministeri d'Hisenda. En la nota informativa s'indica que el ministre Arcadi Espanya ha assegurat que la Generalitat no havia tingut mai tants recursos al marge del model de finançament, que, com sabeu, com recordem, molts dies així a la taula està encara pendent de negociació. Tenim també via comunicat la resposta del conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, que assegura que aquests avançaments, tot i ser elevats, no resolen la situació financera. Les xifres i les consideracions que en penseu, vos recorda en certa manera els mateixos episodis que hem tingut en ocasions anteriors en aquell cas Montero i Merino?
3: La situació és... el trato ha mejorado con respecto a Montero i Merino y ahora Arcadi España y Rovira, porque María Jesús Montero, por ejemplo, ni siquiera contestaba las cartas que le enviaba la consellera de Hacienda valenciana, que era de lo que se quejaba bastante, y ahora, en cambio, parece que sí que hay mejor trato, pero en el fondo el problema continúa siendo el mismo: la infrafinanciación en la Comunidad Valenciana, las entregas a cuenta se repite por activa y por pasiva, no es un regalo a la Comunidad Valenciana, es algo que le corresponde por lo que contribuye, y seguimos en situación de desventaja, con lo cual tampoco va a resolver el problema de la financiación. Lo que lo resolvería es el reparto justo, que es a lo que tienen que llegar a un acuerdo todas las comunidades autónomas, igual que con el pacto de Estado para incendios, un pacto para la financiación, un pacto para el agua. Hacen falta esos consensos a nivel nacional.
1: Grans consensos. Espanya ha destacat el compromís del govern amb el finançament, lamenta que el Consell es negue, diuen, a negociar un model. Rovira també ha emès un comunicat en què explica que la Comunitat Valenciana efectivament continua sent l'autonomia amb menys recursos, se situa 8 punts per davall de la mitjana, però parlava Sònia de consensos. Jo no sé si enteneu, Víctor, que no se'n parli, si la ciutadania entén que no se'n parli del tema, que no s'arriben a aquests consensos.
2: Jo entenc que fins a un cert moment era lògic que hi haguera aquesta sensació en la ciutadania de que són incapaços de posar-se d'acord en un tema que, a més, recordem, el finançament, com bé recordar-ho sempre, el model actual està caducat des de 2014, i efectivament, ahir la Generalitat Valenciana té tota la raó, a qui més perjudica és als valencians. Això és indubtable, inqüestionable, i per això crida més l'atenció quan per fi hi ha un model damunt de la taula, perquè Rajoy no va presentar-ne cap, Sánchez durant molts anys no va presentar-ne cap, però ara n'hi ha un model damunt de la taula, un model que beneficia totes les autonomies. I clar, i l'argument del Partit Popular, que governa la majoria de comunitats, és que no el volem perquè és un model que s'ha gestionat per a beneficiar Catalunya, que també és una comunitat, vaig a diguem, de les més perjudicades. És cert, innegable, que Catalunya, doncs el seu finançament singular, com se li va dir, que després sí, sembla que no està singular perquè s'aprofita per a fer la reforma de tot el sistema, no només el de Catalunya, només faltava, bueno, és veritat que ha esperonat perquè això fora possible, però ara mateix hi ha un model damunt de la taula que el Partit Popular no el vol acceptar purament per una posició política estratègica de no concedir-li ni un centímetre d'acord al PSOE, a Pedro Sánchez, bueno, al govern progressista que tenen ara mateix en Espanya, no? Bueno, ara s'ha obert una xicoteta escletxa en Canàries, no? Mm-hmm. Que sembla que en Canàries sí que estaria disposada a acceptar ixe model. És cert que és un model que fins i tot han rebutjat presidents autonòmics del PSOE, sí. Això és una realitat també, però jo sí que m'agradaria que hi haguera una posició comuna de les autonomies d'entendre que estem davant una situació que afecta especialment a les comunitats de l'art mediterrani. És normal que Astúries, que Galícia, que Castella i Lleó, que Cantàbria, uh-huh, vagin de la mà per a que es mantinga aquest statu quo, val? Perquè fins i tot en un escenari de millora pensen que el diferencial amb les comunitats que ara estan pitjor financiades es reduirà, no? I sí, entenc que és una visió egoista, si volem, però bueno, és legítima des del seu punt de vista, si volen, però no té una visió global del territori. Vull dir, el que no és normal és que, pues això, Catalunya, Balears, Múrcia, nosaltres, fins i tot Castella-La Manxa, fins i tot Castella-La Manxa i Andalusia, estiguem en una situació en diferents graus molt pitjor, no? I bueno, hi ha un model damunt de la taula. El que no se li pot negar en este cas al govern de Sánchez, que pot haver comès moltes errades en molts àmbits, però en este cas, per fi, després de molt de temps, ni que siga en el temps de quasi de la pròrroga de la legislatura, ha presentat un model. I el model està en la taula. I el model beneficia totes les autonomies. Beneficia més a Catalunya que a Astúries? Sí. Però és que Catalunya partís d'una posició molt més endarrerida que Astúries. I, per cert, Catalunya genera una riquesa, com nosaltres, molt elevada dins del conjunt estatal. Jo crec que això també cal considerar-ho. El que passa és que el Partit Popular, bueno, ha dit que no, i és que no, i ja està. Però ara un model n'hi ha. Uh-huh. I un model que, recordem, aportaria als valencians 3.700 milions més d'euros anuals. No és qualsevol cosa. Vull dir, estem parlant de molta quantitat. I ja no parlem, i perdona, i amb això acabe, de la condonació del deute, que se va oferir també en l'època de Ruth Merino com a consellera d'Hisenda i de María Jesús Montero com a ministra, que a nosaltres pràcticament ens suposava la condonació de 11.000 milions d'euros de deute. No és, ni molt menys, tota la quantitat de milions que ha generat l'infrafinançament. Però bueno, és una part, i és una part considerable. I la Generalitat Valenciana, cal dir obertament, ha renunciat també a aquesta condonació. És incomprensible.
3: El problema és siempre el mismo en todas las cuestiones importantes, trascendentales que requieren esos acuerdos y esos consensos, y es la forma impositiva que tiene el gobierno. En este caso presenta un modelo de financiación para toda España
2: que
3: no incluye aportaciones del resto, ni siquiera de las propias comunidades autónomas gobernadas por socialistas que quieren modificar algo, y no es el modelo impositivo del gobierno de Pedro Sánchez, igual que ocurre ahora con el pacto de Estado contra el cambio climático, que le llaman para referirse al de incendios, en el que presento una propuesta y apruebo un decreto para que se abra un proceso de adhesión. Buscan o la foto de adhesión a lo que yo impongo sin que haya, y para eso está el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y para eso está también su respectivo equivalente para el tema de los incendios, que también se reúnen las comunidades autónomas, y sin embargo no hay un blindaje. Lo que busca, da la sensación al final, es que el gobierno impone lo que quiere sin escuchar al resto cuando son cuestiones de política de Estado, y o lo que llega ya a parecer es que busca precisamente o foto de adhesión a mis criterios, o incluso ya el hecho de que tener argumentos para que luego, cuando haya un rechazo por parte del PP, haya una acusación de bloqueo y de traslado de la responsabilidad, que en realidad es la del gobierno, la que debe buscar ese consenso, y no trasladar la responsabilidad y acusación de bloqueo al partido de la oposición cuando no se está llegando a ningún acuerdo ni abriendo la puerta a ninguna negociación.
2: El govern presenta un model i després proposa reunions bilaterals amb totes les autonomies, i són les autonomies
3: Las autonomías trasladan sus mayoría, propuestas, como ha hecho Juanfran Pérez Llorca, sí, pero, y no se atienden, es lo que està ocurriendo.
2: N'hi ha hagut governs com el madrileny que directament ni s'han volgut seure a parlar del tema.
1: Doncs continuarem parlant nosaltres sí del tema, per cert que parlàvem de diners, demà ja és el ple per aprovar aquesta llei d'acompanyament dels pressupostos, tindrem temps per a analitzar-ho i per a un poc abordar doncs que inclou aquesta llei d'acompanyaments i també parlar d'aquesta anomenada prioritat nacional que PP i Vox impulsen en estos pressupostos, però és que abans tenim preparada també la nostra companya Pilar de la Fuente. Ella està a Catarroja, a la porta dels jutjats de Catarroja, perquè continuen declarant alcaldes i alcaldesses davant la jutgessa. Avui és el torn a partir de les 9:30 de l'alcalde de Torís, Ismael Corella. Ahir va passar per allí l'alcaldessa de Godelleta, Pilar de la Fuente. No sé si ha arribat ja l'alcalde Ismael Corell, si ha contat alguna cosa.
10: Sí, sí, ha arribat fa escassos minuts abans de la que tinga que declarar a les 9:30, d'ací també a uns 10 minuts. Ens ha comentat a la porta dels jutjats que ell, el dia de la dana, eixa mateixa nit anterior, la matinada del 28 al 29, que ja va ploure al seu poble, que és un terme en molts problemes perquè té molt de disseminat i que ell, davant la por, per exemple, del que podia fer l'aigua, perquè pel matí diu que van arribar a acumular-se 200 litres per metre quadrat, ell ja va decidir, per exemple, suspendre les classes i que ja a la vesprada, després de que parara de ploure i que era el sol, a la vesprada va tornar a ploure, i diu que és una de les localitats on més va ploure, però que l'única cridada que va rebre d'avís va ser de la DGT per avisar-lo que un pont que travessava un barranc que el tallaren perquè corria risc de caure's i que la gent se quedara atrapada. I això és el que van fer ell en companyia de la policia local en un patrol, tallar l'accés a aquesta pompa que no se produirà cap incident. Però diu que va ser l'única cridada d'avís que va rebre no només el dia 29, fins i tot també abans del dia 29.
1: Gràcies, Pilar. N'estarem també pendents, per tant, d'aixa declaració d'este alcalde de Turís, també per saber què s'ha fet a aquest procediment. Per cert que ahir les associacions de víctimes de la dana era 29 d'octubre de 2026, però vaig a feien sonar les alertes a eixa mateixa hora que va sonar fa ara 21 mesos. Es van concentrar a les portes del Palau de la Generalitat unes 200 persones, diferents entitats socials i cíviques. Sentim Rosa Álvarez i Mariló Gradolí, les presidentes de les dues principals associacions de víctimes, i de seguida vos demane una reflexió de 30 segons perquè estem ja en temps de descompte.
11: Se pretén que no s'olvide a les persones, que aquestes persones tenien vida i que tenia que continuar en la vida. I una persona sol és mort de veritat si se s'olvida. I no n'hi ha que deixar que s'olviden i n'hi ha que mantenir una memòria viva per ells i per a que no torni a passar.
12: Tornar a cridar l'atenció sobre un tema que és l'aforament de Carlos Mazón. Estem iniciant una campanya de cartes al Constitucional per a que no li s'aplique l'aforament i que la jutgessa de Catarroja pugui fer la seva investigació com cal.
1: Com deia, vos demane 30 segons de valoració per cadascun.
2: És lluitar contra un mur, negar l'aforament de Carlos Mazón contravé la llei absolutament, vull dir, i per tant, per molt que les víctimes, vull dir, estiguen desitjoses de que per fi preste declaració i que ho faça com a imputat en el jutjat de Catarroja, el que és cert és que la legislació és la que és i no podem fer, diguem, desaforaments a la carta, ¿no? Això és així, és una realitat evident, ¿no?
3: Yo creo que lo que comparte la mayoría de los afectados de la zona de la Dana es que ya va siendo hora también de que se abra un poco la instrucción y se busque depurar las responsabilidades de todas las administraciones y no solo de la Generalitat, como se ha venido haciendo hasta ahora. Y un ejemplo clarificador es lo que hemos visto esta semana, que ha sido como la jueza de la Dana ha rechazado pedir los mensajes y las llamadas a la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, que es la máxima responsable del gobierno en la reunión presente del CECOPI del 29 de octubre, la responsable de coordinar la respuesta con los medios del gobierno como la UME y la máxima responsable también de las fuentes primarias de información que eran la EMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y choca y llama la atención cómo está siendo la instrucción tan minuciosa, tan rigurosa, con todas las solicitudes de prueba, las comparecencias de los alcaldes como hemos visto hoy, como incluso se les ha pedido las llamadas y el registro a alcaldes como a Ricardo de Utiel, a Amparo Folgado de Torrent, alcaldesa de València, María José Catalá, y en cambio a una persona con tantas competencias como Pilar Bernabé se le esté protegiendo, pues no se entiende.
1: Doncs amb esta reflexió ho deixem. 9:24, com deia, és que estem en temps de descompte. Agraïm Sonia García.
3: Gràcies.
1: I Víctor Maceda, moltes gràcies.
2: A vosaltres, gràcies.
1: Fem pausa i continuem.
13: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
14: Sagunta Escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Sagunta Escena. Institut Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana.
15: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
16: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
17: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
18: ¡Regarde la gilipollua!
17: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
19: La próxima semana hablaremos del gobierno.
17: Generalitat Valenciana.
20: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
13: La información local y el compromiso con la nuestra cultura. A Punt Radio. De tú a tú.

0: 9:27, apenas 3 minuts de programa i la primera, última parada la fem de nou al punt de comandament de la Vall d'Uixó. Està en marxa aquest copi. Elena Riego, no tenim encara novetats. Com es presenta el dia? Bon dia.
1: Bon dia de nou, Alba. Efectivament, des de fa aproximadament uns 30 minuts s'està produint esta nova reunió en este 6è dia d'incendi. Quan acabe tindrem informació més exacta sobre com s'encara este dia, tot i que ja ens han avançat que no està previst que avui es puga estabilitzar. Els mitjans aeris centraran avui els seus esforços en l'eix que comprèn les localitats d'Artana i Eslida. Durant el matí anirem actualitzant tota esta informació en este 6è dia d'incendi a la Plana Baixa.
0: Gràcies, Elena. I avui se celebra el plenari de l'Ajuntament d'Alacant en el que els partits d'esquerres presenten una moció per a reprovar l'alcalde, Lluís Barcalà, per no compareixer a la comissió que estudia el cas de les vivendes de protecció oficial de les naus. Ens ho conta Lluís Sempere. Lluís, bon dia.
2: Doncs sí, la compareixença de l'alcalde en esta comissió d'investigació estava prevista per al passat 24 de juliol. Lluís Barcalà va anunciar prèviament que no assistiria perquè diu no tenir noves explicacions que donar. El Partit Socialista, Compromís i Esquerra Unida reclamen que hi ha informació que sols l'alcalde pot aportar, com per exemple quan va saber que la regidora d'Urbanisme formava part de la cooperativa del residencial de les Naus. Davant la incompareixença de l'alcalde, els partits d'Esquerra demanen la seva reprovació. Una vegada més, la decisió queda en mans de Vox. L'ultradreta ja va parar l'intent de reprovació de l'alcalde en febrer, impulsat també per el cas de les Naus, tot i que mesos abans demanava en contundència la dimissió de Barcalà. A hores d'ara està començant este plenari.
0: N'estarem pendents, gràcies Lluís, i també acabem de saber que la inflació s'accelera, toca el 3,5% al juliol a dades d'Espanya. Les raons, la pujada dels combustibles i de l'electricitat, significa per tant 3 dècimes més que al juny. Són, com dic, les dades avançades de l'IPC que les acaba de publicar l'Institut Nacional d'Estadística. 30 segons per arribar a les 10 del matí, posem punt final, perdó, a les 9 i mitja del matí, posem punt i final a este informatiu d'avui. Com sempre, tornem demà a partir de les 8 fins a les 9 i mitja. Els acompanyarem. Que passen molt bon dia. Fins demà.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
2: ¡Regarde la gilipollua!
1: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
3: La próxima semana hablaremos del gobierno.
1: Generalitat Valenciana.
4: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
5: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
6: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
8: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
9: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
10: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
9: No pintem les coses de color de rosa.
10: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
9: I parlem l'idioma de l'esport.
11: Los 11 que salgan a morder como perros.
12: Tornarem al 4-4-2
13: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
14: Al mando.
15: Tu li has donat les claus.
14: Por algun lado saldrá la rata.
9: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
16: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
17: fem banda
16: amb el millor repertori de músics valencians.
17: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
16: Desfilarem al costat dels nostres músics.
17: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
18: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
19: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
17: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12 amb Doni Salvador
18: en A Punt Ràdio.
20: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
9: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
17: A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
21: De tu a tu.
22: 9:34, les frases de Frida Kahlo, sabeu, reflecteixen una vida de passió interna, de dolor físic i emocional, perquè tenia una vida molt atormentada, i un profund esperit de resiliència i amor propi. Una d'aixes frases de Frida Kahlo era esta. Diu, al final del dia podem suportar molt més del que creiem que podem en un principi.
17: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.

0: Bon dia, què tal? Un abraç fort a tots aquells que ens escolteu cada dia i els que formeu part d'este conglomerat de gent que ens enjuntem cada matí per a seguir este programa de la Ràdio Autonòmica Valenciana a Punt Ràdio. Arrenquem este temps del dijous 30 de juliol amb la mirada posada en un escenari internacional de màxima tensió i una península que lluita literalment contra el foc i la calor extrema. La primera pàgina, la internacional, l'obrim al Pròxim Orient. La tensió entre Washington i Teheran ha esclatat definitivament després dels intensos bombardejos selectius executats pels Estats Units en sol iranià, en resposta als atacs recents contra les seues bases i els vaixells comercials. Una escalada bèl·lica directa que ja va fent tremolar una miqueta els mercats internacionals del petroli. A portes de l'operació eixida i tornada de juliol d'agost d'estes vacances, les més importants de l'any, el combustible està pels núvols i ara costa més de 10 euros omplir el dipòsit del que costava fa un mes. A banda de la vaga de Renfe prevista per a demà, que això és un altre front obert. Però no vos preocupeu per la inestabilitat internacional, perquè a Espanya les coses es solucionen amb molta justícia i equitat. El butlletí oficial de l'Estat publicava l'indult parcial a Laura Borràs, l'expresidenta de Junts, condemnada per falsedat i prevaricació després de fraccionar contractes públics, ha dit. Ja pot respirar tranquil·la ella. El Consell de Ministres ha decidit que la presó és un lloc desproporcionat per a la corrupció. Una mesura de gràcia aprovada amb discreció just abans de les vacances estiuenques, com vos dic, demostrant que en este país, si trosseges contractes, és millor fer-ho amb el suport dels socis parlamentaris adequats. Mentrestant, la resta de mortals continuen patint una emergència climàtica implacable, perquè ací en Espanya l'emergència climàtica, com vos dic, ens dona una treva, però desigual. Mentre els devastadors incendis de Madrid i Ávila entren en fase d'estabilització, la preocupació es trasllada avui a Zamora i al Parc Natural a Ribes del Duero, amb evacuacions d'urgència en una jornada en què 13 comunitats continuen en alerta per temperatures de fins a 42 graus en esta quarta onada de calor. I en clau autonòmica, la nostra comunitat viu les hores més crítiques. I aquest terrible incendi de la Vall d'Uixó a Castelló ha devorat més de 9.300 hectàrees i ha deixat una estampa inaudita amb cendres que han arribat fins i tot a les platges i les costes de València. Tot unit a un dia d'intensa maror política, marcada pels lliuraments a compte record del finançament estatal rebuig per la Generalitat i aquesta tensa plantada de les autonomies al Consell de Política General, Fiscal i Financera. I si pensàveu, per cert, que l'economia es prenia vacances, vos equivoqueu. Els grans valors treuen pit, mentre la gent s'ofega amb un poder adquisitiu cada vegada més baix, per exemple, en el que ens costa pagar el rebut de la llum o omplir el depòsit de gasolina, CaixaBank anuncia beneficis rècord de més de 3.200 milions d'euros i Telefònica vola alt gràcies als ingressos a Espanya i al Brasil. Un oasi de bitllets, mentre el govern confessa a Brussel·les que si això ja demà pujarà els impostos al dièsel, preferint congelar la taxa per no incendiar encara més les gasolineres. I com a conclusió, mirarem a Lanzarote amb una ironia més. Les gosses de Pedro Sánchez ja gaudixen del Palau de la Mareta de manera anticipada abans de que ella arribi. Tot un exemple de conciliació canina. Com podeu comprovar, moltes qüestions que acompanyen a les que ara ja mateix vos contem també en aquestes hores de ràdio que tenim per davant. Així que benvinguts al programa multiformat de la Ràdio Autonòmica Valenciana a Punt Ràdio, produït com és habitual, per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: Com vos contàvem, l'incendi forestal declarat el dissabte a la Vall d'Uixó són ja 6 dies, continua actiu i manté un ampli dispositiu d'extinció desplegat sobre el terreny. El foc, ara perimetrat, ha cremat 9.300 hectàrees en un perímetre de 81 quilòmetres. Este dimecres, la Conselleria d'Emergències ja actualitzava les dades provisionals, rebaixant la superfície cremada respecte a eixes 10.000 que aportaven el dimarts. La raó de la variació és que la comprovació, tant sobre el terreny com en el vol dels mitjans aeris, ha permès ajustar amb més precisió les dades provisionals de l'àrea cremada i excloure els racons que s'han salvat de les flames. És a dir, la xifra del dimarts a la nit corresponia a un perímetre dibuixat, diguem, amb menys detall. Per tant, feia menys quilòmetres lineals, però més àrea del que realment s'havia cremat.
2: El flanco izquierdo, que és la zona oeste, es la que tiene en determinadas zonas un fuego algo más activo. Básicamente es el flanco que se ajusta entre los términos de Tales y de Alfondeguilla. Prácticamente todo ese flanco, aunque tiene zonas ya aseguradas, otras no lo están tanto, ya digo, por la orografía del terreno. Y la capa límite nos está permitiendo acceder con los medios aéreos, de manera que estamos trabajando más rápido que en otras condiciones en las que no hemos podido introducir esos medios aéreos. Tenemos alguna zona de llama, por tanto, vamos a intentar asegurar ese perímetro e intentar darlo por controlado lo antes posible, pero de momento no estamos en ese punto. Es un escenario muy complejo, con una masa forestal muy espesa, muchas zonas quebradas y una orografía muy complicada. Además de esto, tenemos una meteorología que por un lado nos da ventaja respecto a la ausencia práctica de viento, pero luego tenemos una situación de estabilidad atmosférica que muchas veces impide por la concentración de humo actuar a los medios aéreos.
0: Les autoritats ja han permès la tornada a casa d'unes 6.000 persones residents dels quatre barris de la Vall d'Uixó que estaven desallotjades i també de la Vilavella, tot i que s'ha decretat el confinament en esta localitat. Continuen havent, això sí, 14 municipis evacuats completament. La pedania d'Artesa en Onda i dos urbanitzacions de Betxí. La Generalitat informava del desconfinament complet de Betxí i Onda, excepte de la zona de Nova Onda. Per cert, les primeres investigacions apunten que un focus de l'incendi de la Vall d'Uixó podia haver sigut intencionat. De causes no naturals, parlava des de les primeres hores la delegada del govern, Pilar Bernabé. La investigació ara està en mans de la Guàrdia Civil i esta casa preguntava precisament a Carlos Domínguez, capità en cap del Seprona de València, la unitat de la Guàrdia Civil que s'encarrega d'estos delictes, com s'investiga un succés, de quina forma i quins mètodes hi ha per descartar o no la intervenció humana en l'origen d'un foc.
3: Como un incendio forestal es un delito, como cualquier delito se hace una investigación criminal. Y esa investigación criminal lo primero es buscar la zona de inicio. Para descartar, porque puede ser que sea una causa natural, comprobamos los datos meteorológicos con la Agencia Española de Meteorología. Si no ha habido ningún rayo, queda claro que la causa es antrópica. Causa negligente, puede ser una causa accidental o puede ser una causa intencionada. Aplicamos un análisis técnico-científico que lo que hace es analizar los vestigios que va dejando el fuego. El vestigio que más suele podemos usar nosotros es el de protección exposición. Por ejemplo, mi puño es una piedra. Si el fuego va en esa dirección e incide sobre aquí, en esta parte detrás de la piedra se genera una zona de protección. Esta zona no se habría quemado. Eso ya nos va diciendo la dirección de avance del fuego y ya iríamos acotando la zona de inicio. Cuando ya llegamos a ese punto muy concreto, podemos detectar que hay un artefacto incendiario o restos de un artefacto incendiario. Lo más importante es llegar a la zona de inicio y acordonarla, que no puedan alterar, modificar o incluso destruir algún tipus de prova o vestigi. El objetivo final és llevar a los responsables ante la...
1: Amunt i avall, a punt ràdio.
0: Victòria Rosselló, bon dia, què tal?
4: Bon dia, què tal?
0: Este matí he escoltat un concepte nou que abans de la previsió m'agradaria que mos explicaris una miqueta, allò de l'estrès tèrmic, és possible si no has sentit jo mal?
4: Sí, clar, és el que pateixen, diguem, la massa forestal quan portem una onada de calor perpètua, podríem dir, que estem tenint al Mediterrani i després de temperatures altíssimes que estan molt per damunt del que és normal. La humitat de la superfície és molt baixa, baixíssima, pràcticament inexistent, i això fa clar que tota la vegetació patisca molt, evidentment.
0: És una barbaritat, realment, tot el que tenim al voltant. Com m'imaginem a ser-ho, els graus que ja anem a començar a patir esta nit, ha sigut de les que ja allò de conciliar la son ha estat complicat.
4: Efectivament, ja venim d'una nit que torna a ser tòrrida. En molts punts de la costa no han baixat dels 25 o 26 graus, i és un mes de juliol també inèdit en este sentit, perquè continuem tenint temperatures altíssimes per les nits amb molta humitat ambiental. Això sí, després d'estos dies en què ha baixat la temperatura, les comarques interiors encara es manté un ambient fresc. De fet, hem de dir que les mínimes més baixes havien estat entre 14 i 15 graus, la qual cosa està molt bé comparat en aquestes temperatures tan altes que tenim en punts de la costa, però que també aniran pujant les mínimes els pròxims dies. Vull dir, anem cap a un escenari com el que hem tingut majoritàriament durant este històric mes de juliol, que ha deixat temperatures de rècord, i sobretot destacarà en estos pròxims dies la calor de nou per la persistència. No és només un dia en què es puguen registrar temperatures de més de 40 graus, sinó que seran dies consecutius. Per tant, això afegeix al risc extrem d'incendis que estem tenint, i aquesta dificultat afegida de altes temperatures diurnes i nocturnes, perquè recordem que fa un parell de dies encara parlàvem de valors en concret en la zona de l'incendi al voltant de 30 graus, i avui estem entre 30 i 34. Per tant, aquestes temperatures continuaran sent molt elevades, almenys fins al 4 o 5 d'agost. Ja se veu, podem dir també, per a donar alguna bona notícia, que sembla que entre el 4 i el 5 sí que tindrem una baixada de les temperatures que les deixaran els valors propis de l'època. Això també seria positiu, podríem dir.
0: O que puguem parlar, una volta hagi acabat agost, de l'agost més fresc que tenim registres, no? També
4: ja
0: seria una bona
4: això,
0: notícia.
4: Ja no ho sé.
0: Ja fantàstic.
4: Seria
0: massa,
4: seria
0: no?
4: Seria un poquet massa. També hem d'afegir que demà i després demà s'afegeix al risc extrem d'incendis la possibilitat de tronades. Tronades que serien aïllades, puntuals, en el nord de Castelló, en les zones de muntanya, però que ja sabem que si van acompanyades de llamps podrien ser un problema afegit per aquest risc extrem.
0: Jo, com tinc que menjar-me per allí, si n'hi ha alguna novetat o alguna cosa, vos ho contaré,
4: molt
0: com
4: bé,
0: sempre.
4: Perfecte.
0: Gràcies, Victòria. Ara, fins ara. Adéu. Un quart d'hora, per a que siguin les 10 del matí. A hores d'ara, 8 carreteres autonòmiques, recordem, encara estan tallades a causa d'aquest incendi de la Serra d'Espadà, totes concentrades, evidentment, en la zona de la Plana Baixa i l'Alt Palància. Tornem a recordar la CB200 a Ain, la CB203 a Caudiel, CB205 a Tales, com ahir, la CB215 a Alcúdia de Veo, CB209 a Eslida, CB223 a Nules i les CB2261 i CB230 a la Vall d'Uixó. Però a aquestes hores també hi ha altres fronts que tenim que obrir i conèixer en el nostre repàs de protagonistes, així que anem endavant. Marina, què tal? Bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: Venim a casa a parlar del yonqui dels diners que ingressa a la presó de Picassent per a complir, això sí, la primera condemna en Imelsa.
5: Marcos Benament, del que fora gerent d'Imelsa.
0: Anules i les CB2261 i CB230 a la Vall d'Uixó. Però a aquestes hores també hi ha altres fronts que tenim que obrir i conèixer en el nostre repàs de protagonistes, així que anem endavant. Marina, què tal? Bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: Venim a casa a parlar del yonqui dels diners que ingressa...

0: la fermesa de la sentència d'Imelsa ratificada pel Tribunal Suprem, que li va imposar 7 anys i 10 mesos de presó pels delictes de prevaricació, malversació i falsedat i blanqueig en la primera peça del cas Imelsa, la de temàtica.
1: També s'ha detingut a un fugitiu belga i a 4 persones més per narcotràfic i ha segut en Benidorm, en Guera i Agost. David, bon dia.
2: Bon dia, sí. Un belga de 63 anys, sobre el qual pesava una ordre europea de detenció per tràfic de drogues emesa per les autoritats del seu país i que ha sigut detingut en Benidorm, en la Marina Baixa, quan circulava per la ciutat amb matrícules falses. D'altra banda, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desmantellat una plantació de marihuana en un paratge natural d'Enguera, en la Canal de Navarrés, i han detingut dos homes, cosa que ha permès la intervenció de més de 2.400 plantes i uns 90 quilos de cabdells.
1: Tota una verduleria. Bé, Begoña Gómez canvia d'advocat i ho fa a les portes del juí.
0: Sí, Begoña Gómez, esposa del president del govern Pedro Sánchez, ha comunicat al jutge Juan Carlos Peinado que ha deixat la defensa del que fins ara ha sigut el seu advocat Antonio Camacho i que serà el lletrat Jaime Campaner qui l'assistirà en la causa en què està acusada de tràfic d'influències i malversació. La causa està pendent d'obertura de juí amb jurat.
1: I més de 60.000, millor dit, menors a Gaza han perdut la mare o el pare. Això s'ha produït, evidentment, en aquests atacs d'Israel, clar.
2: El Ministeri de Sanitat Palestí afirma que vora 6.000 criatures han perdut amb dos progenitors des de l'any 2003. En total, l'ofensiva israeliana contra Gaza ha esborrat el registre civil 2.200 nuclis familiars complets, compostos per prop de 8.800 persones que han mort. Respecte a les dades d'orfandat, Sanitat situa la governació de Gaza al nord de la franja i on se situa la capital homònima com aquella en què més menors han quedat orfes.
3: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
1: El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, visitava diferents punts d'atenció i distribució de recursos per als veïns afectats per l'incendi de la Vall d'Uixó. Anava acompanyat per diversos membres del Consell i Pérez Llorca es desplaçava, entre altres coses, a la residència Verge de la Soledat de Nules, que actualment acull els usuaris dependents dels centres d'Artana i la Vilavella. També acudien al Col·legi Don José Alba de la Vilavella i al Poliesportiu Municipal de Nules, on la Generalitat habilitava un punt d'atenció provisional als desallotjats, que el dimecres es traslladaven a la residència d'estudiants de la Universitat Jaume I de Castelló, al centre Penyeta Roja de Castelló de la Plana i al balneari de la Vilavella. Per cert, parlant de la Vilavella, el seu veïnat almenys ha pogut passar la primera nit a casa i s'ha trobat un paisatge molt desolador, lamentant que eixa muntanya, a pesar de ser la seua, ja quasi no la reconeixen com a tal.
4: En la vida, Soc de Vilavella, que nascut en Vilavella, i això no ho havia conegut. És la nostra muntanya, és la nostra vida. La Serra Espadà, bueno, tires per camunt perquè la carretera d'Artana i allò és una meravella, veus verd, jo no sé ara com estarà, però m'imagino que fatal, però veus verd als dos costats i veus, bueno, és que això tenim un tesor, així tenim un tesor, perquè era tot una meravella. Pues imagino que estarà tot, pues, tot negre ara, m'imagino que estarà com això, no ho sé. Jo vinc ara a casa i això, de veure tot aixina, pues... molt trist.
1: Una serra plena de sureres i plantes piròfiles que ara s'han de recuperar en la mesura del possible. Si vegeu les imatges de l'abans i el després, realment són impressionants. Bé, són les 9:49. L'Ajuntament de la Vall d'Uixó i l'Associació de les Penyes en Festes han decidit, evidentment, per unanimitat, suspendre els actes festius programats per als dies 31 de juliol, és a dir, demà, i l'1 d'agost, a causa d'aquest incendi que encara amenaça la Plana Baixa. Segons molts informaven, les penyes i el consistori prenen eixa decisió per empatia, sobretot a la gent desallotjada. I si les condicions ho permeten, les festes s'iniciarien en tot cas el segon dia d'agost al migdia i els actes suspesos s'intentarien reubicar durant tota la setmana. Això per una banda. Per l'altra, 4 mancomunitats de la província de València també han començat a desenvolupar projectes basats en l'ús de tecnologia per a millorar la prevenció d'incendis i la lluita contra el foc. Això ha sigut gràcies a una subvenció de la Diputació de València dirigida a posar en marxa iniciatives relacionades amb la innovació territorial. La Canal de Navarrés ha proposat harmonitzar la gestió forestal dels 7 municipis en un model únic de governança mancomunada, desplegant sensors i càmeres tèrmiques per a la detecció primerenca d'incendis. Per la seva banda, la Mancomunitat de la Vall d'Albaida també ha presentat un model integral de resiliència rural i adaptació al canvi climàtic mitjançant una prevenció intel·ligent i la rehabilitació i restauració de sòls degradats. De fet, en la Vall d'Albaida coneixen molt bé els efectes dels incendis com els que van patir en 1994. El projecte de la Mancomunitat de la Falla de Bunyol-Xiva consisteix a fer una gestió territorialment prioritzada del matollar en les vies pecuàries, no una neteja homogènia, mentre que en el camp del Túria es proposa implantar un model integral de gestió sostenible de la reserva de la

0: biosfera de l'Altúria. I més coses, el centre caní de Vila-real, perquè hi ha un altre aspecte de criatures que han tingut que sobreviure a aquestes desgràcies. Vilacan ha rescatat desinteressadament en les últimes hores 5 gossos, 3 gats i un pardal, que estaven més de 5 dies aïllats dins de vivendes de municipis desallotjats per aquest violent incendi forestal. L'amo del centre, d'este Vilacan, explica que ajuden a rescatar les mascotes de les persones que, com és lògic, es troben molt preocupades i es demanen ajuda perquè no poden tornar al seu domicili pel perill del foc. Fins ara, això sí, n'hi ha que dir que han recuperat tots els animals que els han demanat i tenen el compromís de seguir amb aquesta funció fins que passi la tragèdia. De fet, alguns feia dies que no bevien, però ja els han trobat un relatiu bon estat per a recuperar-los, segons han afirmat la gent del centre. Recordem que algo molt paregut també es va fer en la majoria de les mascotes i els gossos de la Dana, en els quals també esta casa i este programa, en l'anterior edició, van participar per trobar infinitat de mascotes que havien desaparegut. I en este cas, això sí, es recuperaven tant vives com mortes. I una altra coseta, entre les més de 9.000 hectàrees cremades en aquest incendi forestal declarat dissabte a la Vall d'Uixó, també n'hi ha terreny agrícola i ramaderies destrossades, com bé sabeu. Encara és prompte per a parlar de xifres definitives, però les associacions agràries ja avancen que les pèrdues seran incalculables. Tarongers, oliveres, ametllers, garroferes, vinyes, moltes collites han quedat reduïdes a cendra, però també infraestructures necessàries, com ara el rec per goteig o els hivernacles. Això ho explicava a punt, com no podia ser d'altra forma, el president d'Ava Assaja, Cristóbal Aguado, afegint que encara no tenen, això sí, una valoració completa de tot el que s'ha perdut.
1: Goteos, arbres, cultius, tot el que s'ha cremat, per una valoració objectiva encara no està. Però indudablement és una valoració molt alta.
0: Però el foc no castiga només els llauradors, sinó també les explotacions ramaderes que han perdut les pastures. Diuen que hauran d'alimentar els animals amb palla i pinsos ara. I això, com podeu imaginar, resulta molt costós, segons mos contava, en este cas, el president de la Unió Llauradora i Ramadera, Carles Peris.
2: Van a tindre que alimentar els animals amb palla i pinso, i això és molt costós.
0: A més, sense flors tampoc hi haurà producció de mel, pèrdues que diuen poden incrementar encara més l'abandonament en el sector, com és lògic. Per això demanen ajudes extraordinàries per a la recuperació de la capacitat productiva, almenys fins que les noves plantacions comencen a donar producció.
2: Els productors el que necessitem és que la Generalitat habilite ara una línia d'ajudes per a la recuperació i la capacitat productiva, fins que es comencen a tindre producció de les noves plantacions que puguen realitzar.
3: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Ràdio.
0: No portem ni mitja hora en funcionament i ja són moltes les coses que vos hem avançat i unes quantes més que queden fins a arribar a les 2 de la vesprada. Anem a fer un repàs de les primeres edicions dels principals periòdics, tant de la comunitat autònoma com nacionals, que porten diferents qüestions en les seues portades, David.
4: Se levanta el Mercantil Valenciano, titula Relatiu optimisme de cara al 6è dia d'incendi en la vall. A més, el Col·legi d'Enginyers Forestals alerta del creixement descontrolat dels boscos en els últims 50 anys.
5: Per la seva part, les províncies destaca milers de sounders assistents al festival Arenal Sound de Borriana a només 20 quilòmetres del cor de l'incendi. Expliquen també en què consisteix l'efecte d'inversió tèrmica.
4: El diari Informació d'Alacant destaca en la seva portada l'entrevista a Mercadi Espanya, ministre d'Hisenda. Parla de que la comunitat rebrà en 2027 la major financiació de la seva història.
5: Per la seva part, el periòdico Mediterrani de Castelló actualitza la situació de l'incendi forestal a la Vall d'Uixó. Es mantenen els confinaments i les evacuacions continuaran vigents fins a les 12 d'avui.
4: Ja a nivell nacional, el País titula l'àtic de luxe del govern d'Ayuso només és d'ús residencial.
5: I per últim, el Mundo per la seva part destaca el desastre dels ramaders sota pinyes que saltaven com a bombes en l'incendi de Sant Martín de Valdeiglesias.
3: Amunt i avall, amb Sergi Olcina.

0: Som a punt.
1: Em pregunte, bueno, les coses per on tinyen estan com estan, m'imagino jo que en unes temperatures no gens decents ja, com en la majoria de tot el territori de la Comunitat Valenciana. Parlàvem fa un moment amb dos convidats de Múrcia. En Múrcia tampoc és que estiguin patint arcuets, sobretot perquè no fa falta ni encendre-los, es poden deixar ahir ja i directament esclafixen, però en Ontinyent les coses no estan millor. En Ràdio Ontinyent, això sí, deuen d'estar més fresquets. I allà estan els companys que ens faciliten la connexió, la gent de Ràdio Ontinyent, i també la nostra amiga, més que amiga, Carmina Gramaje. Què tal, Carmina? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Com està esta bona dona?
2: Molt bé. Mira, tenia que vindre a Santiago, però s'ha mort d'un familiar de la dona i no ha pogut vindre. I dic, pues vale, va, jo soles.
1: Vinga, no és la primera volta, ja?
2: No, ja, mira, ja vaig ensenyant-me.
1: Escolta, res, bueno, li donem el pésame a la teua nora, pel familiar que li toca, i també ànims a Santi.
2: Exacte.
1: Avui no anem a estar tu i jo soles, saps, veus? No està Santi, però t'ha dut un... T'ha clavat en una qüestió de les que a tu t'agraden. Mira per a on. I estàs preguntant-te què serà, no?
2: Què serà, això digo, què serà?
1: Quantes voltes m'has dit tu a mi que el tema dels joves està una miqueta cru i que deurien d'aprendre a cuinar i que això no pot ser i tal i tal?
2: Això ho dic jo a cada moment.
1: A cada moment.
2: Sí.
1: Pues ara agarra't...
2: Mira, ara mateixa...
1: Sí.
2: Dime.
1: No, ara agarra't i te n'ha dut uno de cada. Una que, a veure, que jo la vull moltíssim i ella ho sap, però que cuina menys que escrits de fa mòbil, ella no cuina res, que és Marina, bon dia.
3: Hola, què tal, Carmina? Jo ho confesso així, no cuina res, no, és una virtut que no tinc.
1: Que no ha desenvolupat.
3: No ha desenvolupat, no.
1: Però l'altre que tinc, i és més jove encara que Marina, sí que cuina, veritat, David?
4: Però cuina de subsistència i de resistència i habilitats culinàries bajo cero, però n'hi ha que sobreviure i n'hi ha
3: però
4: que...
3: Però això compta com a cuina?
4: Sí que conta, sí que pues conta, és... sí que conta.
1: Són tots per tu, Carmina, avui, ja t'ho dic jo.
2: Pues el guisar és, mira, pues, com si feres labor. Mira, avui estàvem parlant de fer la tomata en conserva.
1: Sí.
2: Jo dic, jo pensava que això ja no es feia. Pues bueno, resulta que sí que es fa. Una amiga meva ha comprat almenys 50 quilos de tomates d'eixes de la pereta.
3: Sí.
2: Diu, ja ha fet una muntona de poig. Diu, i ara en l'hivern fas una coca de pimentó i tomata i traus eixa tomata i això està boníssim. I no té res de comparació al pot que venen fet, però, claro, és un poquet de faena.
1: Claro,
2: però no és com si fos el labor. Com si fos el labor.
1: Sí,
2: si fos el labor.
1: La teua amiga no té 26 anys, ni 35.
2: No.
1: Claro, és que...
2: Tenim uns poquets més.
1: Però això t'ho dic, que tu això demana-li a una de... Ja no el dic d'això, de 40 anys.
2: No, ni pensar. Quanta faena! El primer que em diuen, això és molta faena. I dic, què té que ser molta faena? Una diu, ha vist el llibre i ha vist la coca aixa que fas tu, tot de verdures.
3: Sí.
2: Diu, i la faig i m'encanta, això està fet en un moment. Diu, la faig i tinc menjar totes les dies. I dic, claro, això està en un moment fet. Però és que és la cuina és molt fàcil i difícil.
3: Carmina, però és que, Carmina, tu sempre dius que en un moment està fet, i a mi aquest moment se fa més llarg.
2: Ja.
3: Jo no sé.
4: El problema de la cuina són els temps. O sigui, a mi em desespera l'acte de cuinar i d'esperar i de, sobretot, omplir mentre s'està fent una cosa i per posar-te a fer altra. M'atabala.
1: Tu has vist com s'agobien de noves? Carmina?
2: Jo em poso la ràdio, em poso música i la poso prou forteta i ja està. Mira, ahir vaig fer pues, un dinar, pues, avui en faig un altre. Ara el pisto que ara està la tomata,
1: sí.
2: El pimentó, l'albergina, està tot preciós. Això fas un pisto i ho tens ahí, que després vols añadir-li un poquet d'atún, uns poquets pinyonets, per fer una coca o per fer uns pastissets. Bueno, poden fer moltes coses.
4: Però Carmina, quina música te poses tu? A veure si és això, que no m'estic posant la que toca.
1: Que no se posen la música que toca.
2: Jo poso primer la ràdio, la cadena 7, m'entere de tot el que passa, tinc que enterar-me de tot. I després ja pues, poso música de la que... La música m'agrada tota.
1: Escolta,
2: ara posa este riu, com li diuen, Riualdo, este que és música soles, com li diuen
4: Riualdo?
1: Sí, no sé,
2: dels Balsos. No sé. Sí, este que és molt famós, que
1: vale, ja sé qui és, que fa concerts ahí, que va molta gent,
2: és que té un nom un poc raro.
1: Sí, que és un, a veure, va vestit un poquet tortera, este home. Però sí, ja sé qui dius. És un senyor que organitza concerts multitudinaris,
2: sí, sí,
1: on
2: sí,
1: està
2: sí.
1: la gent sopant pues i comprat... tot. Sí, sí, sí.
2: sí, sí, sí, sí.
1: Que fa balsos.
2: Però fa uns balsos i fa una música super, super, super bonica.
1: Jo el tinc en, les, fiquem... en Instagram i tal, i veig els concerts que es fa.
2: Claro, també, pues sí. posa-lo i veuràs. A més, relaja molt.
1: Escolta, sí, sí, sí, sí. i no te'l van dur a veure-lo així al Roig Arena, que va estar fa uns mesos?
2: No vaig trobar entrades. Quan ja... perquè van posar les entrades i en menys de dos dies es van vendre totes.
1: André Rieu i... és.
3: Eso, mira, sí, Carmina, sí. mon pare i ma mare van anar. Tens que anar, diuen que és una cosa preciosa i xulíssima.
2: Pues diu que era preciós. Sí. Pues jo vaig anar i ja no quedaven entrades. Quan em vaig donar compte ja no quedaven entrades. No sé si ja tornarà a vindre ací a València. Bona. Perquè fa uns concerts molt bonicos.
1: Però no n'hi ha perdó de Déu que te deixen a tu sense andar a vore era André Rieu, tu que tu curres més que... En estos moments t'ha de dir una cosa. La famosa de la família eres tu i tots tenen que girar al teu voltant. A veure què passa. Sí. I si la,
2: sí, sí, sí.
1: si la iaia Carmina vol una entrapa a vore André Rieu en el Roig Arena, si no la tenen, la pinten. Ixa és la instrucció.
2: Sí, no, sí, el meu major va intentar comprar-la i va dir, si algú se'n torna arrere, pues li podem dir, però no se va tornar ningú arrere. Que
4: claro.
2: Va. Si encara, si n'haguem venut més, encara n'haguem fet més. Sí, va ser una cosa molt bonica.
1: Dona, en els vídeos d'internet, si el busqueu, que està en Instagram i tal, són mega multitudinaris, és a dir, estem parlant d'esplanades plenes i plenes i plenes,
4: sí, sí,
1: en uns escenaris brutals, sí, sí, unes pantalles, i té una orquestra o dos orquestres, i té solistes,
3: sí, sí, sí,
1: i té
3: ahí,
1: fa unes performances que va aquell, tio, sí, porten amb un tonar de coses.
2: Sí, sí,
1: i tu
2: sí,
1: te poses
2: sí,
1: a l'André Rieu sí, sí. per a poder cuinar.
2: Sí, sí, me'l posa i, bueno, i va, jo, el mateix test que ell fa, jo balle també, entre llisc, gire la tomata o gire el pimentó, el que estiga fent,
1: sí.
2: i molt bé. Sí, sí, sí.
4: Prenc nota, eh? Vaig a provar amb Rieu, a veure si menys... No, no si menys millor o pillor, sinó, simplement, si no me desespere, ja està. Amb això jo...
2: No, no, tu posa-lo i veuràs que tranquil el quedes. Sí, sí, tu posa-lo. I de passo fas qualsevol cosa de menjar, fas unes albergines o... Jo què sé, fas alguna cosa. Esta setmana vaig fer unes albergines i les vaig publicar i tota la gent en verdures soles, sense carn de ninguna classe
1: sí.
2: i totes, bueno, pues això ho has de fer i dic, pues ara, el pròxim vídeo que fem pues ho farem la vergina, tot en verdures sense carn.
3: Però rellenes?
2: Que n'hi ha que fer rellenes, sí, ah. i fas agarres tota classe de verduretes, xampinyons, en fi, tota classe de verdures, ho sofriges tot ben sofregidet, traus la molleta de la vergina, després us fas un sofregidet, ho rellenes, després poses per damunt un formatge, gratines un poquiu, bueno, està boníssim.
1: Uf, i ells tenen una...
2: Verdures,
1: ells tenen
2: totes les verdures que vulguis posar.
1: Claro, tota l'horta, si vols, i a més en un avantatge, Carmina, que no tenen que anar a collir-les, només tenen que anar a comprar-les.
2: Exacto, exacto. I ara, així en el poble, el dissabte, fem sí. el concurs de la tomata d'ací del poble, que hi ha moltíssima gent i n'hi ha prou de gent, eh? Sí.
1: Escolta, una
2: és
1: cosa...
2: És un concurs que...
1: No, ara que estàvem parlant de concerts, que m'ha vingut al cap, i a més vam tindre una oient esta setmana de Bèlgida o de Carrícola, no me'n recordo
4: de Carrícola,
1: dels llocs, de Carrícola, sí. que mos va contar que va estar en el concert del mestre Ferrero. Tu vas estar en l'homenatge al mestre Ferrero.
2: Ai, va ser preciós.
1: Mal, que n'hi sí que te van dur.
2: Hombre, no, ahí no feia falta que em portara ningú. Me'n vaig anar jo, però com? I vaig agarrar primera fila, estava superbonico, i va ser molt bonico i molt emocionant. Quan van tocar Chimo i la Reina 1960, sí. ai, van venir a inflar a plorar tots, tota la gent plorant.
1: I m'han dit que n'hi havia moltíssima molt bonico, gent, eh? Sí, sí, que estava allò...
2: Estava a tope. Caires n'hi havia 800, i a part gent per tots els costats, una cosa exagerada de personal, i va estar molt bonico, i aplaudint, molt bé, va estar molt bonico, de deberes, eh?
1: Dona, sí, ara sí, damunt, sí. tenint en compte que estan ja tots ahí en les emocions a flor de pell.
2: En les festes.
1: Si, claro, si no m'enganye, els sopars de festes comencen en juny, no? Tots els dissabtes, en les comparses.
2: Sí, tots els dissabtes. Esta setmana crec que descansen, crec. Han dit que no sé, que igual descansaven. Doncs
1: yeah.
2: pues quan van tocar Chimo, mm-hmm. normalment quan toquen Chimo, tots salsem i tots anem al ritme de Chimo.
1: Sí, que és una marxa.
2: Entonces el fill de Ferrero Bello va dir, punta. Vaig a demanar-vos un favor. Anem a sentir Chimo, però sentats. Bueno, i vam tocar Chimo, tota la gent ahí senta, que no senties a ningú, no me sentien a Chimo. Bueno, donava una emoció, jo em vaig inflar a plorar. Me'n recordava del meu amic, jo dia, ai, Toni, lo que estàs perdente. Però bueno, claro. i molt bonico.
1: Escolta, diu David, que li se posen els pèls de punta. Jo recorde que l'any passat un dels nostres companys del programa, Javi Domènech, no havia anat mai, i crec que va estar en el dia de l'entrada dels músics, allí no en tenien, al començar les festes, que es toca Chimo.
2: Bueno, donava una emoció, jo vaig inflar a plorar. Me recordava del meu amic i jo dia, ai, Toni, lo que estàs perdente. Però bueno, claro. I molt bonico, molt bonico.
1: Escolta, diu David que li se posen els pèls de punta. Jo recorde que l'any passat un dels nostres companys del programa, Javi Domènech, no havia anat mai

0: cosa de viure, almenys.
1: Totes les bandes tocant Ximo, mm-hmm, allí en la plaça de l'Ajuntament. Bueno, això és espectacular, jo també ho veig tots els anys. Mm, això no m'ho perd.
0: La gent en els balcons, el balcó de l'Ajuntament, de l'antic Ajuntament, tot. I tots els que queden allà.
1: Sí,
0: això és...
1: Així és que en este poble són tots molt festers. Així, no res que facin, anem tots.
0: Ja, les pilleu totes, és de veres. Bueno, anem a recuperar l'aspecte de la... Serà que no es menja en festes? En festes també es menja, es veu, però també es menja prou, eh?
1: Sí, es menja i es veu.
0: Sí, sobretot veure, això sí que és de veres.
2: No, però és molt important, eh? Estar ben menjat en festes, sí.
0: Sí, perquè si no n'hi ha cos que metabolitza tot allò que entra. Bueno, havíem parlat de coses senzilletes, escolta, coses senzilles, que ja les mencionava per damunt, és fer un pisto, que és el que anaves a contar-nos avui.
1: Sí, el pisto, pues mira, jo agarro i sofregisc un poquet de lleig i un poquet de ceba. Després tinc albergina, carabassí, pimentó roig, pimentó verd, i tot això vaig fent un sofregidet, però en el foc molt lento. I l'últim, la tomata. Si tens tomata natural, pues molt millor, la talles a quadrius xucutius, li lleves la pell i, bueno, i és un pisto estupendo. Que si no tens tomata, que sí que n'hi ha tomates, perquè ara n'hi ha tomates, bueno, deixes de color rosa, que
0: ara
1: són dolcetes.
0: Ara és temporada de tomàquets, sí.
2: Que bones.
1: Sí. I el dia que el dissabte que fan el concurs de tomata, si no en tenien, pues moltíssima gent, es presenta moltíssima gent de que no són llauraons, que simplement es planten i fan el concurs, bueno, i fan un concurs i després rifen i fan de tot ahí.
0: Què es premia? La tomata més guapa, més bonica, més gran, més...
1: I el gust, perquè n'hi ha tomates que no fan gust de res.
0: Les d'ara avui dia.
1: I n'hi ha tomates que... Claro, i n'hi ha tomates que fan un gustet d'oli de bo. Mm-hmm. Simplement un ratllet d'oli i un poquet de baello, una anchoeta, un poquet d'atún...
0: De capellanet
1: ja
0: torrat.
2: Oh, que bo, que bo.
0: De capellanet torrat.
1: I un capellanet torrat, i lleves totes les espinetes, això està espectacular.
3: Però, Carmina, una pregunta. Tu has dit que tallem cebeta i all. I jo tinc un problema en les olors, i és l'olor que me se queda a la mà després de tallar un all o una ceba. Pots donar-nos algun consell per a que la mà no el faça 3 dies olor a all o a ceba?
1: Simplement en àvia. Simplement el rentes...
3: Ni sabó ni res.
1: Igual que sense sabó ni res. El ganivet que fas l'all i la ceba, també tot rentes de àvia.
0: Però sense refregar, no?
1: Sense refregar, tot ben rentat.
0: Crec que la clau està allà, que no refregues.
2: Que caiga.
0: Que caiga només.
1: Sí. Sí, perquè normalment quan fas un allet es queda l'olor en el banc i es queden tots els puestos. Mm. Sí. Igual que la ceba. Sinó que...
0: No hauríem de confondre, perquè n'hi hauran certes diferències, entre un pisto i un salpicón, que m'imagine que el que du de més
1: no
0: el salpicón són els elements del mar, no? Però verduretes no són paregudes?
1: Bueno, jo crec que no, perquè el salpicó és un... Bueno, en el salpicó és que també es posa de tot, es posa també pimentó, es posa també moltes coses, es posen boquetes de mar, es posen mejellons, es posen berberechos...
0: Olives...
1: Es posa tot, pues, sí, ahí pots posar el que vulguis, cada un ho fa d'una manera. Però no té res que veure el salpicó ni el pisto. Això es fa tot en cru, el salpicó es fa tot en cru, i el pisto es fa tot fregidet, saps?
2: Fregidet, i a més ho has dit, a foc lento.
1: Sí, perquè és que si no s'apega i després tot són parells que siguen tot mosquetes. Tens que fer-ho en foc espalliu. I vas menejant-ho, cada moment vas menejant-ho.
2: És que no sé si a Marina a tu també te passa quan cuines, que lo del foc lento jo no el duc bé. Jo el puig al nou i ahí tire. Sí.
3: Jo paciència no tinc. O sigui, perquè a més, jo no sé, Carmina, què fa, però jo mentre una cosa està cuinant-se, jo estic mirant-la. No faig una altra cosa. Jo espero que buiguin els macarrons i jo mire, com si per mirar-los i s'anaren a bullir antes. Pues a mi, si ho faig
1: lento... Per això n'hi ha que posar el foc espalliu. Perquè el macarrons, si quan t'encantes, si estàs bullint-los, se dix tota l'àvia i ja...
2: A mi se me crema tot.
1: Foc lento.
2: A mi se me crema tot.
1: Claro.
0: Escolta, que en la pasta n'hi ha que saber molt bé medir l'aigua a voltes, crec que més que en l'arròs, perquè a la mínima que el dones compte se l'ha xuplat tota i s'ha quedat allò que pots tirar-los i...
1: Cru.
0: O s'ha quedat cru o s'han quedat més passats que...
1: Sí, s'han d'estar al dente.
2: Al dente, exacte.
1: Al dente, que no siguin ni molt passats ni molt crus.
0: Ja, però aquest concepte, Carmina, que... no el té la gent molt clar.
1: No.
0: El al dente.
1: No, n'hi ha molt... Sí. I si fas un pisto i fas uns macarrons, també es pot aprofitar. Claro, tu bulles macarrons i fas una culleradeta de pisto i damunt de, pues, si vols tirar un peliu de formatge per damunt, el gratines un poquet i també està molt bo.
0: Mira, que com tu saps tot, t'acaba de preguntar Marina pel tema de les olors en les mans, de les cebes i els alls. Crec que fa més olor a voltes la ceba o dura més l'olor a ceba que la de l'all, diria
3: terrible,
0: jo.
3: Terrible.
1: Sí, sí,

0: Però és sofregir sempre tenen un problema. El pisto m'imagina que també per la càrrega de tomata i tal que porta. I és la retorna. No sé si després, evidentment, després n'hi ha moltes coses que pots prendre perquè no el retornen, però a l'hora de fer-lo o elaborar-lo n'hi ha alguna altra espècie de truquet que es puga tindre perquè no retorne després i se sofregit o i se pisto?
1: Jo, és que això de retorne no puc, a mi no em retorna res.
0: Pues quina sort que tens, t'ha de dir també, eh?
1: No, no, no, mira que l'alioli, sí, quan mulles un poquet d'alioli, sempre jo dic, menges alioli i estàs tota l'esprat menjant alioli.
0: Bueno, també depèn pues de la càrrega d'all que li poses, no? Tu quan li poses?
1: Sí, i no, i s'ha de partir l'all, sí, es partix l'all i es lleva dins la llavoreta ixa.
0: Això és el que volia preguntar-te. Que... Claro, que lo de dins, la veineta ixa de dins s'ha de llevar, no? S'ha de deixar només l'all.
1: Sí, sí, sí, això és el que fa que després no torne.
0: Ja. Yeah.
1: Bueno... Jo, per almenys, ho va fer sempre així i no, no carregar ninguna barbaritat, perquè, si no, s'està sota l'esprat menjant-ne, d'alioli.
0: Se t'ha tallat alguna volta?
2: Això és la maionesa.
1: El què?
0: No, no, i l'alioli també, l'alioli sí, també sí, es talla, sí, de veritat,
3: de
0: Carmina.
3: De fet, és com... n'hi ha que tindre-ho mesurat sí, perfectament perquè no se talli.
0: Això de que l'alioli no qualli, al final no t'ha passat mai que no t'ha eixit?
1: L'alioli a vegades té molt mala pata, eh?
0: Claro.
1: Sempre el fas igual, però n'hi ha vegades que diu entrie, i bueno, ja pots manejar que ja no torna.
0: Dona, jo vaig arribar l'any passat a fer-lo 6 voltes i no vaig eixir, en 6 voltes. Vaig tirar més ous i més oli que en la meva vida. Sí, sí, i no n'hi havia forma. I el feia igual, i de la mateixa forma, i el mateix puesto, tot, 6 voltes i no vaig
1: eixir res.
0: No és el meu dia.
3: L'altre dia crec que estàvem parlant també trobar la textura de l'alioli, que és també complicat, i sobretot el fer que tu li pegues la volta al gotet de l'alioli que no caiga, això és el punt.
1: I això és el punt, exacte. Però l'alioli, l'ou no té que estar de la nevera, això és molt important, no té que tindre nevera, té que estar, no. Tens que, quan vagis a fer l'alioli, tens que tindre l'ou per almenys una hora fora de la nevera.
0: A temperatura ambient.
1: I sí que fa algo, sí. I també oli de girassol, que està més bo en l'oli d'oliva, el que passa que costa més de lligar.
0: Ah, pues això és el que anava a preguntar-te, que la gent té moltes manies en això, en si oli de girassol o oli d'oliva. Jo també penso que de girassol és millor, però és de veres que el gust és diferent quan
1: hi poses oli d'oliva. És més fi. Yeah. Però, claro, el d'oli d'oliva és el d'oli... Està també més pesaet, des que posar-ne menys, claro, perquè l'oli d'oliva és més... Però bueno, n'hi ha gust per tot.
0: Escolta, vas a dir-me que no el retorna ni la botifarra? Ni el xoriç? Carmina?
1: Jo és que ja el dic, que jo tot això no retorna res, no sé jo. Diuen que quan, perquè no retorne, agarres una boleta de cafè,
0: sí,
1: quan acabes de menjar i això, sí, i ho tens a la boca masticant-ho.
0: I
1: lleva... diuen que això no retorna.
0: Això, mira, ara que ho comptes tu, sí que ho havia escoltat en alguna ocasió, que després de menjar alguna cosa d'estes, carregaetes o, diguem, en una textura de retornar, que masticar és un gra de cafè.
1: No cante l'aliento.
0: Sí, perquè realment...
1: Pues jo, això em va dir a mi sempre, que un graner de cafè el tens en la boca, vas masticant-lo, sí, i diu que això lleva tota classe d'olors. Ah, pues, no sé, podeu provar-ho.
0: A veure si aprofita per totes les olors també, una miqueta, no? Que no estaria mal.
1: Sí.
0: Podien posar-se el graner d'arròs, el graner de cafè en algun altre puesto, sobretot ara en estiu.
1: Sí.
0: Bueno, de totes formes, ara lo important és això dels menjars gelats, que costen poquet de fer i a la gent esta no es donaria pere a fer algunes d'aquestes qüestions, veritat, Carmina?
1: Clar que no, i una ensalada, mare meva, si n'hi ha 2.000, ara que està la tomata, simplement la tomata pelaeta,
0: sí,
1: la fas a rodanxetes, bulls un poquet de queradilla, poses tonga de queradilla, tonga de tomata, un poquet d'atún, i vas fent així una tapes, sí, després un ratllet d'oli i està boníssim.
0: Mira, saps què estan dient-me?
1: Sense res més.
0: Mira, en un WhatsApp estan dient-me, Carmina, Marina i David, que la llima per a que no retorne, el que no m'han explicat és com, si n'hi ha que...
2: Llima com a xorro?
0: Si la tens que posar en gotes en els ulls o tens que tirar-la a l'alioli o tens que prendre-te-la directament la llima.
3: Vinga, doncs pues tenen quatre minuts per a desenvolupar.
0: Sí, tenen quatre minuts per a dir... sí, estan escrivint ja, està ahí les tres ratlletes menejant-se i estan escrivint el missatge. Ho havies escoltat això de la llima, Carmina?
1: No ho havia, almenys no ho havia sentit. Lo del cafè sí que ho havia sentit, però de la llima no. Però com tens que fer la llima? Si te
0: en en l'alioli, quan fas l'alioli, estan escrivint-me. Que li
1: en l'alioli jo poso dos gotetes de vinagre. No sé si vosaltres en poseu.
0: No, mai en la vida no ho havia escoltat això mai.
2: Jo com no faig l'alioli.
3: Jo tampoc faig, però...
1: Sí, pues jo quan faig l'alioli poso dos gotetes de vinagre, sempre. Però dos gotetes, perquè si no després es tria tot. I sí, sí, sempre ho ha ficat, proveu-ho.
0: Però si estan dient que no es fan ni un cafè amb llet, com van a fer allioli, estos dos?
3: No, però per favor,
0: dos?
3: Que sí, que sí. El que passa que l'allioli ja és d'expert, és altre nivell.
0: No, és qüestió de posar-te. Mira, jo ho dic a la gent que
2: conec. Vos confessaré que em porte fets des de Verger fins als ous bullits. M'abuela me'ls bull i me'ls envia. Què?
0: Els ous.
2: Els ous. No jo, diré res més. No confessaré res més.
3: L'únic que m'agrada cuinar, que és el que disfrute, són... els arrossos dels diumenges en casa, a l'aire.
0: Però es fas tu?
3: Sí, sí, sí. És l'únic que més bé, te diria que més bé, de bé.
0: Pues fer uns arrossos ja no és una cosa fàcil, veritat, Carmina, i sobretot que tisquen bons a l'aire lliure.
1: Bueno, sí, clar, l'arròs està bo si el... Jo què sé, en tot. Mira, nosaltres el diumenge vam fer una paelleta en dos minuts en foc, la calor que feia en foc, i estava boníssima. Patxoquetes, faves, pèsols, de tot. Posàvem corill, pollastre... En el pisto, quan es fa el pisto, es pot posar també o bé costelletes, unes costelletes sofregidetes, un poquet de conill, o un poquet de pollastre, unes aletes de pollastre. Quan tens el sofregidet fet, sofriges un poquet de la carn, la tires en el pisto i tens ahí un plat espectacular.
0: Però perquè tu ho fas en idees de futur per a poder aprofitar-ho després, les molletes del pollastre i totes aquestes coses que m'ho has contat.
1: Tot.
0: Home, tu fas...
1: Sí, sí, antes ho aprofitàvem tot. Ara ja n'aprofitem molt, però abans ho aprofitàvem tot, i tot estava molt bo. Bueno, ara també, però no és igual que antes.
0: Que va, començant per les coses que no fan gust, com les tomates que estàvem parlant fa un moment.
1: Sí, no, tomates n'hi ha que estan boníssimes, n'hi ha algunes que, com si pegueres un got d'au ja, sí, que no fan gust de res. Sí.
0: Escolta, a mi em va sorprendre una tomata que no havia vist mai en la vida, i quan vaig viure allà en l'interior de Castelló, les vaig descobrir que és de veres que és que fan gust, que es diuen tomates de cor de bou, que és de veres que es diuen cor de bou perquè són una tomata,
3: forma.
0: Sí, com el nostre cap de grans i a més super roges, i allò del cor de bou em va cridar molt l'atenció, sobretot per la part esta dels catalans, el Maestrat, els porcs i tal, que allí sí que triomfen molt, i escolta, sí que estaven bones aquests tomates, i al final resulta que estan més bones les tomaques verdes, Carmina, i tenen més gust algunes que les tomates de sempre, que la canària, la tal, la no sé què, que són tot experiments i que no fan gust a res.
1: N'hi ha una muntona de noms de tomates, n'hi ha una barbaritat de noms.
0: Sí.
1: I total, al final, és una tomata.
0: És
1: el que diria jo a estos del concurs. Prova esta, prova l'altra, prova la de dir, si total, tot són tomates.
0: Però tomates de tots els colors i tots els tamanys i tots els són tomates.
3: Jo últimament he trobat en el supermercat, que costa trobar una tomaca bona, el tomat en rama. No vaig a dir al supermercat perquè no, però... la tomaca en rama està passable, o sea, venen tots juntets en la mateixa rama i escolta,
0: jo crec que li tiren, el sofre i tot a propòsit perquè faça més gust a tomata de tomatera. Arribat jo a aquesta conclusió. Bueno, Carmina, gràcies una setmana més, val? I per la teua amabilitat i el teu sentit de l'humor. Una besadeta molt forta.
1: Vale, va.
0: Vinga, i a la gent de Ràdio Ontinyent també. Adéu, cuida't.
1: Vale, va, gràcies. Hasta luego.
0: Bé, heu vist el món de les tomaques com està, no?
2: No, tindré que vindre jo més per anar a agarrar de punts.
0: Sí.
2: Una llibreta o algo.
0: O agarrar-te i mirar-te-la en YouTube i tal. Mira, te fas un tutorial del flare de Santo Espíritu i un tutorial de Carmina i en dos mesos eres una experta.
2: Què t'he de fer és anar-me'n una vespre allí en Carmina.
0: Sí, sí. També. Mira, doncs enviem allí una vespre o un matí, un dia d'estos, la temporada que ve. Si anareu a Ontinyent en ella i a veure què traeu. Profit, val?
3: Vinga.
0: Anem a les notícies de les 11 i tornem.
4: Són les 11 del matí.
5: A punt. Notícies.
4: 6 dels 14 pobles evacuats en l'incendi de la Vall d'Uixó podran tornar a casa avui. Sònia López.
6: El Pidia, tot i que això serà a pesar que l'incendi, que ja suma 9.644 hectàrees cremades i un perímetre de 81 quilòmetres, continua actiu i avui encara no el donaran per estabilitzat, segons la direcció de l'extinció. Escoltem el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, en EICIR de la reunió del SECOPI.
7: S'ha aprovado que poden regressar a sus casas los municipios de Fuente de Ayodas, Torralba del Pinar, Villamalur, Azuévar y Almedíjar. Estamos hablando de más de 1.000 personas que pueden regresar a sus domicilios. Y asimismo se desconfina la urbanización de Nova Onda en el municipio de Onda.
6: Valderrama també ha explicat que de moment en estos municipis s'haurà de consumir agua embotellada.
7: Se está proporcionando agua embotellada a todos los municipios que van a regresar en el día de hoy a domicilio hasta que nos den unos niveles adecuados las aguas y puedan utilizar ya el agua potable. De hecho, en la Vila Vella ya se puede utilizar desde el día de hoy los análisis han salido positivos el agua potable.
6: A hores d'ara, per tant, encara continuen evacuats 8 municipis, unes 7.000 persones que continuaran en esta situació com a mínim fins esta nit i probablement fins demà quan es torni a avaluar la situació. També es manté el confinament de les 3 urbanitzacions de Betxí.
4: Pel que fa als treballs, el director d'extinció de l'incendi, Fernando Pérez, ha apuntat que avui, com ja ha avançat Sònia, no el donaran per estabilitzat.
8: No. O sea, el trabajo ahora que tenemos que hacer va a ser largo hasta acercarnos lo máximo posible a la fase de estabilización, pero en un principio hoy no se dará por estabilizado.
4: A hores d'ara, la inversió tèrmica dificulta els treballs aeris i treballen especialment en el front d'Artana perquè és on tenen flames al voltant del perímetre, que és un front discontinu que es despenja pels vessants i que intenten a hores d'ara consolidar via terrestre. I el tercer punt que preocupa és l'arc creat, format pels termes del Font de Guilla, l'Alcúdia de Veo i Benitandús.
8: La zona del flanco izquierdo lo que tiene son pendientes muy pronunciadas con una caída fuerte al barranco, que es la línea de control que nosotros tenemos establecida para que no salte a la zona que ya afectaría a la Sierra de Espadanín por completo. Y es la zona donde he comentado que íbamos a apoyar con medios aéreos, no hemos podido, pero hemos conseguido esta noche acceder a ellos y pinchar ahí ya con personal de tierra.
4: I des de les 9:30, el ple ordinari de l'Ajuntament d'Alacant debat la declaració institucional presentada per PSPB, PSOE, Compromís, Esquerra Unida i Podem per a demanar la reprovació de l'alcalde Lluís Barcala del PP per la gestió del cas de les vivendes públiques, les naus de la platja de Sant Joan. Recordem que la setmana passada Barcala no va comparèixer davant de la Comissió Municipal per este cas de presumpta corrupció. Cristina Lavarà.
9: Sí, i aquesta incompareixença és un dels principals motius pels que 3 grups de l'oposició porten avui a ple esta declaració institucional de reprovació per urgència. Aseguren que és un incompliment de les funcions de Barcala com a alcalde no donar explicacions i respondre a les preguntes dels grups municipals sobre el residencial de les Naus, en què l'ara exregidora d'Urbanisme, Rocío Gómez, i altres càrrecs de l'Ajuntament havien accedit a una vivenda de protecció pública i per això demanen la dimissió de l'alcalde Lluís Barcala. Una declaració institucional que depèn de la votació de Vox, que encara no ha desvelat quina serà la seva posició.
4: Minuts abans d'iniciar-se el ple, els portaveus d'Esquerra Unida, Podem, de Compromís i el PSPB han donat la seva opinió. Escoltem Manolo Copé, Rafa Mas i Anna Barceló.
10: Una exigencia de dimisión y una exigencia de reprobación por la actitud de un alcalde que no quiere dar la cara, que no da respuestas a la ciudadanía, no merece ser el alcalde de esta ciudad.
11: En julio del 24, la concejala de urbanismo desveló que tenía pisos. ¿Por qué no actuó? ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué no se fue directamente a fiscalía?
12: Tenemos un alcalde que está en una huida permanente. No quiere responder a nada, no quiere responder ante la comisión aquí en Alicante y no hay ninguna excusa.
4: En els esports esta nit es juga la primera final africana de la història del COTIF. Marc Romero, bon dia.
13: Bon dia. El Marroc-Mauritània serà l'últim partit de l'edició masculina del torneig, que arriba al final després de 10 dies de futbol a l'Alcúdia. Es jugarà esta nit a les 10:30 a la Xespa dels Arcs. La selecció mauritana s'ha enfrontat en el seu camí cap a la final amb el Castelló, el València, l'Elx i el Llevant. Precisament el Conjunt Granota va ser l'únic equip al qual no va poder guanyar el Marroc, que pot tornar a endur-se el trofeu 30 anys després. Seria el tercer campionat del Marroc i el primer de Mauritània, la primera final africana de la història del COTIF. D'altra banda, la final femenina se la disputaran Elx i Ontinyent. Les il·licitanes van eliminar l'Eliana en semifinals, mentre que l'Ontinyent va donar la sorpresa vencent l'Intercity. Esta final es jugarà a les 8 de la vesprada i busca destronar el Llulern, conjunt que va eixir campió en l'edició del 2025.
4: Gràcies, Marc. Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i el web apuntmedia.es. La pròxima cita informativa al migdia. Els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
5: Som Apunt. Gràcies per sintonitzar-nos. Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
14: ¡Regarde la gilipollua!
5: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
15: La próxima semana hablaremos del gobierno.
5: Generalitat Valenciana.
15: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
16: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A.Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A.Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A.Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
17: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
18: En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
19: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
20: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7. De tu.

0: que també te, si ho fas allí, ho fas
1: realmente
0: en la banyera
1: los,
0: de casa.
1: Los humanos necesitamos claro. un buen correctivo, porque sí. el mar nos creemos que es lo nuestro.
0: Claro, què passa? Canviant de tema, que esteu impressionats perquè el de Vigo ja està posant les llums de Nadal, no? Tots els anys.
1: Pero en serio, 29 de julio, creo
0: sí,
1: que
0: sí.
1: ha sido antes,
0: es
1: ¿no?
0: que julio es el... julio, dic, Vigo es el Disneyland de les llums del Nadal, esto me necesita.
2: Però anem sí. a posar en context, que en Vigo he mirat jo este matí la temperatura i a les 9 del matí feia 24 graus. O sea, que no és el mateix estiu que el que passem així. Yeah, bueno, o sea, pues, que a lo millor posen les llums...
3: El tema de l'estiu no... Que això és per a Nadal, que està fent ara.
0: Però que no és nou. Que
2: però
0: este
2: és màrqueting, és el seu màrqueting.
0: Este senyor tots els anys...
1: Però en julio...
0: Claro, a veure, però si és que en abril estaran encara desmuntant. Escolta bé la situació.
3: No, però, o sea, però l'alcalde és llest. Perquè mira, a la televisió
0: claro,
3: està.
0: Però ja porta anys, aixina. O sea, és la il·luminació més bàrbara de tota Espanya. És a dir, el Rockefeller Center es queda curt al costat de lo
3: I
0: que Abel Caballero fa en Vigo.
3: Jo no tinc ni idea, Probablement guanya diners la ciutat més que lo sí, que hombre, costa posar les llums.
1: No, tu sabes la cantidad de gente Porque, que llega a Vigo para ver las calles.
2: Mira, algún día vos contaré la historia de la noria que n'hi ha en Nadal en Vigo, que és una noria gegant, que era la que estava en la fira de Nadal d'Alacant i ens va deixar a Alacant per anar-se'n a Vigo. Algun dia vos contaré per què se'n va anar cap allà.
0: Això també, això també va passar així en València, no fa falta anar-se'n més lluny, en recordeu? Els moderns, que van dir que posar la mega noria eixa, mireu tu en internet si vols, en el port de València, aquello no era muy... I es va perdre. Era una noria molt pareguda a l'ojo este de Londres.
2: London Eye.
0: Claro, sí. O sigui, mireu i veureu. Els moderns van dir...
3: No queda bé.
0: No. Es mateix que dient Copa Amèrica caca. Ui, demanem que
2: no, però en este cas, no era per les llums ni perquè quedara millor o pillor.
3: No, per
2: era per la quantitat de diners i com se la va trobar l'alcalde de Vigo.
0: Ja. Bueno, pues l'alcalde de Vigo que sabíeu això que ja el dia 29 de juliol està posant les llums, però claro, és que la gran barbaritat de llums que es posen en Vigo perquè queden poderosament l'atenció, necessita tota aquesta infraestructura. Lo que vol dir que si estiren 4 o 5 mesos montant-les, com a mínim se'n tiraran 3 o 4 més desmontant-les. És a dir, en Vigo és Navidad tot el any.
3: Correcte.
1: Pues te refieres al Ull de València.
0: Sí.
1: Que, o Circular View, que se inspirava en el London Eye, fue en 2019-2020.
3: I lo que sí que valen en
1: London, una noria de 120 metros inspirada en ello.
0: I
1: se propuso ubicar primero en la Marina, después cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
0: Si no me engañe, no,
1: se rechazó porque no encajaba.
0: Crec que el alcalde de València ni se moment va ser el que va dir que no, si no estic enganyat, presumptamente, perquè així ara tot n'hi ha que dir-ho aixina, claro.
3: Estava
0: si
3: la
0: Nòria, no enganyé...
3: estava la Nòria on abans estava el circuit de Fórmula 1.
0: Sí, o sigui que...
1: Sí, ahí había això, una Nòria.
3: Sí.
1: Uh-huh. Claro.
0: En fin, bueno, veo cuántas
1: pues
0: cosas.
1: Pues mira, os habéis quedado sin que os hable de vacaciones.
2: ¿No?
1: Y si queréis, nos vamos.
0: Mientras
1: ya...
0: no nos quedemos sin vacaciones, podéis hablar de
3: las vacaciones de la resta.
1: Sí, era el alcalde Joan Ribó en ese momento. Os habéis quedado, y si queréis,
3: no le agradaba la
1: internacional.
0: No, tenía vértigo.
1: A internacional, porque os quiero contar cómo han conseguido en China reducir sus incendios. Contabas
0: en exoesqueletos
1: llevan,
0: y cosas dices, lo vais a contar yo a ir.
1: Sí.
0: Pero es que, son como el meu nebot. O sea, al meu nebot le tiene que mirar siempre en casa, en cara seria y dirle, tete, que va en serio. O sea, porque si no, no s'ho creu. I ara resulta que veig que no només em passa en el meu nebot, em passa en tots. Que les coses que jo dic, quan les dic de conya, se me nota, perquè... Igual que quan algun cau mal, se me nota molt, no? Pues lo mateix. Si jo vos estava dient lo dels xinos
1: pues,
0: i les mesures dels incendis, en serio.
1: Han reducido sus incendios en un 72%. Pasaron de 14.000 incendios anuales a tan solo 226.
3: ¿Cómo?
1: Mirad si no es para tomar nota y ponernos las pilas en
0: pues
1: Europa.
0: Igual que pasarán de fabricar 90 coches a 500.000. Lo mismo.
1: ¿Cómo lo han logrado?
3: Claro,
1: Quique. Quique se está preguntando. Yo no me puedo ir de aquí sin saber cómo han logrado reducir a 200 incendios los 14.000. Pues con una combinación de prevención, invirtiendo en prevención muchísimo.
3: Ay, eso no fue así.
1: Y tecnología. Ha multiplicado el presupuesto destinado a la lucha contra incendios. Si no me recuerdo mal, creo que hablaban de unos 300 y pico mil millones. O sea, lo que nos iba a costar a nosotros arreglar, o sea, lo que llevamos incendiado ahora, ellos lo han

0: Són les 12 del migdia.
1: A punt. Notícies.
0: Vora 7.000 persones de 8 municipis continuaran com a mesura preventiva en l'incendi forestal de la Vall d'Uixó. Continuaran evacuats. Són Artana, Eslida, Aín, l'Alcúdia de Veo, Tales, Alfons de Guilla, Xóvar i Suera. A més, es manté el confinament a la pedania Artesa a Onda i a les tres urbanitzacions de Betxí, Montserrat, El Solaig i Penya Negra. Escoltem el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
2: Siguen evacuados aproximadamente 7.000 personas afectadas por el incendio forestal y esto continuará hasta por lo menos las 23:59 del día de hoy, aunque la situación parece ser que será necesario que continúen hasta el día de mañana, como mínimo esperando a ver cómo evoluciona el incendio.
0: Per tant, és que sí que podran tornar avui a casa, com els ja els hem informat en anteriors bulletins, són vora 1.000 persones d'Azuévar, Almedíjar, Torralba del Pinar, Villamalur, Fuentes d'Aiòder i Aiòder. La decisió s'ha pres en el Secopi d'este matí a la Vall d'Uixó, on també s'ha actualitzat les dades de l'incendi. A hores d'ara es comptabilitzen vora 9.600 hectàrees cremades en un perímetre de 81 quilòmetres. L'incendi continua actiu i avui encara no el donaran per estabilitzat. Mentrestant, es manté un ampli dispositiu d'extinció de 30 mitjans aèris i vora 400 efectius terrestres. Fernando Pérez és el director de l'extinció de l'incendi.
3: Nos ha permitido consolidar cierta parte del perímetro que nos preocupaba, sobre todo en la zona de Artana, también en la zona de Aín, y las maniobras que teníamos previstas para hoy, con apoyo de los medios aéreos, hemos empezado esta mañana a iniciarlas, pero el humo se nos ha echado encima, entonces nos va a retrasar las labores y nos basaremos sobre todo en las zonas escarpadas con personal de tierra.
0: Com els hem apuntat, el veïnat d'Azuévar i de 5 municipis més ja tenen permís per a tornar a casa, a Marta Argente.
4: La notícia l'han rebuda els veïns quan es trobaven al seminari de Segorbe, on estaven desallotjats des del diumenge. Així ho conta l'alcaldessa, Jessica Mirabete.
5: Esta mañana la reunión del CECOPI que hemos tenido a las 9, en el que nosotros nos hemos conectado de manera telemática como venimos haciendo estos días, han informado que 6 eran los municipios en total que podíamos volver, aquellos que estamos más alejados de lo que es el incendio y que la mayoría de nosotros ni siquiera el término municipal se ha visto afectado por ninguna de sus zonas. Hemos recibido la noticia, como no puede ser de otra manera, con mucha alegría, con mucho alivio. Es verdad que los vecinos todos tenemos muchas ganas de volver a casa. Este verano, especialmente este mes de julio, está siendo doblemente duro para nosotros porque es la segunda vez en 3 semanas que nos desalojan. Entonces, los vecinos ya estábamos deseando recibir esta noticia.
4: El veïnat rep la notícia amb emoció, però tenen sentiments enfrontats després d'haver compartit 4 dies en altres pobles també desallotjats, els veïns dels quals encara no poden tornar al seu llar.
6: La verdad que estamos muy contentos, pero a la vez nos da mucha pena porque se queda, que Xóvar no puede volver aún. No sé si Almedíjar al final puede o no, porque no estoy segura, pero nos vamos con contentos, con ganas de volver a casa, pero ellos se quedan y nos da muchísima pena, porque al final estamos día y noche, y pues en la convivencia es lo que tiene, ¿no? Al final es eso.
0: I més notícies sobre incendis. Marta, el president del govern espanyol, anuncia que els incendis d'Àvila i Madrid ixen de l'emergència nacional i passen a situació 2.
4: Sí, ara seran gestionats per les respectives comunitats autònomes. Així és com Pedro Sánchez ho ha anunciat des del punt de comandament d'Àvila.
7: Hemos procedido desde el Sistema Nacional de Protección Civil a aceptar la propuesta de pasar al nivel 2, al nivel operativo 2 y dejar, por tanto, atrás la emergencia nacional. Yo creo que esta es una muy buena noticia. Se cambia de mando operativo, pero, por supuesto, la presencia de todas las capacidades de la UME y, por supuesto, del Sistema Nacional de Protección Civil van a estar aquí. Vamos a continuar alertas y, por tanto, vamos a continuar pendientes de la evolución del mismo.
0: I més assumptes. Avui hem sabut que l'educació pública es tornarà a manifestar el 12 de setembre. Les assemblees de docents i el sindicat d'educació han acordat reactivar les mobilitzacions per a l'inici del curs escolar a les principals ciutats de la Comunitat Valenciana. Els convocants han tingut una reunió per a definir una estratègia conjunta, han apuntat, davant la falta de resposta de la conselleria a les reivindicacions del professorat. Recordem que hi van protagonitzar una vaga durant 5 setmanes que després suspengueren. En les pròximes setmanes definiran un calendari de mobilitzacions per a l'inici de curs. I en els esports, a aquesta hora comença la venda general d'abonaments del València Bàsquet per a convertir-se en soci abonat del club. Paula Alfonso, bon dia.
8: Bon dia. La venda ha començat fa uns minuts a través de la seva web oficial, ara bé. Cal tindre en compte que el Club Taronja ha avisat amb antelació que els abonaments masculins estan esgotats. Sí que hi ha disponibilitat en localitats VIPs. En esta situació es dona després que el dimarts i el dimecres es va fer la venda prioritària dels amics Taronja i anteriorment, durant este mes, les renovacions i millores de localitat dels seus actuals socis. En el cas femení, no hi ha cap problema per obtindre un seient per a la temporada 2026-2027.
0: Gràcies, això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, xarxes socials i el web. La pròxima cita d'ací a 54 minuts. Els deixem en el programa en la sintonia d'Amunt i Avall.
1: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
9: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
10: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
11: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
12: Front a una onada de calor, actua. En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentis fugir vorera amunt quan el foc ascendeix per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que t'ha atribuït a la missió de vigilància i extinció.
13: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
14: Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a Punt. L'esport ben contat. Punt a Punt.
15: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
14: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
16: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En A Punt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5. De tu

0: peliculeros ens hem posat, no?, per a iniciar esta nova hora. Bé, penúltim dia del mes de juliol de 2026, és a dir, estem a dia 30 del 7 del 26. Damunt, pràcticament acabarem la setmana, bueno, a la part que acaba el mes, perquè demà divendres acabarà el mes. Molts, a més, és que lo de demà en les carreteres deu de ser algo brutal, en les estacions, en els aeroports i en els ports. És a dir, demà crec jo que n'hi haurà una quantitat de moviment de personal, una espècie de migració vacacional espectacular, perquè uns se n'aniran i altres tornaran, bueno, a ver, Legió Muerte, tornaran, clar, perquè tot s'acaba, i això és la veritat, les vacances van i venen. I demà és operació eixida i operació tornada. Dic que mos hem posat peliculeros perquè pràcticament d'això anem a parlar, però a un altre nivell, ara quan són les 12 i 11 minuts d'este dia, en el programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies a través de la Ràdio Pública Valenciana, a Punt Ràdio. Escolta, i és que n'hi haurà cosa... Este matí he vist la nova entrega d'Enredados, de Rapunzel, a banda de... en la Comunitat Valenciana està rodant-se en altres punts. I si no m'enganyen, Girona està gravant-se també ara estos dies part del live action, i estan en el castell de Girona, en algun dels carrerons i tal. La gent ha anat en massa allí, David, a veure el rodatge.
1: També va passar per Alacant.
0: Sí, sí, passarà per Alacant i per la Ciutat de la Llum, etc etc. Lo més curiós de tot és que els hostalers dient que no esperaven pràcticament a ningú estos dies i que la cosa anava a estar mig morta, i que de repent tots els friquis de Disney s'han plantat allí i estan tots pràcticament acampats. Volem veure com està fent-se el rodatge, tot i que es porten tot el secretisme possible, i per tant viure allí en persona, i que estan les cafeteries i tots els establiments i tot, pues, a tope.
1: No, però això està molt bé. Crec que sí, que n'hi ha moviment.
0: Pues el que volia dir és que m'ha sorprès molt, perquè una de les esglésies que n'hi ha allí en Girona, però no, perquè és que ara no sé si és una basílica, una catedral, una ecocatedral, no ho sé, entonces un dels temples que n'hi ha allí s'ha recreat com el castell del príncep d'Enredados. I d'això, precisament, de castells anem a parlar. De castells de pel·lícula?
1: De pel·lícula, sí. Veus? Castells de la nostra geografia, que han sigut escenari d'aquestes produccions cinematogràfiques. N'hi ha molts. I, a més, no sé si tu, quan viatges, vas buscant els castells o no, però jo te diré que he fet un viatge de turisme de castell.
0: Un castell tour.
1: Sí, un castell tour.
0: Un castell tour.
1: Sí, sí, això anava bé.
0: Jo és que estic per denominar les coses.
1: Ja, estàs nominatiu. Jo me vaig anar a Càceres a veure, perquè en la ciutat i en el castell, que ara parlarem
0: d'ell... N'hi ha més propers que en Càceres,
1: Ja, però això va ser l'escenari de La Casa del Dragón, que és la preqüela de Juego de Tronos, que vaig anar jo amb una mica a veure, pues, això, que feien les recreacions d'on s'havien gravat certes escenes.
0: O sigui, jo t'acabo de dir que els friquis de Disney han anat a Girona
1: I jo vaig fer això.
0: I tu vas anar a veure la preqüela esta de Juego de Tronos.
1: Bueno.
0: I faltava afegir, i aquesta sèrie que tu no has vist.
1: Que tu no has vist ni la preqüela, ni la seqüela, ni la postcuela. No has vist ninguna.
0: No has vist res. Ni la escuela de Juego de Tronos.
1: Doncs, este tema jo l'he tret així perquè l'altre dia vaig veure una notícia que també posa a la Comunitat Valenciana en el centre, perquè el castell de la Talaia de Villena, que són també dels castells grans que tenim en tota la geografia espanyola, ha sigut triat com el preferit de tota Espanya. Ha guanyat un concurs per davant de tota la resta de castells. O sigui, ha sigut, segons este concurs de la Xarxa de Patrimoni Històric, el millor.
0: O sigui, però està en el top dels castells.
1: El top 1 d'Espanya.
0: Però no de sinó de castells.
1: Exacte.
0: Oh, però jo ahí tinc el corazón partido, n'hi ha alguns que són xulíssims.
1: És que
0: així, de la Talaia,
1: El mètode del concurs no era el que m'haguera agradat a mi, perquè vaig ficar-me i vaig veure els resultats, i no és una votació que cadascú votava pel seu, sinó que eren duels. S'enfrontaven un o tres altres i després passaven de ronda.
0: Era un poquet el gran prix dels castells.
1: Clar,
0: no?
1: Peníscola, per exemple, va caure en la primera ronda perquè es va trobar amb un dels tops en la primera ronda, entonces, pues claro.
0: Home, pues que caiga Peñíscola ja està la cosa.
1: I Peñíscola també és un castell que ha vist moltes produccions cinematogràfiques.
0: Maite Freitas està ara en el torn del control tècnic del programa. Un castell, pa tu, que el vinga al cap ara, i si n'ha a bote pronto, no... Jo és que en tinc un que per mi és el top a banda del de Peníscola.
1: Vinga.
0: Que el d'Alacant, per mi el d'Alacant és, està per damunt de tot.
1: El castell de Santa
0: Bàrbara. El castell
1: Bàrbara.
0: De Santa Bàrbara per mi és...
1: Sí, sí. Jo molt, però... no volia fer proselitisme, jo l'has fet tu, sinó que...
0: Clar.
1: Ahí està.
0: A veure, perdona... Jo no estic bé, vaig a voltes, m'assome i parlen les gavines i tot, perquè les gavines, tu quan t'assomes allà a la cantilada del castell, i les gavines no estan bé tampoc, per això no portem, per això tenim tan bon rotllo. I vaig descobrir que podia parlar en elles en un rodatge de promos que van fer així en l'època de Canal 9, que estaven allí les gavines en iguaes i tal, i jo pues, estava allí en els temps morts que tenia parlant en les gavines, i des d'entonces sempre que vaig pues, me faig allí unes converses en elles.
1: Deuen ser interessants, les converses.
0: Són certs interessants. Les gavines. Ja dic, no estan molt bé, no són criatures molt aplomades, però sí, són, les converses almenys són interessants.
1: No n'hi haurà gavines en el de Villena, jo crec. No crec que els agafa lluny de la mar, però eixa fortalesa que ha guanyat el concurs va ser construïda per l'imperi almohade. Sergi, continua.
0: És que això no te ho esperaves, és veritat.
1: No, bueno, cada dia em sorprèn menys de les barbaritats que se poden dir així, però bueno. Anem a ubicar-nos, que este castell de Villena data ni menys del, ni més ni menys del segle XII, me vas a desconcentrar i tot. I el cas és que està de moda per això, perquè més enllà de guanyar el premi, va ser pròximament l'escenari d'una superproducció de Hollywood. Una adaptació de la novel·la People of the Book. Així que,
0: xico,
1: ademés,
0: una peli, ja està.
1: Una peli.
0: Exacte. Van a fer allí una peli.
1: Una peli, un film. Que diu ma abuela, que diu ma abuela, un film. Això m'ha fet pensar en la resta de castells d'Espanya que han sigut escenari d'aquestes produccions, i és que des dels anys 50 directors de tot el món han triat les nostres fortaleses per a rodar aquestes superproduccions històriques, totes, clar, ambientades en aquesta era medieval.
0: És que, clar, te'n vas no allí pots... a los EEUU i esta gent és que, clar,
1: no tenen.
0: Començant perquè no té història, és que no com tenen. A tindre castells, és que no tenen res, esta gent no té res.
1: No i tenen diuen, castells.
0: Clar, se'n tenen que vindre així a fer totes, totes aquestes coses. Jo crec que per això es diuen superproduccions, perquè és que es costa una pasta, clar.
1: Perquè han de vindre tindre... carregant el jet, l'avió.
0: Sí,
1: i...
0: sí. Tot, en tot el trasterio que va així.
1: Mira,
0: sí.
1: Han vingut Ridley Scott, Charles Heston, Orson Welles, Sean Connery, i els creadors de Joc de Trons, evidentment, no podien faltar sí, en esta llista, buscant l'escenari perfecte per a les seves històries.
2: Acércate. Me alegra conocer al hijo de Godofredo. Él fue uno de mis mejores maestros. Él vio como mientras jugaba.
1: Yo esta peli no la he vista, es El reino de los cielos,
0: sí.
1: que es va a rodar en el castell de Loarre en Osca, y es este castell es considerada la fortaleza románica més ben conservada de tota Europa, no ha sigut pràcticament restaurat, y así es va a rodar esta película de Ridley Scott, El regne dels cels, amb Orlando Bloom com a protagonista en l'any 2005.
0: Orlando Bloom, mare meva, no és el este de... no és l'elfo? L'elfo no... Què és ell? L'Orlando Bloom és algo en El Senyor dels Anells,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: és
1: sí.
0: Un dels protes. Hi ha una figureta molt estilitzat, ell, en la coleta esta i tot. No sé el que és al final. No és un elfo?
1: Mi xirà el nom. Legolas.
0: Però és un... Legolas què és? És una
1: sí,
0: cosa
1: sí, és este dels cabells
0: no?
1: Llargs. Sí, sí, sí.
0: Sí, és una criatura d'estes mítiques. Sí. Però bueno, també és el xulasso de Pirates of the Caribbean. Sí.
1: Ai, sí,
0: claro,
1: sí, és veritat.
0: És que és veritat. Les persones es caracteritzen i canvien molt.
1: És que jo, tema actors, ja saps que jo me perc. Però el cas és que Ridley Scott va quedar tan impressionat amb este castell d'Osca que va canviar fins i tot part del guió per aprofitar millor l'escenari allí in situ. O sigui, aquí li va pareixer una autèntica barbaritat. La muralla és veritat que es mimetitza amb la roca i amb l'església romànica que hi ha a l'interior... i és en definitiva un joc màgic. De fet, National Geographic el va incloure entre els castells medievals més bonics d'Espanya en la seva llista. N'hi ha moltes llistes i molts concursos cada any.
0: National Geographic és un poquet com la UNESCO, però rotllo publicació, no?
1: Sí, sí, sí. N'hi ha llistes per a tot.
0: Sí.
1: I ens anem a moure a altre castell on s'ha rodat altra sèrie.
3: La pel·lícula més espectacular de l'any. Los Señores de l'Acero. Para vencer, los hombres emplean la fuerza bruta. Para sobrevivir, ella tiene que luchar con la única arma que posee.
0: Això sona a la túnica sagrada, quasi, eh? Este sol era, este doblatge. Este audio.
1: Este doblatge és de l'any 85 Y me encanta, a mí me encanta este tipo de doblaje.
0: Pues Marineta y tú, ¿os posaríeu les botes els dos ahí veient pel·lícules d'estes que parlen així?
1: Sí, veritat.
0: En plan, sí, sí, començant per les pel·lícules sacres de Setmana Santa, acabant per qualsevol d'estes.
1: Ai, les pel·lícules sacres, com Ben-Hur, que bona, que bona. Que bon
0: és la seva favorita, també, que llàstima que no estigui així. Vos podíeu fer una... N'hi ha gent que fa maratons de Star Wars, de Star Trek, sí, de coses d'estes, vosaltres vos podíeu fer una de Ben-Hur, La túnica sagrada, Quo Vadis, etcètera, etcètera.
1: Són bones les pel·lícules,
0: sí,
1: eh?
0: A mi la que més m'agrada és Quo Vadis. És que jo, Peter Ustinov, fent de Nerón, és que ja ho vaig dir en Setmana Santa i repetir-ho ara en l'estiu, no, però crec que és de lo millor que n'hi ha. Però bueno, ara no parlem, sí, d'això. Bueno, algunes d'elles s'hauran gravat i s'hauran rodat en castells, també.
1: Sí, sí, sí, clar que sí. Se n'anem al següent, que era on s'havia gravat esta pel·lícula de Los Señores de l'Acero, a Palència, sí, a un castell gòtic mudéjar que va ser testimoni de les aventures de Charles Heston a Llums d'un corser en la pel·lícula del Cid i també en esa pel·lícula de Los Señores de l'Acero, que al cap i a la fi era una d'aquestes pel·lícules clàssicorres. He vist jo el tràiler per a treure aquest extracte i sobretot això, cavallers lluitant, sí, una dona, una princesa a la que salvar, pues, en definitiva.
0: Però el Cid també s'ha rodat en Peníscola.
1: Sí, és que anava a comentar-ho després perquè n'hi ha molts lligams, n'hi ha moltes pel·lícules que han repetit ubicacions, n'hi ha ubicacions que
0: bueno,
1: han servit.
0: Berlanga, si no m'enganye, va repetir dos voltes també i ho va fer en Peníscola, la veritat que sí.
1: Sí, sí, sí, sí. I res, així també s'han rodat altres produccions com Juana la Loca, de Vicente Aranda, El Cavaller Quixot, de Manuel Gutiérrez Zaragó, o esta pel·lícula de Paul Verhoeven, El senyor de la Ser. Anem a passar al següent perquè este no és efectivament un castell on s'ha rodat, però sí que ha servit d'inspiració per a altre molt important en el cinema.

0: Serrat.
1: Però això va en sèrio?
2: Sí.
1: Els enanets no vivien en un castell.
2: No, els enanets no. L'he posat per situar en la pel·lícula.
1: Digueu, si es penseu que perquè com eren molts vivien en un castell.
2: No.
1: Vivien en un lloc...
2: Vivien en una espècie de cova?
1: No, vivien en una caseta.
2: En una caseta, sí, però, de baix tenien la mina, no?
1: Rollo els hòbits, són sí. Els precursors dels hòbits.
2: A lo millor en família, fíjate.
1: Avui en dia viurien en una autocaravana, per exemple, però... Sí, això no ho havia pensat jo mai. Ostres, m'acabes d'obrir un... Què eren els Sebnans? Eren família? Eren germans? Venien cada un d'un
2: mar? Eren altra espècie?
1: Es van conèixer en el col·le, en la mili... Què? No, en sèrio? Pues no, això no ho ha pensat mai ningú. Quina relació tenien?
2: Quin lligam tenien?
1: Sí,
2: ells,
1: sí. D'on venia esta set persones que... Això no que acaben vivint juntes com les xiques d'oro, però en xicotet?
2: Jo crec que serien germans.
1: Eren germans?
2: Encara que Grunyón i Mudito, per exemple, eren de, jo crec que, de generacions diferents.
1: Eren adoptats, no?
2: No, però és veritat que tenen edats diferents, no sé. No
1: home, doncs pues, perquè els van tindre després. Eren
2: qui una... els va tindre?
1: Doncs pues la mare dels set nans.
2: Que on estava en ese moment? Bueno,
1: veus pregunta... com això sí. No se ho havíeu plantejat mai?
2: L'investigarem en futures edicions.
1: Claro.
2: El bueno, que sí que te puc descobrir.
1: Fins aquesta setmana tampoc mos havíem plantejat qui eren els sogres de Sant Josep i mira per a on ho vam conèixer.
2: Doncs mira,
1: o sigui que...
2: perquè veges. El castell de la madrastra de Blancaneus
1: sí.
2: És un dels icònics de Disney i l'Alcázar de Segovia té l'honor d'haver inspirat este castell. La seva silueta de Conte de Fades amb eixa torre de l'homenatge semblant la prova d'un vaixell i les teulades de pissarra blavosa és una estampa única a Espanya i també, en este cas, no solament va ser inspiració sinó que va ser escenari del musical Camelot amb Vanessa Redgrave i Richard Harris. És una fortalesa hispano-àrab i s'eleva sobre un espigó damunt dels valls de l'Eresma i el Clamores. I precisament de Camelot anem a parlar perquè també es va rodar en altra localització.

0: Amics musicals.
1: Esto es més vintage encara, eh? Del 67.
0: Els musicals em ponen molt nerviós.
1: Per què?
0: Perquè estàs veient una peli i estàs intentant seguir una miqueta el que estan dient les persones i de repente posen a cantar. No em va. O sea, tots els que em coneixen saben que a mi els musicals no em convides a veure un musical. Una cosa és que estiguis tot el rato cantant, no? I dius, pues bueno, estan tot el rato cantant, és com una òpera, tal, ahí, no? Però parlant i cantant i anar tallant la pel·lícula a trossos perquè cada dos per tres es posen a cantar, mira...
1: Però és que si posa musical tu ja saps que vas a veure cançons, cançonetes.
0: I en superen especialment tots estos de Disney com... Ara va dir condenados, com enredados, encantada i totes les tres coses que la persona està tan normal i de repente és una cançó i dius que ha passat així.
1: Sí, però no això és metafòric. Això és, és una qüestió...
0: Ja n'acaba d'escoltar el senyor Camelot.
1: Sí, sí,
0: Camelot,
1: sí.
0: I dius, se pot ser més cuent.
1: Doncs mira, pues, al millor me la ves, saps? O sigui, al millor me la pose
0: un dia per
1: vore-te-la,
0: no?
1: perquè està en YouTube oberta, així que, mira, com ja ha passat, ha prescrit la seva adquisició de drets.
0: Bueno, te la veus.
1: Es va rodar també en el castell d'Almodóvar del Río, en Córdoba,
0: sí.
1: I, a més d'acollir este rodatge, més recentment, en 2017, va ser Alto Jardín, en Joc de Trons. O sigui, que també ha tingut més recorregut, una doble vida cinematogràfica, per aquest perfecte estat de conservació en el que està este castell. També...
0: Veure, estos de Juego de Tronos on no han rodat, seria la pregunta.
1: En Espanya han passat per moltes, ara veuràs, perquè sí. Este castell de Córdoba també va aparèixer en una sèrie espanyola, en La Peste, de Movistar Plus, ambientada en la Sevilla del segle XVI. I lligant amb Juego de Tronos, venim ara sí a la Comunitat Valenciana. Mm. A Peníscola. Se'n anem perquè allí també... És que...
0: La pregunta és, què no s'ha rodat en Peníscola, en el castell del
1: Papallona?
0: Però és
1: que jo ho pense de arribar un estiu a veure el castell i qui no s'haurà trobat un rodatge.
0: Sí.
1: Perquè és que està sempre en actiu. A més del Cid, que hem parlat abans, de que es va rodar allà, també va ser Merín, altra de les ciutats de Juego de Tronos, i és cert que és una de les imatges fotogèniques dels castells en Espanya, que amb aquest penyal envoltat de la mar, i com tu deies, també ha aparegut en pel·lícules de Berlanga, en sèries com El Ministerio del Tiempo, i en definitiva, no és solament... tota la història que l'envolta, que això també dona per a parlar algun dia, sí. Tota la història del Papaluna, sinó per totes eixes vegades que ha eixit en la gran i en la xicoteta pantalla. Deien que Juego de Tronos ha fet tota la nostra geografia, pràcticament. La fortalesa àrab de Trujillo, que és on t'he dit que vaig anar jo, es va convertir en Casterly Rock, en la llar de la Casa Lannister en la sèrie. I ja que hem passat de pel·lis a sèries...
0: Jo te'n diré una altra, que se n'ha rodat així en un dels castells de molt propet, en el castell de Xàtiva.
1: Quina?
0: Star Wars.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí. Van estar en la Ciutat de les Arts i en
1: la en Ciutat de les Arts, és que és...
0: Sí, sí. Pues després presta. Van estar també en el castell de Xàtiva.
1: Vinga, pues sí. Ara se n'anem a Toledo per a parlar d'altra sèrie.
2: Ve, Duque Valentino. Y somete a los que desoyendo nuestras palabras e ignorando nuestros mandatos dan la espalda al Señor.
1: El castell de Guadamur, de propietat privada, per cert, no és un castell al que es puga accedir si vas de turisme per allà.
0: Pues ho pagarien bé, eh?
1: Sí, sí, sí, no veges. Ha sigut l'escenari de moltes produccions des dels anys 50, El Caballero Negro, en el 54, i la sèrie dels Borja, protagonitzada per Sergio Peris Mencheta, que és l'extracte que estàvem escoltant, i també de la seqüela de la sèrie d'Isabel, que tant d'èxit va tindre així en Espanya, La Corona Partida és d'ella, eixa seqüela, o sigui que també ha sigut un dels més socorreguts en el cas de filmar pel·lícules en Espanya. I, per últim, se n'anem a Navarra.
3: Señor, os doy las gracias por vuestra innecesaria ayuda.
4: Frase poco grata, señor, en boca de un valiente.
3: Negáis que fue inútil vuestra ayuda. Pero, señor,
0: buscáis... Estos doblatges que a tu t'agraden tant.
1: Estos doblatges que a mi m'encanten. Sí, sí, sí, saps sí, que sí, m'encanta sí. També la ràdio eixa d'eixa època?
0: És que ho feien els mateixos.
1: És que és...
0: Les veus que tenia esta gent eren... Pues ya me das tú a mí, claro.
1: Sí, brutal.
0: Pues sí.
1: Doncs este doblatge és de la pel·lícula Los Caballeros del Rei Arturo de l'any 53, o sigui que imagina't, deu ser de això, de les primeres voltes que es va fer un rodatge en estos castells, en el de Olite, en Navarra. Per este també l'he vist i és una autèntica barbaritat. També va ser un dels decorats de Camelot, o sigui que si te fixes, moltes han coincidit en... En els castells.
0: En l'espacio-tiempo,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, en l'espai, en el temps.
0: Aquestes músiques dramàtiques, eh? Eixes pujais, i tots ahí...
1: En les espases.
0: Sí, sí, sí, en eixes espases que se les estacaven i se les estacaven baix del muscle, en l'arbre, que en l'arbre dic, baix del braç, ahí, no? Que dius, ostres, que les sobreactuacions...
1: No n'hi havia efectes especials per a... Per a tallar un braç, per exemple. Era
0: era... Sí, sí, sí. Aixes pel·lícules que... Algunes han envellit bé i altres no tan bé n'hi hauria que dir, eh?
1: No, però, és veritat que... Però bueno, dona nostàlgia sempre veure aquests efectes especials de l'època. Ja que has dit abans de Star Wars, també les primeres tenen
0: la seva coseta. Sí, home, clar, sí. Com tot, i així ni tot eren molt avançats. Bueno, has arribat justet a les 12:30 amb este repàs dels castells. Encara queden algunes cosetes i sobretot una hora i mitja de programa per davant en el qual no anem a quedar amb els curts de continguts ni tampoc de qüestions que compartir amb vosaltres.
5: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
6: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
7: ¡Regarde la gilipollúa!
6: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
8: La próxima semana hablaremos del gobierno.
6: Generalitat Valenciana.
9: A Punt, la radio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5. De tu.

0: Ha eixit a la conversa abans i no me'n recorde per què, no? En qui m'està parlant de Marina? No sé, m'està parlant en algú...
1: Ah, pensava que diu d'ET.
0: Sí, sí, sí, no, d'ET, no, de... Ah, és de veres, m'està parlant ell jo de lo que t'agraden les pel·lícules antigues i els doblatges.
1: Ah,
0: i resulta que la seva pel·li favorita de Setmana Santa, que també li molen a muntó, és Ben-Hur,
1: David.
0: Igual que tu.
1: Molt bé,
2: és que, resulta que érem ànimes gemeles
1: i no ho sabíem.
0: Separados al nacer.
2: I estàvem sentats contiguos i no ho sabíem.
1: Que fantasia, Ben-Hur.
0: I tinc que vindre jo a traure-vos aquestes coses.
1: Menos mal. Molt bé, pues cuenta atrás ja en marxa, per a posar bon Ben-Hur.
2: Les llums de Vigo...
1: Ben-Hur carregant també per eixir.
0: Bueno, però no anem a parlar de Ben-Hur, sinó de pel·lícules un poc més contemporànies.
1: Per desgràcia, no parlarem avui de Ben-Hur, ja arribarà. Avui anem a parlar de...
0: El dia que es faci un remake de Ben-Hur, en plan les coses que estan fent-se ara, veurem.
2: Ja s'ha fet,
1: jo l'he vist.
0: Però ja ha tornat altra volta a revisitar. No és lo mismo. Vull dir jo. Sí. Jo sé lo que em refereix.
1: Mira, lo que també anem a tornar a revisitar esta setmana és Spider-Man, que ha revolta una altra pel·lícula d'Spider-Man i que damunt, complint les meves prediccions d'ahir, l'estrenen en estiu.
0: Sí.
1: Soc una persona visionària i que arriba esta setmana a cines.
2: O sigui, va ser blockbuster, segons tu.
1: Ho pretén, però jo tinc dubtes. Escolta'm
0: igual
1: el
0: es queda a mitjan camí.
1: Sí, escolta'm el tràiler i valoreu.
3: ¿Qué me está pasando?
4: ¿Me has echado de menos, Spidey?
3: ¡Me estoy volviendo loco! Estoy totalmente descontrolado. Tengo que arreglar esto.
1: A mí la veu ya me está perturbando un poco. Yeah. La veu de Spider-Man, pues lo tengo que decir.
0: Spider-Man es que no está bien desde el principio, pero bueno, no vol reconèixer, no vol anar al psicòleg ni res d'això, i per ese motiu dona pa tantes pel·lícules.
1: ¿Qué más gran mide este Spider-Man? ¿Que es Tom Holland?
0: Claro.
1: ¿Qué? Yo qué sé.
0: Pero que vestir de Spider-Man perd molt per a tu, ¿no?
1: No, home, no. Bé, está bé de vore.
2: Pero Spider-Man ha perdut caché, ¿no? Abans era com s'estrena una peli de Spider-Man.
1: És que quan estrenes tantes, això és que tant va cantar la fuente.
0: Per mi que el primer Spider-Man era lleig, eh?
1: Però tenia el seu puntet.
0: Que era este, el de la casa de... Les normes de la casa de la sidra. Este dels ulls aixina de ou, no me'n recordo. El primer Spider-Man era molt lleig. Així que a mi no... Com van poder fer este?
1: En esta nova entrega tenim a Tom Holland i a Zendaya, i a més està també Sadie Sink, que és la pelirroja de Stranger Things. No sé si la teniu ubica. La qüestió, què conta en esta nova entrega? Han passat 4 anys des dels esdeveniments de No Way Home i Peter Parker ara és un adult que viu completament sol. Ha desaparegut voluntàriament de les vides i records de qui estima. Combatent el crim de Nova York, que ja no coneix el seu nom, s'ha dedicat per complet a protegir la seva ciutat. És un Spider-Man a temps complet, però a mesura que augmenten les exigències sobre ell, la pressió desencadena una evolució física que amenaça la seva existència, al mateix temps que un estrany nou patró de crims dona lloc a una de les amenaces més poderoses a les que ha fet front.
0: Tobey Maguire és el que jo deia. Aquest xic no era... No té cara de ser Spider-Man, però...
1: I Tom Holland sí?
0: Jo què sé, és més... Està més apanyaet. Sí, està més apanyaet. Sí. Sí.
1: Això sí que ha sigut una...
0: Pensat, el Tobey Maguire este no, ja no es veu, no es prodiga quasi en pel·lícules ni res.
1: Bueno, igual el xic ha dit, mira, jo me retire.
0: Sí?
1: Perquè ja sí, total...
0: Té també una pinta de llorica, que per això el dic jo, que Spider-Man no...

0: Sergi, no podem dir coses males de tot el món.
1: No, sóc objectiu. No tenia pinta de superheroi, tenia pinta de llorica.
0: Bueno, però esta de Spiderman vos agrada o no?
2: No.
0: Pues és la gran estrena de la setmana.
1: Pues
0: sí,
1: mira,
0: capaç,
1: ja tanquem la paraeta, Maite. Ja no.
2: Però som alternatius, així. Saps que anem a...
0: Sí, a vosaltres sempre vos agrada lo que...
2: Underground.
0: Sí. Bueno, toca, pues jo me'n vaig a una francesa, a una comèdia. A veure esta, què tal? Atrapa el millón.
3: La llave de la felicidad, dígame.
4: Es aquí.
3: Ah, la puerta está trancada, no solo cerrada.
4: ¿Puedes abrirla o no?
3: Son 600 euros.
4: Está bien.
3: Es lo que hay. ¿Mm? Yo no te sigo el rollo. Yo no me dedico a los robos.
0: Comedieta francesa que conta la història que d'un home que creient erròniament que la seva empresa no l'ascendirà, es derrumba i decideix robar una maleta amb un milió d'euros de diners en negre de la caixa forta del seu jefe. Es dirigeix cap a l'aeroport amb la seva nòvia, però de camí una trucada l'anuncia que aconseguirà ese ascens que tant esperava. Té una nit per a solventar eixa errada i tornar el milió d'euros a la caixa forta.
1: Però per què tornar-lo?
0: Perquè, home, si es donen compte de que l'ha robat ell, ja no l'ascendiran, i ell el que vol realment és ascendir.
1: Pues escolta, on estic a un milió d'euros, que se lleva un ascens. Sí.
0: La part divertida d'esta història arriba quan entra en escena Hipòlit, que és un cerrajero amb pocs escrúpols.
1: Un manyà que d'estos que no tenen... Bueno, jo em quedaria en el millor, però cadascú que passa...
0: Bueno,
1: que cadascú
0: que trie. I ara anem a...
1: Tu és que ni l'hagueres furtat, entonces no anem a preguntar-te per això. Clar.
0: No, perquè jo també es de pensar, ai, em pillaran, ja m'agarraria caca, no, fatal, tot mal. Passem a una altra cosa, una miqueta més estranya, dic cosa, perquè no sé molt bé com definir esta pel·lícula de suspens psicològic titulada Mother Mary.
5: Llevaba más de 10 años sin verla. Pero noté que venía hacia mí a miles de kilómetros. ¿Y si me dices por qué?
1: Pero si esta dona encara no ha assimilat lo de El diablo viste de Prada, encara estan ahí pegant-li
0: voltes.
1: Pues
0: mira, ja la tenim altra volta de protagonista. Anne Hathaway.
1: Jo no l'he vist encara.
0: No, saps on... Ara després parlarem d'això.
1: Sí, va. Si mos dona temps, va, vinga.
0: Mother Mary conta la història d'una icona del pop mundial que es prepara per al seu regrés als escenaris després d'un accident. Abrumada davant la prova de vestuari, fuig al camp anglès en busca del dissenyador de moda Sam Anselm, que és un amic seu i col·laborador de qui s'havia distanciat. Però esta trobada les tornarà a reunir després de la necessitat de la primera d'un vestit per a la seva nova gira de concerts.
1: Veus, per fer això, per cantar i
0: no,
1: tal.
0: Esta no és la mòbil.
1: Panarmònica, no. Crec que serà una castanya de molt de cuidar aquesta pel·lícula.
0: I com estem internacionals, ara me'n vaig a Itàlia, també, en mode comèdia. La última ronda en Venècia.
6: Avevamo scoperto una roba veramente incredibile sulla vita.
0: No he trobat el tràiler en espanyol, em perdonareu.
1: Ja està, italians que se'n van de festa, es bufen, tot això, no?
0: Guiats per l'impuls del moment, Carlo Bianchi i Doriano, dos veterans amics, desbaraten la rutina de Giulio, un jove i tímid estudiant d'arquitectura que busca el seu lloc en el món. L'inesperat trio emprèn així un viatge per les llanures venecianes que, entre excessos, reencontres i xicotetes revelacions, posarà a prova totes les seues certeses.
2: Que bello!
1: Van a passar-se la peli de festa, estos. Acabaran en una ressaca que pa' què, sí.
0: Vale, pues ara passem a algo més dramàtic, a més en este cas espanyol, dramàtic i fantàstic. A veure què tal. Mala la bestia.
7: Ell va començar per dalt, va baixar fins les seves cames i li va clavar les ungles a la cuixa.
1: Xica.
2: A la cuixa.
0: A la cuixa.
1: Quin descaro, per favor.
0: Conta la història d'Atenea, que viu en un internat amb altres menors sense família, aferrada a la idea de no fer-se gran. Quan una parella decideix acollir-la, s'obri davant ella la possibilitat d'una llar que no està disposada a perdre. Però pronte, la por passa a ser reemplaçada en Atenea per un instint que l'espitja a fer lo inimaginable. No sabem lo que, perquè clar, només és una sinopsi.
1: Ja ho sabrem,
0: ja està, no? Ja està, sí. Ja ho sabreu si la vegueu. Molt
1: pues bé. Està pa tirar tot esta setmana, eh?
0: És que ja vos avançava jo que esta setmana la cosa igual no està.
1: I dieu ahir que les millors pel·lis venen en l'estiu. Bueno, almenys les més comercials. Pues la cosa...
2: No.
1: Tenen que veure l'Spiderman.
2: No, lo que passa que ahir tu vas fer una selecció de bones... O sea, has fet
0: de
2: un revisionisme històric.
0: Claro.
2: Però si veiérem totes les que han eixit en estiu, pues seran un 5% les bones, que seran les que vas treure tu ahir.
0: Efectivament.
1: Sí, el resto...
0: Jo també trio lo bo.
1: El resto, frigotruños. Claro.
0: Bueno, i per què el diablo del diablo Vistre de Prada? Perquè si teniu Disney Plus, sí, arriba avui mateixa a la plataforma i la podeu veure. El Diablo Viste de Prada 2.
1: Ja tinc la nit solventa.
8: Runway no és solo una revista. És un icono mundial. Un camino sinuoso.
0: Aixina que, Sergi, ja ho saps, que el teu plan este cap de setmana, ja he vist que el cine...
1: Sí, perquè, perquè esta nit no estava pensant... Jo convençut que era divendres avui, no?
2: Jo també estava.
0: Ojalà, però no, haurem d'esperar.
2: Disney Plus
0: més, com cada un.
1: Vos recomane que feu un viatge internacional per com es diu en diferents punts del planeta, que n'hi ha uns vídeos per ahí. Com es diu Disney Plus?
2: Plus Plus Plus.
1: De totes les formes,
0: Plus,
1: es diu.
0: Plus Plus. Bueno,
1: sí, en serio.
0: Si algú és més de documental que de pel·lícula El Diablo Viste de Prada, esta setmana també en Netflix s'estrena el documental Bomba en Pam Am 103.
1: Però Panam és la Pan American, la companyia aèria.
0: Sí, efectivament, perquè és una minissèrie basada en l'atemptat del 21 de desembre de 1988, quan un avió va explotar sobre una villa escocesa i va acabar amb la vida de 270 persones. I per acabar, acabem amb música, perquè a Movistar Plus arriba Rolling Stones at the Max.
1: Un documental de les... Bueno, de les abueles,
2: Ja sabia jo que anava a faltar.
1: Però en IMAX, no? Com el planetari.
0: Com l'Odissea, tot en IMAX. Ara estem, no ho sé per què, ara tot el món li pega per l'IMAX.
1: Sí, l'ull no el dona pa tant.
0: IMAX,
1: claro.
0: Perfecte. És una presentació de la millor banda de rock and roll del món. O així es presenta, per almenys.
2: Bueno, claro, què van a dir ells, no?
1: Claro.
0: Volta, si no depenen d'ells.
1: I de la més anciana també, diria jo. Però bueno, estos que són incombustibles. En fi, és la veritat, si són els matusalents del rock and roll. Bé, anem a la una, sí, al butlletí de la una, i després tornem amb més coses. Tot i ser dijous, encara ens queda energia, perquè, clar, el divendres tenim que tirar les restes. Ara tornem, després de les notícies. Fins ara.
9: És la una.
10: A punt. Notícies.
9: El ple de l'Ajuntament d'Alacant ha de votar al llarg del matí si aprova la reprovació a l'alcalde Luis Barcala del PP, que han demanat els partits de l'esquerra després que es negara a assistir a la Comissió d'Investigació Municipal per l'adjudicació presumptament irregular dels pisos de protecció pública de les naus a càrrecs del PP i a familiars. En el ple, el regidor d'Urbanisme, Antonio Peral, ha confirmat que l'Ajuntament d'Alacant no exercirà el dret de tanteig i retracte sobre les vivendes de les naus.
11: No. No vamos a hacerlo. Incorporar este tipo de inmuebles al parque público municipal ni sería sostenible, ni daría respuesta eficaz a la demanda real ni al colectivo prioritario de nuestro patronato de vivienda.
12: La portaveu del grup municipal socialista, Ana Barceló, ha afirmat que res del que va prometre l'alcalde s'ha complit i durant este ple l'alcalde Barcala ha manifestat el seu malestar perquè el 24 de juny, el dia gran de les festes de les Fogueres de Sant Joan, ha deixat de ser considerat festiu en 2027. Ha dit que el president Pérez Llorca s'equivoca perquè aquest dia ha de tindre la mateixa consideració que el 19 de març.
13: Que traslado al president de la Generalitat mi más enérgica protesta por no haber considerado el día 24 como festivo y por lo que supone para la ciudad de Alicante. Y no voy a decirle menos al señor Pérez Llorca de lo que le pedí al señor Puig en su día. Y quiero que eso quede muy, muy claro. Creo que el 24 de junio tiene que tener la misma consideración que tiene el 19 de marzo a nivel de comunidad valenciana. Y lo digo alto y claro, gobierne en Valencia quien gobierne. Y si en este caso es el señor Pérez Llorca el que está gobernando, se ha equivocado.
9: L'incendi de la Vall d'Uixó continua actiu, els mitjans tenen dificultats per accedir a molts llocs i el foc encara no està estabilitzat ni controlat.
12: Els esforços se concentren en les zones més complicades, com la capçalera de l'incendi entre Artana i Eslida i també la zona oest entre Tales i Alfondeguilla i el Montí d'Onda. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències Interior.
14: Ha avanzado en la extinción de incendio, pero que tenemos que continuar siendo cautelosos porque todavía hay zonas donde hay rebrotes, continúa habiendo llamas y tenemos que continuar trabajando a lo largo del día de hoy. También la inmersión térmica de hoy va a dificultar en aquellas zonas donde está la situación un poco más complicada.
12: Avui s'ha autoritzat la tornada d'un miler de persones evacuades de 6 poblacions.
9: Mentrestant, el govern d'Espanya dona per conclosa l'emergència nacional que va declarar la setmana passada quan els governs autonòmics de la Comunitat de Madrid i de Castella i Lleó van demanar l'ajuda de l'Estat per a combatre els incendis forestals que avui es troben estabilitzats. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat a Ávila que la coordinació entre les administracions ha sigut raonablement exitosa.
15: És de un razonable éxito. De una muy elevada respuesta eficaz a la envergadura del incendio que teníamos por delante. Antes comentaba el teniente general, precisamente en este último CECOT, que han sido más de 150 horas seguidas de trabajo incansable por parte de todas las unidades operativas que han luchado en primera línea contra el incendio.
9: Sánchez ha explicat que des d'ara els mitjans humans i materials de l'Estat podran destinar-se, si cal, a altres incendis actius, com el de la Vall d'Uixó, el de Zamora o els que hi ha a Lleó.
12: Els treballs nocturns en l'incendi de Fermoselle a Zamora han permès reduir la perillositat del foc. Els equips d'extinció han aconseguit estabilitzar els dos fronts que més preocupaven, el nord i l'est, encara que el foc continua actiu. I els primers indicis apunten a una imprudència, tal i com ha avançat el president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco.
16: Y cuando hablo de prudencia, parece ser, todos los indicios indican que el incendio de ayer de Fermoselle fue, indica todo, que hubo algún tipo de imprudencia.
9: En este context, el Partit Popular ha reunit este matí els consellers de Medi Ambient de les comunitats autònomes on governa, entre elles la Comunitat Valenciana.
12: Els populars reclamen un sistema nacional de resposta immediata davant d'una emergència i han registrat una iniciativa al Congrés amb 50 mesures. Miguel Tellado, secretari general del Partit Popular.
17: España necesita dotarse de más medios, de una flota aérea suficiente, de sistemas comunes de comunicación. Y eso debe coordinarlo el Gobierno de España y un mapa de todos los recursos disponibles.
9: El PSPB ha reclamat al Consell que explique per què la consellera d'Educació i la secretària autonòmica d'Universitats no van assistir ahir a una reunió telemàtica convocada pel Ministeri d'Universitats ni a la reunió de la Conferència d'Educació en què anaven a repartir-se 150 milions d'euros més per a la contractació de 3.500 professors universitaris a tot Espanya. Miguel Soler, secretari d'Educació del PSPB.
18: Queremos saber qué agenda tenía la consellera de Educación y la secretaria autonómica de universidades para no poder conectarse a una reunión telemática. Y queremos saber si esa decisión la tomó el Consejo pensando los intereses de la ciudadanía valenciana o si obedecía a una instrucción de Génova. Porque no es plantar al ministerio, eso es bloquear recursos para la comunidad valenciana. Es perjudicar a nuestro alumnado, a nuestro profesorado, a la FP valenciana, a la educación inclusiva y a las universidades públicas.
12: Cap representant del Consell es va connectar a les reunions telemàtiques com tampoc cap de les comunitats autònomes governades pel PP.
9: I l'Acadèmia del Cine ha informat de la mort de l'actor Manolo Solo als 62 anys. Marta Argente.
19: Nascut a Algeciras, va guanyar el Goya per millor actor de repartiment en la pel·lícula Tarde para la ira. Solo va participar en altres, com ara El laberinto del fauno i Zelda 211. L'actor i director Santiago Segura ja ha manifestat el còndol per la pèrdua de l'actor a la xarxa X. Molt trist per la defunció de Manuel Solo, un gran actor, a més d'un gran tipus, ha escrit.
9: I en els esports, el Llevant continua entrenant-se a l'espera de que es resolga el futur de Carlos Espí. Marc Romero.
20: El colchón d'Oriol s'avança en la pretemporada mentre que espera per conèixer quin va ser la pròxima destinació del davanter de Tavernes de la Valldigna. Carlos Espí desperta l'interès de lligues i clubs més potents en Europa. La Premier League, la Lliga i la Sèrie A són les competicions on més representants sospiren per el jugador. Avui des d'Itàlia, la premsa apunta el nom de la Fiorentina com a possible club comprador. Uno més en una llarga lista de pretendents. El Llevant demà obrirà les portes de l'entrenament uns minuts per als mitjos i es prepara per al duel de pretemporada del dissabte davant de l'Albacete. a les 10 del matí en Bunyol.
9: És tot fins ara. Més informació a les 3, en les notícies del migdia. La tenen actualitzada en el web i en les xarxes d'Apunt. Continua amunt i avall.
4: Som Apunt. Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
21: Segunda escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Segunda Escena. Institut Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana.
22: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
23: Fronta una onada de calor, actúa. En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
24: Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a punt. L'esport ben contat, Punt a punt.
25: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en Apunt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
24: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a punt.
26: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7.

0: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
1: És l'última hora que encetem ja d'este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, quan són 10 minuts els que passen de la una de la vesprada d'este penúltim dia de juliol de 2026. Bueno, moltes vegades, quan pensem en l'estiu i en les vacances, sobretot al que van associades, acostumem a imaginar-nos en viatges que ens porten lluny de casa. És a dir, no sé, creuant Europa, o fins i tot un oceà, solcant els mars a bord d'un creuer, o pujant el pic més alt de l'Everest. Però la majoria de les ocasions no ens cal anar tan lluny de casa per a poder aprofitar una miqueta ixa tranquil·litat, o veure i observar autèntiques meravelles. Per a demostrar-ho, l'Associació de Municipis de Penyagolosa ens proposa per a aquest estiu una escapada diferent a l'interior de la província de Castelló, és a dir, un lloc on la naturalesa, el patrimoni, la tradició i la gastronomia s'unixen per afavorir una experiència autèntica i, a més, allunyada de les massificacions. A més, és una de les coses en les que s'ha lluitat sempre, no?, l'ordenació d'ixe turisme d'interior. Anem a veure o intentar conèixer cadascun dels municipis que formen part d'esta proposta i anem a intentar fer-ho amb David Montferrer, que és l'alcalde de Lucena del Cid, entre altres coses, i president de l'Associació de Municipis del Penyagolosa. David, molt bon dia, què tal?
2: Molt bon dia. Bueno, pues aquí estem, no?, afrontant estos dies de caloreta que tenim, no?, per aquestes terres.
1: Encara que allí tindreu una miqueta més de fresqueta, que mos ho compten els xics de l'oratge sempre que entren així, eh?
2: Sí, bueno, la veritat és que per lo menos per les nits es pot descansar millor que per altres zones, no?, del nostre territori. Sempre aquesta fresqueta que corre per la vora del nostre riu, sí, i al voltant de la muntanya màgica del Penyagolosa, pues sempre és agradable, no?, per la nit, eixir al carrer, fer un passejet, parlar amb els veïns o amb els visitants, o lo que era antigament, no sé dir, eixir a la fresca, no?
1: Exacte, el recuperar allò de tota la vida, que també és interessant. Mira, ja que has mencionat la paraula màgia per a definir eixa part del món i de la nostra comunitat autònoma, què ens ofereix esta zona de l'interior de Castelló com a escapada, però, per exemple, que no devem de perdre-nos estos mesos d'estiu, a banda de la frescoreta que acompanya?
2: Bueno, pues el Penyagolosa és un emblema, no?, de la província de Castelló, del nostre territori, com no pot ser-lo d'altra manera, pues de la Comunitat Valenciana, no? Eixa muntanya que jo sempre dic que és eixa muntanya màgica que es envolta d'un milió d'històries que es contarien els nostres avantpassats i els nostres turistes, no? Jo sí que els convidaria que vingueren, conegueren els nostres municipis, no?, perquè tots tenen eixa xicoteta màgia que ens ofereix el Penyagolosa, i encara que cada municipi sigui tan diferent, ofereixen pues des de visites històriques, caminates com puguen ser la ruta dels Molins de Llucena, en la que es pot convidar a la gent a que es pegui un banyet per la vora del nostre riu, per els diferents tolls, que la gent es pot refrescar, aquest camí màgic que envolta pues, el que és els pelegrins, la peregrinació dels pelegrins de les Useres, no?, que sí, sí, històricament pujaven a la Penyagolosa fent rogatives per a que ploguera, aquest barranc Carbo, aquest riu Carbo que és des de Villahermosa i després te porta hasta el Penyagolosa, aquestes cascaes que ens ofereix el Castillo de Miravalefa en el Xorrador, i com no pot ser d'altra manera, pues degustar els vins excel·lents que tenim en les bodegues de les Useres i els menjars tan típics, no?, que ens envolten a nosaltres, perquè jo sempre dic el mateix, no?, que al final torna a on li ha agradat, a on l'han tratat bé i on ha menjat millor.
1: De totes formes, ens parles d'alguns enclaus, però també seria interessant conèixer, David, en este cas, les poblacions, aquestes poblacions que podem trobar dins la proposta que feu des de l'associació, a banda de el teu poble, Lucena del Cid.
2: Sí, al final el que es va buscar per pues, fer una oferta més potenta, més atractiva i més diversa, no?, perquè sols moltes vegades no som ningú. Entonces, pues vam agrupar uns municipis que són les Useres, Costur, Figueroles, Villahermosa del Río, Castillo de Villamalefa i Llucena. Vam agrupar i vam oferir, pues, vam intentar fer aquesta oferta més global que pot oferir als nostres visitants, pues, que puguem pegar una escapada lo més diversa i conèixer al màxim la nostra cultura i el nostre territori.
1: I més cosetes, perquè això és interessantíssim. A més, a pesar que geogràficament esteu molt a prop, oferiu cadascuna de les característiques i riqueses ben diverses i singulars. És a dir, que la cosa no es queda només en la visita, sinó que també podríem dir ve a resultar una experiència sensorial.
2: Sí, per supost. A més, perquè ens donem compte que la majoria de les poblacions són castellanoparlants i la majoria i l'altra part són valencianoparlants. O sigui, que el que sempre els ha unit des de històricament ha sigut pues, el comerç, no? Perquè hi ha zones més elevades, altres menys. Entonces, pues, sempre hi ha hagut una relació de comerç dels nostres avantpassats. Pues, uns venien bombes, els altres venien almeles, els altres portaven oli en les zones més altes on hi havia oli. Vull dir que sempre ha sigut una zona en la que hem estat tots molt, molt, molt units i molt, molt vinculats.
1: Està clar. Una de les coses que més ens agrada en este programa, sempre ho diem, és la qüestió de la papussa, el menjar, la gastronomia, i vosaltres, i sobretot, perquè vaig enganyar-te, jo toco una miqueta més cap amunt a la zona dels Ports Maestrat, però el tema del menjar el tenim més que superat, perquè crec que no hi haurà lloc on es menja millor que per ahir. Quines elaboracions són pròpies de la zona del Penyagolosa? M'imagino que per natura pura i sobretot per la prevalència de l'hivern els menjars amb consistència i calories, no?
2: Sí, la veritat és que els hiverns en la zona eren durs, entonces es composen de olletes, que diem nosaltres que altres persones potser no entenen molt bé del que estic parlant, però no deixen de ser pues, els cocidos, els putxeros, tot això de l'olleta de carn, que li fiquem una miqueta de botifarra, costella, un cigronet, la que està espectacular, però després podíem passar perfectament a un tombet que fan les useres, un tombet de corder amb patates, que és boníssim, un conill en caragols, que fan en el meu poble espectacular, i a part de tots els botits que tenim d'elaboració en el territori, que són una meravella per als nostres paladars, i en la zona de Villahermosa del Río, en la que també es pot degustar una trutxa autòctona, que s'ha ficat en marxa un projecte allí de recuperació de la trutxa autòctona de la zona, sí. I es pot degustar en el restaurant, també en el restaurant de la zona, i és la veritat, un plat molt, molt exclusiu i molt bo.
1: Bueno, però què seria d'una bona trutxa sense no anar acompanyada d'un bon vi, a lo millor?
2: Sí, la veritat és que, com bé he dit, estem fent en el territori uns vins boníssims, uns vins que cada dia estan més reconeguts a nivell nacional i internacional, els vins que es fan en la zona de les Useres i un vi que es fa també en Villahermosa del Río, que està reconegut mundialment com un dels millors vins que se fan en la península ibèrica, que són uns vins per llevar-se el sombrero. I en la nostra zona, per exemple, en la zona centro, en la zona de Llucena, tenim joves que estan apostant en aquests moments també per el tema dels vins, començant aquests projectes molt lligats també al món de la mel i al món de la trufa. Tenim unes trufes en la nostra zona també espectaculars.
1: En termes generals, David, podríem dir que és un territori que manté intacta, i això és innegable i la prova és palpable, tota la seva essència.
2: Sí, un poc és el que intentem mostrar-li al nostre visitant, no? Com som, d'on venim i el que volem ser i el que volem que els nostres visitants s'emporten cap a casa, no? Que és un bon record, un record del que han vist, del que han menjat, sí. I de que hem intentat que transmetre, no? Que al final no són més que la nostra cultura i les nostres arrels.
1: De totes formes, m'hauràs escoltat que ho comentava al principi, sempre s'ha peleat molt per no caure en el, entre cometes, no? Error de massificar el turisme com ha succeït en les costes, no? Preservar una miqueta, ixa, mai millor dit, ixa essència també de lo que és el turisme de l'interior. El dic això perquè realment allò del que estem parlant és una bona aposta per als que volen combinar el turisme de tranquil·litat, com per exemple excursions per muntanya i tot allò que estem dient.
2: Sí, al final el que tenim que intentar és arribar a tots els públics. Per exemple, en Llucena està a punt d'inaugurar-se un parc d'aventura que en el que poden disfrutar a nivell familiar d'aquest tipus de ports d'aventura, o deixar els més menuts en els monitors i els pares anar-se'n a fer alguna de les rutes que es podem oferir. Entonces el que intentem pues és això, no? arribar a tots els públics.
1: Una coseta sí que el diria, mira, estos dies que desgraciadament són notícia pel desafortunat i desastrós incendi que des de ja fa 6 dies està assolant la Serra d'Espadà, quan parlem d'eixa zona parlem d'un tros de territori irrepetible en les seues característiques, que té un valor fora del normal, no només el que és la pròpia serra, sinó els municipis, els masos, tota la vida, els ecosistemes, etcètera, etcètera. Això que estem parlant tu i jo, precisament, però portat a Penyagolosa, és una bona manera i una necessària manera de posar en valor la riquesa també de la zona.
2: Sí, al final este tipus de coses pensé que hi hauria que replantejar-se un poc el que es pot fer i el que no es pot fer i el que es hauria de fer per aquestes coses no passaran, no? I jo penso que tenim que reflexionar, sobretot la política a altres esferes, el que se té que plantejar és això, que el nostre territori és necessari que el mantinguem, en les millors condicions i que fem un aprofitament per a mantenir-lo el més sostenible possible, però que es faci un aprofitament per a que els nostres boscos, els nostres pinars, els nostres territoris es mantinguen i es mantinguen nets, serà que quan arriben aquests incendis no siguin tan devastadors.
1: I un tipus de turisme, entre altres coses, que hi hauria que comprendre, és també fonamental, però impulsar-lo respecte a que siga no només sostenible, per allò que estem comentant, de que no passen coses com les que ha passat aquests dies en precisament la Serra d'Espadà, sinó també respectuós amb els pobles i amb les persones que viuen en els pobles. Això és més important del que pareix.
2: Sí, la veritat és que sí. El turisme té que entendre que no som un parc temàtic, que som una gent que hem nascut, que ens hem criat en un territori i que el que volem d'alguna forma és que es mantingui viu, que es mantingui viu sempre des del respecte i des de l'educació, no? Uh-huh. És el que els demana un poc també als nostres visitants, que vinguin, que disfruten, però que el cuiden com si fos a casa.
1: Aquestes iniciatives, David, també aprofiten un poc com a reivindicació de la preocupació que suposa el camí que estan prenent aquestes zones poblacionalment més desafavorides?
2: Sí, el turisme és un motor, econòmic per a aquestes zones més desafavorides, zones en les que en uns municipis més xicotets, el que vingui una família a establir-se, a obrir un negoci en un municipi és fonamental. És un, com he dit, és un motor econòmic per a les nostres terres i tenim que saber aprofitar-lo, però sempre des de la responsabilitat.
1: Al final és que n'hi haurà que trobar aquesta fórmula, aquesta campanya o aquesta manera, no?, d'aconseguir primer mostrar la realitat, no?, que estos llocs on esteu vosaltres, la qualitat de vida és impressionant, les possibilitats realment són més de les que ens pensem, però també n'hi ha que ser realista, de que igual que n'hi ha pros, n'hi ha contres, però mereix molt la pena viure allí, clar.
2: Sí, al final les reivindicacions de qualsevol alcalde o qualsevol gent que visqui en el territori, no? Sempre seran les mateixes, no? El que tenim que tindre els millors serveis possibles per a que la gent no se'n vagi del territori a viure a les grans ciutats, perquè està demostrat que es viu millor, es viu més tranquil, però les administracions són les que tenim que lluitar perquè els nostres veïns tinguin els majors serveis possibles.
1: Home, l'altre dia veiem el mapa, per exemple, de tota la zona peninsular i és impressionant com, a excepció de Madrid, David, que és on està concentrada tota la gent, per dir-ho d'una forma col·loquial i clara, tots aborregats, podríem dir-ho, en el centre de la península, la resta s'han escampat només cap a les costes, cap a tota la franja mediterrània, i tot el que són estos territoris d'interior, però d'interior podem referir-se des de Castella-La Manxa a Teruel, passant per Teruel també, l'interior d'Andalusia, etcètera, etcètera, o Huesca, tal, estan quedant-se pràcticament buits, amb la pèrdua de qualitat de vida per a aquestes persones que se n'han anat, que suposa, clar.
2: Sí, sí, està clar, el tema és que les administracions, sobretot de l'Estat, hauria de plantejar-se Penyaguem pues, unes ajudes a les empreses que puguen establir-se en l'interior, no? En les zones més desafavorides, que tinguin menys pressió fiscal, coses d'aquest tipus. Si no, ningú vindrà a l'interior a muntar una empresa o muntar un negoci, perquè al costat d'una autovia, al costat d'un aeroport, al costat d'un port, sempre tindran els costos, sempre seran menors, sempre tindran més oportunitats. I al final són coses que ens desafavoreixen molt a les persones que vivim en l'interior.
1: Entonces, ja que m'has dit això, en eixa sinceritat, també et faré una de les últimes qüestions. Perquè he tingut sempre eixa percepció, no? M'acabes de mencionar les grans esferes polítiques o les altres esferes polítiques, els governs, en este cas el govern central. Els mateixos boig no són mai, no? Eixa és la realitat. En una comarca de 7.000 persones que en una ciutat de 750.000, mai li se donarà el mateix valor. Però tu creus que d'això són sabedors i al final no reaccionen precisament per això? És a dir, que marginen un poquet sabent el valor electoral que té esta gent?
2: Jo penso que no, i al final són gent que elegim entre tots, no? Jo sempre he dit que les administracions més pròximes als ciutadans són els ajuntaments. Després, el primer lloc on els ajuntaments podem anar a tocar la porta és a les diputacions i a les conselleries. O sigui, jo penso que tal vegada els governs nacionals són els que més lluny estan del territori i del ciutadà de a peu.
1: Bueno, pues a veure si això del que m'està parlant resulta de profit. Esta iniciativa és tan brillant com la resta i, a més, li traeu tot allò que es necessita i, a més, tot el que haveu, aprovisionat i, sobretot, haveu programat per a poder triomfar com toca. David, moltíssimes gràcies. Dime.
2: No, jo penso que al final els alcaldes o els regidors dels municipis tenim que ser reivindicatius, però també agraïts a les administracions a quan ens escolten i a quan ens ajuden, no? I jo penso que és fonamental que coneguem quines són les nostres reivindicacions.
1: Jo és que crec que els alcaldes dels pobles com el teu i com altres tants que conec bé dins de l'interior de la província de Castelló i també altres pobles menudets de tot el territori de la Comunitat Valenciana teniu un mèrit fora de sèrie per tot el que no només reivindiqueu, sinó per tot el que treballeu pels vostres pobles, a voltes un poquet com si fóreu David i Goliat.
2: Sí, la veritat és que és així. Jo, la majoria d'alcaldes de pobles menuts no cobrem res per ser alcaldes.
1: Claro.
2: Jo mateix estic treballant en l'incendi este de la Vall d'Uxó,
1: sí.
2: Perquè jo em dediqui a pagar incendis,
1: veus.
2: A part de ser alcalde. Entonces, pues per això dic que...
1: Bueno, apagues incendis de dos classes. Incendis com a alcalde i incendis com a...
2: Així no és. Però bueno... No hi ha millor cosa que poder ajudar als veïns del teu poble i a que el teu territori creixi, i si no pot creixer, per lo menos que es mantingui les millors condicions possibles.
1: Pues això és el que vos dia, que a la gent que porteu dirigiu els municipis vos honra precisament per aquesta actitud. Una abraçada molt forta des de la ràdio, cuida't.
2: Moltes gràcies.
1: Adéu, bona vesprada. 1:27, o el que és pràcticament a excepció de 2 minuts i mig, el mateix la 1:30.
0: Som la veu de tots. Som A Punt.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: En 2026... La Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
5: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada, i mantén ta casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
0: C
6: sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
0: fem banda
6: amb el millor repertori de músics valencians.
0: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
6: Desfilarem al costat dels nostres músics.
0: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
7: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
8: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
0: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
7: En A Punt Ràdio.
5: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
9: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
10: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio. En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
11: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
10: No pintem les coses de color de rosa.
11: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
10: I parlem l'idioma de l'esport.
12: Los 11 que salgan a morder como perros.
13: Tornarem al 4-4-2
14: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, per un apretó en taco.
15: Palmando.
16: Tu li has donat les claus.
15: Por algun lado saldrà la rata.
10: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant 96.5.
3: De

0: Anem a contar-vos una història. Durant més de 140 anys ha hagut un any lligat a una forma única de viatjar i d'entendre el transport del luxe en forma de ferrocarril. I sa forma era, i és, l'Orient Express. Ara, però, el paradigma d'este gran mitjà es trasllada, diguem, a un altre escenari, veritat, Marina?
1: Efectivament, es trasllada a la mar. Pròximament, solcarà es mars l'Orient Express Corinthian, un veler de més de 220 metres d'eslora que s'ha proposat reinventar el món dels creuers. Serà el iot més gran mai construït i també el més exclusiu. Comptarà, atenció Sergi, amb 54 suites de luxe i un màxim de 110 viatgers per assegurar la privacitat. La més impactant de les suites és la suite presidencial, amb més de 1.400 metres quadrats de tamany i una terrassa privada de 530 metres. A més, el vaixell es podrà gaudir de menús culturals, tractaments de bellesa oferits per Guerlain i música de jazz en directe.
0: Però estem parlant, a veure, la suite presidencial és dos voltes quasi el plató número 1 d'esta casa. I la terrassa privada, el plató número 2.
1: Eso es.
0: Molt bé, discretet i
1: humil. Humil.
0: Però només 110 persones.
1: Sí.
0: O sigui, això no serà com el Titanic.
1: No crec que hi hagi moltes més que ho puguem pagar. Ara veuràs per què. El viatge inaugural que ja s'ha fet s'ha dut a terme entre la Costa Azul i l'Adriàtic amb parades a Venècia, Trieste i Rovin. I s'espera que per a l'hivern s'afigin també travessies pel Carib. Però no cal que esperem perquè intuïs que deixirà tu i jo no podríem fer front als preus. Atenció, perquè la tarifa per a pujar a l'Orient Express versió vaixell arranca en els 40.000 euros per persona per a una travessia de només 4 nits. A mi m'ha quedat poc.
0: No és pels diners. No és pels diners. A veure, no anem a enganyar-nos. És perquè, què vols que el diga? Si la gràcia està en el tren...
1: A mi és que el barco em mareja.
0: Sí, me'n vaig en el tren, millor.
1: Efectivament. Sí. El que més em crida l'atenció de tot això és pensar que el mateix luxe que ara acompanya este vaixell i que ens deixa perplexos és també el que va acompanyar anys enrere l'estrena de l'Orient Express. Una estrena de la que es parla poc, Sergi, però que té també molta història.
0: De fins i tot una història, mai millor dit, com és la de l'assassinat en l'Orient Express.
1: Efectivament, i de la que parlarem avui, però abans situem-nos el 4 d'octubre de 1883. L'estació parisenca, coneguda com Gare de l'Est, estava ocupada de gom a gom per l'expectació. 24 arriscats passatgers estaven a punt de pujar a un luxós tren que, a les 7 i mitja d'aquell dia, iniciaria per primera vegada un viatge que recorreria tota Europa i acabaria a Istanbul. Ningú podia imaginar que aquell comboi acabaria convertint-se en tot un mite, baix un nom ben suggerent que ja deixava intuir l'èxit, l'Orient Express. Era, tot i això, un capítol més d'una història que en realitat s'havia començat a escriure molts anys abans. La idea d'un ferrocarril que unirà Europa d'oest a est va sorgir-li a l'enginyer belga George Nagelmeyers, que posseïa una empresa de ferrocarrils i que era conscient que les condicions dels viatgers no eren especialment confortables ni còmodes, més encara després de conèixer els vagons llit que havien començat a implantar-se ja als Estats Units. A pesar dels problemes que la seva idea trobaria pels permisos, perquè en aquella època, Sergi, la burocràcia ja acostumava a fer tapó per a portar a terme totes aquestes coses.
0: En aquell temps ja era com ara, no?
1: Ja, sí, poc d'alto baix, papelorios i totes aquestes coses.
0: Sí.
1: I els conflictes bèl·lics, finalment, gràcies al suport del rei Leopold II de Bèlgica, Nagelmeyers va poder posar en marxa la seva idea. En 1872 va posar en funcionament el ferrocarril que unia París i Viena i que 11 anys més tard arribaria fins a Istanbul. I no és estrany que una dècada després de posar en marxa aquesta idea, en octubre de 1883 hi haguera tanta expectació de polítics famosos i ciutadania general a l'estació. Aquell era el viatge de luxe traslladat per primera vegada a les vies del ferrocarril. Atenció al luxe. El tren tenia 3 vagons de viatge, 2 cotxes llit i un vagó restaurant, i a banda 2 vagons més, només per a l'equipatge. Cada vagó media 17 metres i mig i estava construït en madera de teca. Anava provista amb calefacció a vapor, que en aquella època la calefacció no era una cosa usual,
0: claro.
1: I estava il·luminat amb llum de gas. Alguns dels periodistes que gaudiren d'aquell primer viatge el descrivien així en les seues cròniques. En meravella la blancura dels mantells i estovallons, la transparència de l'aigua i la brillantor de les botelles de xampany. O cada dia es canvien els llençols, una pràctica desconeguda fins i tot en les més riques mansions.
0: Clar, és que aquesta gent per l'exclusivitat es trobava en coses que no es podien ni imaginar,
1: sobretot
0: si,
1: cap, eh?
0: Claro, si depenia de,
1: des diners,
0: del negoci. Com tot, les coses privades
1: sempre
0: lluïxen, diguem,
1: sí, per lo que siga.
0: Una miqueta
1: per
0: més.
1: Lo que siga.
0: Però bueno, lo de la gent està, primer era molt poqueta gent i sobretot, a veure, és normal que generara eixa expectació.
1: Home, veges, com sí. No havia de generar-la, però és que a més...
0: La calefacció és eixa barata, perquè seria la mateixa calefacció i eixiria de la mateixa energia de la màquina del tren.
1: Efectivament.
0: Clar, el vapor del tren.
1: Efectivament, però és que a més la decoració era exquisita. I estava inspirada en els millors hotels del món. Els sostres eren de cuir. Espera que no feren olor, perquè jo això ho haurà portat fatal.
0: Ja, l'olor ixa a marroquineria, veritat? Sí, a xupa de
1: cuir. A bolso dels hippies.
0: Sí.
1: Les làmpares estaven fetes pel vidrer per excel·lència de l'època, que era Emile Gall. Les cortines eren de vellut, de terciopelo. Els mobles eren de caoba. I la coberteria era de plata i la griferia de bronze.
0: Veus? Tot materials senzills.
1: Sí, tampoc en el camp gastronòmic es quedaven enrere. Abundaven els formatges francesos, el foie gras, el roast beef, el caviar i el soufflé flambejat.
0: Ah.
1: Molt bé, no sé si jo hauria menjat moltes coses.
0: I tot això per estropear-ho, saps com?
1: Com?
0: Perquè després pujar-se al tren i com tot el món fumava com a carreteres, dins del tren ixe fera una pudor a cabaret antic. Que pa què? És de veres, estava pensant-ho ara.
1: A més, Sergi, el que jo no sé si era tan luxós és la duració del trajecte. En aquell primer viatge, en què havien de fer algun transbord intermig, van haver d'estar 81 hores dalt del tren per arribar a Istanbul. Llarg.
0: Bueno, però el 81 viatge...
1: 81 hores.
0: 81 hores...
1: Que barbaritat, Sergi.
0: Bueno...
1: Jo ara que portava 3 dies i ja em tiro per la finestra, eh?
0: Però si lo xulo no era això, que tu pogueres fer nits ahir en el tren, alçar-te, almorzar, dinar, com en la peli, que la gent es tira ahir uns dies i fan vida en el tren, no?
1: Bueno, no ho sé, no ho sé. A mi em pareix llarg.
0: Ja, però jo crec que la gràcia és ixa.
1: És ixa,
0: i poc,
1: no?
0: I poc em pareix, eh? Imagina't al costat d'este el transiberiano... que les condicions són molt xungues i tots els milers de quilòmetres que fa.
1: No, i que en comparació, si antes això ho havien de fer a cavall o en burra, doncs no, 81 dies no res.
0: Clar.
1: Va ser en 1889 quan l'Orient Express va efectuar el seu primer recorregut sense transbord i ara sí ho va fer en 67 hores. Jo, esta duració te la compres.
0: Ja la tens una miqueta
1: sí,
0: més...
1: està millor.
0: Assumida.
1: Un avançament que el convertiria en objecte de desig dels grans personalitats de l'època i de tot aquell que volia ser considerat en la societat del seu temps.
0: És a dir, que no eres ningú si almenys no fes un viatge en l'Orient Express.
1: Efectivament. De fet, un dels noms, com comentàvem al principi, que més s'associa al tren és el d'Agatha Christie. La famosa escriptora va viatjar per primera vegada en este tren en 1928 i des d'aleshores ja va ser un habitual. De fet, va ser part dels viatgers que es van quedar atrapats durant els seus 6 dies per una tormenta de neu. Fet que, juntament al segrest del fill de l'aviador Charles Lindbergh, la inspiraria per escriure Assassinat en l'Orient Express.
2: ¿Le importa que me siente con usted? Es el famoso detective
3: Hercule Poirot.
2: El vengador de los inocentes. Así es como le llama la prensa.
0: A veure, és que si ho penses bé, el viatge en este tren, la gràcia està fer-lo en l'hivern. Que vas ahir, pues això, fas, veus els paisatges com estan.
1: Els paisatges nevats.
0: Exacte.
1: Neva i tu estàs discalentet.
0: Exacte.
1: Que no hi ha una sensació millor que
0: eixa. En el llit, tal, no sé què, menjant algo calentet en el tren.
1: I neva i tu
0: estàs...
1: Ai, que bé.
0: Exacte. Sí. Si no, no té gràcia del tot, no?
1: És que n'estiu un poc agobio, no? Perquè sí. Sues, el suen les cuixes d'estar sentat.
0: A més, i si el techo, per exemple, era de pell i coses
1: les cortines de terciopelo, ui, que picor.
0: No, en estiu no triomfaria molt ese viatge, que vols que el diga, que va, no, no.
1: També va haver altres escriptors que van pujar al tren i es van inspirar, com per exemple Graham Greene, que va inventar el seu primer èxit literari, El tren d'Istanbul, en l'Orient Express, i de fet en l'edició estatunidenca el llibre es diu directament Orient Express. Per la seva banda, Ian Fleming, el creador de James Bond, va utilitzar els trams finals de l'Orient Express com a escenari de la trama de la seva famosa novel·la Des de Rússia con amor.
0: Atenció, i això és post-Titanic, és a dir, que l'experiència del luxe ja havia passat per les mans del Rick, ja anava avançaeta, però bueno, almenys este tren no es va enfonsar.
1: Això sí, mira, veus, és una cosa que s'ho poden
0: apuntar. Mataven gent i tal en les novel·les,
1: però no es van enfonsar. Però els escriptors no van ser ni de lluny els únics que van gaudir dels luxes d'este ferrocarril. Mata Hari, l'enigmàtica espia, el tsar Nicolau II de Rússia o Lorenz d'Aràbia van emprar estos vagons per fer desplaçaments secrets per tota Europa. I més recentment, als anys 70, estrelles de cine com Lauren Bacall, Ingrid Bergman o Sean Connery viatjaven en este tren per a documentar-se per a les seues pel·lícules. Fins i tot va estar Vicente Blasco Ibáñez, que per cert va patir un descarrilament a bord l'any 1906 en les immediacions de Budapest, que per sort es va quedar només en un susto i que ell el va pillar, no sé si casualitat o no, en el vagó restaurant.
0: No seria gens d'estranyar això. Què anava a estar fent Blasco Ibáñez? Doncs pues, xuplar o menjar, una de les dues coses.
1: El que faríem qualsevol de nosaltres.
0: Claro, sí. Ja sé en què el va pillar.
1: En què?
0: Esmorzant.
1: Seria l'hora.
0: Claro, com a bon valencià estaria esmorzant allí, claro.
1: El tren va ser també un reflex de la convulsa història d'Europa. Es va interrompre durant la Primera Guerra Mundial i va viure en els gloriosos anys 20 la seva verdadera època daurada. Amb el final del Segon Conflicte Mundial, Europa empobrida va dificultar la recuperació del glamour en els seus trajectes. Malauradament, a partir dels anys 60 del segle passat, amb l'auge de l'aviació comercial, l'Orient Express va perdre de forma definitiva el seu caràcter exclusiu. Es va transformar en el Direct Express, amb serveis reduïts i vagons estàndard fins que en 1977 va realitzar el seu últim viatge París-Estambul. Dècades més tard van sorgir algunes iniciatives nostàlgiques com el Venice Simplon Orient Express, que van intentar recuperar l'experiència històrica, però malauradament, Sergi, ja no van poder recuperar.
0: Home, és que si li poses Simplon, posa a mi. És que molt de glamour ja la pròpia denominació no tenia.
1: Igual ara ja en el barco sí que aconsegueixen recuperar-ho, perquè glamurós a mi m'ho pareix, eh?
0: Ja, però la gràcia... En el barco que vas a veure? No vas a veure res. Paisatges
1: home, pues,
0: no
1: mar.
0: Intents. La mar.
1: La mar és preciosa.
0: I els espectacles, pues, això, de cabaret,
1: amanecer,
0: de varietés, de coses
1: i amanecer, atardecer...
0: I ja està.
1: Un cap vespre i tu així relajat, i en no... la teua suite de més gran que ta casa.
0: I espere que en una suite d'ixes tingués un buffet només per a tu.
1: Pues segur.
0: Perquè és que si no, no tindràs ni bufet.
1: Segur que pots provar tot el menjar que vulguis.
0: En el barco, no ho sé, no m'ha acabat a mi de... Després entra un virus i tots malalts.
1: Ho arrasa tot.
0: En l'Orient Express navegable.
1: I si t'has de marejar, el marejar és igual, que a mi això és una cosa que em perturba.
0: Doncs mira, jo que estava pensant en haver fet les vacances igual, dic, part de les vacances me les faig en l'Orient Express. I vinc fet...
1: No hem pillat.
0: Tota una estrela de...
1: Toco, millor vine a festes de Berger, que
0: tinc més a comptes. Perquè hauria sigut Blasco Ibáñez i jo el que haguem estat en l'Orient Express. I ara, només Blasco Ibáñez.
1: Res. Sergi, un xec que no podem fer en la història.
0: Ja, mira, veus, una cosa que mos hem perdut.
1: Fatal.
0: En fi, mos quedarem en la nostàlgia i sobretot en el romanticisme, això sí, en peles de la gent que pujava en este tren. Escolta, que siga el que siga, sí que haguera valgut la pena voler-lo.
1: Sí, això
0: sempre. Claro, crec que n'hi ha una versió un poquet més castiza en Espanya, que és algo de la cornisa cantàbrica o una cosa d'estil. Un tren molt xulo i molt paregut, també.
1: Ho analitzarem.
3: Alguien sería tan amable de decirme cuándo se va a ir el calor.

0: Parlant de calor, si mos dona temps estos dies, podíem, perquè a més han estat celebrant-ho en els dies passats, en Campello, i el xic és de la zona també ho sap, n'hi havia una coneguda sala de festes, que era el Gallo Rojo, que és on van actuar allí les grans celebrities de l'època i que allí es manejava, vamos, la verdadera jet set d'Alacant. De fet, el va inaugurar Lola Flores en l'any 1962, i ara estaven celebrant l'aniversari. Han eixit diverses notícies d'aquella mítica sala de festes del Campello. En sona que va haver un altre també, que es deia el Gallo Verde o algo així, que era una espècie de sucedani, però, bueno, diguem que era el Molin Rouge de la part de la cara.
1: De la part.
0: Sí. Vos convida que intenteu descobrir-lo, perquè, a més, ja s'ha fet un reportatge i tal. O sigui que és un lloc interessant. Ara vos passaré l'enllaç.
1: Interesante también es la siguiente canción. Dejamos a Kiko Veneno y a Raimundo Amador y nos vamos con Los Rodríguez.

0: Andrés Calamaro i Ariel Roth està, sí, bueno,
1: home, tal per a qual, clar, que vols, això és un clàssic, és un inevitable, un no prescindible, diria jo, sí, de la, ¿no?, música de l'estiu, sí.
0: Sí, yo creo que cuando pienses en canciones es... que hablan de...
2: Penses en esta,
3: sí. Esta y otra, claro, que encara no l'has posat, però va sonar després, sí.
0: Sí, sí, que va sonar ya, ¿no?
3: Eixa, sí, eixa yo creo que es la primera que pensé.
1: Home, sobretot perquè si no sona ja es quedeu sense programa i sense temps per a poder fer-la sonar, ¿no? O siga que...
0: Sí, porque si los Rodríguez transformaron el calor en una fiesta, Radio Futura lo convirtió el calor en una escuela. Y entre es que esta Rodríguez es, esta es y de... Radio Futura...
1: Hombre, per favor.
3: Esta.
0: Radio Futura.
1: Radio Futura. Claro, tú només d'escoltar Escuela de Calor, ya t'entren totes les suors del món. Sí. Es de veres, a mí me recuerda al estiu, este adolescente.
0: Y realmente este riff de guitarra de época, es que, claro, empieza a sonar, sí, y...
3: Además, ningún la ha posat para hacer ningún reportaje de calor mai.
1: Es una cançó que no
2: está escoltada.
3: No,
2: sonan en los estius ni res.
0: Una de las canciones más emblemáticas de la movida.
3: Sí.
1: Hombre, per cert, el vaig dir que l'altre dia vaig veure els de Gabinete Caligari, no? No els vaig veure, no els vaig trobar per ahir, no? Els vaig veure actuant i tal, i...
0: ¿Fuiste a verlos dónde?
1: No, vaig anar, els vaig veure en internet. No me'ls vaig trobar.
3: Ah, vale.
1: O sea, dic,
0: tropezaste.
1: Com vaig a trobar-me a tots?
0: Però tropezaste con ellos.
1: Seria una casualitat des de...
0: Però tropezaste con un vídeo de internet.
1: No, què haces? Són Gabinete Caligari.
3: Me'ls vaig trobar actuant, podia ser.
1: Me'ls vaig trobar actuant en internet.
3: Ah.
0: Tropezaste con un vídeo...
1: Actuant mai millor dit actuant.
0: Tropezaste con un vídeo de Gabinete Caligari.
1: Una actuació recent de Gabinete Caligari, així, per la zona.
0: I?
1: Pues que riu-te de la senyora Elton John, que vols que te diga. És la veritat.
0: I de Millán, no?
1: Home, sí, estava cantant El calor de l'amor en un bar i no li donava pa. I jo crec que tot té un moment, però en fi, van ser tota una llegenda també del pop espanyol. I això són les
0: veritats. Hombre, és que el tiempo pasa,
1: I, no
0: i mantenerse en la cresta de la ola...
1: Jo ja ho dia este matí a David, que el temps passa, però en fi, ja veuràs, ja. En fi, bueno, se n'anem, no?
0: Sí.
1: I demà, si voleu, tornem. Bueno, Maite, pues tu li dones directament.
0: Más fresquitos ahora, ¿no? Con todas estas canciones, claro, con estos calores.
1: Sí, precisament, en lloc de pujar la temperatura, ha baixat, què vols que el diga?

0: Esports a punt.
1: Bona vesprada, són les dues. Que el futbol és un negoci, ho tenim clar. Que de vegades hi ha altres interessos darrere d'un partit, val. Però la venda a interessos privats que poden pervertir la natura de la competició i que ja està despertant molts dubtes era una línia que fins ara no s'havia traspassat, almenys de forma tan clara. La proposta del president de la FIFA Infantino de vendre una part de l'organització del Mundial a canvi de regalar diners a les federacions està creant molt de recel i no de bades. Mentrestant, els equips continuen de pretemporada. Els groguets, amb solvència, amb dos triomfs, una penals, estan ja en la final de la Como Cup, mentre els sorolluts continuen invictes i amb bones sensacions. L'Elx prepara l'amistós que podran veure demà a les 10:30 contra el Córdoba per esta casa, i el València i el Llevant estan més pendents del mercat que d'altra cosa. Repassem com estan els nostres, farem també tertúlia de bàsquet amb Nacho Rodilla, que n'hi ha molt que analitzar, i amb molt de poliesportiu també, protagonista, els escacs i la revolució que comença a València. Tot en els pròxims minuts amb Patricia Valero, el control tècnic, Eva Casany al micro, uns consells i comencem.
0: Esports a punt.
2: Ante un aviso de preemergencia por incendios forestales, prepárate y ayúdanos a proteger la Devesa. No arrojes colillas ni enciendas fuego. Deja libres los accesos para los vehículos de emergencia. Y si ves humo o fuego, llama al 112. Infórmate por canales oficiales y en valencia.es/más segura. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal en colaboración con la Universidad de Valencia.
3: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
4: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
5: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
4: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
3: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
5: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
6: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
5: Juga amb nosaltres esta temporada.
2: Ante un aviso de ola de calor, prepárate. Con altas temperaturas, hidrátate, evita el sol y permanece en lugares frescos. Presta atención a personas vulnerables y animales y ten listo tu kit de emergencia. Infórmate por canales oficiales en valencia.es/más segura. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal en colaboración con la Universidad de Valencia.
0: Som A Punt.
1: Les 55 federacions que conformen la UEFA reuneixen avui d'urgència per a tractar els canvis en la Copa del Món que planteja el president de la FIFA. Gianni Infantino vol vendre part de participacions del Mundial, un 20%, a entitats privades, en un moviment que podria generar-li milions d'euros. La idea és que si les federacions aproven la creació d'esta filial per organitzar els esdeveniments, vendre aquesta participació minoritària i generar 4.200 milions de dòlars en efectius. Entre aquests possibles inversors estan el banc nord-americà JP Morgan i Joshua Kwesser, l'exgermà del gendre de Donald Trump, que incrementa suspicàcies i resistències. La UEFA assegura que s'han traspassat uns límits que no havien de creuar-se després de conèixer que els ha donat de termini la FIFA 53 dies a les 211 federacions de tot el món per a que accepten si valen o no els 40 milions de dòlars amb els que donarien llum verda a este pla. La UEFA critica que Infantino està utilitzant l'esport per enriquir-se i també als seus amics. El president Alexander Zeferin remarca que el futbol no pot tindre amo i ha fet una crida a les parts implicades i als jugadors, aficionats i governs a no comerciar amb els efectius d'este esport. L'organització europea no és l'única que està en contra d'este projecte, però sí la més crítica. L'asiàtica i la CONCAP també rebutgen la mesura i hauran de votar els seus presidents com a membres del Consell de la FIFA. Arran esta multitud de reaccions negatives, el mateix Infantino s'ha tornat a pronunciar dient que el seu pla està obert a discussió. Veurem com queda. I a Itàlia, el nou seleccionador Roberto Mancini ha reconegut errades en l'anterior etapa en el combinat, al qual posa fi per anar-se'n a entrenar a la selecció d'Aràbia Saudita per una suma milionària. Ara assegura que torna per a portar a Itàlia de nou al lloc que es mereix. Per la seva banda, l'esteni valencianista Claudio Ranieri serà director tècnic de la Federació Italiana i ha dit que el seu objectiu és que xiquets com el seu nen de 12 anys puguen veure de nou a Itàlia en un Mundial. També remarca que cal modificar urgentment el model de formació infantil per a prioritzar la tècnica individual i el regat sobre la tàctica i abaratir les escoles esportives. És un principi. I només una setmana i mitja després de la final del Mundial, Messi ha tornat a l'Inter de Miami, 10 dies de vacances que ha tingut l'astre argentí, que ha tornat a entrenar-se i ja està a ple rendiment. A més, en el Madrid, el Rayo no ha deixat entrar per segona dia consecutiu als treballadors de la Comunitat de Madrid que volen fer obres de les deficiències en l'estadi de Vallecas. I acabem en el mercat perquè fins ara el jugador del Real Madrid, Gonzalo García, ha fitxat per Fulham. Arbeloa s'ha fet amb la seva aspiració en una operació que rondaria els 70 milions d'euros. A més, Rafa Mir està a prop de firmar un contracte amb l'equip grec d'Aris de Salònica. Paula Alfonso. Això després que el jutge de l'Audiència de València, que el va condemnar a més de 8 anys de presó per agressió sexual amb violència, li ha donat permís per a residir al país en aquesta temporada. Recordem que el jugador va recórrer contra la sentència. Mir haurà de firmar una volta al mes al consolat espanyol. El davanter murcià, que encara tenia un any de contracte amb el Sevilla, ha estat esta temporada entrenant-se en solitari perquè no entraven els plans del tècnic Luis García Plaza. Ara l'equip andalús rescindirà el seu contracte. La primera final africana de la història del Cotis Mar Romero.
6: El Marroc-Mauritània serà l'últim partit de l'edició masculina del torneig, que arriba al final després de 10 dies de futbol a l'Alcúdia. Es jugarà esta nit a les 10:30 a la gespa dels Arcs. La selecció mauritana s'ha enfrontat en el seu camí cap a la final amb el Castelló, el València, l'Elx i el Llevant. Precisament el conjunt granota va ser l'únic equip al qual no va poder guanyar el Marroc, que pot tornar a endur-se el trofeu 30 anys després. Seria el tercer campionat del Marroc i el primer de Mauritània, la primera final africana de la història del Cotif. D'altra banda, la final femenina la disputaran Elx i Ontinyent, on les il·licitanes van eliminar l'Eliana en semifinals, mentre que l'Ontinyent va donar la sorpresa vencent l'Intercity. Esta final es jugarà a les 8 de la vesprada i busca destronar el Llulern, conjunt que va eixir campió en l'edició del 2025.
1: I en tenis esta matinada, Rafa Jodar ha superat Nishikori en l'Obert de Washington. Ara sí, Paula.
7: Li ha marcat la festa al japonès per 6-3 i 6-2 en 1 hora i 10 minuts, que a punt de retirar-se somiava a tornar al torneig 11 anys després. El madrileny ja està en quarts, on s'enfrontarà l'italià Lorenzo Musetti. I si li guanya, estarà en el top 20. És l'únic espanyol del primer torneig de la gira americana en pista dura, on està a les portes d'incorporar-se Carlos Alcaraz. Aquí ja se l'ha vist entrenar amb la màxima intensitat a la pista coberta de la seva acadèmia en el Palmar, on s'espera que defense el títol el US Open, que és l'últim gran slam de la temporada.
1: I del 4 al 11 d'octubre el torneig professional de tenis més important de la província d'Alacant tornarà a les pistes de la Ferrero Tennis Academy.
7: Torna en la seva novena edició, però amb un canvi de nom. Ara es dirà Ferrero and Forti Challenger. Això sí, mantindrà la categoria ATP Challenger 100 i repartirà més de 160.000 euros en premis, a més de concedir 100 punts ATP al campió. S'ha presentat avui en el Port d'Alacant i l'organització espera comptar aquesta temporada amb diversos noms situats entre els 100 millors del món, però fins a setembre no se sabrà. A més, cada edició compta amb tenistes formats en la pròpia acadèmia. Com a anècdota, han comentat que Sinner i Alcaraz s'enfrontaren per primera vegada en aquest torneig. I com a novetat, en aquesta edició hi haurà jornades gastronòmiques, activitats per a les famílies, jornades d'iniciació al tennis dirigides a xiquets i joves o inclús música en directe.
1: Les seleccions sub-21, tant la masculina com la femenina d'hoquei, s'han classificat per a les semifinals de l'Eurohoquei que està disputant-se a València.
7: La selecció masculina es va assegurar la plaça amb una victòria 7-0 enfront a Àustria. Va fer un partit molt sòlid que es va veure reflectit en els punts. Es classifiquen segons del grup B, per darrere dels Països Baixos. S'enfrontarà a Alemanya, que és la primera del seu grup, a les 12:20 en el camp de Tarongers. L'altra semifinal és Països Baixos contra Bèlgica a les 10 del matí. En la femenina va ser gràcies a un empat 2-2 contra Anglaterra, sumant així el punt que necessitaven per a poder classificar-se, també segons de grup. Es jugarà el pas a la gran final contra Bèlgica demà a les 7:20 de la vesprada, en el mateix camp. L'altra semifinal, els Països Baixos, Alemanya a les 4:50.
1: Està en marxa a la ciutat de València la 12a edició de l'Obert Internacional Fundació València Cuna de les instal·lacions del Col·legi Dominicos del Cap i Casal, una prova consolidada entre els amants dels escacs que organitza la Fundació València Cuna de l'Ajedrez Moderno amb la col·laboració de l'Ajuntament de València, Fundació Esportiva Municipal i Generalitat Valenciana. Un centenar de jugadors de diferents nacionalitats es disputen les partides que estan ja en el seu Equador. Volen proclamar-se campions i tenen una borsa de 2.400 euros en premis en una edició que
8: també retrà homenatge als creadors dels escacs moderns donant el seu nom als diferents premis de la competició. Tenim amb nosaltres al president de la Fundació València Cuna de l'Ajedret i organitzador del torneig, Basilio López. Bona vesprada.
9: Hola, buenas, ¿qué tal?
8: Un centenar de participants en esta 12a edició. Quins països estan en guany així i per què acudixen al torneig? N'hi ha que repetixen?
9: Bueno, sí, tenemos varias nacionalidades de Francia, de Australia, de Cuba, de Marruecos, hay un total de 13 banderas representantes latinoamericanos. Uh-huh. Es 13 banderas distintas, 13 países distintos representados.
8: I esteu ja en l'Equador d'este torneig, com veus les sensacions?
9: Pues bueno, no hay grandes sorpresas. El ajedrez, para los que no lo tengan claro, hay unos rankings parecido al tenis, y entonces, claro, el número 10 es más normal que le gane el número 40 del ranking, ¿no? Entonces, estos resultados no están siendo normales, entre comillas, salvo alguna otra excepción, y sobre todo es que hay una lucha tremenda en los primeros tableros, disputándose los premios que antes comentabas en la introducción.
8: I aquí poden estar pendents de seguir? Aquí tenim, quin és el més destacat, a lo millor, els 2-3 més destacats que tenim que seguir?
9: Bueno, pues los más destacados son el maestro José Torres, que es de aquí de Paterna, está Vladimir Chernikov, que es ucraniano, que es uno de los favoritos también. También tenemos a Nassim Fakek, que es marroquí, también uno de los favoritos, y aunque se ha quedado un poquito por atrás, están los máximos favoritos del torneo, que uno es Bressac, que es francés, y otro el campeón autonómico de la Comunidad Valenciana actual, jugador del Seraco, que es un maestro de mucha fuerza ya a nivel nacional también, que es Marc Carbonell, que yo creo que es el máximo favorito a pesar de que ayer no jugó, pidió un bye. El bye es pedir descanso. Uh-huh. Y pidió un bye, y por eso ahora mismo no ocupa las primeras mesas, pero creemos que es el máximo favorito junto a los que ya te he nombrado antes.
8: Com és de casa, li donarem més suport, que a la resta, a veure si remunta. Per a aquells que no ho sàpiguen, la ciutat de València va ser clau en el desenvolupament dels escacs moderns, la vostra fundació ho reivindica, i ese poema d'escacs d'amor escrit a València en 1475, en ple renaixement, és clau en la modificació que va patir aquest esport. Conta'ns una miqueta, perquè tots aquells que no hagin escoltat mai aquesta història.
9: Claro, vamos a ver, no son los claves, sino que hay un antes y un después del poema que en su momento escribieron los poetas valencianos. Uh-huh. Desarrollan en un poema, desarrollan las reglas del ajedrez tal y como hoy las conocemos. Uh-huh. Porque antiguamente, antes lo que se venía del ajedrez persa o árabe o el ajedrez tal, pues era un ajedrez muy rudimentario, que era muy difícil, además, muy difícil poder acabar una partida, eran composiciones, y con la introducción de la dama, sobre todo, que hay alguna función más que introduce el poema Escacs de amor, pero con la introducción de la dama se viraliza de una manera total el juego y se hace, pues eso, lo que hoy conocemos. Lo más importante de esto, de que después de 550 años de este poema, en todo el mundo se sigue jugando de la misma manera, de la misma manera que crearon estos poemas, y luego Francesc Vicent hizo el primer reglamento, las primeras reglas, que las escribió también, las uh-huh. lo publicó también un valenciano, natural de Segorbe, como era Francesc Vicent, y de ahí la expansión, también coincidimos con el ciclo de oro valenciano, y el nacimiento de la imprenta, y de ahí la expansión por todo el mundo de esas reglas valencianas, que uh-huh. hoy mismo se están jugando en todo el mundo, como si ya lo reconoce desde el presidente actual de la FIDE, Buixianán, que es el que estuvo estos días pasados aquí en el 550 aniversario, y en las entrevistas y conferencias que dio reconoció la la autoridad de València com sede del nascimento de l'ajedrez tal com lo conocemos.
8: Clar, perquè este canvi abans n'hi havia una figura que podia semblar a la regina, a la reina, però no tenia aquesta mobilitat, les partides eren molt llargues, des d'ahir es revoluciona, fa molt més atractiu, són partides més dinàmiques i tot això és el que s'ha estès, però tot i això n'hi ha molta gent que no sap la importància del canvi que va tingut este esport des d'ací de València. Per això la vostra fundació s'encarrega de donar-li difusió i també en estos premis, en esta edició, els premis porten els noms de estos revolucionaris.
9: Claro, eso está muy bien porque hemos puesto los nombres de los 10, 13 o 14 premios que tenemos. Cada premio tiene un nombre de los destacados de lo que destacamos, los nombres de Escache de Amor, de los poetas, de alguna acción que se hace durante el juego. Esto es un estudio que realizó durante muchísimos años, lo realizó José Antonio Garzón, que es el historiador que de alguna forma tiene la culpa de todo este trabajo que se hizo, y la verdad es que está, bueno, ya te digo, muy contrastado, y después del 550 aniversario que se celebró hace unos meses ya, en la ciudad de València, con intervención de, por ejemplo, de la creme de los historiadores a nivel mundial, que hicieron aquí su asamblea, todos, bueno, felicitaron a José Antonio y todos a una tienen claro que es Valencia donde se hace este nuevo reglamento, estas nuevas reglas del ajedrez.
8: I per això és el millor lloc per a jugar ací, per a fer este torneig. Acabareu de disputar-lo diumenge. El cada setmana també està en paral·lel el torneig Ciutat de València per equips, gent que vulgui anar. Estareu al Col·legi de Dominicos. En quin horari pot acostar-se?
9: Pues desde las 17 horas hasta las 20 horas, más o menos, porque el ajedrez no tiene un horario cerrado, me refiero que las partidas, claro, sí que empiezan todas a la misma vez, pero no acaban todas a la misma vez. Lo mejor es ver jugar al principio, y si no, hasta las 7, 7 y media, 8 de la tarde está la sala plena, que quiero aprovechar también para agradecer a la Fundación del Colegio Dominicos la cesión del local, y que colaboran con nosotros ya durante mucho tiempo y con el ajedrez a nivel general.
8: Doncs Basile López, president de la Fundació València Cuna de l'Ajedrez i organitzador d'este torneig, gràcies. Convidem a tot el món que vulgui veure els escacs en acció amb figures destacades i aprendre sempre alguna coseta, acostar-se al Col·legi de Dominicos en l'horari que ens has dit fins al diumenge. Moltes gràcies.
9: Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego.
8: Este amor pels escacs està prou arrelat a la nostra comunitat i van en augment els clubs que practiquen aquest esport i els seus adeptes. Tenim amb nosaltres una jove pupila, però que porta prou anys vinculada a aquest esport. És Agnès Núñez de Arenas, que s'acaba de proclamar campiona d'Espanya sub-14, consolidant-se com una de les grans promeses de l'escac valencià. Agnès, bona vesprada.
10: Hola, bona vesprada.
8: Enhorabona pel campionat.
10: Moltes gràcies, estic molt contenta.
8: Anem a parlar un poc de com començares tu a jugar als escacs. Ho fes a casa, amb ton pare, i després t'apuntares en 2021 a la Jove Escola d'Escacs Ribera Baixa Agricultura. Què és el que t'agrada de jugar als escacs?
10: Sí, jo vaig començar a finals de 2021, que m'ensenyava mon pare a jugar, i m'agradava, bueno, pues sobretot guanyar, però també preparar les partides i després que ocorrega lo que havíem mirat i ja satisfacció.
8: Perquè és un joc d'estratègia, tu has de moure pensant què farà el teu rival abans.
10: Sí, és que tindré en compte lo que va fer el teu rival, perquè depenent de lo que hi faci, tens que fer tu.
8: Això fa molt bé per assentar el cap en moltíssimes coses. Ha sigut ja campiona infantil en 2024, provincial del sub-14 2026. Estàs en la selecció valenciana que guanya el campionat d'Espanya per seleccions en infantil en el 24 i en el 25. I també has guanyat ja campionat d'Espanya en parelles mixtes, sub-14, en el 24, sub-16 en el 25. I ara ja ha fet el màxim amb este torneig campionat d'Espanya individual. Han sigut 9 partides Què creus que ha sigut clau per emportar-te tu el títol?
10: Pues yo creo que sobre todo cuando no anaba la primera de la lista, que alguna tenía más puntos o algo, no perdré la calma y saber que encara me voy estichuando y que la resta pueden perdre, y de fet va a ser lo que va a pasar. La última ronda ni había chiquetes que, bueno, tenían más mateix puntos que yo, porque la ronda anterior va en perdre. Si haber guanyat, pues no seria igual el resultat, però jo també tenia que guanyar diverses seguides per a intentar-ho. Si haguera dit, pues ja està, ja no m'estic jugant res, ja no puc guanyar, pues ja no haguera aconseguit res, però vaig seguir pensant que podia aconseguir-ho i pues ho vaig aconseguir.
8: I ho feres, la confiança en tu i no rendir-se. Quants dies a la setmana vas al club i què és el que fas allí? Jugues? T'ensenyen alguna obertura, alguna cosa?
10: Sí, pues al club vaig entre 2 i 3 dies a les classes del club. Després tinc particulars i altres de la federació i això. En el club ens reunim, pues 4 o 5 xiquets i mirem partides de grans mestres o alguna apertura, coses que puguem ser de profit per a 4 o 5 jugadors, no sales,
8: clar,
10: per a mi.
8: I has fet amigues allí, al club i fora, en esta passió, no?
10: Sí, tinc diverses amigues i amics que de València i també de altres comunitats.
8: Molt bé, perquè tu eres de Sueca i el que te centres ara, què creus que has de millorar en el teu joc? Quin és el teu repte?
10: Pues jo crec que el que més tinc que millorar és el càlcul, de mirar jugades forçades i coses en 2 o 3 jugades, perquè el meu rival, si planteja algo i jo no ho veig, pues puc arribar a esta pedra en un moviment.
8: Uh-huh. I haver guanyat el campionat d'Espanya t'ha donat accés a representar el país en el campionat europeu, que és en novembre a Creta. Com esperes aquesta cita? Moltíssima il·lusió.
10: Pues sí, la veritat, tinc moltes ganes, perquè jo no he anat mai a un torneig d'aquesta importància i que la federació me ve que per anar és algo que estic orgullosa.
8: I acabem ja. Què li diries a la gent que estigues contant-nos que ha jugat alguna volta esporàdica als escacs però no li acaba d'enganxar?
10: Pues que seguisquen, que igual miren algo en YouTube o en TikTok, que juguen online si no li agrada jugar presencial, i no sé, que ho intenten hasta que li agrada.
8: Molt bé, Agnès Núñez de Arena, enhorabona per aquest campionat.
10: Gràcies.
8: I moltíssimes
10: gràcies.
8: Antes
10: de acabar, volia agrair a la meva família i als meus entrenadors.
8: Molt bé, queda dit. Moltíssimes gràcies, Agnès. Anirem parlant a veure com te va per Europa. Gràcies.
10: Gràcies, adeu.
8: I d'una campiona a una altra, la corredora de Requena, Carmen Maria Pérez, coneguda en xarxes com Sardineta, ha tornat a fer història ara en la prova d'ultrafons més dura del món, a la Badwater 135. Un recorregut de 210 quilòmetres a través dels deserts de Califòrnia, travessant paratges com la Vall de la Mort i en 50 graus de temperatura. Ella ha fet rècord de la prova, sent la segona classificada a nivell absolut, amb un temps, atenció, de 21 hores, 5 minuts i 32 segons, i a més ha sigut la primera dona. El seu temps rebaixa la plusmarca femenina anterior en més de 39 minuts. Una barbaritat el potencial d'esta dona de Requena, que no para de meravellar en proves de resistència a nivell mundial. Té un domini tan aclaparador que la següent dona ha arribat a meta quasi 4 hores després. A més, ha corregut junt a la seva parella, l'atleta d'Alfafà, Rubén Penalba, que ha quedat tercer en homes i quart en la general. Era la segona prova del valencià, que ha fet una marca de 21 hores, 57 minuts, 44, rebaixant en 9 minuts i mig la marca anterior. Anem al futbol.
0: Esports a punt.
1: El València continua treballant a Anglaterra estos dies amb la vista posada en el duel contra l'Stoke City de dissabte, un partit que podran veure a les 7 i mitja així en la tele d'Apunt. El rival milita en la Championship, ve de guanyar un equip de la Premier, l'Everton, per 1-0 en un amistós, i el seu entrenador Marrovins ha parlat en la prèvia. Diu que coneix molt bé Corberan pel seu passat en el futbol anglès.
11: Volem intentar guanyar, realment, volem intentar-ho i guanyar. Ells són un altre gran equip. Serà un repte diferent contra un equip de la Lliga dirigit per Carlos Corberan, a qui coneixem molt bé. Sabem que seran una amenaça, sabem que estan molt ben organitzats i ben entrenats, però també tenen molt de talent en l'equip, així que espere que tinguem un bon partit i puguem causar los problemes.
1: Mentre preparen ese partit, avui amb Pepe Lu Dimitrievski amb el grup. Mentrestant, continuen sondejant el mercat a la recerca d'un lateral dret. A 3 setmanes de l'inici de la Lliga encara no tenen una peça ni sa posició i ja l'afició està prou preocupada. Estan molt allunyats econòmicament, amb l'Almeria per Chidi no s'ha trencat esa operació i el treball se centra en el sub-23 internacional per França, William Ikembrensis, també en Kingsley Ecibue, defensa de l'Udinese de la Sèrie A. També es treballa en l'Eixida, este estiu sí, d'André Almeida, després d'una nova temporada sense quasi incidència en l'equip i d'una renovació que l'havia allargat 3 anys més la vinculació amb el València. Sembla que han arribat ofertes des d'Anglaterra, veurem si qualla. A més, el club ha presentat este matí la segona equipació en blau, amb les lletres i el logo en taronja. Asseguren que està inspirada en l'essència del Mediterrani. I el Villarreal continua en pas ferm esta pretemporada. El projecte de Champions comandat pel nou entrenador Íñigo Pérez a la banqueta dona mostres d'estar ja a bon nivell. Ahir es classificaren per a la final del torneig de Como a Itàlia. Varen disputar 2 partits de 45 minuts. L'equip groguet supera sense problemes la Lula Club de la segona divisió saudí per 3-0 amb 2 gols de Jose i un de Sergi Cardona. Una victòria plàcida, però els d'Íñigo Pérez tenien el segon repte major contra el Como de Cesc Fàbregas, anfitrió del torneig i que jugarà en Champions. Allí donaren mostres de futbol de toc, oportunitats, com una de Romero al pal, però el primer gol va ser per als italians. Liberali aprofita una doble errada defensiva dels groguets per avançar-se en el marcador, però poc després una generalitat de Moleiro posa la igualada al marcador. L'embat a 1 continua fins al final i en penals guanyaren els groguets. El Villarreal no falla cap i ja està en esa final que es disputarà contra el Lens francès. Anem a analitzar estos partits i com està a aquestes altures l'equip groguet amb el periodista Javi Pérez Pastor. Javi, bona vesprada.
12: Hola, bona vesprada.
1: Pel que has pogut saber d'aquestes cròniques dels partits o alguna imatge que hagis pogut veure, com has vist el joc?
12: Pues la veritat que molt bé. És un equip, els inputs que està introduint Íñigo Pérez pareix que estan quallant bé en l'equip, aunque costa sempre canviar d'entrenador, canviar de sistema i de canviar de, diguem, de tàctica, però pareix que és un equip més dinàmic, propositiu, amb pressió al camp contrari, a les línies més juntes, el que també suposa un risc en defensa. Mm-hmm. Destaca també la profunditat dels laterals. En l'equip de Marcelino, en els equips de Marcelino, en el 4-4-2, sempre hi ha un lateral molt profund, que era l'esquerre, uh-huh. i el dret, en aquest cas l'han passat Mourinho o Pau Navarro quan jugaven, o en el seu moment Foyt, eren laterals que al centre del camp contrari pareixia territori Comanche, que no podien passar. Uh-huh. Esta vegada se veu que Mourinho també és un lateral que profunditza, que part de la banda per acabar com un quart centrocampista o un cinquè centrocampista, i això són moviments novedosos per al Villarreal. Uh-huh. Individualment també està destacant sobretot la presència de 2 jugadors de filial com Diata, que té 21 anys, i sobretot de Carlos Macià, que el de setembre complís 18 i que estan fent un bon paper i que han vingut no per a ser un gra més o una aportació més, sinó pareix que ser que estan per a quedar-se, uh-huh. i per companyia a Papereia sempre que es quede i a Comesaña. I altres individualitats, estem veient que Ayoce, sense lesions, pareix que torna a ser el que fa 2 temporades, el de sempre, Gerard Moreno, el seu de sempre, Moleiro, sí. el mateix de l'any passat, i ojo, Miquel Tache, que després d'un any d'adaptació pot ser un jugador molt important.
8: I amb totes aquestes, conta-nos les novetats que està introduint el tècnic, els jugadors del planter que estan fent-se forts en el grup, on creus que hauria de posar el focus ara l'equip en el mercat?
12: És clar que falta un porter després de l'eixida de dos porters, d'Arnau Tenas i de Diego Conde. Fa falta un porter. El perfil, clar, escoltes a l'afició de Villarreal o de les xarxes socials i voldrien un perfil d'un gran porter, però el perfil que vinga serà per un veterà, per a estar de suport en la porteria, però el titular va ser Luis Junior, i crec que per ahí també venen els passos que ha fet el Villarreal de contratar un gran preparador de porters com és Xavi Valero, per a fer créixer a este porter, que va ser una aposta important del club, pagant 13 milions per ell, i el titular serà Luis Junior. I després també crec que per a tres competicions i una tan exigent com la Champions faria falta un altre cinquè centre per a donar competència i donar relleu.
8: Doncs Javi, moltíssimes gràcies per este anàlisi profund que ens has fet de l'equip groguet. Gràcies.
12: Un gust.
8: I l'Elx ha fet este matí l'últim entrenament abans del partit de demà contra el Córdoba, un amistós que està a casa a punt retransmetre en directe a les 10:30 del matí, i en el que veurem si té minuts l'últim fitxatge Ferniño, que ja es va entrenar ahir amb els seus companys. Han tingut avui una gran rebuda als jugadors de l'Elx perquè hi ha molts xiquets i altres de categories inferiors dels campus i les escoletes que els han fet una recepció amb aplaudiments i buscant també una foto amb els seus ídols. En Semni podria donar minuts, com diguem, a Fer Niño, que ya ha parlat per a l'afició.
13: Deciros que este día vamos a disfrutar mucho juntos. Estoy deseando conocer el Martínez Valero y mucho Elche.
8: I el Levant ha tornat a entrenar-se este matí a Bunyol amb el cap centrat en el partit de dissabte contra l'Albacete. Demà deixaran minuts oberts i allà estarà Marc Romero. Marc, bona vesprada.
6: Bona vesprada, Eva. Sí, allí estarem de moment el conjunt d'Oriols, que avança en la pretemporada mentre que espera per conèixer quina va ser la pròxima destinació del davanter de Tavernes de la Valldigna, Carlos Espí, que desperta l'interès de les lligues i els clubs més potents d'Europa. La Premier League, la Lliga, la Serie A són les competicions on més representants sospiren per el jugador, i avui precisament des d'Itàlia la premsa apunta el nom de la Fiorentina com a possible club comprador, un o més en una llarga llista de pretendents. De moment tot prou parat, o almenys més de lo que s'esperava, i pareix que se resoldrà en un futur més tardío de lo que pensàvem en un principi. El Llevant demà obrirà les portes de l'entrenament, com dius, uns minuts per als mitjans de comunicació, i es prepara per al duel de pretemporada el dissabte davant el Albacete a les 10 del matí en Bunyol.
8: Gràcies, Marc.
6: A tu.
8: I acabem amb el Castelló, que continua la seva pretemporada de lot, i ahir també jugà un amistós contra el Girona, que queda en empat a 3. Els gols van ser obra de Raúl Sánchez, Álvaro García i Juanjo Nieto, bons minuts i assistència per a l'italià Antonio Gala, que debutava en l'albinegre. El tècnic es mostrava així de satisfet, Pablo Hernández.
14: Hemos encajado 3 goles, pero bueno, si hemos acabado de marcar 3, de generar algunas ocasiones más claras. Creo que al final, en cómputo general, hemos merecido ganar. Lo que digo, ¿no? Es pretemporada, sirve para aprender, esto nos ayudará, ¿no? a corregir cosas, y sobre todo pues reforzar las cosas buenas, que han sido muchas hoy también.
8: I xau, si tenim tertúlia de bàsquet amb Nacho Rodilla. Bona vesprada, Nacho.
15: Hola, què tal? Bona vesprada.
8: Samuel Borja, bona vesprada.
16: Hola, bona vesprada.
8: A les 12 ha començat la venda general d'abonaments del València Bàsquet per a convertir-se en soci abonat, però el club ja ha avisat que no quedaven masculins. Només es podia agafar algun VIP o del femení. Tot i això, una gran resposta de l'afició, que renova majoritàriament sense saber encara com quedarà l'equip, sobretot el masculí. Nacho, l'afició sí que està pendent.
15: L'afició és que està a mort l'equip. Jo crec que també, evidentment, lo que ha traçat l'equip està... temporada passada li dona molta espenta al club, no? per amarrar, per assegurar aquests abonaments, i ara anem a veure com encara l'equip esta pròxima temporada, una temporada dura, que ja hem vist també l'arrencada d'Eurolliga, que tots els anys ho valorem un poquet de la mateixa manera, perquè és evident que és mires partit a partit i és algo pues això, de màxima complicació des de la primera jornada, però sobretot em preocupa l'estructura de la plantilla, i ho dic en tota la sinceritat, perquè veig una plantilla, diguem, de, com si digués, d'un treball a mig plaç, però este València Bàsquet ja no té que mirar més allà. O sigui, este València Bàsquet té que mirar rendiment immediat, i el rendiment immediat ve perquè ves de ser equip Final Four, ves de ser equip que acaba de guanyar la Lliga, i això te posiciona per a buscar ja, no?, lo que, o sigui, esa primera línia dels equips top. I ahir València Bàsquet sí, busca perfils de jugadors que van a créixer, que van a donar una espenta, però que això va de jornada a jornada, d'enfrontant-te contra els millors, i jo crec que a aquesta estructura d'equip de València Bàsquet li fan falta dos peces almenys de nom, d'estabilitat, de veterania, de jugadors diferencials, que és el que crec que va tirar de menys si no s'acaba buscant.
8: Samu, perquè 10 així de 5 fitxatges, ara mateix 13 jugadors, i n'hi ha molts diners, deixeu es vendes i no està reflectint en els fitxatges.
16: Més de 5 milions d'euros en clàusules al final, eh? O sigui, no és poca
15: cosa.
16: Parlant d'una plantilla que està al voltant dels 20, 20 i pico milions d'euros, diríem, de pressupost global, són molts diners. Estàs parlant de que t'entra un 25% extra, no?, de cara a afrontar el que siga. Ja sabem que això no funciona exactament així, no se sumen, sinó que del que ha de posar el mecenes Juan Roig, pues se resta en una certa quantitat, diguem, o s'intenta igualar, per a que no li costi més diners a ell, no? I això se pot entendre perquè al final cadascú posa els diners que creu convenients o marca els límits on creu convenients. Però sí que és cert que dins d'aquest pressupost, fora de l'any passat, inclús se parla de que anava a ser més que el de l'any passat, el del primer equip masculí en guany, així se'ns va notificar a la premsa. Crec que resten molts diners per invertir bé ahí dins. Possiblement el València Bàsquet està esperant a tancar la plantilla en alguna opció d'última hora, en algun jugador tallat d'estos de NBA quan comença la temporada allí, fer un poquet ixa idea de Braxton Key, no? Pescar aquest jugador que fins a l'última hora vol mantindre's ahí en aquestes opcions d'arribar a la màxima competició nord-americana, però que a última hora pugues agafar. Si no, sincerament, com diu Nacho, jo no entenc aquesta plantilla. Jo no l'entenc. No l'entenc perquè n'hi ha moltes peces que juntes a la volta en pista, a mi em dona la impressió de que no estan no te generen un quintet competitiu. No està al nivell ni tan se vol d'un equip top ACB. Ja no parlem d'aquesta Eurolliga, la que a lo millor dius, no, és que vull que estar en el top de l'Eurolliga. Per fitxatges, competir amb les plantilles que han generat Panathinaikos i Olympiacos, jo crec que no se li pot demanar ja a ningú, perquè és una autèntica barbaritat el que han fet per posició. Tens dos jugadors que serien titularíssims en qualsevol altre equip d'Eurolliga, probablement, però més enllà d'això, no veig uns quintets, si vas agafant algunes de les peces que s'han portat, en què tres jugadors d'ixos puguen conviure en pista ara mateix. Per tant, a mi això em fa dubtar que aquesta siga la configuració final de València Bàsquet. Si preguntes al club, des de l'arribada d'Arbalejo, ell també sempre ho defensa, sempre estan oberts a canvis. O sigui, ja no només quan abans de que comenci, sinó quan comenci la temporada. Però la pretemporada sí que està ahí, està a la volta del cantó.
8: Que
16: no?
8: Tampoc ho sabem. Sabem un partit amistós,
16: sí, però
8: no
16: ho sabem
8: encara.
16: Sí, però quan comenci la pretemporada, l'any passat va ser un punt clau que tinguera tantíssims jugadors disponibles Pedro Martínez, i va alabar esta situació perquè diu, és que he pogut treballar de cara, per exemple, a la Supercopa sense Montero lesionat, recordem això, però la resta és que anaven una conjunció increïble per a començar guanyant el primer títol. Per què? Perquè fas una pretemporada correcta, amb plantilla, en jugadors que tu vols en cada posició, característiques que tu vols. Després un xicot de canvi ahí, només començar, que va ser cestina per Braxton Key, però la resta, ara mateix, tu em preguntes, en el que té València Bàsquet pot treballar amb jugadors de nivell en totes les posicions, tal. Bueno, pues hi ha moltes incògnites, no? Començant perquè has portat a Mario Salsuperi, que és un jugador amb una projecció increïble, però que ara mateix també és una certa incògnita. Mira De La Rea no comença jugant la temporada passada, comença preguntant-se-li si se troba a gust en que Pedro Martínez no compta en ell en 3, 4, 5 partits consecutius. Però és que ara Mario Salsuperi apareix i probablement haja de ser el segon base de València Bàsquet obligatori, no? Només començar el curs. Per això te dic jo que la plantilla i la configuració sé que té una sèrie de circumstàncies que marquen el fet que se marxa Pedro Martínez de colp i volta, no? Però que continua sense convèncer, crec que a quasi ningú.
15: Jo crec que tenim una plantilla que per a fer-los bons amb els jugadors, sí, són jugadors de qualitat, però encara no han arribat a aquest punt per a tindre la certesa de que van a poder acaparar el focus de manera clara. I jo crec que necessiten jugadors que siguen referències clares per a poder aparèixer, no? Un Cárdenas, un Gonzalo Corbalán, el mateix Mariusz Alczupery, que per a mi va ser jugador top en el Mixplas, val? Perquè ja ho ha traçat així al llarg de tota la seva trajectòria de formació en les categories inferiors de Unicaja i de la selecció. Ja, o sigui, és un dels tres o quatre futuribles bases titularíssims del futur, juntament de la Rea i algú més que existís per ahí. Però això ara no te val. Això, tu ara ja vas a jugar contra els millors, contra els jugadors top d'Eurolliga. Jugadors que porten... molts anys ja rendint a aquest nivell, que tenen esgalons per a que els àrbits els respecten. Tot això influeix, vull entendre o no.
8: Saben que és una etapa de transició, en el primer any tampoc Pedro va fer brillar els jugadors, però més en esta segona. Saben que és una etapa de transició, però igual les figures que arriben...
15: Però cuidado en l'etapa de transició, perquè vens de ser el que vens de ser. És a dir, València Bàsquet és campió de Lliga ACB, d'equip Final Four. Ya no puedes reprender ese camino.
16: Pero es que así yo creo que ya la perspectiva ya hay que posarla on toca. El València Bàsquet l'any passat, molta gent ara diu, compara la plantilla quan començava la temporada passada, no la de maig, la de començament. La de començament venia a ser finalista de Lliga. Finalista de Lliga. Sí. Contra el Madrid. I en el segon partit aquell de Madrid, si no te furten el partit contra el Furtaren, li competissis el títol al Madrid en esa plantilla ja. I si tu a Montero li sumes a Thompson i li dius que de la Rea se quede tercer, de la Rea, el Mario Sansuperi d'enguany diríem, no? Està molt ben acompanyat. Però si tu col·loques a Mario Sansuperi darrere de TJ Shorts, que ve a ser un base explosiu, i l'altre base és Cárdenas, dius, compte, perquè a mi se me queda ahí un desequilibri en qui va agafar i dirigir l'equip, Mario Sansuperi, no? És el jugador sí. que és el que té la capacitat de dir, vaig a parar això, vaig a jugar d'esta manera determinada. No, és que també tens ahí en la posició 2 a Badio, que se n'està així la temporada passada, i li sumes a Omari Moore com a veure si funciona. Però és que, clar, ara te trobes en que te quedes en Omari Moore i no li sumes tampoc a ningú a aquesta posició de 2, diguem, que se puga generar les accions que
15: és que ells. Este bàsquet també modern de nivell màxim d'Eurolliga t'obliga a tindre dos manejadors en pista. Se juga a este bàsquet, sí. Se juga a dos que sostinguen l'equip, inclús se juga des d'aquest pick and roll, però no sols el pick and roll central, sinó des del lateral per a tindre dos versions, dos opcions, no? I ahí els dos conductors, pues València Bàsquet, bueno, quasi te diria que Omari Moore és el que més entra en esa dinàmica de poder, ja no pick and roll, sinó de sostindre la pilota, no? de conducció. Bueno, jo ho tinc claríssim perquè...
8: Què fitxaries ja? Jo crec que principal.
15: A veure, jo abans parlava amb Samu fora de micro i analitzava un poc l'equip. Jo crec que fan falta tres peces, ¿vale? Però sobretot requeriria d'una, que és el combo, però en amenaça des del triple, perquè este València Bàsquet ha viscut això, d'aquesta amenaça, d'aquesta punteria. Crec que ahí per acompanyar a TJ Shorts, per exemple, Cameron Taylor, necessites un tio que siga un penalitzador, que cada vegada que puga la engatille. I després tens que tindre uno que pa que s'aprofiten Sacco, Sima i la tropa, que al 4 tira el balonet a terra i en la posició de la pivot te genera atracció de la defensa. Tu tenies Pradilla, Braxton,
8: clar.
15: Osekoski, per a mi és un 4 i mig, no és un 4 d'estos de... És molt talentós, però no és uno d'estos tan ràpids, no? En velocitat, de transició, de tirar el balonet a terra, per tant, aquests dos focos, que ficant-los en l'estructura de l'equip, ja podries tindre aquests quintets que no li arribaven a donar a Samu, ja podries tindre els que és TJ Shorts, més esta amenaça clara, Cameron Taylor al costat, tripleta de màxim nivell, un 4 versàtil en amenaça, i després Sacco a fer la seva faema. Uh-huh. El tema de Sima, que a mi me preocupa perquè realment ja l'has tingut un any i no ha arribat al nivell. Bueno, són moltes cosetes detallets, però que en dos, tres jugadors faries ja una confecció i li donaries valor a estos jugadors també que has fitxat.
8: Sabem pendents, dice Mercat, a veure si vos fan cas, si acaben d'apuntalar una plantilla, que la veritat és que l'afició està preocupada també, com vosaltres. I és que després d'un amistat és de veres que saben que no es pot repetir tan fàcil, però necessitaven una miqueta més d'ambició.
15: Sí, un punt més, i que estem disfrutant de tot, estem disfrutant màxim nivell Roig Arena, el viure màxim nivell al Roig Arena, que ha sigut algo tremendo. Bajonazo no volem.
8: A veure si encara redrece en el rum. Gràcies, Nacho.
15: Vinga, adeu.
8: Gràcies, Samu.
16: Gràcies, adeu.
8: obrim el temps de tertúlia, li importa tus minutets per allargar la de bàsquet. Tenim així ja a Diego Pico, el nostre company de marca. Diego, bona vesprada.
15: Què tal? Qué gusto da escucharás todos que se acaban de ir del estudio, ¿no? Porque uno que empezó con el baloncesto, pero sabe de baloncesto, lo mismo que de ornitología, mola mucho porque les oyes hablar y tienen, no, hay que tirar un penalizador, un no sé, bueno, tienen palabras para todo, son máquinas, tío.
8: Y también tenim a Conrado Valle. Conrado, bona vesprada.
17: Hola, què tal? Buenas tardes.
8: Nosaltres estàvem parlant d'això, una miqueta de com han de configurar-se les plantilles. Ara entrarem també en el com està el tema en els equips valencians, però primer volia demanar-vos una reflexió sobre esta proposta d'Infantino de privatitzar un poc l'organització del Mundial, a canvi de participacions per a les federacions, amb una venda a inversionistes vinculats a Trump. Després de tota esta polèmica que ha tingut el Mundial en llevar-li la roja perquè ho havia demanat als jugadors dels Estats Units, d'afavorir una miqueta pareixia a Argentina per a que arribara a la final. Jo crec que ni és el moment ni les formes, com valoreu això?
15: Hombre, si privatizas el Mundial te lo cargas, Vamos, no tengo ninguna duda. Te lo cargas porque se convierte en una liga, ¿no?, profesional, ¿no? Y ahí, como todos sabemos, en las ligas profesionales pues, ni siquiera los calendarios se hacen por sorteo. Se deciden cuándo van los partidos importantes, qué cruces son los que tocan en cada sitio porque tienen más audiencia. A mí, a ver, no me ha sorprendido en absoluto porque se veía venir, la de Infantino se veía venir. De hecho, habían ya muchos periodistas especializados en FIFA, en UEFA, en organismos que mandan en el fútbol, que ya habían publicado temas al respecto, ¿no? Yo creo que esto es un poco, acaba el Mundial, tengo el éxito de los estadios, tal cual, me quito la careta y digo, voy a vender un X%, a ver el globo sonda. Vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Porque lo que está claro es que la guerra entre FIFA y UEFA es tremenda. Y bueno, primero hay una Eurocopa. Vamos a superar esta Eurocopa de 2028 en Inglaterra, que va a ser chula, va a ser bonita, se va a respirar fútbol, porque en los campos ingleses se respira fútbol. Y luego vamos a ver lo que pasa en el Mundial, pero vamos, tiene mala pinta.
8: Conrado, ¿tú cómo ves esta propuesta?
18: Yo creo que, bueno, para mí el Mundial ya es privado, es decir, ya es una empresa privada la FIFA y es una empresa privada la UEFA, es decir, con organismos en cada país, también independientes un poco, pero bueno, no deja de ser un capital privado, pero el problema no es privatizar el Mundial, sino el problema es Infantino, que se ha visto que en este último Mundial, sin ese repartir en pequeñas dosis, que es lo que él quiere, repartir en pequeñas porciones y en porcentajes de los ingresos para conseguir más capital, sin esa idea ya ha hecho cosas que atentan contra la propia filosofía del fútbol, ¿no?, y la idiosincrasia. Ese es el problema, que la FIFA no está cuidando su razón de ser, que es el fútbol, con esas pausas de hidratación que no tienen otro sentido.
8: Claro. Que era para vender publicidad.
18: Vender ese espacio publicitario, y han convertido el fútbol en un juego con cuatro tiempos. Y lo más dantesco de todo, esa tarjeta que quitaron a Estados Unidos por una cuestión meramente política. Ese es el problema de estas medidas. ¿Quién la propone? Que en este caso es Infantino. La UEFA y la Champions, creo que es un ejemplo de explotación comercial y de un buen producto. Y se ha visto que la Eurocopa es lo mismo y el Mundial lo puede llegar a ser, pero sin atentar a la idiosincrasia del fútbol.
15: Oye, por cierto, ahora que decías lo de las pausas de hidratación, ayer el presidente del Comité Técnico de Árbitros en español descartó la opción de las pausas de hidratación en la Liga, solo en partidos en los que se superen los 32 grados, que me da que, como sigamos así, van a ser muchos hasta el mes de noviembre.
18: Pero sin atentar a la idiosincrasia del fútbol.
15: Oye, por cierto, ahora que decías lo de las pausas de hidratación, ayer el presidente del Comité Técnico de Árbitros en español descartó la opción de las pausas de hidratación en la Liga, solo en partidos en los que se superen

0: Esports a punt.
1: Són les 3, els contem ja les notícies del migdia.
2: El trabajo ahora que tenemos que hacer va a ser largo hasta acercarnos lo máximo posible a la fase de estabilización, pero en un principio hoy no se dará por estabilizada.
3: Más de 1.000 personas que pueden regresar a sus domicilios.
4: Ja. Subicades, la gent major, la xiqueta, unes mínimes vacacions, i jo pues patint perquè...
5: Passar al nivel 2, al nivel operativo 2, y dejar, por tanto, atrás la emergencia nacional.
6: Que traslado al presidente de la Generalitat mi más enérgica protesta. Creo que el 24 de junio tiene que tener la misma consideración que tiene el 19 de marzo.
0: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
1: Bona vesprada, com estan? Sisè dia de l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, que continua actiu. Emergències de la Generalitat ha assegurat este matí que encara és pronte per donar-lo per estabilitzat. Fernando Pérez, director de l'extinció.
2: El trabajo ahora que tenemos que hacer va a ser largo hasta acercarnos lo máximo posible a la fase de estabilización, pero en un principio hoy no se dará por estabilizado.
1: Bé, esta passada nit s'ha avançat en l'extinció, però encara hi ha zones del perímetre on el foc rebrota i amb flames. Elena Riego, post de comandament avançat a la Vall d'Uixó.
7: Destacar algunes xifres. La primera, 3.000, i s'ha nota positiva a les persones que poden tornar a casa a aquestes 6 localitats durant el dia d'avui. D'altra banda, 7.000 les persones que continuen evacuades fins a una nova actualització. No podran tornar a les seues cases, però previsiblement podria ser aquesta tornada tan esperada a partir de demà. Així, al punt de comandament, també molt pendents d'aquestes 9.644 hectàrees que el foc ja ha arrasat per complet, i també seguint ben de prop aquesta inversió tèrmica que durant el matí d'avui està dificultant els treballs dels mitjans aèris, especialment en aquest flanc oest que tant preocupa els últims dies.
1: José Soler, bona vesprada.
8: Sí, bona vesprada, Òscar. Mentrestant, el govern d'Espanya dona per conclosa l'emergència nacional que va declarar la setmana passada quan els governs autonòmics de la Comunitat de Madrid i de Castella i Lleó van demanar l'ajuda de l'Estat per a combatre els incendis forestals que des d'ahir al migdia estan estabilitzats. El president del govern central, Pedro Sánchez, ha demanat prudència a la ciutadania perquè la majoria dels focs declarats enguany han sigut provocats per imprudències humanes.
5: Porque en efecto algunos de los incendios más devastadores que estamos sufriendo y que tenemos que responder con todas nuestras capacidades son debidos a imprudencias, a la mano del ser humano, y eso, en fin, también nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo debemos comportarnos, cómo debemos extremar la precaución y la prevención.
1: Així comencem. Maite Freitas está en el control de eso.
0: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
1: El risc d'incendi forestal és avui extrem a tota la Comunitat Valenciana, segons emergències de la Generalitat. Avui puja el termòmetre, s'arribarà als 40 graus a les comarques d'interior. Victòria Rosselló, bona vesprada.
9: Bona vesprada, Òscar.
1: Bueno, quines condicions tenen a hores d'ara en la zona de l'incendi forestal de la Vall d'Uixó? Condicions meteorològiques.
9: Les condicions són semblants a les d'ahir. Venim d'un ambient molt calorós perquè les temperatures han pujat, ja no són tan fresques, o diguem, no són les de fa un parell de dies, però tenim també el règim de brises que continua funcionant, i això fa que la humitat no siga massa baixa, i diguem que això és una condició favorable. Per altra banda, puntualment es produeixen les inversions tèrmiques que confinen el fum molt a prop del sol, del terra, i això impedeix que els avions, els mitjans aeris, puguen actuar. També aquesta inversió tèrmica que s'està produint en estos dies fa, per altra banda, que no puguen créixer les nuvolades o els focs, els núvols associats a l'incendi. Per tant, és una part positiva i altra negativa. En qualsevol cas, continuem amb el règim de brises, això és important, i per tant tenim un vent, diguem, favorable per a el possible control de la situació d'incendi, tot i que les temperatures continuaran molt altes també al llarg dels pròxims dies.
1: Bueno, hi anem, perquè la previsió, què diu la previsió d'aquest episodi de calor que torna a reactivar-se a la Comunitat Valenciana?
9: Efectivament, doncs diu que acabem el mes de juliol i comencem el mes d'agost amb temperatures molt més altes del que hauríem de tindre en la zona de l'incendi, concretament entre 30 i 35 graus, però els avisos actius assenyalen temperatures de més de 40 en punts de l'interior i ja avui mateix i també demà en comarques com la Plana d'Utiel Requena, la Vall de Llora Cofrents, la Costera, la Ribera Alta, parts del Comtat i de l'interior de la Marina Alta. Per tant, continuem en un risc extrem d'incendis. A més, Òscar, hem d'afegir que fins ara hem tingut estabilitat, la tenim i la continuarem tenint, és a dir, que no hi ha previsió de pluges que puguen ajudar en l'incendi, però a partir de demà el que sí hi ha és risc de tempestes. Tempestes que seran molt puntuals, aniran, seran aïllades i afectaran les comarques de l'interior nord. Però, clar, està el risc que comporta l'acompanyament elèctric que puguen tindre aquestes tempestes, que s'afegirà a la situació ja de risc extrem que tenim pel que fa als incendis.
1: Clar, els llams latents poden provocar incendis forestals en 2-3 dies després de la tempesta.
9: Així que és un factor més que haurem de vigilar. Això serà demà i després demà. Avui no sembla probable.
1: Bueno, tenim el cap de setmana a tocar, avui és dijous, demà és divendres. Aquestes temperatures tan extremes continuaran el cap de setmana?
9: Continuaran el cap de setmana i, de fet, fins al dia 4 o 5 en què es veu una lleugera normalització, és a dir, ja mitjan setmana vinent. Però el cap de setmana continuem amb una situació caracteritzada per unes temperatures totalment fora de lloc, ho estem comentant. És el juliol i el juny més càlid de la història, des de que es tenen registres, i això de moment continuarà així.
1: La nova realitat climàtica. Gràcies, Victòria.
9: Així és. Bon dia.
1: Bé, i creix la pressió migratòria en la frontera de Ceuta amb el Marroc. Amb l'arribada està passant ara de milers de migrants. En les darreres hores arriben nedant, jugant-se la vida. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjarà demà a la ciutat autònoma després que el president de la ciutat, Juan Jesús Vivas, hagi demanat este matí al govern espanyol que declare l'emergència nacional. Xavier Borràs, bona vesprada.
10: Bona vesprada. Entre 1.500 i 2.000 persones havien entrat a Ceuta l'última setmana, unes 300 al dia. Però este migdia tot s'ha desbocat. Han creuat la frontera, nadant i bordejant l'espigó, milers de migrants. Amb la Guàrdia Civil i els serveis d'emergència totalment desbordats, Juan Jesús Vivas, el president de la ciutat autònoma, reclama devolucions immediates i va més enllà. Vol un marc d'emergència nacional i que el govern espanyol assumisca el control.
11: Yo creo que estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda una actuación consecuente con esta calificación de emergencia a través de un mando único que garantice que esa respuesta sea enérgica, decidida e inmediata.
10: Declaracions este matí de Vivas a la cadena SER. El govern respon: no és possible establir un comandament únic perquè la normativa de protecció civil no contempla l'emergència nacional en el control migratori. El ministre Marlaska viatjarà demà d'urgència a la ciutat. L'altra cara d'esta història és el patiment humà. En l'últim mes s'han localitzat a la mar 60 cadàvers i la xifra creix.
1: Bé, això està passant a hores d'ara a la ciutat autònoma de Ceuta i a l'Ajuntament d'Alacant hi ha ple i està a punt de votar la reprovació a l'alcalde Luis Barcala del Partit Popular que han demanat els partits de l'esquerra després que es negara a assistir. Va passar divendres passat a la Comissió d'Investigació Municipal per l'adjudicació presumptament irregular dels pisos de protecció pública de les naus a càrrecs del PP i a familiars. La votació es farà en uns minuts, els la contarem en este temps de notícies. Una pausa i seguim.
0: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
12: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
13: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
14: ¡Regarde la gilipollúa!
13: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
15: La próxima semana hablaremos del gobierno.
13: Generalitat Valenciana.
16: Sagunta Escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Sagunta Escena. Institut Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana.
0: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
1: Les 13:09 minuts, a la White, un dia més de l'evolució de l'incendi de la Vall d'Uixó, tot i que s'ha avançat en l'extinció, encara continua actiu. Amb zones en flama, els bombers veuen poc probable donar-lo per estabilitzat al llarg del dia d'avui. La inversió tèrmica dificulta la presència de mitjans aeris en alguns punts. Les hectàrees cremades són 9.644, el perímetre abasta 81 quilòmetres.
8: Emergències de la Generalitat ha autoritzat la tornada este matí als seus domicilis d'un miler de persones evacuades de 6 poblacions, però encara queden 7.000 persones desallotjades. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències i Interior.
17: S'ha aprovat que poden regressar a sus casas los municipios de Fuente de Aiòder, Aiòder, Torralba del Pinar, Villamalur, Azuévar y Almedíjar. Estamos hablando de más de 1.000 personas que pueden regresar a sus domicilios. Y asimismo se desconfina la urbanización de Nova Onda en el municipio de Onda.
8: El dispositiu d'extinció ha pogut consolidar el perímetre en la zona d'Artana i Aín, però el fum està dificultant les tasques. Les flames es concentren sobretot a la zona d'Artana. Fernando Pérez, director del dispositiu d'extinció.
2: Nos ha permitido consolidar cierta parte del perímetro que nos preocupaba, sobre todo en la zona de Artana, también en la zona de Aín, y las maniobras que teníamos previstas para hoy, con apoyo de los medios aéreos, hemos empezado esta mañana a iniciarlas, pero el humo se nos ha echado encima, entonces nos va a retrasar las labores y nos basaremos sobre todo en las zonas escarpadas con personal de tierra.
1: El risc de preemergència per incendis forestals és extrem a tota la comunitat valenciana. De fet, en estos moments hi ha mobilitzats efectius per a un incendi forestal a Benicili, a la Vall de Gallinera.
8: Emergències ha enviat 5 dotacions dels bombers de la Diputació d'Alacant i un mitjà aeri, un incendi a Benicili que evoluciona favorablement.
1: Bueno, pel de la Vall d'Uixó, de les més de 300 persones reallotjades en albergs, 172 han sigut traslladades a altres allotjaments perquè puguen descansar millor, perquè estiguen més còmodes. Un d'estos punts d'acollida és el balneari de la Vila Vella, allí està Mònica Artana.
18: La Vila Vella s'ha convertit en un municipi d'acollida, en concret el seu hotel balneari està allotjant des d'ahir a 45 persones de municipis com ara Artana, Eslida i Alfondeguilla, que abans estaven pernoctant en el polifuncional de Moncofa i de Nules i que des d'ahir, com dic, estan així. Tenen ganes de tornar, però tenen ixa por de tornar i veure's el seu municipi, la seua serra Espadac, a la que tant estimen, ennegrida i cremada. Nosaltres estem amb Benjamín Villalba, que és l'alcalde d'Artana. Com, alcalde, com van els ànims?
19: Bueno, pues estan ahí, ¿no? Els ànims estan ahí. Estem en queda de caiguts, la gent està preocupada, tot normal, però el que sí que tenim que pensar és que som afortunats, que tenim el nostre poble en peu, que tenim les nostres cases conforme les vam deixar i que quan tornarem ho tindrem així. Serà trist veure el paisatge desolador que tenim, però bé, Artana som un poble molt, molt solidari, entre tots el traurem davant, renaixerem i en poc de temps tornarem a veure la nostra serra i el nostre entorn com ho coneixem.
18: Moltíssimes gràcies. Amb este optimisme de l'alcalde, pues és això, tenen ganes de tornar i esperen tot el veïnat en el que hem parlat per ací que siga ben prompte.
1: Bé, més afortunat és el veïnat d'Aiòder, Fuentes d'Aiòder, Torralba del Pinar, Almedíjar, Vilamalur i Assuévar, que està tornant a casa 6 dies després. També s'ha alçat el confinament de l'urbanització Nova Onda a Onda.
8: De moment, i fins a completar les anàlisis, l'aigua no és apta per al consum en aquestes poblacions. S'està repartint aigua embotellada. Jessica Mirabetes, l'alcaldessa d'Assuévar.
20: Han informado que 6 eran los municipios en total que podíamos volver, aquellos que estamos, bueno, pues más alejados de lo que es el incendio y que la mayoría de nosotros ni siquiera el término municipal se ha visto afectado por ninguna de sus zonas.
8: Al seminari de Segorbe hi havia 35 veïnes i veïns d'esta població. D'Azuévar és la segona vegada en 3 setmanes que han hagut de desallotjar el poble, que també va ser evacuat per l'incendi a Zoneja.
21: Darme una ducha y quedarme tranquilita, relajada, sabiendo que estoy en casa.
22: Ayer estuvimos allí cogiendo cosas, pero allí no hay ni ceniza, ni fuego, ni nada. Ya, de momento nos ha dado esperanzas para poder ir.
1: Bé, us ho dèiem en la portada, són les 3:13 minuts que el ple de l'Ajuntament d'Alacant estava reunit per a votar també la reprovació o no de l'alcalde Luis Barcala per l'escàndol de les vivendes de l'Esnau per no assistir a la comissió d'investigació de vendes passat. Ja s'ha fet la votació. Cristina Lavar, Ajuntament d'Alacant, quin és el resultat?
23: Bé, el resultat és que s'ha rebutjat esta declaració institucional amb 11 vots a favor, 13 en contra i...
1: Hem perdut la connexió amb Cristina Lavara. Cristina?
23: Hola?
1: Sí, Cristina.
23: M'escolteu, companys?
1: Sí, torna a començar perquè s'ha perdut la comunicació. La votació,
23: sí, perdoneu,
1: quina ha sigut?
23: La votació ha sigut 13 vots a favor, 11 en contra i 4... 11 vots a favor, perdona, 13 en contra i 4 abstencions. Esta declaració institucional en la que l'oposició demanava aquesta reprovació a l'alcalde Lluís Barcalà i la seva dimissió per no haver comparegut a aquesta comissió d'investigació municipal pel cas de les naus d'aquest complex habitacional en què, com recordeu, la regidora d'Urbanisme i altres persones afins havien obtingut una vivenda de protecció oficial. Li han retret a l'alcalde els grups de l'oposició que no compareguera i que hagi mentit a l'hora de dir que anava a anar amb tota la anava a intentar esclarir fins a les últimes conseqüències tot este cas. No ha comparegut a aquesta comissió i Vox finalment ha dit que va ser un error no compareixer a aquesta comissió, donar explicacions, que se podia haver evitat tot este plenari, però finalment ha votat, s'ha abstingut en esta votació donant suport de nou al govern del Partit Popular en l'Ajuntament.
1: Gràcies, Cristina Lavara. Lluís Barcalà no ha sigut reprovat en el ple de l'Ajuntament Ordinari de la segona ciutat de la Comunitat Valenciana. Gràcies, Cristina. En el ple, en este ple, el regidor d'Urbanisme, Antonio Peral, abans, ha confirmat que l'Ajuntament d'Alacant no exercirà el dret de tanteig i retracte sobre les vivendes de les naus.
3: No, no vamos a hacerlo. Incorporar este tipo de inmuebles al parque público municipal ni sería sostenible, ni daría respuesta eficaz a la demanda real ni al colectivo prioritario de nuestro patronato de vivienda.
8: I sobre esta decisió, la portaveu del grup municipal socialista, Ana Barceló, ha afirmat que res del que va prometre l'alcalde s'ha complit.
1: Bueno, i també durant este ple, l'alcalde Lluís Barcalà ha retret al president de la Generalitat, Juan Frampere Llorca, que Sant Joan no siga festa autonòmica l'any 2027.
8: Segons Barcalà, Sant Joan ha de tindre la mateixa consideració que Sant Josep.
4: Que traslado al president de la Generalitat mi más enérgica protesta por no haber considerado el día 24 como festivo y por lo que supone para la ciudad de Alicante. Y no voy a decirle menos al señor Pérez Llorca de lo que le pedí al señor Puig en su día. Y quiero que eso quede muy, muy claro. Creo que el 24 de junio tiene que tener la misma consideración que tiene el 19 de marzo a nivel de Comunidad Valenciana. Y lo digo alto y claro, gobierne en Valencia quien gobierne. Y si en este caso es el señor Pérez Llorca el que está gobernando, se ha equivocado.
1: 17 minuts passen de les 3. Tornem als incendis forestals. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat este matí a Ávila que es dona per acabada l'emergència nacional sol·licitada per la Comunitat de Madrid i la Junta de Castella i Lleó pels focs declarats la setmana passada. Sánchez ha explicat què suposa el canvi de nivell 3 a 2 dels incendis a Madrid i Ávila.
5: Tienen que estar tranquilos porque se cambia de mando operativo, pero, por supuesto, la presencia de todas las capacidades de la UME y, por supuesto, del Sistema Nacional de Protección Civil van a estar aquí.
1: La fi de l'emergència nacional suposarà que l'Estat reorganitzi els mitjans humans i materials cap a altres focs actius, com el que crema a la Vall d'Uixó, si cal, i el nou declarat ahir a la província de Zamora, que ha obligat a desallotjar a nit dos poblacions més del total de 14 que estan buides i dos confinades.
6: Dale chicha ahí.
7: Estamos de a dos en el camión.
8: Els treballs en este incendi, els treballs nocturns en el incendi de Fermosella han permès reduir la perillositat del foc. Els equips d'extinció han aconseguit estabilitzar els dos fronts que més preocupaven, el del nord i el de l'est, encara que el foc continua actiu. Les flames es van originar ahir al migdia en este municipi del Parc Natural a Ribes del Duero. Els primers indicis apunten a una imprudència, tal i com ha avançat el president de Castilla i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco.
24: Y cuando hablo de prudencia, parece ser, todos los indicios indican que el incendio de ayer de Fermoselle fue, indica todo, que hubo algún tipo de imprudencia.
1: Bé, mentrestant, l'incendi forestal en la serra oest de la Comunitat de Madrid, estabilitzat des d'ahir al migdia, encara manté punts calents. Les altes temperatures d'avui tornen a marcar el treball dels equips d'extinció. Pedro Sánchez, a qui hem sentit abans, des del centre de comandament de Navaluenga, Ávila, ha demanat prudència, perquè molts dels incendis d'enguany han estat provocats per imprudències humanes, ha reiterat la mà estesa del govern espanyol per acordar un pacte d'estat per l'emergència climàtica.
5: Y ahí, pues la mano tendida del Gobierno de España para lograr el acuerdo que necesita nuestro país, probablemente el más importante acuerdo que necesita nuestro país, que es un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Tenemos que prepararnos también en el antes y en el después, y no solamente en la respuesta frente a los incendios, que de nuevo, insisto, ha sido ejemplar.
1: Hi ha més incendis forestals que cremen a Europa. Tres bombers han mort en l'extinció de dos a l'illa grega de Creta i al sud del Peloponès.
8: Els dos morts de Creta van quedar atrapats per les flames, mentre que el bomber que va morir a Giteon en un altre operatiu antiincendis el van trobar inconscient fora del perímetre del poble. I l'incendi forestal de la Gironda, al sud-oest de França, es manté actiu més d'una setmana després. En este temps, 100 bombers han resultat ferits de caràcter lleu.
0: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
1: En 10 minuts, les 3 i mitja, el PSPB ha reclamat al Consell que expliqui per què la consellera d'Educació i la secretària autonòmica d'Universitats no van assistir ahir a una reunió telemàtica, sengles reunions telemàtiques convocades pel Ministeri d'Universitats, tampoc a la reunió de la Conferència d'Educació en què anaven a repartir-se 150 milions d'euros més per a la contractació de 3.500 professors universitaris a tot Espanya. Miguel Soler, secretari d'Educació del PSPB.
9: Queremos saber qué agenda tenían la consellera de Educación y la secretaria autonómica de universidades para no poder conectarse a una reunión telemática. Y queremos saber si esa decisión la tomó el Consejo pensando los intereses de la ciudadanía valenciana o si obedecía a una exclusión de Génova. Porque no es plantar al ministerio, eso es bloquear recursos para la comunidad valenciana. Es perjudicar a nuestro alumnado, a nuestro profesorado, a la FP valenciana, a la educación inclusiva y a las universidades públicas.
8: Cap representant del Consell es va connectar en esta reunió telemàtica, com tampoc cap de les comunitats autònomes governades pel PP.
1: Bueno, hi ha un conflicte laboral no resolt entre la Conselleria d'Educació i el professorat. La coordinadora d'assemblees docents del País Valencià i els sindicats majoritaris reactivaran les mobilitzacions en l'inici del curs escolar. Han convocat una nova manifestació unitària per al 12 de setembre en les principals ciutats valencianes.
8: Els convocants han mantingut una reunió de treball per a recuperar les reivindicacions després de lamentar que les negociacions al juny i al juliol no hagin arribat a bon port, i han avançat que en les pròximes setmanes poden anunciar un nou calendari de mobilitzacions que podria incloure accions més contundents.
1: L'endemà que es farà públic, la Comunitat de Madrid ha anunciat que va a vendre l'àtic de luxe que va comprar fa 3 mesos i mig, suposadament perquè la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, l'utilitzara com a despatx mentre es reforma la seu de la presidència regional. El govern d'Ayuso assegura ara que els diners de la venda els usarà per a la reconstrucció de la Serra Oest, damnificada per l'incendi forestal. Xavier Borràs.
10: La presidenta Ayuso havia restat importància a la compra de l'àtic.
11: A mi, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, donde, por cierto, estará la propia prensa y lo podrá ver, me parece que es lo suyo. Si hubiera sido un palacete, pues dirían que es un palacete. Si se hubiera sido una casa de un tamaño, pues dirían lo que fuera.
10: El que passa és que ni la norma urbanística municipal ni els estatuts de l'edifici permetien muntar una oficina a l'àtic. O siga, la Comunitat de Madrid havia fet una inversió milionària que podria rondar els 5 o 6 milions sense tindre clar què fer amb ella, perquè no anava a ser ni vivenda, opció descartada per la mateixa presidenta, ni despatx. Òscar López és ministre de Transformació Digital i rival electoral d'Ayuso.
12: Le digo que desde luego vamos a pedir el expediente para la compra de ese edificio porque no tiene justificación. Desde luego soy ministro y soy incapaz de pensar cómo haría un expediente para comprar un ático en Chamberí, no sé si por 4, por 5, por 6 millones de euros. No sé cómo se justifica un expediente así.
1: I fem una ullada al món. A Ucraïna, un atac massiu de Rússia contra diferents ciutats del país ha matat almenys 13 persones, 4 d'elles menors, i n'ha ferit una trentena. Polònia investiga el possible impacte d'un míssil rus en una zona rural pròxima a la frontera ucraïnesa. Carme Pastor.
14: Sí, Òscar, el primer ministre de Polònia ha qualificat de molt greu l'incident. La policia investiga si darrere l'explosió que ha provocat un cràter de 10 metres de diàmetre i l'impacte d'un míssil rus ha passat en una zona rural molt a prop de la frontera amb Ucraïna. Rússia ha llançat 70 missils i 280 drons contra la capital i altres ciutats ucraïneses. L'onada d'atacs deixa almenys 13 víctimes mortals, entre elles 4 menors d'edat i una trentena de persones ferides. M'ha sorprès des de casa i he rebut impacte de metralla, explica una veïna a qui han rescatat els bombers. L'atac rus s'ha produït després que Zelensky tornara de Washington amb el permís de Trump per a fabricar missils i sistemes de defensa aèria Patriot amb llicència nord-americana.
1: I el Pròxim Orient torna a ser un escenari de guerra oberta després d'una intensa onada d'atacs dels Estats Units contra l'Iran. Donald Trump havia alertat d'una dura resposta als míssils contra tropes nord-americanes a la regió abans d'ordenar bombardejar objectius de la Guàrdia Revolucionària.
8: Les autoritats iranianes denuncien que una parella i el seu fill de 2 anys han mort en un atac contra un edifici residencial en una illa de l'estret d'Hormuz, mentre que Kuwait atribueix a un atac iranià la mort d'una persona en una empresa xinesa del nord del país.
1: I al Japó, les autoritats pugen a 34, la xifra de víctimes mortals pel terratrèmol de magnitud 7,1 que dimarts va sacsejar el sud-oest del país. Han passat més de 48 hores del sisme i els equips de rescat s'afanyen a trobar supervivents.
8: La major part dels treballs se centren a traure runes d'un centre comercial afonat per una explosió relacionada amb el moviment de terra, també en una fàbrica on un gran fumeral va caure sobre les instal·lacions.
1: L'Acadèmia de Cine del Cine ha informat des de migdia de la mort de l'actor Manolo Solo, tenia 62 anys. Marta Argente.
2: Nascut a Algeciras, va guanyar el Goya al millor actor de repartiment en la pel·lícula Tarde para la ira. Solo va participar en altres, com ara El laberinto del fauno, Celda 211 i Una quinta portuguesa, dirigida per la valenciana Avelina Prat.
13: El mundo es demasiado grande, demasiado complejo, demasiado caótico. Y cuando lo dibujas, todo se ordena.
2: El Ministeri de Cultura ja ha manifestat el seu còndol per la mort de Solo. L'actor deixa una petjada a la nostra cultura amb una trajectòria que dona vida a personatges que sempre recordarem, escriu el Ministeri per la xarxa X. Com així també ho han fet actors com Juan Diego Botto o Santiago Segura.

0: La Vall d'Albaida va sonar a nit a ritme de tango a Hielo de Malferit, va acollir Territori Simfònic. És una iniciativa que porta la música simfònica més enllà dels auditoris i la fa arribar als pobles valencians. Sílvia Saiz.
1: La plaça Palau es transforma. Per una nit, a Hielo de Malferit es trasllada a Buenos Aires. Un viatge sonor per la història del tango. Roberto Turlo, director d'orquestra.
2: Per els tangos més antics, com és la comparsita, Volver, i arribem fins a tangos composats per Astor Piazzolla.
1: A l'escenari, l'orquestra simfònica Caixa Ontinyent, la veu de Graciela Di Palma, el piano de Fabrizio Moccata i el bandoneó de Leonel Gassó, marcant el batec del tango.
3: Era tocado por gran parte de Europa y llegó al Río de la Plata en los puertos de Rosario, de Montevideo y de Buenos Aires y se convirtió en la diva del tango, digamos, sustituyó a la flauta y a muchos instrumentos y es como el bandoneón es el símbolo del tango, es el instrumento principal del tango.
1: Música sinfónica de qualitat al carrer. Lluís Muñoz, vicepresident de la Fundació Sonora.
4: Poder confiar en este projecte, no, Territori Simfònic, on portarem pues, la nostra música a diferents espais de la província de València.
1: Després de Benimodo i Hielo de Malferit, la gira continuarà per Utiel, Énguera, Sueca i Oliva.

0: Bé, mirant de reull l'incendi de la Vall d'Uixó, a només 20 quilòmetres de Borriana, avui comença l'Arenal Sound.
1: L'organització i les autoritats vigilen l'evolució del foc i sobretot la direcció del vent. Mike Towers, a qui estem escoltant, és el cap de cartell d'esta primera jornada d'un festival on s'esperen 60.000 visitants cada dia.

I avui ens acomiadem amb el rap i la música urbana de Frida, que canta Kintsugi. Tornem demà, bona vesprada.

0: Som a punt.
1: Les llengüetes de punts de llengua.
0: A punt ràdio.
2: Avui vos ensenyaré un joc per a practicar amb els sons que fa la boca i com s'escriuen.
3: Tira-li, enxufa-li.
4: Ho fas molt bé.
5: Ole tu, ole tu.
2: Seguint el joc, aprendreu les onomatopeies més habituals i a quines accions corresponen.
6: Estava desitjant-ho.
2: Per als romàntics, un beset. Muac, tuic. Muac, tuic. Per als bromistes que fan burleta, ha, ha, ha. Així és com ho hem d'escriure en WhatsApp. Fixeu-vos que en valencià s'escriu amb H, no amb J, ha, ha, ha, com en castellà, ni KKK, ni LOL, ni XD, ni res.
7: Queda clar, sí?
8: Senyor, sí, senyor!
7: Sí, tothom.
2: Si vos esteu avorrint i badalleu...
6: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
2: Si xupleu amb la palleta d'un got d'orxata, slurp o surr... Si esteu refredats i tossiu...
6: Vols una tila, un got d'aigua, alguna cosa?
2: Si teniu sanglot... Vinga, ara l'última. A veure si endevineu com seria l'onomatopeia per a sospirar. Ah! Ai! Correcte! Ens hem quedat sense temps, així que aprovat general per a totes. Fins a la pròxima llengüeta!
1: A punt ràdio.
9: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
10: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
11: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona, A Punt Ràdio, de tu a tu.
12: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
13: fem banda
12: amb el millor repertori de músics valencians.
13: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
12: Desfilarem al costat dels nostres músics.
13: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
14: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
15: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
13: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12 amb Doni Salvador
14: en A Punt Ràdio.
16: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
17: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio. En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
18: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
17: No pintem les coses de color de rosa.
18: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
17: I parlem l'idioma de l'esport.
19: Los 11 que salgan a morder como perros.
20: Tornarem al 4-4-2
21: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, per un apretó en taco.
22: Al mando.
23: Tu li has donat les claus.
22: Por algun lado saldrà la rata.
17: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
24: De tu a tu.
1: Les llengüetes de punts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: Cada u tingut el seu gust i el seu disgust. El que per a uns és mel, per a altres és fel.
3: Efectivament.
2: Entre la jota del iaio i el reggaeton del mòbil, els nostres timpans viuen una total batalla generacional.
4: I què li sembla això que ha passat? Perquè n'hi ha opinions enfrontades.
6: Home, claro, es que tot això ho ha viscut jo.
2: Però de veritat cal triar bàndol?
7: Sí. No.
2: Què tenen en comú? Una albada i una cançó de Bad Bunny.
4: No tinc ni idea.
2: Les dos són formes de contar històries, de seduir, de cridar, de compartir emocions.
8: Ui, que bonico.
2: Això sí, en els dos casos es fa música popular, del poble.
20: Jo no suporto el reggaeton ixe que escolten els joves.
2: A mi el reggaeton em dona marxa.
23: Home, pues clar.
2: No tot han de ser jotes i albades. Mira, iaia, perquè et convences, ara et posaré una gravació antiga d'un senyor d'Alcalà de Xivert perquè veges que la lletra podria ser perfectament la d'una cançó de reggaeton.
25: Y hay rato, ratita meva, si sapieres lo que m'ha passat, que m'han sortit dos banyes, jo no sé qui me les ha posat.
2: Barregeu, aprofiteu la força d'un estil amb la riquesa de l'altre, tal com fan Sandra Montfort, la Maria o Faixa. Oh.
26: Sí? Però que moderna.
2: Vinga, iaia, nosaltres ballem. Una jota reggaetonera.
27: Oh, que són de bones! M'encanten!
2: De cançons n'hi ha per a tots els gustos. Tants caps, tants barrets. Tantes orelles, tantes cançons.
28: A mi m'agrada la Pantoja.
2: Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio.
10: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en dos minuts.
29: Un 30 de juliol, la NASA anunciava que la sonda Fènix havia trobat aigua al planeta Mart. Amb esta descoberta s'obria una nova finestra a la possibilitat de vida més enllà de la nostra delicada biosfera. En concret, va anunciar que havia trobat proves directes de la presència d'aigua al planeta Roig, un descobriment que va fer en les gèlides latituds pròximes al pol nord del planeta. I, per descomptat, no havia detectat aigua en estat líquid, sinó en forma sòlida. La sonda Fènix, que havia aterrat a Mart feia només un parell de mesos, estava equipada amb un braç robòtic dissenyat per excavar en superfícies congelades. De fet, una de les principals incògnites de la missió seria comprovar si, sobre el terreny, el braç seria capaç d'excavar de forma eficaç. Tot va passar d'una manera quasi accidental. Els científics van observar com uns filaments de color blanc i molt lluents en una àrea excavada pel braç robòtic.
30: Unos pequeños hilitos.
29: Uns dies després, estes marques havien desaparegut per complet per un procés de sublimació i van passar directament de gel a vapor. Aquella era la prova irrefutable que es tractava de gel. En definitiva, d'aigua. A la conferència on va anunciar-se la troballa, l'emoció es respirava en l'ambient. Els científics mostraven les imatges del gel marcià amb un entusiasme contagiós. La possibilitat d'aigua líquida en el passat de Mart o fins i tot en el present davall la superfície era una perspectiva apassionant.
2: Yes.
29: D'esta manera va guanyar força la hipòtesi que Mart podria haver tingut condicions més càlides i humides en el passat, amb la possible presència d'aigua líquida en superfície. Una idea que alhora incrementava les esperances de trobar rastres de vida antiga al planeta Roig. Una opció que, en cas de corroborar-se en algun moment, multiplicaria les possibilitats d'altres formes de vida tal com la concebem no només al sistema solar, sinó a la resta de l'univers. Des del 30 de juliol del 2008.
10: Comprimits efervescents.
31: Veni parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Montferrer.
2: Benvingudes i benvinguts a un nou Veni Parlem, una vila on xalem. El podcast del punt on fent i desfent s'aprèn. El podcast del punt on fent i desfent s'aprèn. Coneixem gent, compartim moments, som irreverents o no? Ahà, ahà, ahà. I ja està, eh? Ja m'ha acabat. Gràcies i perdó per la rima, però és que avui toca parlar de rap i és que m'he vist envaïda per l'esperit de Jordi Hurtado. Però bé, el rap no sempre fa tanta vergonya, ni vergonya aliena, i en este cas tenim dos entrevistats que ens demostraran el contrari. Avui tenim amb nosaltres Aina Nogueroles, també coneguda com a Aina Coda.
3: Hola, hola.
2: Hola. Hi ha Andreu Cano, que és Arger Rap, Raps, professor de valencià i raper. Eres Arger, no?
3: Sí.
2: No, no Arger.
3: Soc Arger, sí.
2: Benvingut.
3: Moltes gràcies.
2: Els dos són rapers en valencià i avui ens contaran moltes coses. Han compost i cantat moltíssimes cançons de rap i en saben a muntó, molt més que jo. I estan més que benvinguts a este programa.
3: Moltes gràcies, Aina.
2: Tinc moltíssimes preguntes per a fer-vos. A veure, comencem pel que és més inicial i més bàsic en el rap. Què és això del beat?
3: El beat és la instrumental.
2: La instrumental.
3: Sobre la que tu fas, dius les teves coses, com acabes de fer tu.
2: Uh-huh.
3: Que invaïda per l'esperit de Jordi Hurtado o Resines.
2: O Antonio ser, Resines, saps? Que també és un gran referent meu.
3: També.
2: Però aleshores al beat li podríem dir la instrumental en
3: sí,
2: valencià.
3: Sí. La
5: base musical.
3: Sí.
2: D'acord. I quan escriviu les vostres lletres de rap... per exemple, Aina, penses que el rap pot servir per a recuperar paraules en desús?
5: Sí, totalment. Al final, jo crec que n'hi ha tantes persones que parlem diferent arreu del País Valencià que jo puc dir una paraula que tu a lo millor no saps o no dius. Per exemple, de Polinyà a les cases d'Alcanar, que ja és Catalunya, però és d'on és la meva parella, ja canvia el Virgínia a Esbarxenga. Canvia... Creia pataca. I això és superric i superbonic. I si ja descobrim més paraules antigues o... Al final és cultura i la cultura està per a recuperar lo més bonic i l'essència del rap.
2: Andreu, n'estàs d'acord?
3: Sí, completament.
2: Sí? I has posat alguna paraula en esta intenció de recuperar-la dins de les teves lletres?
3: A mi, esta intenció de recuperar-la en les meves lletres... jo no sé dir-te un exemple meu, però sí que sé dir-te d'exemples d'altres grups, no? Com per exemple Sa Pena, que tenen una cançó que se diu Ausaes. Com jo he descobert aquesta paraula un poc i he començat a saber d'ella per les seves cançons, pràcticament, no? Perquè era una cosa que per a mi així és molt desconegut.
2: Perquè tu de quin poble eres?
3: Jo sóc de l'Horta Nord,
2: de l'Horta Nord. I així no dieu Ausaes?
3: No.
2: Dieu Mante i coses
3: així. Sí, diem aquestes coses, sí.
2: Un altre tipus d'interjeccions i d'expressions de conversa, no?
3: Sí.
2: I, Aina, quins són els teus referents musicals a l'hora de fer rap?
5: Bueno, jo, llevant del rap, tinc referents també que no fan rap. M'agrada molt... és que te'n podria dir milions.
2: Yeah.
5: Sons of Aguirre, per exemple, és un grup que mescla rap en metal. Uh-huh. Després ja dins del rap, tinc a SFDK. En català tinc a Senyor Oca, Santa Salut... no sé, tinc una mescla molt variada.
2: I Arger, tu coincideixes amb aquests referents? O...
3: Parcialment sí.
2: Sí,
3: sí. Jo per exemple de rap en català te diria Circus Pat i Adversaris.
2: Adversaris són uns clàssics.
3: Sí, sí. I de rap en castellà ara mateix doncs estic escoltant molt a Ergo Pro, Il Pequeño, Tote King, tots estos.
2: Tote King també té ja una trajectòria àmplia.
3: Sí.
2: I Aina, després li preguntaré també a Arger. Rapejar en valencià en comparació amb altres llengües que pugues conèixer, creus que té algun avantatge fonètic, alguna qüestió o lèxic que pugui ser interessant?
5: Jo crec que cada llengua té lo seu, no? Perquè jo escolte rap americà i dic, ostres, és que tant de bo tindre esta fonètica, este rimes, perquè n'hi ha moltes paraules monosíl·labes que rimen i juguen molt en la mètrica, en aquest sentit. Però també escolté rap francès i dic, ostres, és que així és totalment diferent, però també se valora molt la fonètica. I en valencià passa una cosa que també podem... clar, nosaltres no ho percebem així, perquè al final ho tenim supernormalitzat, però jo crec que des d'altres llocs que mos escolten rapejar en valencià, que siguen castellanoparlants o anglesos, ho veuen com algo també super... No sé com dir-ho.
2: Autèntic?
5: Sí, molt autèntic, és la paraula, sí.
2: I Arge, què opines d'això?
3: Com deia Aina, cadascú té lo seu, nosaltres tenim set vocals.
2: Yeah,
3: jo què sé.
2: Poca broma.
3: Claro, poca broma, poca broma.
2: I tenim moltes paraules acabades amb...
3: Sí.
2: Oclusives sordes, no? Que en castellà no en tenen tantes.
3: Sí, sí, sí, efectivament.
2: I després també, a l'hora d'escriure les lletres, comencem ara per Arge, per Andreu, hi ha alguna paraula o expressió a la qual li tingues un poquet de rabieta i intentes evitar?
3: Paraula o expressió, home, a veure, no sé, intente evitar de manera general els diminutius.
2: Per què?
3: No ho sé per què, però...
2: Però una qüestió estilística que no t'agrada.
3: Una qüestió estilística, mania. Però
2: si no acaba tot eta, iu,
3: sí.
2: No?
3: Sí, sí, sí.
5: Eta.
3: És veritat que en valencià queden...
5: Xicoteta.
3: Per a mi queden millor que en castellà. Però de normal tinc tendència a evitar-los. No sé per què. No sé per què.
2: I tu, Aina, evites alguna paraula o algun...
5: Jo no, jo crec que no.
2: El que et sorgeix.
5: Sí, perquè al final jo crec que la màxima expressió del rap és... escriure com parles. I si jo parle d'una forma, a l'hora d'escriure, escriure com parle.
2: Això sí que resulta curiós a mi, el tema este, no? En valencià, si agarreu un model de llengua estàndard per a rapejar, o penseu que s'ha d'utilitzar un argot, un slang, que dirien en anglès?
5: Clar, de vegades...
2: És un tema...
3: És un tema,
5: perquè jo quan escric una frase dic, vale, esta m'entra en el ritme.
3: Sí.
5: Puc dir, hi havia una vegada, no?
2: Sí.
5: Però si no cap vegada, dic vega.
2: Jo, això sí que t'ho permets,
5: clar,
2: no?
5: Jo m'ho permet i, de fet, jo dic vega.
2: I Arge?
3: Jo me permet moltes coses. Jo sóc un terrorista de la llengua.
2: Clar que sí.
3: Sí, no, a veure... però és això, al final jo crec que el rap i la música te permet fer coses que, és a dir, per exemple, se'm ve al cap una cançó de la Tupa, no? Vull fer-ho tot avui, per si no hi ha un demà. Clar, si deia demà no clavava en el ritme, sí. Diu demà, però sí, clar,
2: la
3: vull
2: fa
3: dir,
2: plana, no?
3: És això, que al final has de... La llengua està per això, per jugar, per a divertir-se amb ella, i jo... Soc poc purista en este sentit. Crec que a vegades sí que és de veres que se m'escapa algun anglicisme, alguna cosa d'estes, però és que és normal. En el llenguatge del rap és normal.
2: No, no utilitzes el mateix model de llengua quan fas classe de valencià com a professor de valencià que eres
3: que
2: quan estàs lletres, no? Jo tampoc, Jo també tinc aquests diferents usos.
3: Sí.
5: Sí, hi ha que saber diferenciar, no? Al final, quan tu estàs fent música estàs expressant els teus pensaments, les teues vivències... I quan estàs exercint la teua professió és un altre cas.
2: Fer música a vegades també pot ser exercir la professió,
5: també,
2: però
5: també.
2: És en un altre rol, no? No seria en el rol de periodista, com quan Aina Nogueroles és periodista, que ahí sí que s'expressarà més estàndard, i quan és Aina Coda...
5: Més objectivament, també.
2: Clar. No dius les barbaritats a la millor que pots dir en una lletra de cançó, perquè la hipèrbole, l'exageració pot estar ahí, el sentit de l'humor, la ironia. Sí, no?
5: Aixina és, sí, sí, total.
2: En este sentit coincidim els tres.
3: Sí, sí, sí, completament.
2: I després hi ha una última pregunteta. Què és això d'una barra? Quan els rappers diuen barres, que ara també s'ha popularitzat aquesta expressió, què és exactament una barra?
3: Una barra és com una frase, diguem, molt enginyosa, que és capaç de, doncs, una rima, que crear un joc de paraules o que la gent se quede, uau, que passada, no?, de frase, no? Seria això. Per exemple, l'altre dia vaig veure un vídeo d'un periodista que analitzava un... Crec que era una lletra de Lil Wayne o alguno d'estos, o Lil... No sé, un rapper d'estos.
5: Un Lil. Algun xicotet.
3: Una frase que deia en anglès, Real G's moving silence like lasagna. I el rotllo era que, o sea, la G, en anglès, periodista que analitzava un... Crec que era una lletra de Lil Wayne o alguno d'estos, o Lil... No sé, un rapper d'estos.
5: Un Lil. Algun xicotet.
3: Una frase que deia en anglès, Real G's moving silence

0: no es pot entendre si no es fa en anglès.
1: Exacte.
0: I sa essència... Mm.
2: Sí.
1: De fet, jo tinc barres que poca gent entén fins que ho explique.
2: Sí.
0: I això li dona
1: també curiós, sí,
0: capes de lectura, sí, no? A la vostra...
2: Sí, sí, sí. És molt del rap, això. Molt fer frases com... una mica encriptades també, no? Uh-huh. I la gent les haig de pensar, haig de tirar enrere un poquet i diga, ostres, què acaba de dir així, no?
0: Que no s'entenga tot en la primera lectura,
2: no? És una cosa
0: lectura,
2: molt de rapera,
0: no? La primera escolta. Això,
1: I que la gent que mos sí. coneix en persona és que en persona som igual.
2: Sí.
1: O sigui, quan sí. parlem amb la gent...
0: Sou real gis.
2: Sí.
1: El nostre humor és totalment clavat al de les cançons i poca gent entén el nostre humor.
0: Això és genuïnitat. Passem a escoltar altres rappers i raperes que han fet rap en la nostra llengua i a veure si els coneixeu, si podem comentar-ne alguna cosa.

0: reconegut la cançó? O el grup?
1: Sí.
0: Qui és, Andreu?
1: Adversaris.
0: Com que l'havies citat abans com a influència.
1: Tindria delicte que no sabia qui són.
0: Són Adversaris amb, un, amb una col·laboració, el que en anglès es diu un featuring, de Invincible, que és una rapera. I en quin model de llengua parlen Adversaris? Adversaris, dialectalment són d'ací?
2: No. Són catalans.
0: Parlen una, un model oriental de llengua i segurament també col·loquial i més coses, no? Mm-hmm. Vinga, va, escoltem el segon grup.
3: Hem tornat i no sabies.

0: està molt quieta i el dia que es desperti direm fuck you, I want you, I can't tell me. Veritat assenyalable, de mort es troba al mar.
1: Sabeu qui són? Pues no els conec, però segur que els he escoltat. Statu Quoniam.
2: Ah, vale.
1: Segur vale. que els he escoltat.
3: Són Statu Quoniam.
1: També parlen català oriental. La cançó es diu Anem al gra, la van traure fa poquet. I bueno, això, no? Com que hem tornat, però com que no sabíeu qui érem, no érem tan famosos, ningú s'havia adonat, no? Que estàvem així. Que pot passar a vegades també, perquè el rap tampoc no és l'estil musical segurament que més escoltes sol tindre. A vegades sí, no? Però...
4: Sí, a veure, lo que jo... Quan me pregunten sobre i quin públic tens tu, jo sempre dic que el nostre públic ve de la gent que escolta música en valencià, no?
1: En general.
4: I pot ser a eixa part de la gent, la gran majoria no els agrada el rap. I gent que escolta rap de normal en la seva vida pot ser no escoltar rap en valencià. Mm. I és algo supercuriós que sempre he pensat.
1: Queda ahí com un... En un espai sí. difícilment sí. encasellable.
2: Los irreductibles galos.
1: Però clar, però això també és autenticitat sí. i val la pena seguir, no? O no?
4: Sí, sí, tant. Al final és el gènere que fem que mos agrada. Sí.
1: És una religió artística.
4: Religió? Sí. No sé si etiquetar-ho així, però sí, és com
2: artística,
4: seguir...
2: Artística, sí.
4: Sí, artística,
1: una passió,
4: sí.
1: Passem al següent tall.

0: Esta sí, no? Sí. Esta és veïna nostra. Sí.
1: La qui és?
2: Jazz Woman.
0: La Jazz Woman. Vos agrada?
2: Sí.
1: A mi sí. Sí, a mi m'agrada. Sí, sí, sí.
0: I utilitza una llengua estàndard de classe de valencià?
2: No. No. No, no, no.
1: A veure, ella, de fet, si no recorde mal, va dir que era castellano parlant, no?
0: Sí que viu a un poble de l'Horta, en un poble de l'Horta.
1: Viu al Daia.
0: Però sí que té, crec que família castellano parlant.
1: Sí, sí. Me sona que sí, eh? No sé si... Sí, segur, però vamos, que el valencià que parla és més de poble que ma abuela.
0: Castellà és un valencià mesclat i vulgar, col·loquial. Sí, sí. Esta cançó tan coneguda es diu Nano. Potser sí que el rap que es fa en valencià i que està més hibridat amb altres gèneres, potser sí que a vegades ha arribat a uns públics més amplis.
2: Sí.
0: Però també ixa puresa d'un rap... de seguir els estils més purs,

0: també té tot el seu valor i mm-hmm. tota la seva genuïnitat. Ves, doncs els heu conegut a tots, una miqueta menys a Statue Quonia. I teniu alguna novetat que vulgueu anunciar-nos més o menys al llarg de l'any 2024, el que queda? Fareu alguna coseta que pugui interessar als espectadors
1: jo
0: o
1: sí.
0: oients?
1: Jo sí. Jo
0: a Sierge?
1: Sí.
0: Ens pots donar una primícia?
1: Doncs mira, jo trauré un EP de 4 temes.
0: Molt bé.
1: De drill en València, o sigui que...
0: Ahí molt bé, està. El drill està pim, poc pam. Explotat.
1: Sí, està poc explotat.
0: Encara no sabem el títol, és sorpresa tot. No sabem quan eixirà i eixirà. Molt bé, doncs estarem expectants.
1: Este any, però eixirà.
0: Expectants d'escoltar-ho. I Aina, com vas tu? Jo sé que també estàs ara fent els teus primers treballs com a periodista.
2: Sí, sí, sí.
0: I molt implicada en el Llevant. Aleshores, imagina que estàs combinant...
2: De fet, per ahí tinc algo relacionat en la música, en el Llevant. Que estem preparant una cançó.
0: I ara sí que és veritat que volíem que ens feres un tastet de la cançó que vas fer per a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Comença o comencem? Comença.
2: Comença es diu la campanya i comencem és com comence jo la cançó.
0: La cançó. I el títol de la cançó és com el títol comença. De la campanya, no?
2: Exacte.
0: Comença. Quan estigues amanida, posem la base...

levantar-se a la llum del sol. Passem a l'acció amb el primer pas del matí. Parlant en valencià, fem la revolució i arribem a tot el món amb les paraules d'ací. Dient bon dia, tot canvia, demostrem que la nostra llengua està ben viva.

0: la nostra llar. Amb alegria i amb orgull diràs que la vida és més bonica si es parla en valencià. Ahí està, comença.
1: Molt bé, molt bé. Gràcies per interpretar-nos-la en directe. No, un altre dia ja convidarem a Arge també perquè estos nous temes de drill també ens els presente. I si voleu acompanyar-me, ara farem una xicoteta comprensió oral en una secció que tenim que es diu Para l'orella, comprensió. I aleshores, en este cas hem triat també un text que prové d'un vídeo d'un raper valencià, que és Malparlat, Alfons el Blu,
0: el nostre Alfons.
1: Crec que el coneixeu, sí, Alfons Pérez d'Aràs, de Nules, i té un taller de rap per ahí pel seu canal de, de YouTube. I ara el que farem serà escoltar un fragment d'aquest taller de rap i després donarem tres opcions sobre el títol, com si diguem el títol del fragment, de què està parlant, d'acord? Vale. Escoltem primer el fragment.
2: Per als que no em conegueu, sóc Alfons el Blu, un rapper castellonenc, concretament de Nules, i pioner en fer rap en valencià ara fa més de 12 anys, quan era encara un adolescent i no n'hi havia pràcticament ningú fent rap en valencià. Durant la meva trajectòria he guanyat concursos, he guanyat premis, he tret discos, he actuat en concerts, en festivals, etc. Sóc també mestre de rap en l'Escola de Música Moderna d'Almenara. Segurament haureu escoltat alguna cançó meua o del meu grup Malparlat i no ho sapigueu, com la cançó de la taronja.
3: Un dia m'avell i sup de taronja. Que bona és la taronja.
2: O el rap de la paella de punt.
4: No eres valencià si no t'agrada això que ara és.
2: Si esteu preparats per emprendre este viatge i conèixer de primera mà el món del hip-hop i aprendre a fer rap, seguiu-me.
1: Bé, això seria també el que en rap es coneix un egotrip, no?
0: Sí.
1: Que és com parlar de tu, de tot el que tu has fet.
5: Sí.
1: I, però no és la de les opcions que tenim així. Les tres opcions que tenim per a titular este fragment, que és una cosa que sol passar en les comprensions orals, que et fan veure quin títol correspon a un fragment, serien A. Rap com a reivindicació afroamericana. B. Característiques formals del rap. I C. Presentació d'un rapper. Quina penseu que és l'opció correcta?
0: A mi jo crec que està clar.
5: Jo és... crec també.
0: Jo diria la C.
1: La C. Així, al fons, està presentant-se a l'audiència, veritat? Sou molt espavilats i moltes gràcies perquè la resposta és correcta. I no res, fins així ha arribat este Ben i Parlem. Vos agraïm moltíssim que hagueu vingut a compartir amb nosaltres els vostres coneixements d'experts en el rap. Esperem les vostres noves cançons. I gràcies per escoltar-nos, als oients, a les oients, i esteu sempre que vulgueu convidades i convidats a venir a Parlem.
0: Moltes gràcies, Aina.
5: Moltíssimes gràcies.
6: Venir a Parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Montferrer.

0: Són les 4.
1: A punt. Notícies.
0: Els habitants de 6 dels 14 pobles evacuats en l'incendi de la Vall d'Uixó han començat a tornar a casa. Parlem de més de 1.000 persones censades que han començat el seu retorn després d'este anunci que ha fet el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, en acabar la reunió del SECOPI d'este matí.
2: S'ha aprovat que poden regressar a sus casas los municipios de Fuente de Ayodas, Torralba del Pinar, Villamalur, Azuevas y Almedíjar. Estamos hablando de más de 1.000 personas que pueden regresar a sus domicilios. Y asimismo se desconfina la urbanización de Nova Onda en el municipio de Onda.
0: Valderrama també ha explicat que, de moment, en estos municipis s'haurà de consumir aigua embotellada i ha anunciat que a la Vila Vella l'aigua de l'Aixeta ja és potable.
2: Se está proporcionando agua embotellada a todos los municipios que van a regresar en el día de hoy a domicilio hasta que nos den unos niveles adecuados las aguas y puedan utilizar ya el agua potable. De hecho, en la Vila Vella ya se puede utilizar desde el día de hoy, los análisis han salido positivos, el agua potable.
0: Així les coses. Amb la tornada a casa dels habitants de 6 dels 14 pobles que havien sigut desallotjats, ara en queden 8 localitats on viuen en total unes 7.000 persones. Estos són els noms dels pobles on el veïnat no pot tornar. Alejandro Molés.
3: Sí, són Artana, Eslida, Aín, l'Alcúdia de Veo, Tales, Alfondeguilla, Xóvar i Suera. A més, es manté el confinament a la pedania d'Artesa, a Onda, i a les tres urbanitzacions de Betxí, Montserrat, El Solaig i Penya Negra. I tot indica que encara tardaran hores en tornar. Escoltem de nou el conseller d'Emergències.
2: Siguen evacuados aproximadamente 7.000 personas y esto continuará hasta por lo menos las 23:59 del día de hoy, aunque la situación parece ser que será necesario que continúen hasta el día de mañana, como mínimo esperando a ver cómo evoluciona el incendio.
3: Doncs sobre el terreny, els mitjans tenen dificultats per accedir a molts llocs. Avui tots els esforços se centren a les zones més complicades, com ara la capçalera de l'incendi entre Artana i Eslida i també la zona oest entre Tales i Alfondeguilla i al Montí d'Onda. Fernando Pérez és el director de l'extinció.
4: El trabajo ahora que tenemos que hacer va a ser largo hasta acercarnos lo máximo posible a la fase de estabilización, pero en un principio hoy no se dará por estabilizado.
3: I en espera que les autoritats actualitzen a últimes hores d'esta vesprada les últimes dades de la superfície cremada de l'incendi forestal que arrasa part de la Serra d'Espadà, el foc ha fet abraçat més de 9.600 hectàrees amb un perímetre de més de 80 quilòmetres. 6 dies després, el foc continua fora de control.
0: I Vox ha tornat a bloquejar per segona vegada la reprovació de l'alcalde Luis Barcala en el ple de l'Ajuntament d'Alacant. El grup de l'ultradreta s'ha abstingut en la votació de la proposta que havia presentat l'Esquerra i que volia reprovar Barcala per haver plantat la comissió de l'Ajuntament que investiga la presumpta adjudicació irregular de les vivendes protegides del residencial Les Naus. Barcala, per tant, és lliure de la reprovació, però avui també és notícia per una altra qüestió, Alejandro.
3: Sí, perquè en el mateix ple municipal d'este matí l'alcalde de Alacant ha carregat contra el president de la Generalitat, contra Juanfran Pérez Llorca, el motiu que el Consell no hagi declarat per a l'any que ve les fogueres de Sant Joan, dia festiu, a tota la comunitat valenciana. Escoltem la indignació de Barcala.
5: Que traslado al presidente de la Generalitat mi más enérgica protesta por no haber considerado el día 24 como festivo y por lo que supone para la ciudad de Alicante. Y no voy a decirle menos al señor Pérez Llorca de lo que le pedí al señor Puig en su día. Y quiero que eso quede muy, muy claro. Creo que el 24 de junio tiene que tener la misma consideración que tiene el 19 de marzo a nivel de comunidad valenciana. Y lo digo alto y claro, gobierne en Valencia quien gobierne. Y si en este caso es el señor Pérez Llorca el que está gobernando, se ha equivocado.
0: I ja està en marxa. A la platja de Borriana, l'Arenal Sound 1 ha començat fa una hora a les 3 i estarà en marxa fins les 5 de la matinada, un horari que es repetirà demà divendres, dissabte i diumenge a música urbana, pop i electrònica.
3: I al llarg d'estos 4 dies, els organitzadors de l'Arenal Sound esperen rebre l'assistència de més de 200.000 persones. Pel que fa a les actuacions d'avui, entre d'altres, estan programades les de Fran Perea, Lorna, Mike Towers, Maria Becerra i La Pantera. I tot això mirant de reull l'incendi de la Vall Paiduixo, a només 20 quilòmetres de Borriana, amb l'organització i les autoritats a la UAID de l'evolució del foc i, sobretot, la direcció del vent.
0: Sí, acabem amb els esports. Esta nit es juga la primera final africana de la història del COTIF, el Marroc-Mauritània. Serà l'últim partit de l'edició masculina del torneig, que arriba al final després de 10 dies de futbol a l'Alcúdia. La selecció mauritana s'ha enfrontat en el seu camí cap a la final amb el Castelló, el València, l'Elx i el Levante. Precisament el conjunt granota va ser l'únic equip al qual no va poder guanyar el Marroc, que pot tornar a endur-se el trofeu 30 anys després. Seria el tercer campionat que guanya el primer de Mauritània. D'altra banda, la final femenina se la disputaran l'Elx i l'Ontinyent. Les il·licitanes van eliminar l'Eliana en semifinals, mentre que l'Ontinyent va donar la sorpresa derrotant l'Intercity. Esta final es jugarà a les 8 de la vesprada. Abans, a les 5, nosaltres tornem amb les notícies.
6: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
7: ¡Regarde la gilipollúa!
6: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
8: La próxima semana hablaremos del gobierno.
6: Generalitat Valenciana.
9: ¿Vols que la tua marca arribe més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
6: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos. Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
10: Amics i amigues, benvinguts un dia més al recopilatori dels millors moments viscuts a la vesprada d'A Punt Ràdio. Ens centrem en la setmana del 4 al 8 de maig, la que vam tindre moltes visites que ens van encisar. Energia, la que ens transmeten amb el seu art joves estudiants de l'ESO de la nostra comunitat, que junta joves de Catalunya i Balears, estaven a punt de dur a terme a Gandia una nova entrega de Com sona l'ESO. Un espectacle enorme fet pels nostres joves i els seus professors.
6: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
11: Que guai que la jovenalla canti a un món millor, una trobada de talent jove. Centenars d'alumnes de la Comunitat Valenciana, de les Illes Balears i de Catalunya conviuen durant uns dies per crear un espectacle musical des de zero. Que passada, que xulo.
12: És que no se me'n va de cap la primera volta que vaig poder estar present en un d'estos esdeveniments. Són unes jornades precioses per a compartir, aprendre i gaudir de tot allò que els aporta la música, tant l'alumnat com el professorat que els acompanya. És una convivència xulíssima. I enguany, per segon any consecutiu, el Com sona l'ESO va celebrar-se, o s'està celebrant-se, a Gandia.
11: I què passa? Que la nostra reportera viatgera, Mar Hernández, que teníem prevista anar a Gandia, que sempre és una bona idea anar a Gandia, però en aquesta casa, a més, hi havia
12: molt més motiu.
11: Però vaja, com que tenim les fuixes conforme les tenim, la tenim així a l'estudi. Què tal, Mar Hernández?
13: Bona vesprada.
11: Per a contar-nos-ho tot. Què tal?
13: Sí, contarem molt bé què és el Com sona l'ESO, perquè jo començo amb una confessió. És que jo he sigut xiqueta Com sona l'ESO. Jo he sigut adolescent Com sona l'ESO i donem fe que és un esdeveniment molt enriquidor, on durant 3 dies és que es viu una experiència, és que és inoblidable, no només per com es prepara aquest muntatge musical, aquest espectacle final, que al final és l'objectiu, és el resultat, és allò que es veu i és el que arriba al públic al final de les jornades.
11: Però l'escola de vida, que ha de ser aquests dies...
13: Efectivament!
12: És un show a missa barbaritat de persones participant, cantant, tocant instruments, actuant, jo què sé, sobre un leitmotiv, pues, és molt impressionant.
13: És molt impressionant i és de veres que és que ja s'aprèn de tot, ja no només d'aixa part musical, no, d'aixa part de cantar, ballar, interpretar, tocar un instrument, s'aprèn a treballar en equip, a escoltar, a conviure, a resoldre problemes també, acostumar-se a accents diferents del valencià, perquè n'hi ha molta gent en molts territoris distints i això és molt bonic, no? Però sobretot el Com sona l'ESO és a gaudir, i això va mostrar ahir precisament l'alumnat quan va arribar al lloc que serà sa casa durant 3 dies.
14: Benvingut al càmping de Com sona l'ESO!
13: Espera, este era l'ambiental, ai, alegria.
12: L'energia més bonica, sí.
13: Doncs aquesta energia tan xula hi havia a l'estadi del Fort Llopis de Gandia ahir, i és que és allà on tenen el campament els més, atenció, més de 1.800 alumnes,
12: és que és una barbaritat,
13: acompanyats de 200 professors de més de 80 centres de la Comunitat Valenciana, de les Illes Balears i de Catalunya, des de primer de l'ESO, alumnat des de primer de l'ESO fins a segon de batxiller. I és cert que Gandia repeteix enguany com a seu del festival, és molt xulo perquè d'una banda estan en aquest estadi d'alguna forma allotjats, no?
12: Acampats, o
13: acampats, exacte, sí. I a l'altra banda, a la zona del port, del Grau, és on està l'escenari on es veurà aquest espectacle. Però és de veres que el Com Sona l'ESO ha passat per moltíssims municipis des que va començar. La primera edició va ser a Ontinyent l'any 2000, o sigui que ja porten de fet 27 edicions, i des d'aleshores doncs no ha parat de girar per moltíssimes comarques i de créixer, tant en participants, en gent que acudix, com en el resultat final, que cada vegada és més impressionant. I qui prova, vos he de dir, tant professorat com alumnat, repeteix. I és el cas de Miquel, ell és de Senyera i és alumne de l'IES de Castelló.
14: Molt content d'estar així, la segona vegada, sí. Si t'agrada la música i t'agrada parlar en valencià, tens que viure sí o sí. I és una manera de conèixer nova gent. He trobat alguns amics que vaig fer l'any passat. També un dels objectius d'aquest projecte és conèixer gent nova. És un sentiment que sempre es torna a tindre. Quan no puga vindre ja perquè seré matxur, doncs vindré a veure l'obra i crec que sentiré el mateix sentiment.
15: Sempre que busque un somriure acabe en el teu carrer, fas alçar les ruïnes.
11: Que la il·lusió d'un projecte col·lectiu i a més un projecte artístic, conèixer gent nova, que bé que ens ho ha explicat Miquel, o sigui que, bueno, la cosa és tu, que a més que deu has treballat el reportatge, a més com a antiga, diguem, alumna del Com Sona, el que no puga participar, diguem, pot tornar al concert, diguem, a reviure aquest sentiment de com ho va viure en el seu dia, o què?
13: Sí, i de fet ho fan molt, ho fan molt, i ja no només l'alumnat, el professorat, el Com Sona l'ESO d'alguna forma et canvia, no? Tu vas allà, vius aquesta experiència i tornes diferent.
12: Jo vull dir, jo no he sigut mai alumna ni professora, jo em vaig acostar quan va tancar la televisió autonòmica, vaig passar a treballar a la televisió de Castelló, i els tècnics d'allí són les persones encarregades de gravar estos shows des de fa molts anys. Per primera volta, el primer any que ho vaig descobrir em va impactar moltíssim, i jo he tornat sempre que he pogut, que me pillava a prop, diguem, a veure-ho, perquè és absolutament fascinant. Ja està, tanca parèntesis.
13: És fascinant, no? I el que dius va molt en la línia del que ens conta Fran, perquè ella és professora a Vilafranca del Penedès, a Catalunya, però és valencià, és d'Almussafes, i ella fa més de 10 anys que ve a aquestes trobades del Com Sona l'ESO, i diu que per a l'alumnat hi ha un abans i un després del Com Sona.
16: Impacta l'impacte, mai ho diria, l'impacte que té l'alumnat. Nosaltres venim amb 50 alumnes i les famílies ens diuen, i professorat, que l'alumnat ve d'una manera i torna diferent. La convivència amb tanta gent de diferents llocs, nervis, l'haver d'aprendre una obra de memòria, el treball a l'aula, el posar-ho en escena, el compartir en diferents nivells, diferents edats. És una experiència que quan tornen s'ha canviat alguna cosa.
13: És xulíssim. Sí, i a més, una de les coses màgiques que jo crec que són molt importants també que passen en el Com Sona l'ESO és que se superen les barreres que pot haver entre professorat i alumnat.
16: A Deix s'agrada molt veure que el professorat forma part, no? Que moltes vegades fem la classe i és com jo fas la classe, vosaltres hi ha aquesta barrera i aquí es trenca. Aquesta barrera, som un mes, hem d'aprendre les partitures, hem d'aprendre les cançons, hem de ballar, ens equivoquem, ens ajuden, ens corregeixen. Ai, Frank, és cap a la dreta, no cap a la dreta. Ah, vale, perdó. I veus que som un mes i compartim totes les experiències amb ells, ens cansem, ballem per les nits, cantem, i jo crec que això crea una comunitat molt bonica.
13: Com escolteu, a més, és que no ho viuen només intensament els alumnes, perquè ell, de fet, conserva moltes i moltes anècdotes.
16: L'any de tornar de la pandèmia, que va ploure aquell mateix dia i a la vesprada estaven tot el professorat netejant l'escenari, havien comprat graneres, havien comprat motxos i estaven netejant l'escenari perquè a la nit poguérem actuar, i va ser ho hem aconseguit. Hem tornat a la pandèmia, semblava que no podríem fer el concert, però ho hem aconseguit i hem fet un concert espectacular, va ser molt bonic.
12: Mira, i just abans de la pandèmia, un dels actors que participava, alumnes, era Ramon Rodenas, que avui en dia és un actor de l'escena valenciana molt important. Pues ell ha sigut alumne i ha format part d'aquests espectacles.
17: Es Pedrera també. Que
13: barbaritat.
12: Dixos que anava, que vaig estar jo present quan se grava. Sí,
11: Bueno, i l'últim dia de l'espectacle, és que era que no, com estava comentant Frank, que no plogui, bueno, plourà quasi segur, que
13: creuem
11: es puga
13: dits,
11: celebrar aquest concert, dits, però com va la cosa? Com està preparat?
13: Doncs el podem veure tots? Clar, el podem veure tots. Normalment les jornades són dimecres, dijous i divendres. El divendres és quan se fa este concert final, que tot el públic pot veure. Però és que fins i tot fixeu-vos que de l'escola de l'institut d'on ve Fran, de Vilafranca del Penedès, fins i tot les famílies d'allà es recorren de punta a punta al territori només per poder viure aquest concert.
16: Els agrada molt, però ells se'n venen. Vamos, són 4 hores i mitja de viatge, però se'n venen sense pensar-ho. Vull començar a arribar famílies i l'alumnat ho dona tot. És un plaer. Jo tinc alumnats de a 3 anys que venen a veure el concert. És com una experiència que no poden oblidar. És, hi ha un abans i un després. I venen, per exemple, de març i divendres, venen gent que acaben els trimestrals de batxillerat, de segon debat, venen cap aquí a veure el concert.
12: Amb el cor plenet i una coordinació per llevar-se el barret.
13: Hi ha una logística, una organització...
12: Una cosa complicadíssima de fer, sí.
13: És espectacular. Mm-hmm. Així que, per saber una miqueta com es fa esta organització, esta coordinació que ja porta fent de tantes edicions i tan ben coordinada, anem a parlar amb un dels organitzadors, amb Josep Alcover, que és dels coordinadors del Com Sona l'ESO. Bona vesprada, Josep.
18: Hola, bona vesprada.
12: Hola, Josep.
13: A veure, conta'ns com va la cosa primer de tot per allà, perquè ens consta que també que estàveu una miqueta pendents del cel. Ara per ara, com aneu?
18: Doncs de moment ens està respectant. Estem així, podem de moment estar sense pluja. Que això millora molt tot aquest la convivència i a l'acampada. Els assajos els fem a una carpa tancada que tenim muntada i bé, de moment està respectant-nos.
13: Molt bé, que segueix que així, per l'amor de Déu, que continue.
11: Tenim així pendents. Ara després vindrà Joan Carles Fortea, que ens donarà previsió meteorològica i la farem també a la carta, a veure com està la cosa en el grau de Gandia, els voltants del Fort Llopis, a veure com va la cosa. De moment en els radars, que imagina que també els tindreu per ahir, la cosa està, la pluja està com dividint-se i justament en el que és la Marina i la Safor, en la zona litoral, ara mateixa no n'hi ha pluja prevista, però vaja, l'alerta o la vista aronja s'ha de tindre en compte, Josep.
18: Estan rodant el Colomer.
11: Exacte, molt ben dit. Eso es,
18: estan rodant el Colomer, però de moment el Colom...
11: Vinga, que guai. I l'ambient com el teniu? Conta'ns una miqueta.
18: Buah. Això és que així n'hi ha molta energia. Són vora 2.000 adolescents. Que per a ells...
12: Que això és ma vida, clavar-se ahir en 2.000 adolescents, Vaig a perdre la meva admiració infinita.
18: Bé, i que damunt, no és que els volem que estiguin junts, per això muntem l'acampada, i volem que visquen 24 hores dels 3 dies amb la música, gaudint de concerts, de tot tipus d'espectacles, d'ells com a protagonistes, d'ells com a espectadors, i clar, i d'ells interpretant el concert, l'obra final, Intergalàctica, el proper divendres.
13: Mm-hmm. Mira, si vols parlem primer d'Intergalàctica, no? Perquè cada any en el Com Sona l'ESO dediqueu l'espectacle o el concert a un tema diferent. Enguany la cosa va d'un astronauta.
12: Calla!
18: Sí, mira, vos conto un poquet. Imagineu-se que heu de vosaltres composar cada any un musical. Mm-hmm. I no només heu de composar un musical amb les cançons, sinó que damunt heu de composar un musical per a ser interpretat per 2.000 persones a la vegada.
13: És una barbaritat.
12: Quina por.
18: Clar, és un repte molt xulo, perquè nosaltres el que pretenem és que aquest musical pugui ser interpretat per una persona o per els 2.000.
11: Ah, com si fora aleshores... tot, com si fora una veu.
18: Sí.
11: Però on deixeu caure... Clar, que estava pensant entre 2.000 criatures a on cau l'astronauta.
18: Clar, el repte és que l'alumnat, que en principi el projecte està pensat per alumnat que no és músic, està pensat per alumnat que li agrada la música i que li agrada compartir i que li agrada crear i que li agrada, no sé, estar ahí, no?, i viure coses. Aleshores, nosaltres portem molts mesos treballant cada institut a la seva aula el musical, els papers que es passen nosaltres composem com a organitzadors, composem cada any un musical i composem tots els materials de les partitures, els vídeos amb les coreografies. Penseu que cada alumne té que aprendre el musical sencer, una hora i quart cantada, actuada i ballada. alumnes des de 12 fins a 17 anys. I això multiplica-ho per 2.000 al mateix temps.
12: Fabulós.
13: És impressionant.
12: Extraordinari.
13: Sí, a més, amb les diferents seccions, no? Amb la banda també conformada per l'alumnat, el cos de ball, el cor... És una coordinació espectacular. Com s'organitza? Com ho feu per organitzar...
12: Cadascú treballa des de casa, del seu institut.
18: Nosaltres som profes de la pública.
13: Curtits en mil batalles.
17: Podem en tot.
18: Doncs mira, sí, la setmana que ve ho veurem. Som un grup de gent, nosaltres som una associació de profes de música, sí. I nosaltres el que fem és organitzar, som un grup de 8 persones, que el que fem és des de composar el musical a organitzar-ho tot. Portem un parell d'anys, hem estat en molts llocs, portem un parell d'anys que estem així a Gandia.
13: Per què heu repetit a Gandia?
18: Perquè ens ofereix unes infraestructures que són molt bones per a poder fer el musical. Mm. Tant el lloc del concert, que és preciós,
13: allà
18: al costat del port. Clar, la producció de l'espectacle, al final, les persones que estiguin així un poc de què serà, penseu que aneu a veure un musical. O una òpera, no? Però és un musical que aneu a veure, uh-huh, allí en directe. I la producció del musical a nivell de pantalles, de vídeo, de llum, de sonorització, és una cosa molt professional. I és una cosa, com heu dit vosaltres abans, que el que ho veu diu: uau, això no ho havia vist jo abans, això. Mm-hmm. Això és una cosa molt colpidora.
12: Sí.
18: Nosaltres diguem, buscant, que igual és possible que siguem el musical més gran del món.
12: Sí, sí, sí. Sí?
13: Possiblement. I a més, amb aquest projecte, no?, d'unir a professorat i alumnat entorn d'un mateix espectacle, alumnat molt diferent, que no es coneixen de res, i en 3 dies es fan unes convivències espectaculars, Josep.
18: Uah, és brutal, eh? I fan amics per a tota la vida, eh?
13: Sí, sí.
18: Clar, per ells és el seu primer, entre cometes, festival. És a dir, quan tens setmana de festivals de música i tal, però a més, suma-li que és un festival al qual ells van a ser protagonistes en el concert final.
13: Exacte, són els main artists del cartell, clar.
18: Sí, clar. I ells, des que comences a treballar el primer dia, que comences a assajar, la gent que no ha vingut mai, comences a assajar i han de... No, n'hi ha que actuar, cantar les cançons. Al principi ells mateixos diuen: ai, mare, no, això de cantar. I ara, quan te'l veus així interpretant, tenint aquests gestos, donant-ho tot, les coreografies, uns a altres, amunt, avall, mirant-se, unes cares... Nosaltres, com a profes, tenim la sort de viure aquesta transformació dels nostres alumnes amb el projecte. La idea no és que ells siguin cantants, ni que siguin ballarins, ni artistes. La idea és que ells creixin i siguin millors persones per la societat a partir de la feina que fem. I s'esforcen molt per a fer-ho i per a fer-ho així de bé. Eh? Mm-hmm. La nostra feina a les aules de música és fer que siguin millors persones. I si pot ser millors músics també, val? Si no afinen el que toca, no patisques. Tu treballa, i al final ells, no? Perquè al final
12: però que tinguin,
18: no? Aprendre a esforçar-te.
12: I que tinguin sensibilitat també per apreciar-ho, per entendre-ho. No fa falta que siguis músic, però sí que ho apressis i que ho sàpigues disfrutar a partir d'aquest moment.
17: I deixar de banda l'individualisme, no? I treballar també per un bé comú, per la comunitat, no? I a més,
18: i
17: artísticament...
18: I passa una cosa molt bonica, eh? Sí. Així, perquè als instituts moltes vegades la gent que té alguna inquietud artística, no sé, un xicó que li agrada ballar, les xicones, o que li agrada cantar, de vegades als instituts, no s'atreveixen un poc a mostrar, a fer el pas un poc de naturalitat. Tu jugues a futbol i jugues mal, però jugues a futbol i ja estàs donant tot i tal, però no, canta gent molt bé i hi ha gent que és superbonica, que fa coses increïbles als nostres aules. I així, de sobte, quan venen així, se troben en gent que són com ells. Mm. I aleshores, de sobte, ells mateixos diuen: vale, el que jo noto és normal, no? Se coneixen, se parlen, a partir d'ahir normalitzen el fer certes coses que moltes vegades estan un poquet ahí etiquetades de moltes coses, no?
12: Que es miren de reull, possiblement, i així estan en el seu...
18: I normalitzen el fet de cantar, el fet de fer un grup de música, el fet de que veuen que altres ho fan, aleshores, clar, una vegada això ho veuen, ells ja veuen que també poden fer-ho, i a partir d'ahí ja normalitzes coses, i tot és com una roda que retroalimenta tot el que funciona, per exemple, a un institut, per això és tan potent. I després passa també que a l'estar en un concert i haver currat per estar en un escenari, després, quan són majors, quan venen a la societat, no?, ells valoren molt la música i el que passa en escenari, perquè entenen el que hi ha darrere. Clar. I valoren molt més el que n'hi ha i aprenen també a participar, no a que les coses que ens fan no són coses per a que nosaltres anem com a espectadors i ja està.
17: Per formar part.
18: Podem fer i podem crear i podem intentar estar ahí. Que al final jo crec que és lo interessant, no? del món en el que vivim, no? L'intentar fer coses.
13: Totalment, són valors superimportants dels de, els que d'alguna forma s'aporten des de com s'analitza tot l'alumnat també al professorat, i sempre teniu companys de viatge molt, molt reconeguts també en alguns concerts. Per exemple, hem vist que si la gossa sorda o Obrim Pas, el raper Nats, sí, també Pets i Menel Botifarra. Enguany teniu, si no m'equivoque, un concert d'auxili per a l'alumnat.
18: Sí, l'auxili, clar, intentem també acostar a l'alumnat a la música en directe. I si pot ser amb músics, millor, que els grups que vinguin porten músics, millor, perquè cada vegada més hi ha molts artistes que va al DJ o està ells a sol, i nosaltres reivindiquem des de les aules de música als músics, a la figura del músic. Aleshores intentem que tinguin algun grup de referència que cante en valencià, en català, i dur-los ahí, no? Acostar-los també a això, i això hem intentat portar sempre a les figures més reconegudes per l'alumnat: la Fúmiga, Zoo, Obrim Pas, la Gossa Sorda, Espencat,
13: el millor de cada casa,
18: sí, clar, i intentar en cada moment el que n'hi haguera per a que ells visquen l'experiència el més intensa possible.
13: Però que visquen eixe festival, no? Tots els aspectes d'eixe festival.
12: Escolta, Josep...
18: I penseu que això és per les nits, que es passen el dia treballant i assajant.
13: Sí,
18: i
13: sí, sí.
12: Sí, que no està... Que
17: però per energia no serà, no?
12: És una convivència amb molta feina. Tan joves, han caigut en la marmita. A dir-me una cosa, i els pioners, les persones que van començar esta aventura l'any 2000, havies dit, no? I les persones, avui en dia, què vos diuen de com han vist que ha crescut el projecte i s'ha consolidat?
18: Clar, el projecte va començar un grapat d'amics, de profes de música, que comencen a dir, per què no ajuntem el nostre alumnat i fem un...
12: Que tot el món diria, ui,
18: concert, no?
12: I fem se n'ha anat el...
18: Clar, la xaveta. 400 persones i fem la banda, sí que som molt de banda, i cor. El creixement, encara que el número ha crescut de, no sé, de 400, 500 a 2.000 persones, el creixement sobretot ha estat en el que nosaltres, profes, creguem que l'alumnat és capaç de fer. És a dir, en aquell moment mos pareixia un repte el fet de que nosaltres muntàvem una banda i del que no tocava un instrument que cantaven un cor, i cantaven Carmina Burana i diuen, uau. Després diuen, no serem capaços de cantar en un grup de música en directe, i ens posarem en contacte en Obrim Pas, i Obrim Pas tocava amb la nostra banda en arranjaments, i el cor feia el cor, i bueno, espectacular, uau. I després diuen, i per què no nosaltres no fem un musical amb els que... i farem un musical, i això ha passat...
12: Heu anat complicant-se final... la vida.
13: Heu anat fent les preguntes, no? I per què no? I per què no? I per què no? I d'allà...
18: No m'han quina... complicat en la vida.
12: És una manera de...
18: Creguem més en el que els alumnes poden treballar.
12: Fent-lo créixer.
18: És a dir, clar, al principi nosaltres no érem... es demanaven poc als alumnes i ells oferien de tot, no? Però som nosaltres, sobretot els profes de música, els que hem crescut al seu costat, i ells ens estan ensenyant fins on podem arribar amb ells. Ells ens demanen. Som nosaltres que hem d'aprendre a donar-los perquè ells puguin donar-ho tot. Enteneu?
12: Clar, ho entenem. I ens reconcilia molt en saber que tenim, pues, això, estos valors en la joventut i l'adolescència, estos valors en el treball, en la coordinació, en la compartir i la sensibilitat artística. O sigui, no pot agradar-nos més la cosa.
18: És un plaer també que parleu d'això així a la ràdio pública, perquè normalment les notícies d'adolescents no solen deixar-nos massa amonestats.
17: Sí, veritat. Sí, són massa invisibles.
18: Sí, senyor. Coses negatives i tal, i no per les coses positives. I la veritat és que els adolescents són els més potents que tenim. Ahir, per exemple, estàvem en tres fan ball fent danses tradicionals. Ahir, el Ballem Gandia. I clar, tu vas a una ballada de música tradicional i la gent balla, i sí, tal, i ahí n'hi ha alegria i tal, però és que ells ho ballen com si s'acabarà el món. La polca d'or, i a ballar allí tots els 2.000, que ho treballem a classe, i ho viuen una intensitat que és molt enganxa molt.
13: Sí.
18: Enganxa molt.
13: I quin orgull que un projecte tan bonic, tan enriquidor i amb tant de talent siga fet a casa nostra també. Josep Alcover, coordinador de Com Sona l'ESO, que vagi molt bé, que gaudiu moltíssim de l'edició d'enguany, i demà, qui vulgui acostar-se al concert, demà divendres a les 10 de la nit, Intergalàctica, en el pàrquing del Port del Grau de Gandia. Sobretot, passeu-ho molt bé. Gràcies, Josep.
18: Gràcies a vosaltres. L'entrada és lliure, no n'hi ha que comprar entrada ni res.
17: Que vagin molt bé. Que vagin prontet, que no apuren, per agarrar el puesto, això sí.
18: Hi ha 6.000 cadires.
17: Gràcies, Josep, que vos respecte la pluja.
12: Aneu que flipareu, amics i amigues.
18: Adéu,
13: gràcies.
19: Hi ha un amor aborigen real i sincer que no falla, per mar i per cel, murmurar el vent,
10: La nostra viatgera favorita, Clara Estrems, va contar les seues aventures per Xi'an, la terra dels soldats de terracota més famosos del món. I va vindre vestida, a més, amb moda típica d'allà. Veurem com és esta zona del món.
20: La vesprada d'Apunt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
10: Benvingut, sí. Benvingut al món de la, de la República Xina. Volia fer la Xina.
17: Això és el que...
10: Volia fer la Xina, però me fa risa de veure com...
17: Això que ha passat és... Gemma Juan...
10: Fes la Xina.
17: Fes la Xina, exacte. Molt bé. Però mira, guardem aquest detall, per favor, per a la història del programa. És molt bé. Molt bé, després d'aquesta brillant intervenció...
10: És que de veure, com me mirava un feo, m'està molta resa. Però ja sí que vengo de Xina. De Xina del país i en indumentària de la zona. La nostra Clara Estrems.
17: Clara Estrems és la nostra guia de viatges, és autora del blog Les Sandàlies d'Ulisses, és una viatgera impenitent i és una dona que ve vestida, bueno, sempre ve molt elegant. I sempre. Molt muda i molt estupenda i netíssima. Però que coses de huela tinc.
10: Relacionada amb el lloc que visitarem escoltant-la.
17: I tornem a visitar la mil·lenària Xina. Clara Estrems ha vingut de muda. Jo no sé com explicar-ho. Tu que tens més dots de...
10: És una, no, clar, és una falda llarga, blau marino, en...
21: Sí, o sigui, per a, bueno, no, per a que la gent ho entenga, si dic que vinc de la dinastia Ming, no ho sabrà ningú.
10: Home, vull... busqueu en Google dinastia Ming.
17: Són famosos els jarros, que si el trenques que valien molts diners. Sí. És l'únic que sé.
21: Bueno, diguem que la roba tradicional de la dinastia Ming històrica és com una falda aixina plissà, que du com uns dibuixos, poden ser dragons o poden ser plantes, a la part de baix de la falda, com una falda...
17: En titos.
21: No sé què exactament, no m'ha donat compte, sí, pot ser. I aixina com en brodats, és blau...
17: Si foren garces.
21: Aixina en dorats... Elegant. I blanc i tal.
10: Però elegantíssim, elegantíssim.
17: Un blau marí, així, no
10: sé com... Amb una camisa blanca conjunt, preciós, amb el seu brodaet, i n'acabant una capa damunt, més muda ara, la capa és més muda.
21: Una capa d'hivern, amb boleta, que us fa la de Santa Claus, però versió xinesa, i en blanc.
17: Però és ideal, és aquella toqueta que tens per damunt
10: seda.
17: Del muscle, tan sí. D'això, però tan abrigadoreta, i té com pelleta... I un pelet i uns bordats així molt bonicos en un color blanc trencat així
10: preciós.
17: O sigui, a basc, quan de vestida tradicional és com si anaves de, diguem, el traje de valenciana, per així a dir-ho, aniries com de valenciana, però de la dinastia Ming.
21: Sí, una cosa així.
10: Perquè avui viatgem...
17: Tenia de festa.
10: Venia de festa. Perquè avui viatgem a...
21: Xi'an.
10: Pues anem allà, comencem. Vale. El partit de l'arco
17: sí,
10: de la seda.
17: Xi'an, que és una cosa com misteriosa, no? Ha quedat ahí com Xi'an.
10: Xi'an. El punt de partida de la ruta de la seda des de Xina. Però això on estava?
21: Clar, està, bueno, realment. A veure si ho diguem, a lo millor no sé si la gent ho ubicarà un poc, està a la plana de Guangzhou, flanquejada per dos muntanyes, però bueno, seria la capital de la província de Shanxi. No està massa lluny de, diguem que no està massa lluny de Pequín, com a una hora, dues hores en tren, diguem.
17: De Pequín,
10: propera.
17: Dos horetes,
21: sí.
17: Cap avall o cap
21: sí,
17: amunt.
21: Sí, com cap avall, cap avall. Cap avall.
17: Vale, ahí està Xi'an.
21: Xi'an.
17: Que és la famosa Xi'an dels guerreros.
10: Dels guerreros de Xi'an. Sí. O sigui, que és un lloc històricament important.
21: Molt, diguem que té 3.000 anys d'història. I va ser damunt, va ser capital d'unes quantes dinasties a la Xina. O sigui que és una ciutat molt important i serveix un poc actualment com a pont definitiu entre el passat gloriós de les dinasties i la modernitat del segle XXI.
10: Molt bé.
21: Podem contextualitzar un poquet històricament sí, a Xina perquè la gent s'entenga un poc. Bueno, la rellevància històrica de Xi'an és molt important perquè antigament va ser coneguda com es dia Shan'ang, que era com la ciutat de la pau eterna.
10: Oh.
21: Però sobretot va ser molt important per la seva posició estratègica. Mm-hmm. Va ser la capital de 13 dinasties, incloent la Zhou, la Qing, la Han i la Tang, i períodes que van ser definitius per a la identitat cultural i política de la Xina.
17: Són dinasties que...
21: Importants.
17: Són tantíssimes que és molt... Però sí. Zhou, a mi me vol sonar... Tang me sona més a refresco de naranja d'aquell. Han, també és bona. Han en H, no? D'aquells.
21: Sí.
17: I Ming... O Ming és una altra.
21: No, Ming és una altra, Ming és més una altra. Sí.
10: Vale.
21: Però bueno, diguem que sobretot a la dinastia Tang, que va ser com el segle VII, després de, entre el VII i el X, la ciutat es va convertir en la urbe més gran del món.
17: És que dius, una dinastia potser
21: donava 200 anys, clar.
17: Dos o 300 anys.
21: Clar.
17: I clar, és, però tot, tenien, era com de la família, anaven heretant, no?
21: Sí,
17: dinastia,
21: sí, sí, clar, la dinastia, els Borbons.
17: Els Borbons. Van fer un tanc, un altre tanc, i així no 200 anys.
21: I així era.
1: Però pues amb els tancs va ser la ciutat més important
21: del món. Perquè, clar, en aquest moment va ser un centre d'innovació, perquè va ser una fusió entre el budisme, l'islam i el cristianisme, que convivien gràcies a l'intercanvi cultural, especialment de la ruta de la
17: Toledo de Xina.
21: Sí, sí, podrien dir.
17: Un punt d'encontre... Que guai. I des de la Pau, perquè dius que la ciutat de la Pau no està ben allí, la fusió religiosa molt bé.
1: Atem una cosa, Inditades era el lloc on arrencava la ruta de la seda. Parlem de la importància d'aquest indret amb la ruta de la seda.
21: Clar, jo imagino que tot el món més o menys sap el que és la ruta de la seda, però anem a concretar un poc més. La ruta de la seda va ser una extensa, no va ser un camí, va ser una xarxa de camins i de rutes comercials que connectaven Àsia, Europa i Àfrica durant molts segles, pràcticament entre 15 i 17 segles, especialment des del segle II abans de Crist fins a l'edat mitjana, podem dir segle 15-16, que va ser quan es va acabar, i a través d'ella s'intercanviaven no sols productes valuosos com la seda o les espècies o la porcellana, sinó també idees, religions i coneixements, convertint-se en un pont clau entre cultures molt diferents. O sigui que, per exemple, esta ruta començava a Xi'an, recorria gran part de la Xina, també Kazakhstan, Uzbekistan, Kirguistan, Tajikistan...
1: Tots els puestos acabat entrant, te'ls coneixes tots.
21: Sí, Turkmenistan, Iran i Turquia, i arribava fins al Mediterrani, als ports de Venècia, Gènova i València, així que tanquem el cercle avui de Xi'an fins a València.
1: Les ciutats comercials més importants.
17: Ho he comentat moltes vegades, no sé si són tòpics, però tenim la cultura xinesa. Moltes vegades, quan parlem de l'any nou xinès i de les associacions de comerciants i de persones xineses que viuen així a la comunitat valenciana, sempre parlem que tenim moltes coses en comú, a banda de qüestions de caràcter i qüestions també culturals i la ruta de la seda. Hi ha la coses seda, també del dia a dia, de l'arròs i de
1: la pólvora.
21: Sí, probablement va vindre clar, i el textil molt, perquè al cap i a la fi la seda valenciana va sobreviure molt després gràcies a la indumentària valenciana, però tot el que és el barri de Velluters venia de l'època de la ruta de la seda, de rutes comercials. Clar, el nostre segle d'or no va ser el mateix segle d'or que el de Xina, però clar, estem parlant d'una ruta que va durar 15 segles.
1: Claro.
21: La nostra, diguem que va ser un poc més cap al final, i la de Xi'an va ser un poc més al principi, però bueno, estem al principi i al final de les rutes.
1: I en qualsevol cas parlem d'un lloc ric, multiculturalment parlant. I
21: per exemple, a Xi'an es nota moltíssim esta cosa, perquè clar, aquesta fusió va crear, per exemple, un dels barris més interessants, inclús a l'actualitat, que és el barri musulmà de Xi'an.
17: Te confesso que m'he quedat flipant de que hi ha una ciutat de la Xina, profunda com Xi'an, de moltes dinasties xineses, de Han i de Tang i això, que hi haguera un barri musulmà, i a més en una, no sé, en una riquesa patrimonial, arquitectònica i històrica tan potent, un barri musulmà.
21: I que es conserva, vull dir, que no és una cosa històrica, per exemple, és un dels barris més actius de tota la ciutat, els jocs per a menjar és on millor es menja de tot el barri, perquè té molts jocs de carrer on menjar, cuina, molta barreja...
17: Però una pregunta, ètnicament la gent és musulmana o xinesa? Vull dir, són asiàtics o com està el tema?
21: Per a que la gent ho entenga, este barri va néixer a la ruta comercial els primers, diguem, comerciants àrabs i perses que van arribar a la Xina. Vale. Però es va convertir en una pròpia ètnia xinesa, però que diguem que són ètnia xinesa musulmana. O sigui, culturalment és xinesa, els rasgos són xinesos, però l'única diferència és que són musulmans. Bueno, o sigui, que tu es veus...
17: Però són hereus...
21: D'aquells
17: perses primers, que vingueren...
21: Clar, que es van quedar. O sigui, que en el cas de Xi'an, per exemple, l'ètnia majoritària de Xina és la Han, però en el cas dels xinesos musulmans de Xi'an és l'ètnia Hui. Ells ho classifiquen, però per una qüestió religiosa. Però diguem que culturalment i de rasgos facials són xinesos, molt pareguts a Han, però la diferència està en que són musulmans. Però, per exemple, inclús la mesquita de la gran mesquita de Xi'an, que és molt, molt important, estem parlant d'una mesquita que es va construir al segle VIII, continua activa des d'aquest moment. O sigui, és una de les mesquites més antigues de tota Xina. I, clar, imaginem, al nostre cap, potser ens ve mesquita, imaginem les d'Orient Mitjà. Però no, l'estètica és d'arquitectura de palau xinès. És com si estigués
17: en un...
21: Sí, o com si estigués en un temple, tu entres i no notes la diferència, salvo que en algunes escriptures sí que n'hi ha escrits en àrab, però barrejat en xinès. I el que és l'arquitectura és una fusió d'arquitectura xinesa en religió musulmana.
17: Però resen a la musulmana, diguem,
21: sí, sí,
17: i fan
21: tot,
17: el seu ramadà
21: i
17: el seu d'allò.
21: I de fet activa, la comunitat és molt activa, la comunitat musulmana xiana és la que, diguem, conserva el barri musulmà, i tu entres i que veus i tot, i n'hi ha una part en la que no pots accedir, que és la part final, que no està la gent pregant, però tal qual igual i la forma sí, ells duen barret i és en el mocador, però exactament igual.
12: En jardins, en, sí, en fusta,
21: com si fos un temple, sí, un estil un temple, i vas passant com... Clar, com esta mesquita mai va ser destruïda, sempre es va conservar, el que va fer va ser va anar ampliant-se. O sigui, que el pati, la part central és la més antiga i després van anar obrint patis i jardins i pagodes i al centre. O sigui, que si tu no sapieres que és una mesquita i no el donaràs compte que n'hi ha coses que estan escrites en àrabs, diries, mira, és un temple o un palau? No ho notes per l'arquitectura, que és xinesa.
17: Me flipa esta arquitectura oriental, japonesa, xinesa, etc., que al mig de la construcció ja integren la natura.
12: Sembla una
17: bellesa. Que meravella! Bueno, però comentàvem, si és mundialment coneguda Xi'an, és per allò dels guerrers de terracota, no? Tu has anat a veure allí... Com
12: has estat amb ells?
17: Una cosa, molt impactant,
21: jo, per exemple, jo recomanaria a la gent no anar cap de setmana i...
12: Perquè està superple de gent.
21: Però petat. Perquè per als xinesos és com una de les coses més importants històricament. O sigui, que diguen que el 90% dels turistes són turistes locals. Evitar això cap de setmana i intentar anar abans de que tanquen. Perquè és quan tots els autobusos se'n van. Perquè si no, imagineu-se el que és una mascleta, però això dins d'un museu. La mateixa quantitat de gent.
17: Sí.
21: La mateixa.
17: Riu-te tu de les excursions a les coves de Sant Josep, de Vall d'Uixó, no?
21: Això.
17: És com a lo gran, no?
21: Això és molt
17: heavy. Autobusos i tot, autobusos de xinesos. Sí, sí, sí. Té que ser una cosa molt d'anar amuntonat.
21: Mogolló, i de voltes jo pense dins a zones...
12: I no serà bo per
21: l'aforament, clar.
12: L'animaleig, esto.
21: Pels guerrers.
17: Per Xile. Són com botitges,
21: bueno,
17: grans.
21: Bueno, com sí, l'estructura... Sí. Bueno, diguem que...
12: Hem d'anar entre setmana, ja ho tenim clar.
21: Clar, i... Bueno, els guerrers, diguem que és patrimoni de la humanitat per la UNESCO, és una de les coses històricament més reconegudes i arqueològicament també superimportant. Però, bueno, diguem que la trobada, el descobriment va ser casual. Estem parlant de 1974, un grup d'agricultors locals estaven cavant un pou i van començar a acabar i van començar a trobar coses que pareixien com llances, parts d'escosos, i no li van donar massa importància fins que un arqueòleg va dir no, això n'hi ha que buscar perquè no sabem què és això. I clar, no sabien ni què estava, i clar, va aparèixer allí, clar, ara mateix n'hi ha com tres fosses diferents, perquè això és una de les tombes més importants. Estem parlant de la dinastia Qing, el segle III abans de Crist. I clar, era l'emperador, això és la tomba, diguem, els guerrers de Xi'an és la tomba de l'emperador Qin Shi Huang, que va ser el que va unificar la Xina. O sigui, que és una tomba superimportant. I ara mateix està dividida en tres fossats, però diguem que per a ell l'important és que considerava que la mort no era el final, així que en lloc d'arribar a aquesta immortalitat, com feien altres emperadors, que era, diguem que carregar-se els seus treballadors i enterrar-se en ells, ell va dir, no, jo vaig a fer una recreació de tots els soldats que estan amb mi. O sigui, que és tal qual el seu exèrcit que ell tenia per a que l'acompanyara al més enllà, però ho va fer a terracota.
12: No, sí. En ells de veritat.
17: Perquè tenen tamany natural.
21: Sí, tamany real i de fet...
17: I els cavalls també?
21: També n'hi ha cavalls i també...
17: I molts n'hi ha, o no els
21: sí,
17: has contat?
21: Sí, estem parlant de...
12: Són tres fossats i cada... I que són diferents o són
21: diferents, iguals? Diferents. Diguem que n'hi ha uns 6.000, però encara estan fent excavacions.
17: 6.000?
21: Perquè com és una reproducció exactament igual de l'exèrcit, estan tots els càrrecs de l'exèrcit.
17: Quan diguem treball de xinos...
12: 6.000? I estan investigant que és possible que n'isquen més?
21: Sí, fossats? Sí, perquè de fet ixen a trossos. Clar, no ixen ser la peça, ixen a trossos i han de muntar-ho i tornar-ho. O sigui, i tampoc tenen pressa. Vull dir, el temps xinès és... No, milers d'anys, no n'hi ha cap pressa per acabar
17: l'exèrcit. Tu ves que avant ahir i ja quan
12: pues no li donaven cara tequi dos palillos perquè agarrar una mosca i se nivell.
21: Clar, així és que per exemple tenim el fossa 1, que és el més gran, que té la força principal d'infanteria, o sigui, són aproximadament, així serien les 6.000 figures que estan disposades en formació de batalla. Tenim l'avantguàrdia, els flancs i una retaguàrdia. Així que és la imatge més icònica de quan diguem pensem en les guerres de Xi'an. Després està el fossa 2, que és la unitat d'èlit. Ahí estan especialitzats, estan els arquers i alguns estan engenollats i tal, està la cavalleria i pots veure els cavalls i tot això en els seus carros de guerra també.
17: Sí.
21: I diguem que ahí representa un poc la versalitat tàctica, perquè primer van uns guerrers i després van en la cavalleria quan van atacar
17: normalment. Això va sí. Diguem
21: atractiu. Com a les pel·lis, vamos. I el fossa 3 és la caserna general, que és més xicotet, i ahí està, diguem que estan els caps, que és els més importants jeràrquicament.
12: Els generals, sí, comandants, sí. Els comandants importants.
21: I, ja. Però, bueno, això és molt més xicoteta. Pots visitar les tres i s'estan
17: com... Sí, jefes n'hi han de menys, no? Passa en totes les pel·lícules. Passa igual.
21: I després, clar, n'hi ha...
17: També diuen, hi ha més jefes que índios.
12: També és, també és també possible.
21: N'hi ha un mite, n'hi ha un mite en les guerres de terracota que diuen, sí, que sí, clar, tots van estar fets un per un de forma diferent. No, ells és que tenien un sistema, el cos, el feien un poquet tots iguals, diguem que tots el
12: com
21: sistema...
12: Com uns moldes.
21: Sí, en uns moldes. I després les cares sí que n'hi havia diverses cares diferents i després, de manera manual, es feien cada cara diferent per a que semblara la persona original.
17: Posa-li un cap... De... Ara, este clar, posa-li barba. Si no, cos... Este posa-li...
21: Claro, estes són les de cavalleria i estes són les de...
17: Així no hi tot, ho dius... Però,
21: no, però 6.000...
12: Era una feina
17: correcta. De tamany natural. I... Perquè són de... Estan fets de què?
21: De fang? De terracota, de fang... Sí, com prensat.
12: Però tenen... expressió?
21: Sí, totes les cares són diferents. Per això que totes les cares sí que són diferents perquè probablement sí que semblaven a les persones que tenien que representar.
17: Me digues.
21: Sí, i cada cara és diferent.
17: El arquero Jing, el arquero
21: sí, sí, sí, sí. Pepe, Manolo, estan tots. Pepe, Manolo, tots. Sí, de fet, el nas...
17: Són artistes de falla. Sí, és que tenim molt en comú els xinos.
21: El nas és diferent, els ulls són diferents. Tu quan els veus és que compareixen... Són persones diferents. Cadascú és... El moño el tenen fet de forma diferent. Tot és una, clar, és un naixa, és una obra d'art.
17: Però els argiles són molt, és molt sensible, es poden trencar o...
12: Home, la conservació seria important.
21: I clar, de fet el que van averiguar és que la tecnologia per a fer-los era molt avançada, perquè clar, s'han conservat molt bé. El que es perd molt és la pintura, perquè estaven policromats. Estaven pintats de colors.
17: No eren del color de la motitxa, de la terracota.
21: Clar, passa un poc com en les cultures gregues. Estaven pintats de colors i del color exacte en el que duien les robes en aquest moment, però clar, s'han trobat algunes pintures, però en el moment les trauen de la diferència de temperatura de milers d'anys, la pintura es perd. Estan intentant buscar a veure quina forma tecnològicament poden intentar conservar la pintura al màxim, perquè no es pot. En el moment que hi ha el contacte a la superfície, desapareix la pintura.
17: Com és la sensació d'estar allí?
21: Si aconseguixes abstraure de la quantitat de gent, clar, que això és difícil. Però sobretot és això, perquè estàs les fosats i després estàs una part de museu en el que sí que veus els guerrers de prop. I clar, veus aquests detalls del cavall, la cavalleria, la mà per agafar-ho, el moño com està fet, les faccions de la cara, el cos com està a tamany natural. Clar, penses en aquestes dimensions i una cosa més important encara és que, clar, falta... la tomba de l'emperador.
12: Clar, perquè això era com els primers passos, claro, perquè al remat anava l'emperador, claro, a la tomba.
21: N'hi ha cas un gran
12: mistè. I la tomba no s'ha descobert?
21: No, i de fet no tenen massa ganes d'obrir-la perquè es calcula que ell va deixar trampes, que n'hi ha uns rius que representen, diguem, el mapa de l'imperi, però aquests rius, que serien el riu Yangtze i el riu Groc, estan fets per Mercuri. I de fet, i n'hi ha perles i n'hi ha tal, de fet s'han fet proves a un poc, diguem, de medició, i sí que es nota que n'hi ha com una càrrega de mercuri més gran en aquest territori que en un altre. Així que no volen obrir, no tenen cap pressa tampoc, i no crec que vulguin obrir-ho perquè el misteri és millor que es quedi.
12: Saps que el mercuri d'aquell moment encara funciona? D'aquell moment encara està allí?
17: Està allí? I clar, encara pot fer malesa?
12: És molt al·lucinant tot,
21: És com molt de pel·lícula i per això és com, de moment no se vol obrir i tot això, i com n'hi ha que desenterrar molts guerrers, no n'hi ha cap pressa, però sí que s'han calculat que n'hi ha una càrrega de mercuri a la Terra, o sigui que podria ser veritat que sí que són dos rius de mercuri que està allí.
17: Pot haver en eixa tomba de l'emperador. Mare de Déu, senyor. I tornant a la ciutat, bueno, el viatge és fascinant, és flipant, anirem entre setmana, un dilluns a l'hora de tancar, però vull dir-te, en l'arquitectura de Xi'an es nota que és una ciutat allò, històrica, en pes...
21: Sí, sí, queden, per exemple, les muralles, que les muralles de Xi'an representen, diguem, un dels sistemes defensius urbans millor conservats del món. I són fonamentals per entendre la importància d'aquesta ciutat, i de fet és que estan pràcticament tal qual estaven a la forma original. Diguem que és un quadrat, bueno, un quadrat tal qual.
12: Eren molt aficionats a les muralles, els xinos.
21: Sí,
12: estos,
21: sí, sí.
17: Tenien molt que defendre, els mongols eren, sí, molt perillosos.
21: I no es tallen en distàncies, estem parlant de més de 13 quilòmetres de longitud i una altura de 14 metres.
17: I no és que feien muralles, és que feien muralles.
12: Un murallón, és, sí, que és al·lucinant.
21: I són molt amples perquè allí havien de cabre les tropes, els cavalls i tot, i ara tu pots recórrer tota, jo vaig fer un quart, que és prou, vaig dir 14 quilòmetres, un quart, està bé, saps, un trosset, vaig fer de torre a torre, més o menys, perquè pots pujar i baixar,
12: si
21: les torres vigies, els baluars, tot això, pots visitar, tu puges, i n'hi ha una opció, pots fer-ho o a peu o en bicicleta, pots llogar unes bicicletes per dalt, que són unes bicicletes especials, com si fos una bicicleta de muntanya, perquè, clar, les pedres no és una bici normal.
17: Però, rotllo, la muralla xinesa, però allà...
21: Esta és més còmoda, perquè és planeta. Puges les escales i una volta puges les escales
12: i si tenen una, tenen una muralla pròpia, no tenen pagodes?
21: Tenim un temple, sí, que és la pagoda de l'oca salvatge gegant. Ui? Que diguen que és un dels símbols més representatius.
17: L'oca salvatge gegant? Sí. Quin animal més singular.
21: Perquè és una part espiritual, diguen que aquesta pagoda és espiritual.
17: És una oca sagrada.
21: I però perquè va ser un lloc molt important per al budisme, perquè durant la dinastia Tang, estem parlant del segle VII, tenia la funció d'albergar textos budistes portats de l'Índia per totes les rutes comercials, per el monjo Yuanzhang. I es va crear per això, per a conservar-ho, i ara és un lloc religiós, o sigui, diguem que es va convertir en un centre de traducció i d'estudi d'aquests textos.
17: Yuanzhang, aquest seria com el Sant Agustí nostre, per així no dir-ho.
21: Bueno,
17: no, per fer una mica de comparança, no?
21: Sí,
17: no,
21: vull dir, com en aquestes rutes comercials també es transportaven qüestions religioses.
12: Que s'hi ha posat que la zona de...
21: Per totes aquestes rutes comercials, per el monjo Yuanzhang. I es va crear per això, per a conservar-ho, i ara és un lloc religiós, o sigui, diguem que es va convertir en un centre de traducció i d'estudi d'aquests textos.
17: Yuanzhang, aquest seria com el Sant Agustí nostre, per així no dir-ho.
21: Bueno,
17: no, per fer una mica de comparança, no?
21: Sí,
17: no,
21: vull dir...

0: La Pagoda, n'hi ha com un barri que és com una espècie de reproducció del barri antic. Allí les xiques vestides, més vestides que jo, però van vestides en roba tradicional, és un fotocol gegant, per a que la gent es faci una idea.
1: Se fa retratos allí.
0: Tot el món. Però tot el món.
1: Mudaíssimes.
0: Tot. A més, en fotògrafs professionals, la gent va allí a fer-se fotos, dones, xiques, dones majors... una cosa així, però sí, sí, és que és al·lucinant, perquè està allà els fotògrafs fent-se fotos, perquè es veu la Pagoda de fons, i elles en els trajes de les diferents dinasties fent-se allà fotos, tenen ambientats...
2: I allà què se menja? Rostres delícies?
1: Mira, limón...
0: En Xi'an es menja molt bé, una de les ciutats que millor es menja de tota la Xina, per esta fusió cultural-religiosa. N'hi ha moltíssima varietat de menjar, per diguem, molta més varietat per tot el que va vindre de les regions de Xina, i pots menjar moltíssimes altres coses que en un altre lloc de Xina no pots. O sigui que el plan perfecte és anar a menjar al barri musulmà.
1: Vens tan divina. I ens ho escolta tan bé, que tinc una gana d'anar a Xi'an, que és una cosa que m'agarra malícia de no haver anat. Sí, de veritat.
2: És que ens va fer anar allà on...
1: És fascinant, és flipant. I vens boniquíssima en les teves xarxes i també en el... Com es diu això, xicona, que tenim l'estreaming? Poden veure lo mudar que va Clara, que és una cosa per
2: sí,
1: de més, de veritat.
2: Sí, hem de traure, perquè és veritat que ve vestida de Xi'an. De Xina, però de concret...
0: Vinc d'una dinastia concreta.
2: D'una dinastia.
1: De mi, però mola molt, mola molt.
2: Gràcies. Love is the answer, at least for most of the questions of my heart. De Xi'an, que està ben lluny, massa lluny, diria jo, a les nostres festes que les tenim a casa i sempre ens donen alegries. Aquella setmana coneixíem les recent escollides belleses del foc de la Camp 2026 i les vam poder conèixer una miqueta més i millor. Maria Pastor i la xiqueta Leire Arellano. Escolteu.
1: Pom pom pom pom para pam pam pim pom pom pom pom.
2: Quina pista, quina pista ens dona esta música?
1: De què anem a parlar? Xina mateix, en efecte, ens anarem cap a Alacant, que estava ja vivint jornades memorables de la Festa de les Fogueres. Plaça de Bous d'Alacant va ser escenari on es va donar cita tot el món foguerer. Es tractava de despedir a les vellers de l'any passat i donar per descomptat la benvinguda amb els honors que mereixen les noves vellers del foc d'enguany, Maria Pastor i Leire Arellano. Ja s'ha canviat la vida. Això sí que és en un instant,
2: sí.
1: Aquell de sentir els seus noms com a màxims representants de la Festa de la Cantina, i ben pagades que estan.
2: I és que anem de cara als dies grans de les fogueres de Sant Joan, i ja s'ha de parar directament, ja que tindrà lloc la solemne proclamació des dels noves màximes representants de la Festa de la Cantina, uns dies d'activitat frenètica, per tant, per a les noves belleses del foc. Esta vesprada tenim el goig de que ens facin un raconet en la seva agenda. Hola, Maria Pastor. Hola, Leire Arellano. Hola.
1: Enhorabona.
3: Buenísimas tardes, muchísimas gracias.
2: María, ¿cómo fue la cosa?
3: Pues, bueno, muy fuerte.
2: Claro.
3: El día de mayo nos hicieron el regalo más grande que podría hacernos la fiesta, y muy felices, todavía asimilándolo, y muy agradecidas de haber podido ser nosotras.
1: Ara, apenas una setmaneta ha passat, no, Maria? Leire, tu com estàs? Estàs sí. Disfrutant-ho ja esta setmana? Ja comenceu a creure-vos o què?
4: Bueno, sí, aún lo estamos asimilando, pero sí, muy feliz.
1: Que bo, Maria. Bueno, anem a fer una miqueta de... Però clar, tot va tan... És un ritme tan frenètic, no, Maria? El primer dia oficial, i a més dia de la mare... quina estrena com a vellers del foc també tan emotiva, i posar en valor també les mares, la família, que també són tan importants estos dies. Què diuen en casa, Maria?
3: Bueno, pues están súper felices, aún están todas asimilándolo, pero al igual que yo están súper agradecidas, y bueno, ese primer acto que tuvimos el Día de la Madre fue súper especial. Además nos dieron la alegría de traernos a nuestras madres, que al final son el mayor apoyo que tenemos, y, claro. Y bueno, muy especial poder vivirlo como la máxima representante de la fiesta.
1: Claro que sí. Qué lujo. Bueno, ahora contéonos, porque saben que esta semana ya vos hem vist en els tallers dels vostres indumentaristes oficials per aprendre mides. A veure, Leire, en el teu cas, els trajes, està confeccionant-los Gabriel Blasco, que està com a indumentarista oficial. Està il·lusionadíssim. Bueno, imagina que tú también, ilusionada en el traje, Leire.
4: Sí, yo estoy muy ilusionada, tengo muchas ganas de que llegue la proclamación, también para verme con el traje, y tengo muchas ganas.
1: Bueno, que decía Gabriel que

0: Van innovar dins de lo que és el reglament oficial i fer algo diferent. Tu no sabràs lo que és, no, Leire? Clar, que això no se pot dir.
1: ¿Es secreto?
0: Claro.
2: Es sorpresa y es secreto, pero...
0: Ah, pero alguna coseta igual pots dir, Leire, a veure.
1: No, que no te convenza, si no quieres contárselo, no se lo cuente. No, cuenta lo que quieras,
2: cariño. Es sorpresa.
1: Es sorpresa.
0: Todo sorpresa. María, y en el teu cas, José Hernández, como indumentarista oficial, bueno, ¿cómo ha sigut ese moment, la pesa de contacte, les mides? Quina il·lusió, no, María?
3: Totalmente, pues muy felices. La verdad que, bueno, él es un amor y nos ha tratado con un cariño inmenso desde el primer día. Me han enseñado todo y además he tenido una prueba y no puedo alucinar más, no puedo tener más ganas de que todos lo puedan ver porque es alucinante. Además tiene un toque original. Y además los colores son colores que a mí me habría encantado tener, entonces estoy súper ilusionada. Y bueno, y ese espolín es lo que más deseo verme puesto, sin lugar a dudas.
0: Claro. Es que Hernández, claro, además es un artesà, claro, també molt reconegut. Però també, dins de lo que permet el reglament oficial, alguna sorpreseta segur que també n'hi ha. També. Ni les teues dames saben res tampoc, ni tu el del d'elles.
3: No.
0: Ah,
3: no,
0: vale.
3: No, saben nada unes de otras. Y además es súper gracioso porque siempre tenemos la broma de ay, yo he visto tu traje, yo he visto el tuyo, pero nada, es todo totalmente secreto. Y bueno, estamos todas súper ilusionadas, con muchísimas ganas de ver cómo van ellas, porque sé que también van a ir espectaculares.
1: Sí.
3: Y bueno, ya vamos contando los días.
1: Es que esto, a eso ya va. Bueno, nosaltres tenim unes ganes boches d'anar a Alacant i d'abraçar-vos en primera persona, poder-vos felicitar, però jo vull que me conteu ara la reacció de les vostres comissions. Maria, tu eres de Foguera Esplanada.
3: Sí, bueno, pues estaban
1: qué
3: alucinando.
1: Locura, ¿no?
3: Porque lo primero es que nosotros no solemos frecuentar fuego, ¿no? Ya. Hemos tenido solo dos damas de honor infantiles y luego una dama de honor adulta. Entonces, hemos tenido dobletes, hemos tenido una dama de honor infantil y luego yo, que soy la primera bella del FOC de la Hoguera. Entonces, bueno, he hecho historia.
1: ¡Qué revuelo!
3: Y es muy fuerte. Y están todos súper felices, claro, súper contentos, claro, agradecidos. Y bueno, y al final lo que digo es que este año no es solo para mí, es también para ellos. Y están ahí detrás disfrutándolo y están siguiéndonos constantemente. Así que bueno, un regalazo, nos han hecho un regalazo.
0: Qué bonica que eres y qué agraída. Qué bueno, bonica. Leire, en el teu cas també se dona el cas que és la primera bellesa del Foc Infantil de la teva comissió, no? De Plaça del Mediterrani, Leire.
4: Sí, soy la primera, están todos súper emocionados, súper felices y cuando llegué a mi racó estaban todos saltando y animándome de la emoción.
1: Ay, qué cosa más chula, por favor.
0: Bueno, volem conèixer-vos una miqueta més, Maria, sí. Ja t'hem sentit en algunes entrevistes,
1: sí.
0: I a més ens agrada molt que reivindiques, sí, la festa del barri, la Foguera,
1: comissió,
0: no?
1: De Foguera, de
0: és que
1: veïns.
0: Això ho hem de contar i que sigues tu, o sigueu vosaltres, les ambaixadores d'aquesta idea tan nostra,
1: important.
0: És que és molt important, Maria, que ho reivindiques. I des d'ací te fem tot el costat que faci falta.
3: Bueno, pues al final considero que la festa y la fiesta van de la mano, por supuesto. Pero al final lo importante de esto son nuestras tradiciones, ¿no? La cultura, que es lo que forma parte de nosotros y lo que mantiene nuestra esencia, ¿no? Entonces, yo simplemente lo que quise decir es que le demos más importancia a los pasacalles, a las mascletas, a nuestra indumentaria, ¿no? Al final creo que es lo que forma parte de nosotros, ¿no? La fiesta pues siempre está ahí, en cualquier momento, en cualquier lugar, pero la fiesta es lo que nos representa y nuestros fogueres lo que necesitan es que reivindiquemos la importancia de esta, ¿no?
0: I en el teu cas, tu estàs què? Estudiant d'infermeria. Què has fet en els estudis? Clar, penjar-los i ja tornarem, no?
3: Estava cursando les últimes assignatures de la carrera y bueno, y me quedaba luego un año de prácticas, pero claro, al final los exámenes no los puedo hacer porque es imposible, entonces claro, lo dejaré todo para cuando termine el cargo y por supuesto yo este año me dedico por y para la fiesta.
0: Pues molt ben dit això, Maria. Bueno, per a Maria, Leire, si voleu, així teniu els micros de la Ràdio Pública Valenciana, de Apunt, per a que convideu a tot el món a la festa d'Alacant, a les festes de Sant Joan, al Foc, i allà ens veurem per Sant Joan i
1: ens
0: abans,
1: veurem,
0: però vinga, feu una convidada per a tot el món així en la ràdio.
1: Va, comença Leire.
0: Ale, Leire.
4: Pues yo les invito a todos a que vengan a Alicante a disfrutar de esta fiesta, porque...
5: Son les 5.
1: Pues sí, nos van a encantar, nos encanta.
0: I tant,
1: Maria.
0: I tant.
6: A punt. Notícies.
5: El rebrot d'un nou focus de foc en Betxí manté alerta màxima a hores d'ara els equips d'extinció de l'incendi de la Vall d'Uixó. El focus se situa en la Penya Negra. I tot en un dia en què també hem vist la satisfacció entre l'veïnat dels 6 pobles que des d'este matí ja poden tornar al terme, a les seues vivendes. Recordem que es tracta dels municipis d'Ayòdar, Fuentes d'Ayòdar, Torralba del Pinar, Almedíxar, Villalur, i a Suèvar. També s'ha alçat el confinament a l'urbanització Nova Onda de Onda. Escoltem el testimoni d'un par de testimonis de veïns que ja han tornat a Suèvar.
7: Quedarme tranquilita, relajada, sabiendo que estoy en casa.
8: Ayer estuvimos allí cogiendo cosas, pero allí no hay ni ceniza, ni fuego, ni nada. De momento nos ha dado esperanzas para poder ir.
5: Ara mateix queden 8 de localitats desallotjades i tot indica que encara tardaran hores a poder acollir-se acollir als seus habitants. Alejandro Molés.
9: Es tracta d'Artana, Eslida, Aín, l'Alcúdia de Veo, Tales, Alfondeguilla, Xóvar i Suera. A més, es manté el confinament a la pedania Artesa, a Onda i 3 urbanitzacions de Betxí, i en espera que les autoritats actualitzen a últimes hores de vesprada les últimes dades de la superfície cremada de l'incendi forestal. Recordem que el balanç provisional parla de més de 9.600 hectàrees arrasades, part d'elles en la Serra d'Espadà.
5: Una Serra d'Espadà que abasta més de 30.000 hectàrees en 3 comarques i 19 municipis. Es diu així, Espadà, per la seva orografia excepcional, en què hi conviuen grans pics amb profundes fondàries i barrancs.
9: Unes característiques que són també el pitjor enemic, ja que dificulten, com hem comprovat, l'extinció de les flames i afavoreixen la immersió tèrmica. Escoltem les reflexions que ha fet per a punt el geògraf Artemi Cerdà.
10: Que es creme una carrasca o una surera es permetrà que se recupere perquè estan adaptades, però si perguem el sol, ninguna planta podrà créixer. Això és el drama, no? Per això hem de protegir molt bé el sol.
5: Del brot este de Betxí que hem registrat fa uns minuts, sobre el terreny els mitjans tenen dificultats per accedir a molts llocs i l'incendi, recordem, encara no està estabilitzat ni controlat.
9: Avui tots els esforços se centren a les zones més complicades, com ara en la capçalera de l'incendi entre Artana i Eslida, i també la zona oest entre Tales i Alfondeguilla i el Montí d'Onda. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
5: Sembla que tampoc podrem escoltar el conseller. Mentrestant, el govern d'Espanya ha donat per conclosa l'emergència nacional que va declarar la setmana passada quan els governs autonòmics de la Comunitat de Madrid i de Castella i Lleó van demanar l'ajuda de l'Estat per a combatre els incendis forestals. I passem a una altra qüestió. Espanya i el Marroc han acordat reforçar la coordinació i els esforços per a fer front a la crisi migratòria que afecta Ceuta, on han arribat més de 1.500 persones en els últims 10 dies.
9: I ho han fet a peu o bé nadant, creuant l'espigó que separa el Marroc de Ceuta. El ministre d'Interior, Fernando Grande de Marlaska, viatjarà demà a la ciutat autònoma. Escoltem, si és que podem, el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas.
11: Yo creo que estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda una actuación consecuente con esta calificación de emergencia a través de un mando único que garantice que esa respuesta sea enérgica, decidida e inmediata.
5: I tornem a casa nostra. En l'àmbit laboral, les assemblees de docents i els sindicats de l'educació pública han acordat reactivar les mobilitzacions per a l'inici de curs escolar a les principals ciutats de la Comunitat Valenciana i es tornaran a manifestar el 12 de setembre.
9: Un dia que cau en dissabte, és a dir, es manifestaran 3 dies després que el 9 de setembre comenci el curs. Una protesta que fan, segons asseguren, davant la falta de resposta de la Conselleria d'Educació a les reivindicacions del professorat.
5: I dos apunts econòmics de les dades avançades de l'IPC d'este mes de juliol, que està a punt d'acabar. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, la taxa interanual se situa en el 3,5%, és a dir, 3 dècimes més que al juny. El motiu són les pujades del preu, dels combustibles i de l'electricitat.
9: I la segona dada econòmica fa referència al producte interior brut espanyol, el creixement de l'economia espanyola, que ha crescut durant el segon trimestre de l'any un 0,7%. És una dècima més respecte als tres primers mesos de l'any i ho ha fet en part pel creixement del consum de les llars i de la inversió.
5: I en el temps dels esports, l'Elx ha completat este matí l'últim entrenament abans del duel amistós que demà divendres tindrà contra el Córdoba, un partit dels vols que podran seguir en directe a partir de les 10:30 del matí a les pantalles de la televisió d'Apunt. El rival andalús, que enguany també tractarà de lluitar per l'ascens a primera, està estos dies fent un estatge de pretemporada a Oliva. Avui s'exerciten amb doble sessió abans de disputar demà l'amistós. La gran atracció del partit podria ser el debut dels mundialistes Sangaré i Affengruber, i especialment de l'últim fitxatge Franja Verde, Fer Niño. El davanter, exjugador del Villarreal, i procedent ara del Burgos, ja s'ha exercitat amb el grup. Després d'una victòria i dos empats en els amistosos precedents, el xoc de demà contra el Córdoba, que els oferirem per televisió, recorden, serà la prova de foc per als de Martín Anselmi a només dues setmanes de començar la Lliga. Nosaltres tornem a les 6.
6: Som a punt.
12: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
13: A l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
14: Este verano, que el calor no te la pegue. Bebe agua con frecuencia. Evita el sol entre las 12 y las 17 horas. Usa cremas de protección solar. Protege especialmente a mayores, menores y personas vulnerables. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
6: Som la veu de tots. Som Apu.
15: Millors moments de la vesprada d'Apunt.
1: Amics i amigues, benvinguts un dia més al recopilatori dels millors moments viscuts a la vesprada d'Apunt Ràdio. Ens centrem en la setmana del 4 al 8 de maig, en què vam tindre moltes visites que ens van encisar. Una visita que ens va fer molta, molta il·lusió, perquè ens estimem Adrián i ens estimem la Choriza May, va ser precisament el personatge, i va ser la visita d'aquest artista polifacètic i meravellosa persona que venia amb sa mare i amb el director del documental que han rodat en part de la seva trajectòria, especialment aquella que va des de que feren a Choriza pregonera de les danses de Guadassuar. Un exemple de superació genial. El cas és que vingueren, perquè bueno, podia veure este documental en Docs València, i mireu quina entrevista més xula.
15: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
1: Ei, que l'actualitat audiovisual ens convida... Mira el Joaquí, a tope de power. L'actualitat audiovisual ens convida a estar pendents del 10è Festival Internacional de Cine Documental Docs València, espai de no ficció. Se consolida en guany amb 46 projeccions previstes, de les quals 31 tenen talent valencià, cosa que ens encanta, no us la perdeu. Feu un seguiment, perquè és un festival d'històries, mirades, perspectives, vivències, però sobretot intercanvi de cultures. Cada documental és emoció, és descobriment, és sorpresa. I vos proposem, entre d'altres, veure una joieta que seguiu el documental titulat Choriza May, el discurs de la reina.
16: ¿No ves que va tan alto, mamá?
17: Això no va, això.
16: ¿Qué va a ir ahí? Ahora,
17: ahora que te mire para abajo.
18: Choriza May! I need to go, ladies, I'm sorry. Happy Pride, everyone.
19: Thank you so much, Newcastle. Love you.
20: Choriza es valenciana.
19: Pero Churisa va a deixar a Newcastle.
20: Bienvenidos al camerino de una otra vez. ¿Habéis visto? El glamour se acaba cuando cruzas la puerta.
21: RuPaul diu que nasguem no ets i la resta és drag.
22: En quin moment m'he convertit en este víboras?
23: You are a diva, you are living the lifestyle.
24: Is the Spanish charm is
0: que entenc quin moment m'he convertit en este pibonasso, perquè és un pibonasso. A més, li hem d'agrair que hagi vingut en tot el...
1: Senzilla.
0: Con sus avalorios i en tot el...
1: Espectacular.
0: L'esplendor d'aquest maquillatge i aquesta meravella.
1: És que sempre és un sí, és que sempre ens diu que sí. És que és una gràcia. Xerita, com estàs?
0: Què tal, estimada? Com estàs?
1: Com estàs de convollada, massa com escoltat?
25: Això és fort, eh? Això és fort. Estic que no m'ho acabo de creure. Mira que hem fet aparicions en televisió, però tindre un documental... És complicat també un poquet pel cap, eh? Una hora i deu de veure't a tu ahí, ale, dius, arre Déu, ja estarà bé.
1: Quin exercici.
25: Ja estarà bé, però sí.
1: Que t'acompanya gent molt xula entre ells. Bueno, ta mare està, sí que ara te la saludaré, però sí. Vull saludar també el director,
25: claro.
1: A Dani Fabra. Com estàs tu de convidat, Tomasa?
26: Molt bé, un poc nerviosos perquè ja s'acosta l'estrena internacional, de fet.
1: L'estrena internacional?
26: Sí, sí, sí.
1: Clar,
26: sí, sí.
1: Internacional.
0: Que és un tros de personatge que té tantes aristes i a més te deu d'oferir tanta naturalitat, tant de material per al documental. És una...
26: Ell diu que hora i deu molt, però el que ha sigut complicat és quedar-se en hora i deu.
0: Què lleves, no?
26: Era per una sèrie, dèiem.
1: Per això com va ser? Com se va quallar? Com naix la idea? Si naix a tu o com ets a plegar a tu? Conteu meu.
25: En molt poca vergonya, per la meva part, jo crec. Mira, jo crec que per a ser travesti el que tens que tindre és un moment de somiar i que res et pare, no? I em proposen els festers del meu poble fer el cap de dansa, no? Com el pregó de les festes del meu poble, les primeres festes després de Covid, un any, el primer any sense festes després de molt de temps. I vaig dir que sí molt ràpid, però em vaig donar compte que era la primera volta que anava a tornar al poble com a xurissa. Aleshores vaig dir, ostres...
1: Se n'havia anat Adrián...
25: I viure
1: en un castro.
25: Exactament.
1: Allà va néixer Xorissa i va triomfar com la Coca-Cola.
25: I de repente una cosa que no m'esperava, que era fer drag i fer travestisme, el meu pobre, de repente, i esos dos mons que jo tenia molt separats es junten. I va ser un moment de tancar un cercle i reconciliar-me amb el meu poble. I vaig dir, això estaria guai contar-ho. Esta història seria molt xula contar-la. I a partir d'un amic que li diu en Lucas, li dic, això en què ho faig? I em diu, esta història la té que contar Barret, que és una productora cooperativa molt xula, la de Dani. Esta història els va encantar. Fem una reunió i em digueren, mos vegem tal dia, estarem enviant les càmeres. I la primera volta que els vaig veure en persona va ser en el CCC de València. Hi ha càmeres, micròfons, i començarem a gravar.
1: Però sense guió? Anàveu passejant per el que ja sorgia? O sí que teniu una idea inicial prevista?
26: No preveren res. Nosaltres treballem molt així, vull dir, pensant que el guió se faria. Al principi no sabríem com de gran se faria la cosa, però Adri ens dona una cosa que nosaltres demanem sempre, que és dir, podem tindre accés, te podem acompanyar a tots els llocs, i Adri, a un buigau, saps? Començant, el primer dia ja, no coneguerem a Adri, coneguerem a Xurissa, i vingué ja en sa mare i en Ian, en el seu nòvio, i jo crec que els dies estàvem anant a Madrid, en ell ja, dos nits seguides, ja, i començarem a entendre ja la dimensió de quan dèiem... Nosaltres, ell entengue que nosaltres el seguíem en sèrio, i nosaltres, que de veres que eren hores, perquè són cada número... Són hores per davant, hores per darrere, i no pots parar la càmera, perquè ell és una metralleta...
1: Perquè cada vegada que es mou, que obri la boca,
26: no,
1: és un caramel.
26: És que no saps, no dius... No, si alguna vegada has parat, t'has penedit. O sigui, que dic, ja patirem editant, però no parem de gravar.
1: I a partir d'ahir vosaltres tu vas viure a partir d'ahir com la reina Letícia, sempre en la càmera darrere.
25: Jo pareixia una Kardashian.
1: O com la Presley, o com la Kardashian.
25: Sí, jo pareixia una Kardashian. Allà on anàvem portàvem la càmera, però camerinos, hotels, l'orgull, en el meu poble, a València, vingueren a Newcastle, dins de casa, a casa dels meus pares, flipant. Jo, mira, ficava nerviós perquè dic, a veure, jo davant d'una càmera, doncs jo estic còmode, perquè jo estic còmode, però dic, a veure, en ma casa com estan? Doncs, pues, un poc més, el documental és el fan sobre ella.
1: Ai, anem a ella, Joaquín.
0: Així la tenim. Merche, que és tot un somriure, tot un brill d'ulls i una cosa, perquè estàs també contenta i d'alguna manera també coprotagonista, que no sé si estava previst, però tu has tirat avant.
27: Sí,
0: no?
27: Sí, que havia de fer,
0: És la mare de l'artista, per tu abans.
27: També he anat així.
1: I una volta l'has vist, què?
27: Com l'he vist?
1: El documental.
27: A mi m'ha encantat.
1: És esta favorita, o què?
27: No vaig a contestar-te.
25: És que li han fet càmeres ocultes a ma mare. Li han fet càmeres ocultes.
27: A tu què te pareix?
0: T'han posat amagades per la casa?
25: No, li cridava jo.
0: O per ahir?
25: Li cridava, li feia videocridada I perquè estiguera natural de veres així, no, diguin les animales que diu...
1: Natural està, no?
25: I què? Què? Què? Ne solta cada una, diuen, ja saben d'on te ve la gràcia de ma mare.
27: Que re bonica és.
1: S'assembleu barbaritats. Dani, el personatge de la mare...
26: És per un spin-off. Clarament, s'ha de dir res. Crec que tiraríem per ahí per veure d'on ve l'arrel de... És de veres, vull dir que ja intuïm xorizas... Clarament és una drag race valenciana, vull dir, no, una drag queen, perdona, però després m'ha entès exactament d'on ve la cosa, saps?
0: El discurs i més gent de la mare de la reina. Sí, sí, sí, sí, és que tenim el títol ja, clar.
25: Que la, des d'ací cridament al meu poble que facin cap de dansa a ma mare i així no li gravem un documental a ma mare també, clar que sí.
0: A veure, sense voler rebentar res del que passa i allò és tot tan espontani, tan viu i tan autèntic, tu darrere la càmera, els companys darrere la càmera, en quin moment dius què està passant així? Saps? Que tens la sensació o la percepció de que el que estava passant era algo, diguem, cinematogràficament, no? Era algo potent que anava a impactar en...
26: Sí, jo, per a mi el més potent, vull dir, ha sigut Adri en el seu poble, Adri en el quan poble. Torna, vull dir, perquè tu l'has vist tan... O sigui, primer la coneguen com a Choriza, que és una cosa, vull dir, per a mi és una superheroïna, saps? Com en superpoders, o sigui, era una cosa excepcional i m'ha encantat. Però després hem anat coneguent a Adri i tot el que tu veus, que vull dir que l'han vist davant de milers de persones actuant en el orgull de UK, perquè aquest any era el UK Pride, o sigui, el Northern Pride era el UK Pride al mateix temps, n'hi havia milers de persones actuant, tan fresca, li tenia igual. Però notem que quan arriba al poble... O sea, algo canvia, com que ahí le pesa algo més i que lo que més li pesa siga fer el cap de dansa, el discurs és lo que més, o sea, és una persona que jo veig que improvisa sobre la marxa qualsevol cosa que té que fer en una gràcia total i és un discurs que ha pensat que això i que jo crec que ha patit perquè han eixit moltes emocions. Entonces, n'hi ha un moment que estem, jo crec dels més això, quan estem mirant vídeos domèstics d'entendre lo que eren les danses per a ell, lo que era de xicotet, el seu iaio, moltes coses que afloren els sentiments, que per nosaltres també fou un moment, no sé, molt emocionant de que mos deixaren, perquè fou un regal estar en una cosa que jo pressupose que és superíntima, en el seu germà, en sa mare, i que ens deixaren estar allí. Fou espectacular.
1: I són paraules de Barret Cooperativa, vull dir, sou especialistes en documentals, vull dir, ells saben veure que ahir n'hi ha un material important, podem dir, i així no ho heu viscut, que ens conta la història.
26: Pues, jo crec que, o sigui, d'una banda, vull dir, conta una cosa, vull dir que els drags ens ensenyen, vull dir que és una manera de lluitar impressionant, vull dir, una valentia com no coneixes, vull dir, perquè és en una cosa que quan t'estan perseguint, diem, per la teua condició, i és no és que se la neguen, sinó que, vull dir, és una exuberància que és tot el contrari. És dir, així estem, saps? I han sigut protagonistes dels majors, jo què sé, el Dia de l'Orgull se celebra per lo que passa en Stonewall i són els drags els primers que donen la cara en aquests disturbis, o sigui, són l'origen d'aquesta contestació. Però al mateix temps, vull dir, fer-ho des de la humilitat, el sentit de l'humor, no sé, és una cosa... Després el que veus raer és la camaraderia que n'hi ha entre les drags per compartir les coses, per ajudar-se, perquè a vegades és superglamour i a vegades és un armari de camerino, yeah, sense coses, no sé. Hem descobert, vull dir, que raer n'hi ha una sèrie de valors increïbles, saps?
0: I tant valencià, i tant de la Ribera,
25: claro,
0: què?
25: Claro, claro,
0: no?
25: És que n'heixava tot el món.
0: Volia parar-me en aquest moment. Claro. Adri Choriza, tu mateix, què estava passant per dins en aquest moment de l'àlbum de fotos, d'enfrontar-te a aquest balcó, a fer el discurs, a tornar al poble, què t'estava passant per dins?
25: Ese moment d'introspecció jo no l'havia fet fins a aquest moment. I jo sempre havia pensat que Choriza era un disparate que m'havia passat. I és quan estic mirant aquests vídeos i veig la mirada d'un Adrián molt xicotet com veu a les festeres totes vestides en galanaes, dic, és que jo no me podia dedicar a una altra cosa que no fora a entretindre i a ser drag queen. És que en este documental i veig-lo i gravant-lo, dic, és que té sentit que em dedica el que em dedique, no? I un poc aquest discurs era una carta d'amor al meu poble i als meus orígens i a la gent de la meva família que m'ha inculcat aquesta passió per les meves arrels, com ha sigut sempre m'abuelo. Entonces, és molt íntim i al mateix temps quin privilegi que aquest moment de la meva vida tan bonico en el que jo mateixa estic descobrint-me a mi mateixa, no com a drag queen, sinó com a persona, que quede plasmat.
1: Quina generositat que compartisques. I Mercè, ell parla d'aquest tornar al poble com una estrella, que és el que és, però ell també va patir de xicotet i tu... això també se mossega en esta sí. història, i tu ho has viscut al seu sí. costat i sempre de la seva mà.
27: Això ho duia regular.
2: Conta el que li digueres al xiquetix una volta al carrer.
27: La part dura.
2: Conta.
27: Oh, bueno, pues sí, és que al final és que jo estava cansada ja, perquè ell venia i me deia, no, és que me diu això, és que me diuen, és que al final anava jo en ell i per raere el vaig sentir al xiquet i el vaig dir, a veure, tira pa que sí. I li dic, mira, ara no me veu ningú ni me sent ningú i te'l vaig explicar. No, perquè és que...
1: I li ho vas explicar.
0: I què se sent com a mare, Mercè, que després de tot aquest patiment, com a mare d'una criatura que estava patint-ho, es converteix en xoriza.
27: I és
0: este personatge tan adorable que tots tan volen i tan volgut. Què sents tu?
27: Sí, jo antes de que així la coneguera tot el món, jo ja estava superorgullosa. Yeah. I ara encara més, per suport que sí.
1: Perquè això és la importància, tu vas passar mal, el bullying que passaràs de menudet, però sempre ha estat incondicionalment, per descomptat ta mare, però ton pare, el germà, vull dir, la teua quadrilla.
2: Sí.
1: Més íntima d'amics i amigues, mm-hmm. que ha sigut a més mestre de cerimònia d'alguna d'elles i de la seva boda.
2: Sí. Íntima de 20 persones. Som una quadrilla xula. És molt important i crec que el missatge és important que la gent l'escolte. N'hi ha que apoyar els seus familiars, n'hi ha que apoyar els seus amics, perquè moltes voltes, quan et tens el món en contra, tindre aquest cercle i tindre aquestes persones a les que sempre pots tornar és molt necessari per a poder floreixer, no? I no només si vols ser drag queen, n'hi ha moltes maneres i n'hi ha molts homes que la gent té que a voltes necessita
1: encara
2: el suport.
1: Encara que vulgui ser caixera.
2: Exactament.
1: Sí, el que tu vulguis. Desenvolupa la teua vida.
2: És important saber que sempre n'hi ha una mà que la pots agafar i te va apretar fort i dir-te estic ací, passe lo que passe. I això jo sempre l'ha tingut. I xoriza no estaria sense la meva família i els meus amics.
1: Oh. Ai, mira, s'emociona sa mare, que enguany no ho ha anat a Nova York per celebrar el teu aniversari. Tota la família.
0: Com ha sigut això?
1: El seu somni era anar-se'n tots junts, no?
2: Sí.
1: Conta-ho, Merche, conta.
27: Ai, Juli, sí.
1: Jo ho he vist en les xarxes, eh?
27: Jo no m'ho havia esperat mai en la vida. És que són de por, eh?
1: Són de por. Perquè no ho sabia. Va ser secret, no? Com va ser?
27: Secret. Clar, jo no sabia res. Jo pensava que se n'anàvem a Newcastle i jo contenta i pagar, que se n'anàvem tots junts a passar es Nadal.
0: I això va en el documental? També,
2: això
0: el
2: viatge.
0: Això
2: és
0: la
2: segona
0: part.
27: Això
1: és la que de protagonitzaria.
0: La mare el discurs de la mare de la reina. I diguem estos dos nivells, la part diguem de l'espectacle de la lluentor, de la pestanya, la tele, tot aquest, i després la història més íntima, no? Com diguem estos dos nivells a l'hora de narrativament, no? Com aneu diguem barrejant-los, com ens ho conteu?
26: Ho contem, la veritat que ha sigut molt natural en la mesura que nosaltres ho anàvem coneixent, perquè és... o sigui, com de veres hem estat junts, vull dir que...
0: Durant quant de temps heu estat junts, per cert?
26: Pues al principi, o sigui, portem 4 anys fent este projecte, perquè n'hi ha una part que, saps, que al principi fou molt, molt ràpid, perquè era no perdre ese primer estiu que passava el discurs.
1: Quan havies de fer el discurs.
26: Sí. I després més coses que hem anat fent i que hem anat esperant que se tancaren més cercles de més tornades, vull dir, que vull dir en el personatge. Saps? Però al principi fou molt intens, perquè foren nits seguides, i entonces, en tot aquest temps, que jo no sé, pues, nosaltres teníem una curiositat natural per preguntar, entonces no hem fet cap entrevista, saps, en este documental, sinó que hem anat xerrant, fluïa. Perquè n'hi havia hores, és que de veres, vull dir, pues, podria que poden estar 3 hores per maquillar-se, per preparar-se sencer, des del maquillatge, tot el que s'ha de fer.
2: Ale, jo no callava.
1: No me digues, no m'ho hauria imaginat.
26: No, i hem anat i s'apuntàvem a tot, vull dir que això era després, quan viatjàvem a Newcastle fou molt més temps encara, perquè després, jo què sé, hem anat tenint confiança i estàvem allí que pues, ens han convidat a una festa que hi han punxava música, o hem anat a dinar, a sopar, hem estat temps a casa... O sea, han fet moltes coses junts. O sea,
1: el muntatge després ha sigut per morir-se, no?
26: El muntatge ha sigut un patiment molt gran. Saps? Perquè la proporció que s'haurà quedat, jo què sé, vull dir, pues, si te dic que senta una, pues, pot ser. Saps? Vull dir, de material gravat a lo que, sí. a lo que se queda. Al final, no pots pensar en lo que descartes, pensa en que lo que se quede sí, valga. Sí. perquè el que se queda, el que n'hi ha fora, dona per igual fer-ho d'una altra manera.
3: Permeteu-me que li digui al públic que estarà escoltant-nos que podeu veure-ho, perquè participa en la secció Mirades, documents del fil a què fèiem referència, dimecres, dia 20, a les 7 de la vesprada, en els cines MN4, i divendres, dia 22, a les 16 hores, a les 4 hores, en Octubre Centre Cultural. Ho pot dir bé?
26: Sí.
25: Categoria.
3: I això, i a banda, seguir-te. Bueno, i com va ser el dia de... Ja ho tenim acabat. Anem a fer el passe oficial i ve la Txori, la família Borel. Això com va ser?
25: No. És que ha sigut molt ràpid, perquè clar, jo visc a l'estranger. És que al final els horaris que tenim són molt dispars i l'hem vist a la distància. Jo el vaig veure a Newcastle, ells me'l passaren, mira-lo a veure què te pareix, i jo, ai mare, que gorda me bec.
3: Ai, me represento, jo mateix.
25: Que gorda me bec.
3: Però estàs moníssim.
25: I jo m'agrada molt, però dic, mira, jo el veia aixina, de reull, i dic, mireu-lo en casa i digueu-me què vos pareix. El miraren en casa i després ja pues, passarem el feedback i s'han canviat un parell de cosetes, però poquet, tampoc te creguis. Ja,
26: sí. No l'han pogut reflexionar massa, la veritat. Hem tingut molt de temps i després, a última hora, vull dir, la selecció tot això ens ha precipitat per entregar una còpia que se... Perquè jo crec que ho presentaren, me pareix que com un work in progress, i el fet que feren, l'hem d'acabar, ara en canvi hem de correr.
25: Claro.
3: Bueno, però no està mal, perquè així no l'acabes, perquè si no estaries vinc al retoc, jo què sé.
25: Perquè és que no parem de passar coses.
3: És
25: que després gravarem més coses perquè farem el show inspirat, també que m'inspira a fer el show de travesti internacional, i s'ha tornat al poble i vaig dir, ostres, m'apeteix fer un show sobre això. Després...
3: I com és aquest show, a més, i sa música, i de Guadassuar...
25: Una cosa, una locura.
3: Una locura.
25: Aleshores, diguem, ja... perquè és que això dona pa una sèrie de, inclús en algun moment plantejarem fer una sèrie de 4 capítols en cada ciutat diferent, i diguem, no, que la forma és documental, i la veritat que s'ha quedat, jo crec que tot el que ha quedat queda molt xulo, perquè se veu naturalitat, ja no només nostra de la, sinó de la gent que m'envolta, que a mi me fa molta il·lusió, perquè crec que la gent va entendre molt més el personatge quan coneguen a ma mare, els meus amics i els meus veïns, que n'hi ha molt menys, molt divertits. Sí.
0: Clar, coneixent-te, coneixes més el personatge. Merche, estàs a quedar a Newcastle o com està la cosa?
27: Qui va quedar-se a Newcastle?
0: Ah, però això dic... El fred que fa allí...
27: Que no ixe el sol ni res, a les 3 i mitja a la vesprada ni fos. No, Javi, anem a cagar.
0: Però de moment quina marxa porta? De moment es queda allí? Té més oportunitats allí.
3: Ell va i ve, i tu també vas i ve dins prou o com?
27: Jo sí, a mi és que me va molt la fresqueta.
25: Ella diu el fresquet, però tots estiu ve a fugir de la calor. Sí.
3: Home, és que és el moment d'anar.
27: Clar.
3: Quan així apreta la calor, bona cosa.
27: Sí.
0: I en una... Si ens quedem, diguem... Vegem el documental, ens hem endinsat en la vida d'un personatge polièdric, meravellós, benhumorat, extraordinari, creat a ell mateixa. Vegem també els seus patiments. Però ens n'anem del cine o quan vegem el documental en una plataforma, i en quin recau ens quedem? Dani.
26: Jo, mira, te poso un exemple. Jo estic molt, molt dins i m'ho costa molt, però... Jo durant aquest temps tinc un xicotet, vull dir, i ella ha estat mirant primer com editava en casa, m'ha vist i m'ha demanat que li repetís escenes, m'ha acompanyat algun rodatge i l'ha conegut a d'ell i algun amic, i jo estava supercontent de que el mirar i l'agradar, s'aprenia les cançons, i pensava que era una manera de que entengui la diversitat, però no ha sigut aixina. Vull dir, el que ha vist és un referent. O sigui, ha vist, per a d'ell ha vist com una mena de superheroi per un costat que està encantat d'ell, i ha vist un referent que per mi m'encanta, que el meu nano, un referent de masculinitat, sigui una persona, saps, que és valenta, saps, que és humil, saps, no sé,
3: és bona persona.
26: Per mi és una passada, vull dir que m'ha llevat, com si m'ha creat molta tasca d'educació, saps, de dir, mira, saps, hem fet molta feina en que conega Adri, que pense que és, i poder dir jo quan l'he presentat, mira el meu amic Adri, saps, que és Dani, xorifa, el que tu t'agrada, que... Sí, xulo, ha sigut molt xulo.
0: I tu com ho vius de... Des de la part de dir, tu podies pensar que podia ser motiu d'inspiració per a xiquets, referent per a menuts.
25: Que jo soc un
0: xaval,
25: que jo no soc ningú, que jo soc un xaval de Guadassuar. És que és lo fort, és com me senc. Jo me veig des de fora i estic mirant una pel·lícula, estic mirant un documental, dic, en quin moment? És com ho pense. I per això jo crec que aquest toc humil, que igual se menciona molt, és per això, perquè és que jo, de veres, que jo sóc un xavaler de Guadassuar que se dedica a lo que li agrada, i tinc la sort que lo que m'agrada agrada molt a la gent i la gent connecta. Estic tan agraït, de veres. per mi és molt inspirador que algú com el teu fill estiga inspirat per el que faig, i ojalà, jo també ho pense, haver tingut referents quan jo era tan menudet, perquè saps que no m'havia sentit tan a soles.
3: Ai, que important, sí, això, Mercè.
27: Sí, sí, que és veritat.
3: Què fem, se'l mengem o què?
27: Sí, no?
0: Per emportar-se la casa. Doncs pues moltíssimes gràcies a Dani, moltíssimes gràcies, Mercè, Choriza, Adri.
3: Choriza, te volem,
25: no? T'estimem moltíssim. Veres, moltes gràcies per donar espai i per ajudar-me a contar aquesta història.
0: A tu, simplement per ser. Per ser com eres.
25: Moltes gràcies. Gràcies.
0: Este ritme te pega molt, Reis, perquè és un poc també un poquet con la sintonia, és un poquet també, si vols,
4: con la delegada
0: de folclore internacional.
4: Sobretot me pega molt perquè soc fan de Choriza des de fa molts anys. No sé, ella no sé si se'n recordarà, però van coincidir en un programa, en una gravació fa molt de temps, al principi d'esta casa.
25: Ai, mare, quin
4: programa de debat.
25: La qüestió.
4: Efectivament. Però, carinyo, jo avui vinc Luke Patti Smith, perquè m'he deixat el Luke Patti Smith, que ara és tendència.
25: Te queda de categoria.
4: I aquell dia anava maquillada i crec que encara no m'havia deixat les canes lluïdores.
25: Pues magra, bona elecció. Estàs estupenda.
4: Si Choriza me dona permís i dona el vistiplau, visca el Luke Patti Smith de la Reis.
25: La qüestió, que forta. I començarem, encara tinc la tassa que me regalareu. Me ficaré, no havia estat en la punta encara, com a Choriza. Em ficaren a obrir el programa en directe, Jessica, supergenerosa. Jo dic, però esta gent sap que jo no he estat mai davant, sense teleprompter. Em vaig cagar damunt, però van dir, com d'en tot, abans.
3: Ho vas traure, no?
25: Abans.
0: Eres la Chori.
25: Abans, és clar que sí.
3: Ai, n'hi ha un artista.
0: A bonicos, que tinga bona vesprada.
3: Grandíssima Choriza May, entranyable i energia positiva en vena. I ens posem ara mateix les piles per saber més i millor què són i com evitar-los, els disruptors endocrins, de la mà de la nostra nutricionista de confiança, Clara Llorenç. Sabrem què són, entendrem com actuen i què podem fer per a que no ens afecten la salut. Apunteu.
0: Què te passa? Estàs afectada en el tema d'avui. És un tema inquietant.
3: És un tema inquietant, que quan l'he llegit m'he quedat superpreocupat. Sí. Es diu... Espera, tu hi està. Disruptors endocrins. Jo crec que sóc un disruptor endocrí en patetes. Mira que et diga, Joaquín.
0: Estem envoltats de totes aquestes substàncies que sona disruptor com endocrí.
3: Endocrí.
0: Sona a malo de Marvel.
3: La manera de conservar els endocrino. Les olles per guisar i les cremetes, les colònies. És que estic envoltat de disruptors endocrins. Jo estic disrupcionat. Clar, per això jo tinc el tiro d'estocae. Bueno, per això no ho sé. Però m'olore que té a veure amb això.
0: Pues cuidem-nos la salut i evitem estos disruptors endocrins. Sonen raro, són xungos, com de xungos, on estan, què hem de fer... Hem cridat a Clara Llorenç, que és la
3: ellos.
0: Que sap,
3: podemos con ellos,
0: que estan en les coses de menjar i en altres coses. Aixina que...
5: Exacte. Hola,
0: què tal, Clara Llorenç?
5: Què tal, xics? Molt bé.
0: O sigui, que estem envoltats d'estos disruptors.
5: Sí,
0: és una amenaça invisible.
5: Volia dur este tema perquè al final jo crec que està molt relacionat, òbviament, en l'alimentació i en la no alimentació. Ara ho veurem, però cada volta més, m'encanta, perquè cada volta més cuidem el que mengem, i pues aprendre un poquet del tema d'avui és pues un plus, no? Cuidar un poquet més de a lo millor algo que en funció del moment de vida en el que estem pot ser estiga fent-nos més mal del que pensem.
3: Pues definim-lo, per comencem.
5: Vale?
3: Una definició.
5: Què és? Exacte, què és disruptor endocrí? Endocrí, jo crec que tots sabem el que és, vale? Al final està clar que està relacionat amb el sistema endocrí. I algo que disruptis, vale, és algo que trenca, que altera. Aleshores, en això ja comencem a fer un poquet el clec de lo que pot ser vol dir la paraula. Entonces, estos disruptors endocrins són substàncies químiques que se troben en diferents llocs, ara després parlarem de quals, i lo que fan és que alteren el nostre sistema hormonal, vale? El nostre sistema hormonal al final lo que actua és com una xarxa de comunicació, vale? Tenim diverses hormones que estan dins d'este sistema hormonal, sí, que s'encarreguen de diferents funcions relacionades amb el metabolisme, el pes, la gana, la son, la tiroides, l'estat d'ànim, la fertilitat...
3: Veges, si són importants, eh?
5: Importantíssimes. I el problema és que algun d'estos compostos externs que trobem a l'ambient, als plàstics, etc., lo que poden és, sense nosaltres donar-nos compte, imitar aquestes hormones naturals, yeah, però imiten, però no fan la funció que fa aquesta, yeah, hormona. Uns altres el que fan és que bloquegen la seva acció, yeah, i una altra forma de funció que té aquests disruptors endocrins és que directament la alteren la seva o producció o eliminació de les hormones. O sigui, fan tres funcions en les quals fastidien, per dir-ho d'alguna forma, la acció d'aquestes hormones.
3: Però no és automàtic, no pegues un... No, però no, no és una cosa que punxi i fas ai, i pots fugir.
5: Això és pitjor, perquè jo crec que quan algo tu eres molt conscient de que és algo molt contaminant o molt tòxic, bueno, una és que te dones contra lo millor de sobte, perquè, per exemple, si menges algo contaminat te senta mal i, mm-hmm, vas al bany... Però al final el problema d'això és que és algo que és una desregulació que tu no notes de seguida i és super sutil i que actua a llarg plaç fent-te, pues, dany en xicotetes parts de, del teu dia a dia.
0: O sigui, que és un tòxic, un verí,
5: sí,
0: que diàriament o de manera més o menys habitual anem consumint o, sí, és... o fem en el nostre dia a dia, incorporem, és una... alguns hàbits que ens contaminen.
5: Sí, com...
0: I, però el que no he entès molt bé,
5: vale,
0: és, o sigui, què causen en les hormones? O sigui, que... quin mal fan a les hormones, diguem?
5: Val, que les imiten.
0: Les
3: substituïssin,
5: claro,
3: les imiten.
5: Per exemple, cada hormona del cos, vale, sí, la hormona tiroidea, la insulina, la leptina, totes la grelina, que són les de la fam, no? De la gana, totes tenen una funció.
0: Vale.
5: Vale? La insulina, regular la glucosa, la tiroides, que la hormona que la glàndula tiroidea funciona correctament. Estos disruptors poden, en funció dels compostos que tinguin, imitar esta hormona, o sigui, confondre el cos dient-li creus que eres una insulina, però realment no eres una insulina, però tens a lo millor la mateixa composició, però no fas la funció que ha de fer esta hormona.
0: Mm-hmm. O sigui, no tenia ni idea que tinguérem esta amenaça tan
5: que
0: pròxima.
5: És com que actua falsejant, sí, sí, és com si vinguera així un ximo fals que se pareix molt a tu.
0: És un fake.
5: Però és un fake total, però realment comença a parlar i te dones compte, ostres, és que no és ximo, no diu el que ha de dir ximo, i està imitant, però no imita correctament, no fa la funció que hauria de fer ximo.
3: Jo,
5: ¿vale?,
3: recordo quan a mi me detectaren el problema de tiroides en l'any 2002 o per ahí, que em van dir, és que és un mal endèmic, així en esta zona ho pateixen moltes persones. Clar, després es comences a revisar els hàbits en unes generacions que venen d'utilització molt de plàstic. Ara explicaràs on es troben aquests,
5: sí,
3: disruptors.
5: Sí, sí, sí.
3: I això explicaria el per què, no és que sigui un mal endèmic, sinó que en els nostres hàbits quotidians ho tenim tan normalitzat,
5: sí,
3: tan utilitzat, que acaba afectant-nos, però a moltíssimes persones.
5: Sí, sí, sí, sí, totalment. I n'hi han grups, a més, que pues, han de prestar un poquet més d'atenció mm-hmm, perquè són, pues, més fràgils, no?, a lo millor a aquests compostos. A més, per què són importants aquests compostos? ¿Vale? Ja han dit que poden imitar les hormones sense, mm-hmm, fer la seva funció. Podem, sí, bloquejar-les i podem fer que a lo millor no se produïsquen les hormones que necessitem. ¿Vale? Però a banda d'això, per què realment són importants? Mira, són importants perquè actuen en molt poqueta quantitat. O sigui, hi ha una exposició encara que tu digues, però és que en el plàstic n'hi ha un poquet, ja, però és que és un poquet, ja a xicotetes dosis, vale, ja actuen. Esta una. Després, la qüestió és que és una exposició continuada, és el que hem parlat antes. Mm-hmm. No és que tu hagis menjat algo X dia, t'hagis sentat mal, però saps que és algo superpuntual. És que és una exposició silenciosa, però de manera continuada, mm-hmm, perquè al final tu continues aquest hàbit que tu no saps que estàs fent o mal, o fas de manera habitual, perquè, clar, és un hàbit. Clar. Vale?
0: Clar. I quins són aquests hàbits? Quins són aquests productes que ens,
5: bueno,
0: generen...
5: I l'últim de tot, que al final és algo que s'acumula en el cos. Per tant, aquest efecte acumulatiu és el que fa que tinga aquest efecte
0: negatiu. I pot aparèixer una patologia o complicar-nos una patologia,
5: exacte,
0: prèvia.
5: Exacte. On podem trobar tot això? En els plàstics... Vale, sobretot els que tenen ftalats i bisfenols, vale, són les dues paraules que hem de quedar-nos un poquet en compte, vale, i en els BPAs també, que també se troben en moltes llandes, vale, per això a voltes llandes de conserva també n'hi ha que anar en cuidado, uh-huh, en paelles d'estes antiadherents.
3: I sa capeta aquella que fa que no s'adherisca l'aliment, però sí, pot desprendre una
5: sí,
3: material.
5: Sí, exacte. Al final, ahí, si per exemple és una paella que tu l'has comprada, que la gastes molt poquet pues, per a fer una truita perquè no se te pegue, o la gastes quan fas XP, no passa res. Al final el problema és quan l'has gastada ja molt, està ja molt ratllada i ja l'antiadherent realment s'ha perdut. Val molt més la pena al final tirar per paelles d'estes de metal, d'acero inoxidable o estes de ceràmica que n'hi ha, vale? Que se són lliures. Nosaltres les dones, per exemple, en tema cosmètica n'hi ha que anar en cuidado, sobretot en els parabens i en les fragàncies. Siga dones o siga homes, en tema perfums lo mateix, vale? Sí. Fixar-se bé en lo que és els ingredients. En la fruita i la verdura, en quant als pesticides, vale? Perquè sí que és veritat que n'hi ha certs pesticides que sí que poden tindre disruptors endocrins, per tant, netejar molt bé la fruita i la verdura que se menja ben pell i si la pell es no passa absolutament res. En productes de neteja i en ambientadors, d'estos que al final venen, que fan tan costant no res i tenen un perfum molt fort. I per últim, al final, de lo més important realment és tot allò que és el que m'afecta realment a mi com a nutricionista, tot allò que està en contacte amb l'aliment. Vale, que siga, pues siga els plàstics o que siga les llandes o ara per exemple s'està ficant molt de foco en la en les air fryers, en les frigideres d'aire.
3: Curiós, veus?
5: Claro, perquè
3: és que realment és una suma de tots aquests factors, perquè utilitzem els cosmètics, les fragàncies, els claro, productes de neteja, les paelles,
5: ese és el problema, que al final
3: els plàstics i les llandes tot.
5: Que al final antes no era un problema, perquè antes totes aquestes coses no se bastaven pràcticament res, però ara ha arribat un moment en què alce la mà que aquestes sis o sis coses no les utilitzes diàriament. Bé siga el plàstic, bé siga un perfum que t'has comprat que pues, té un poquet, bé siga el maquillatge, la sartén que gastes, i al final és un, per això és perillós, perquè és un sumatori inconscient que vas fent i que va sumant.
0: Bueno, lo que dice la air fryer, ¿qué? ¿Qué pasa con la air fryer?
3: Ahora que bien convencido.
0: Sí, porque yo tenía una cerrada y estaba yo ya, había tenido una epifanía.
3: Ya la bien convencido.
0: Y estaba convencido, porque digo, es que es un fornet maravilloso para personas humanas que esteu así a solas.
3: Es que Teresa y yo gastem prou.
0: En poca compañía.
5: Yo también, pero... Ahora, por ejemplo, ya...
0: ¿S'ha de mirar a on? ¿Has de mirar en els parabens?
5: Sí, no, els parabens és part de cosmètica i demés.
0: ¿On de mirar la air fryer?
5: Però moltes ja, per exemple, duen llibres de BPAs o per exemple, ara ja les fan de cristal, les noves. Jo, si te compres una, te dic que te compres ja una de cristal directament. Perquè al final, la cosa de l'air fryer és que tu te compres una i la gastes eternament. Aleshores, no és com una sartén que pots dir la gaste dos mesos i la canvie. L'air fryer realment, quan te la compres, i s'ha vist que en el contacte amb l'aliment i el calor pot transferir part d'aquestes substàncies. Aleshores, anem a parlar també un poquet, vale, de com
3: ens afecta.
5: Exacte.
3: O sea, quin mal li fa al nostre cos, no?
5: Exacte. Com ens afecta, vale, estos disruptors endocrins al nostre cos. Per exemple, pot dificultar-nos el perdre pes. Estar fent-ho tot bé, voler perdre pes, i diré que no sé per què, però algo està ficant-me la pata, pues estos disruptors poden tindre a veure, bàsicament perquè si desregulen les hormones, bé siga de la fam, de la sacietat, la tiroidea, al final això ens afecta, que ens costa moltíssim més perdre pes.
3: Correcte.
5: Poden afectar perquè poden fer resistència a la insulina, com ja han dit, la insulina és una hormona, si està desregulada pot fer que aparegui resistència a la insulina. Pot afectar-nos al cicle menstrual, vale? Perquè al final,
3: clar, si és hormonal,
5: si imita o bloqueja les hormones sexuals, també pot afectar-nos això. Pot tindre un efecte d'infertilitat, per tant, pot afectar a persones que busquen tindre fills, disfuncions tiroides, com ja hem dit abans, i desenvolupament neurològic. Al final, te dones compte que pot tindre efecte en tot allò que té algo hormonal, en totes les funcions hormonals que tenim al...
3: Són funcions superimportants.
5: Claro.
3: Per al cos humà, per tant...
5: Claro, per això sí que...
3: Poca broma.
5: Jo crec que són, a lo millor, xicotets canvis que ara anirem parlant, que, sí, que se poden fer en el dia a dia de manera... No obsessionar-se en això, però sí que dir... Escolta,
3: revisem,
5: jo crec que,
3: una miqueta.
5: Sí, anem a revisar el nostre dia a dia i anem a anar canviant, ¿vale?
3: I suposa que haurem de tindre especial atenció, per exemple, els xiquets?
5: Clar.
3: O com?
5: Els xiquets, ¿vale? Per lo que hem dit, al final estan en una etapa de desenvolupament. Clar. I és important. Les embarassades, uh-huh, o lactants. Les persones, bueno, els adolescents, bàsicament, perquè, clar, també estan en etapa
3: en
5: de
3: revolució
5: de creixement. Uh-huh. Persones amb qualsevol patologia hormonal, uh-huh, bé siga diabètics, bé siga
3: tiroideos.
5: Sí. I per últim, últimament també s'ha ficat molt de foc en els disruptors endocrins i la menopàusia.
3: Ja, ostres.
5: Tornem ahí una altra volta.
3: Jo tinc totes les papeletes,
5: És de bien.
3: Ai, quina preocupació.
5: Gemma, no, estàs aprenent un montó i vas arribar superbé.
3: Això ja m'agrada. Sí.
5: Claro. Mm-hmm. Doncs, per què en la menopausa? Perquè al final és una etapa, ¿vale?, en la que baixen els estrògens, ja ho vam parlar, si de repente entra un disruptor endocrí que imita l'estrogen, però no és un no fa la funció d'estrogen, el cos és com que el cos en aquest moment de menopausa està buscant aquesta estabilitat, està tornant com a retrobar-se, no? A dir, vale, ara tinc menys estrògens, però, bueno, vaig a fer les meves funcions, vaig a tornar a trobar-me. Si de repente entra una hormona que pareix, al cos li pareix que és estrògen, però realment no és, trenca com ese moment d'estabilitat, ja, i comencen a tornar els símptomes. Per, ja, això hi ha dones que tornen una altra volta en molta sintomatologia, ja molt passa la...
3: Que les sufocades que tornen a vindre.
5: Sí.
3: Bueno.
0: Val, pues si vols, sembla, ja saben què són, com actuen i on estan. Per tant, si te pareix, Clara, i si fem, però portant un dia a dia normal, com tu dius, sense engoixar-nos de tots aquests disruptors que tenim al nostre voltant, què podem fer en cada un dels àmbits, per exemple?
5: Perfecte.
0: En la cosa de menjar.
5: Per exemple, en la cosa de menjar, bueno, en el cas de les fruites i les verdures, ¿vale?, sobretot llevar-les molt bé per eliminar qualsevol tipus
0: dir
5: de pesticida.
0: Tinc unes maduixes que m'he portat del supermercat en la seva caixeta. Doncs
5: pues un poquet de lejía alimentària.
0: Aigua i llevant, no?
5: Bueno, aigua i vinagre, per exemple.
3: Ah.
5: ¿Vale?
0: No, jo aigua i poqueta.
5: Pues avui poqueta, això no elimina realment.
0: No?
5: Yeah. Claro. Sobretot, a veure, les fruites i les verdures, que més en contra n'hi ha que anar, són en les de pell molt fineta, com les maduixes,
0: yeah,
5: el raïm, els
0: navius,
5: les maduixes...
0: Jo me'ls menjo directament del potet de plàstic. O sigui, no.
3: Rentem-los.
5: Sí, no, perquè al final, vulguis o no, mira, els pesticides estan, òbviament, perquè han d'estar, ¿vale?, a no ser que, bueno, que compres fruta ecològica, i són segurs, o sigui, si jo no vinc a dir que els pesticides no se poden echar, són segurs en els límits que s'utilitzen, però així ja no estem parlant de seguretat o no seguretat, així estem parlant de que certs pesticides tenen aquest efecte disruptor a nivell endocrí. Per tant,
0: vale,
5: aigua
0: i vinagre... I si algunes persones estan escoltant-nos... Però, vale, aigua i vinagre, vale, què faig? Agarro una safata, una safatiua,
5: agarres...
0: i li poso unes gotetes de...
5: Exacte,
0: de vinagre.
5: Unes gotetes d'aigua i vinagre i neteges bé la fruita
0: ric,
5: i ja està, perquè és de veres que la fruita...
0: Se m'avinagra la d'allòsnes...
5: No,
0: maduixa,
5: no sap.
3: Les maduixes...
5: No sap.
3: Però és que, a més, jo vaig a dir que unes postres... Les maduixes tallaetes, en una xorreteta de vinagre...
5: Totalment.
3: Les deixes reposar i trau un xarop...
5: És un substitut del sucre.
3: Està superbo, sí.
5: Vale. No, de veres.
3: Ja te'ls durem un dia i estàs...
0: Perfecte, molt bé.
5: Vale, aleshores, necessitar això...
0: Jo tinc una cosa que hem de canviar.
5: I si no, existís per a embarassades, jo sempre ho dic, lejía alimentària.
0: Vale.
5: Ja tenim una altra cosa. Evitar calfar en plàstic. Però això és el més important de tot.
3: Sí. Muy mal, Gemma Juan.
0: Ja.
3: És l'únic que puc dir.
5: La carmanyola que te dus és de plàstic?
3: Vaig estar canviant-les ara.
5: Vale.
3: Però fins ara, la de anys que porto,
5: mira,
3: jo utilitzant carmanyoles de plàstic,
5: cosa,
3: i calfant-ho en elles.
5: De tot el que anem a parlar avui, per a mi este és el punt número 1. El més important.
3: Okay.
5: I jo crec que si algú a casa voldria començar a millorar algo, tindria que ser això. Tirant,
3: vale,
5: totes les carmanyoles de plàstic, a no ser que les gastes per a algo fred, per una amanida, per a ficar fruita tallaeta, perquè al final estos disruptors, vale, s'han vist que en contacte en aliment amb greix, i vulguis o no, quasi tot du greix, i sobretot és el calor. Per això, si al final tu ho gastes pues, per anar a la platja o algo que és fred, no passa res, però si és per a clavar-ho al micro-ones i calfar-ho, val la pena que tu així tingues el teu plat de ceràmica, bueno, si o te compres, òbviament, de vidre,
3: o
5: si no, directament, te compres un plat i tu directament del tàper al plat el calfes i el neteges i ja està. Val. O, per exemple, imagina que dius, és que jo sempre acabo comprant de menjars per emportar, perquè tinc pressa, perquè no me dona el dia per a fer dinars, pues no passa res, això tu ja saps que va en un envàs de plàstic, però o passes a un altre pla de ceràmica o un envàs de vidre per a calfar-ho. És evitar calfar en este plàstic, ¿vale? Prioritzar aliments frescos en la mesura de lo possible, perquè al final en estos envasos de plàstic en els que venen bésiga, les verdures o... pot haver també disruptors endocrins i el problema dels ultraprocessats...
0: En la barretxeta de verdures...
5: No, lo bo...
0: que te posen floricol i tot
5: que...
0: i pimentonet. Ahí també n'hi ha disruptors d'estos.
5: Per exemple, mira, així no n'hi ha que tornar-se locos.
0: Ah, vale.
5: Però estes que venen ja directament per a clavar el micro-ones de plàstic, jo te diria que no.
0: Eixes no.
5: Que les trenque, pot haver també disruptors endocrins i el problema dels ultraprocessats.
0: En la barretxeta de verdunes.
5: No, lo bo...
0: que te posen floricol i tot
5: que...
0: i pimentonet. Ahí també n'hi ha disruptors d'estos.
5: Per exemple, mira, així no n'hi ha que tornar-se locos.
0: Ah, vale.

0: la del calor i al final l'altre realment...
1: I els potells d'arròs igual, que moltes voltes es calfe dins del pot. O sea,
0: claro, sí, ara
1: canviem l'arròs i posem-lo al plat.
0: Un altre puntet que s'està mirant, a banda de lo de la frigidora d'aire que parlàvem antes, estos potets de quinoa o d'arròs integral. Tu al final això en el potet se fa al buit, perquè ja està un poquet fet. Tu el traus del potet, el claves en un plat, el tapes... i el fas ja al microones un minut i, i ja està.
1: Vale.
0: Ja hem parlat de les fruites i verdures. Un altre dels aliments, perquè és veritat que aquests compostos s'acumulen en el greix. Vale? Aleshores, en què aliments pot haver un poquet de disruptors endocrins per contaminació ambiental o per el tipus d'alimentació, etc. En els peixos blaus grans,
1: sí.
0: Vale? Per això realment són uns peixos que hem d'evitar menjar, bé siga per mercuri o mira ara per els disruptors, vale? Com és l'emperador o la tonyina gran. Vale? Al final serien els únics. O, per exemple, en carns amb molt de greix.
1: Molt greixoses.
0: Entonces, no és evitar això tampoc, però és fer com una rotació. Intentar al final prioritzar carns magres i pues, la carn més rica en greix, la carn roja, que siga pues, com fem, una volta a la setmana, i el peix blau que siga el xicotet. Reduir l'ús de llandes també haurien d'evitar-lo un poquet. Vale? Intentar,
2: aquí m'ho havies arreglat. El sopar. Les sardinetes...
0: Però així...
2: Ara resulta...
1: Tenim solució.
0: Sí.
2: Tenim solució per a la llanda.
0: Però, per exemple, així és diferent. Digue. Tu, per exemple, t'alimentes tots els dies de la teua vida en algo de llanda?
2: No.
0: Pues ja està.
2: Dos voltes en setmana, perquè és que
0: no
2: estic ara perro.
0: No és l'objectiu realment, vale. ¿Vale? Però per exemple, a lo millor estos pues les dentilles estes que venen en chorizo que ja venen fetes o els fesols, estos plats calents que sí que venen en llaunde.
2: Bueno, però hi ha més mandanga de més perquè
0: per el greix, per lo que ha parlat, ja. Vale? Perquè duen també
1: millor en vidre, les dentilles, les que
0: o sea, per exemple, los que són les dentilles en vidre no n'hi ha ningú tipus de problema.
1: Tonyina
0: també n'hi ha en està la melva, la tonyina, està en conserva de vidre. Les anchoes també n'hi ha en vidre, avui dia n'hi ha pràcticament de tot. Però al final dius, sardines que menjo una volta a la setmana, no passa absolutament, perquè no és algo que fas de manera. Però la qüestió és que les llandes, vale, el recobriment intern, molt del recobriment intern per a evitar el contacte de la llanda en l'aliment, du BPAs. Per això n'hi ha algunes llandes, vale, no totes, que fica ecològica, lliure de BPAs. Ja comencen a fer ahí un poquet de...
1: Fixem-nos en aquestes coses,
0: exacte.
1: Interessant.
0: Un altre pas que podríem fer, lo que han parlat al final de les paelles, seguir de les carmanyoles, la paella realment seria lo que hauríem de revisar tots a casa,
1: sí.
0: Tirar totes les que estiguen ratllades, totes les que veguem que el negret va soltant.
2: I recomanes les de ser inox?
0: Exacte.
2: I les ceràmiques, les que tenen piquetetes. Aquestes dos.
0: Aquestes serien les millors.
2: Les de ferro de tota la vida també.
0: I les de ferro de tota la vida.
1: I la cassoleta de fang per l'arròs al forn i xomel.
0: Això és meravellós.
2: Molt bé.
0: Entonces, jo crec que al final són canvis que són prou factibles de fer en el dia a dia,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és fixar-nos, sí. Sí.
0: Sí, perquè al final, imagina que dius...
1: Sí,
0: vale,
1: perquè és important, a més. O sea,
0: sí, exacte. És que jo vull... el meu problema és això, que jo menjo ràpid en casa i acabo menjant sempre l'ultraprocessat que me compro envasat, que li faig 4 tenedoraes i ho clave al microones. Pues bueno, així, el que hem dit. O traus de l'envàs i te'l calfes, o realment, xico, molt més saludable si te cuines molt un poc de batch cooking, que al final és evitar un poc este... Després també evitar el cuine molt i ho clave directament en el tàper de plàstic en calent.
1: Ah, mira.
0: Claro, perquè al final és calor en
1: calor
0: el plàstic.
1: O sigui,
0: ja no és que estàs calfant-lo, sinó que estàs clavant el plàstic calent.
2: Això sí que ho faig per a posar-lo a la nevera. Per al sant demà o per a dos dies.
0: Perquè és el mateix. És a la inversa, no estàs calfant-lo, però està... Està refredant.
2: Tots els tàpers han de ser de cristall.
0: Els tàpers de ser cristall, sí. Ximo.
2: Ah, sí. Per la mateixa, sí. Que tenim de plàstic.
0: Sí.
2: Au,
0: te ja guardes per a la fruita. Ara, o per
2: xut,
0: a la...
2: Un xut i a la mar. S'ha acabat. Ni un no vull.
0: Després, a lo millor, un altre error. Mira, vosaltres, superaprovats, la botella d'aigua.
1: Clar, jo ho he après, però això ho he après fa, perquè jo gastava de plàstic.
0: Claro. Esta,
1: i a
0: per
1: més
0: exemple,
1: les utilitzava en diverses ocasions i ja
0: claro,
1: sé, això fatal.
0: Esta, per exemple, no tenia problema perquè l'acabé d'obrir, me la vaig a veure i ja està. El que hem d'evitar és reutilitzar aquestes botelles perquè al final l'ús continuat i el calor

0: L'or és el que fa que es transferisca un poquet del material a l'aula. Per això, aquestes botelletes de vidre o d'acer inoxidable són meravelloses. I nosaltres realment, jo crec que a banda de, per últim ja per acabar, és revisar un poquet tot tema de cosmètica, de fragàncies que tenim a casa i fer-hi una xicoteta neteja.
1: Hem de mirar que no duguen parabens, però fique...
0: Literal, fica parabens.
1: Ok.
0: Vale, fica parabens.
1: Jo te poses la cremeta cada dia i en ocasions, en un par d'ocasions. Sí. Jo així, en la zona del tiro de disprisament, m'he estat tota la vida posant-me colònia.
0: Sí. Claro. Totalment. I ara, claro. Si te fiques, ara que se du molt la cosmètica natural,
1: sí,
0: no fa quasi olor quan te compres.
1: Claro.
0: A mi, jo l'altre dia vaig comprar d'una marca que m'agrada molt i tu te la, i la olores i dius... fa una oloreta bona, però no fa una... Estem acostumats a fragàncies molt fortes, a cremes hidratants que la fiques i dius, que bona olor... Això realment són fragàncies, això és un disruptor endocrí.
1: Pues que igual que és costum... parabens.
0: Aleshores, canvia un poquet ahí...
2: El ambientador del bany, efecto brisa, marina.
0: El ambientador del bany, pues ho miraré, però al final és algo ambiental que també fa... va transferint. Però...
3: obrim la finestra. S'ha acabat, ni un, ni un plàstic.
0: Airejar la casa a diari, super, super important. I l'ambientador del cotxe també revisar-lo.
3: Endocrins i per als altres disruptors també que vivim en les persones humanes, claro.
0: Sí, però bueno, xicotets canvis que podem fer i podem anar millorant.
3: Genial, gràcies per portar-nos-ho en bon humor, però també fer xicotets canvis hem d'anar fent-los. Lo de les paelles, el plàstic, mateix convençut.
0: Ja està, i netejar un poquet més la fruita i la verdura.
3: El vinagre no sé si me'n recordaré per a les maduixes, però vinga, gràcies. Adéu.

0: millors moments de la vesprada d'A Punt. Som A Punt.
1: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
2: Segunda escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Segunda Escena. Institut Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana.
3: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
4: ¡Regarde la gilipollua!
3: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
5: La próxima semana hablaremos del gobierno.
3: Generalitat Valenciana.
6: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
7: Són les 6.
8: A Punt. Notícies.
7: Avui passaran la primera nit a casa des que van ser desallotjats arran de l'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó. Parlem del veïnat dels 6 pobles que des d'este matí ja poden tornar al terme a les seues vivendes. Recordem que es tracta dels municipis d'Aiòder, Fuentes d'Aiòder, Torralba del Pinar, Almedíjar, Vilamalur i Azuévar. Escoltem el testimoni primer de l'alcaldessa d'un d'estos pobles, d'Azuévar, i després d'un parell de testimonis del veïnat.
9: Hemos recibido la noticia, como no puede ser de otra manera, con mucha alegría, con mucho alivio. Es verdad que los vecinos todos tenemos muchas ganas de volver a casa. Este verano, especialmente este mes de julio, está siendo doblemente duro para nosotros porque es la segunda vez en 3 semanas que nos desalojan. Entonces, pues bueno, los vecinos ya estábamos deseando recibir esta noticia.
10: Darme una ducha y quedarme tranquilita, relajada, sabiendo que estoy en casa.
11: Ayer estuvimos allí cogiendo cosas, pero allí no hay ni ceniza, ni fuego, ni nada. Ya, de momento nos han dado esperanzas para poder ir.
12: Això sí, el que no podem fer és beure aigua de l'aixeta, ja que de moment no és potable. Ho confirma el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
13: Se está proporcionando agua embotellada a todos los municipios que van a regresar en el día de hoy a domicilio hasta que nos den unos niveles adecuados las aguas y puedan utilizar ya el agua potable. De hecho, en la Vila Vella ya se puede utilizar desde el día de hoy, los análisis han salido positivos, el agua potable.
12: Hores d'ara, 8 municipis continuen evacuats. Parlem d'unes 7.000 persones que encara tardaran hores en tornar. També es manté el confinament en 3 urbanitzacions de Betxí, una localitat on esta vesprada s'ha produït un rebrot de les flames, concretament en la Penya Negra.
7: I l'alcalde d'Alacant, Luis Barcala, carrega contra el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
12: I ho ha fet durant el ple municipal de aquest matí. El motiu que el Consell no hagi declarat per a l'any que ve les fogueres de Sant Joan, dia festiu en tot el nostre territori. Escoltem la indignació de Barcala.
14: Que traslado al president de la Generalitat mi más enérgica protesta por no haber considerado el día 24 como festivo y por lo que supone para la ciudad de Alicante. Y no voy a decirle menos al señor Pérez Llorca de lo que le pedí al señor Puig en su día. Y quiero que eso quede muy, muy claro. Creo que el 24 de junio tiene que tener la misma consideración que tiene el 19 de marzo a nivel de Comunidad Valenciana. Y lo digo alto y claro, gobierne en Valencia quien gobierne. Y si en este caso es el señor Pérez Llorca el que está gobernando, se ha equivocado.
12: Declaracions de Barcala durant el ple municipal en què l'oposició d'Esquerra demanava la seva reprovació per haver plantat la comissió de l'Ajuntament que investiga la presumpta adjudicació irregular de les vivendes protegides del residencial Les Naus. Finalment, la reprovació no s'ha produït ja que Vox s'ha abstingut en la votació.
7: I en tribunals, este matí ha declarat davant de la jutgessa de Catarroja que porta el cas de la Dana i en qualitat de testimoni qui fora l'alcalde de la localitat de Torís durant la riuada, Ismael Corell.
12: I entre d'altres ha dit que només va rebre una telefonada de la DGT pels problemes que presentava un dels ponts del terme, però cap avís d'emergències.
7: I l'Audiència Provincial de València ha condemnat a 13 anys de presó a l'home acusat d'agredir sexualment dos menors, un d'11 anys i un altre de 14.
12: Els fets van començar al febrer del 2022, quan el processat, que vivia en el municipi d'Anna, la Canal de Navarresa, amb la seva mare i un amic, va acollir en la seva vivenda a la primera de les víctimes, el menor de 14 anys, que havia tingut problemes en un col·legi a Alemanya i que comptava amb el consentiment dels seus pares per a instal·lar-se amb el condemnat, amb la intenció de que este l'ajudara. Dos anys més tard va mantindre contacte sexual amb el xiquet d'11 anys, qui estava de vacances amb sa mare en una autocaravana.
7: I des de les 3 de la vesprada, des de fa 3 hores, està en marxa l'Arenal Sound de Borriana. Estarà en marxa fins a les 5 de la matinada, un horari que es repetirà demà divendres, dissabte i diumenge, amb música urbana, pop i electrònica.
12: I al llarg d'estos 4 dies, els organitzadors de l'Arenal Sound esperen rebre l'assistència de més de 200.000 persones, i tot això mirant de reduir l'incendi de la Vall d'Uixó, a només 20 quilòmetres de Borriana, amb l'organització i les autoritats a l'aiguait de l'evolució del foc i, sobretot, de la direcció del vent. Escoltem primer un dels responsables del festival i després un grapat de testimonis del Sounders.
15: Nosotros estamos en coordinación directa totalmente con las autoridades y, bueno, desde la organización tenemos eso, pues eso, el vía libre para poder abrir puertas.
16: Bueno, pues que si no se evacúan, pues bueno, para casa de vuelta, y pues es lo que hay.
17: Al final es una cosa que está muy bien preparada y consideraban que podrían venir amb les millors condicions siempre y cuando pues estan alerta de com puga afectar.
18: La verdad que no sé si es lo más apropiado.
12: Pel que fa a les actuacions d'avui, entre d'altres, estan programades les de Fran Perea, Lorna, My Towers, Maria Becerra i La Pantera.
7: I en el temps de la informació esportiva, la UEFA acaba d'anunciar que cap selecció europea participarà en cap competició de la FIFA mentre es mantinga la proposta del president de l'organisme, Gianni Infantino, de privatitzar els mundials de futbol. La decisió de la UEFA arriba després de 2 dies de moltes crítiques a Infantino, tantes que, tot i que segueix defensant el seu pla de privatització, ara ja diu que és només una proposta a discutir.
19: En estos moments és una oferta, part d'un procés democràtic de consulta. És una oportunitat, però no és una obligació. Enfortir la part comercial del futbol és el següent pas natural de la nostra evolució.
7: El boicot de la UEFA trastoca els plans d'Infantino i sacseja el futbol internacional. Veurem fins on arriba la cosa. Nosaltres tornem a les 7.
6: Som a punt. Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
4: ¡Regarde la gilipollúa!
3: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
5: La próxima semana hablaremos del gobierno.
3: Generalitat Valenciana.
20: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
21: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
6: Som la veu de tots. Som a punt.
22: Comencem una nova playlist amb la selecció personal d'un dels artistes més destacats de l'escena musical valenciana, Quinto. Obrim la selecció amb Tota la nit, la cançó que el va consagrar i que va ser l'himne oficial del Festivern 2024. Per a l'equip que fem El Sonem, esta cançó té un valor especial. La versió instrumental és la sintonia que utilitzem al programa. Escoltem ara la lletra d'esta peça, que, com sentireu, és tan potent i suggeridora com la base electrònica que l'acompanya.

L'artista Quinto és l'alter ego de Josep Quinto. Nascut a Pego l'any 2000, s'ha consolidat com una de les apostes més fresques i autèntiques de l'escena musical valenciana. Criat en una terra que ha vist créixer bandes emblemàtiques com La Gossa Sorda o Smoking Souls, Quinto va fer els seus primers passos en bandes locals durant l'adolescència. Va ser als 20 anys quan va trobar la seva identitat fusionant el pop-rap urbà amb influències transatlàntiques i l'essència rebel del seu territori. Escoltem ara un dels temes del seu primer EP, Quinto, publicat el 2024.

0: Hui sonem amb Quinto.
1: El llançament d'este primer EP va tindre una molt bona acollida, amb lletres generacionals i produccions que combinen beats urbans i melodies pop. El projecte li va permetre fer una gira de més de 20 concerts i guanyar el premi a Artista Revelació Valencià als Premis Ovidi. En este primer EP també va comptar amb col·laboracions destacades, com la de la cançó Pejades amb la cantant vinarrosenca Esther.

En 2025, Quinto presenta Les Hores Mortes, el primer avançament del seu primer àlbum d'estudi. És un tema introspectiu produït junt amb Dani Belenguer i Àlex Blat, on explora la nostàlgia i la identitat amb una maduresa que anuncia la seva evolució artística.

ha participat enguany com a artista convidat en una gira molt especial per a ell, la gira de comiat de Smoking Souls, un gest emotiu envers l'escena que el va veure néixer i que volem reviure en esta playlist escoltant un dels temes més icònics de Smoking Souls, Nit Salvatge.

0: Després de presentar la trajectòria de Quinto, ens endinsem ja en les seues respostes i escoltem el qüestionari que li hem enviat perquè es despulle, musicalment parlant, amb nosaltres.
1: Avui sonem amb Quinto. Quines cançons o grups escoltaves en la infància o recordes que escoltaven els teus pares?
2: Principalment, bueno, com qualsevol xiquet o xiqueta, són les cançons que et posen els teus pares. I a mi els meus pares són músics de banda, els dos, i sempre els agradava molt posar tant a casa com al cotxe pasdobles i marxes i peces de banda i d'orquestra, perquè al final és una cosa que ells feien tots els dies i a mi em va agradar molt perquè jo també vaig acabar sent músic de banda. I d'altra banda, ma mare és mestra de música i em posava molt les cançons que se li solen posar als xiquets, no?, en les escoles del País Valencià, com puga ser Bon dia, Despets o Pa fer un drac màgic i aquest tipus de cançons, que la veritat és que està molt guai. Quina sort tindré cançons infantils tan,

0: estil de música sols escoltar últimament? Algun grup en concret?
1: Tot ha canviat molt, perquè jo l'estil de música que més escolte ara mateixa és rap, bàsicament, música urbana, rap, i sí que tinc certs grups preferits com tot el món, però sol variar prou, és a dir, intento centrar-me en les músiques que estan sonant actualment i anar renovant també l'orella, perquè no m'agrada estancar-me en un únic grup. Si tinguera que dir-ne un parell serien Juancho Marqués, Los Chicos del Maíz, Joker, Els B, Natos y Waor, però al final moltíssims artistes que estan en este mestissatge de rap y pop urbà y música urbana que se está portant tant ara mateixa.
2: Me dijo, si no

0: Quina és la cançó que has compost i que més et representa?
1: Podria ser Ara què fem, perquè és una cançó que està contada com si li la contara un amic meu a un bar i estiguera contant-li el que ha passat el cap de setmana i de quina forma ho he viscut, i m'agrada molt perquè està escrita en primera persona i al final és una conversació en mi mateixa al mateix temps que en una altra persona, en un moment de dubte existencial que al final es resol d'una manera molt bonica en la part final de la cançó, i en representa precisament per això, perquè té com tres parts molt diferenciades: l'estrofa, que és una part més baixonera, després la tornada, que està buscant respostes, i la part final que acaba trobant aquestes respostes, i està molt guai.

de dia i el món es torna loco. Apaguen la música, xapen el foco. Vas conduint i no trobes ta buit el seient del copiloto. Deu missatges teus sense contestar. Alguns diuen que és millor deixar-ho estar.

0: Alguna de les teues cançons té una anècdota curiosa o divertida que pugues compartir?
1: Pues Petjades, que la vaig fer en Esther, i va ser una cançó que va començar en un riff de guitarra i aixina de tonteria, i va acabar sent la cançó que va fer-me conèixer a tot el meu equip i poder fer tot el que estic fent ara, aixina que va estar prou guai.

0: Avui sonem amb Quinto.
1: Quan li preguntem al nostre convidat quin artista o grup valencià li agrada especialment, ens respon que és Smoking Souls i ens recomana este clàssic de la banda pegolina, Immortals.

0: Hi ha cap artista o grup valencià que hagis descobert últimament i que recomanes? Alguna cançó en concret?
1: Pues mira, m'he estat escoltant moltíssim la cançó de Fasha amb Sandra Montfort i recomano molt tot el disc, bueno, tota la música que estan fent ells, no sé si han tret disc o no, però vaig estar pegant-li una ullada al seu Spotify i Fasha em pareix un grup molt, molt guai ara mateixa.

0: Si pogueres fer una col·laboració musical amb un grup o artista, quin triaries?
1: Faria la col·laboració en Post Malone, perquè em pareix un artista ultracomplet. De fet, si te pares a mirar la seva discografia, al principi fa música més rapera, més trapera, després ja comença a tindre melodies de pop i pop urbà, després es trau un disco de country, l'últim disc que té també és molt pop, però no ha perdut la seva essència de música urbana tampoc, i em pareix un artista ultracomplet, així que si sols poguera triar-ne un per a fer una col·laboració en el meu projecte, seria ell. Del País Valencià, pues, triaria molts també, però això ho deixem per a una altra entrevista.

0: sonem amb Quinto. Què significa per a tu la música? I per a què creus que serveix o hauria de servir?
1: Per a mi la música és el meu dia a dia. El significat que li atribuïsc varia molt depenent de com me l'agarre, perquè per a mi no és el mateix la música quan estic a l'estudi, que la música quan estic a l'escenari cantant-la, que la música quan estic gaudint-la. Aleshores, pense que tant la música com tot en la vida relatiu, per a mi és un privilegi poder fer-la, al mateix temps que és un plaer poder escoltar-la. Aleshores, no sé, diria aquestes coses, no? Un privilegi, un plaer, una cosa molt bonica en la que a més ens hem realitzat.

0: Sonem, la banda sonora de les nostres comarques en A Punt Ràdio.
1: La música com una forma d'immortalitzar els records. No podem estar més d'acord amb Quinto. Moltes gràcies, Josep, per haver atès el nostre qüestionari amb Armada. Et desitgem que durant molts anys continues jugant amb els nostres records i emocions a través de la música. I volem desitjar-te-ho escoltant una de les teues cançons en què, sens dubte, aconsegueixes, com tu dius, hackejar el nostre sistema emocional. Vos deixem amb Blanc i Negre, de Quinto. I ens escoltem en el pròxim Sonem, així, en A Punt Ràdio.
2: Diumenge, elèctric, tempesta. En el moment de comparar futurs, decisions, contradiccions i una maleta. Inspiracions i pintades als murs. I ara que tot és tan de pedra, la dissidència és un plaer. Contra mi mateixa un arquitecte.

present en blanc i negre i un passat de fotos a color. I unes mans que s'arrosseguen, algun lloc on trobaré el calor.

0: Som a punt.
1: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
2: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
3: Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a punt. L'esport ben contat. Punt a punt.
4: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
3: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a punt.
0: Som la veu de tots. Som A Punt.
5: Són les 7.
6: A punt. Notícies.
5: Pendents de l'evolució de l'incendi que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, tot i que s'ha avançat en l'extinció, encara continua actiu amb zones en flama. Els bombers veuen poc probable donar-lo per estabilitzat en les pròximes hores. La inversió tèrmica dificulta la presència de mitjans aeris. En alguns punts, les hectàrees cremades són 9.644 i el perímetre abasta 81 quilòmetres. Emergències. Ha autoritzat la tornada als seus domicilis d'un miler de persones evacuades de 6 poblacions, però encara queden 7.000 persones desallotjades. Ho explicava este migdia Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències i Interior.
7: Algo passa i no sé.
5: Sembla que no podem escoltar-lo en aquest moment. El dispositiu d'extinció ha pogut consolidar el perímetre a la zona d'Artana i Aïm, però el fum està dificultant les tasques. Les flames es concentren sobretot a esta zona d'Artana. Fernando Pérez és el director del dispositiu. No sé si el podem escoltar, si no, continuaríem.
8: Nos ha permitido consolidar cierta parte del perímetro que nos preocupaba, sobre todo en la zona de Artana, también en la zona de Aïm. Y las maniobras que teníamos previstas para hoy, con apoyo de los medios aéreos, hemos empezado esta mañana a iniciarlas, pero el humo se nos ha echado encima, entonces nos va a retrasar las labores y nos basaremos sobre todo en las zonas escarpadas con personal de tierra.
5: Sí, i Vox ha tornat avui a bloquejar per segona vegada la reprovació de l'alcalde Lluís Barcala en el ple de l'Ajuntament d'Alacant. El grup de la ultradreta s'ha abstingut en la votació de la proposta que havia presentat l'Esquerra i que volia reprovar Barcala per haver plantat la comissió de l'Ajuntament que investiga la presumpta adjudicació irregular de les vivendes protegides del residencial Les Naus. Barcala, per tant, es lliura de la reprovació, però avui també és notícia per una altra qüestió. Alejandro Molés.
9: Sí, perquè en el mateix ple municipal d'este matí l'alcalde d'Alacant ha carregat contra el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, el motiu que el Consell no hagi declarat per a l'any que ve les fogueres de Sant Joan dia festiu a tota la comunitat valenciana. L'escoltem.
5: Sembla que no podem escoltar tampoc Barcala. Continuem, fem ara una ullada al món i sirem a les notícies internacional. A Ucraïna, un atac massiu de Rússia contra diferents ciutats del país ha matat almenys 13 persones, 4 dies menors, i n'ha ferit una trentena. Polònia investiga el possible impacte d'un míssil rus a la zona rural pròxima a la frontera ucraïnesa. I continuem a l'exterior perquè el Pròxim Orient torna a ser escenari d'una guerra oberta després d'una intensa onada d'atacs dels Estats Units contra l'Iran. Trump havia alertat d'una dura resposta als míssils contra tropes nord-americanes de la regió abans d'ordenar bombardejar objectius de la Guàrdia Revolucionària. Alejandro Morés.
9: Les autoritats iranianes denuncien que una parella i el seu fill de 2 anys han mort en un atac contra un edifici residencial en una illa de l'estret d'Hormuz, mentre que Kuwait atribueix a un atac iranià la mort d'una persona en una empresa xinesa del nord del país.
5: I se n'anem així als esports. El València continua a Anglaterra preparant el seu pròxim amistós. Avui Carlos Corberán ha dirigit una doble sessió d'entrenament per a preparar el partit contra el Stoke City, un enfrontament que el tècnic del rival anglès, Mark Robbins, afronta com un exigent repte contra un equip organitzat amb molt de talent. Crec que
7: volem intentar guanyar, realment volem intentar-ho i guanyar. Ells són un altre gran equip. Serà un repte diferent contra un equip de la Lliga dirigit per Carlos Corberán, a qui coneixem molt bé. Sabem que seran una amenaça, sabem que estan molt ben organitzats i ben entrenats, però també tenen molt de talent en l'equip. Així que espero que tinguem un bon partit i puguem causar-los problemes.
5: El duel que es disputarà a les instal·lacions de la selecció anglesa a St. George Park el podran seguir en directe per la televisió d'Apunt este dissabte a les 7:30 de la vesprada. És tot, tornem a les 8 en el Contrapunt amb totes les notícies.
0: Som Apunt.
10: A l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als Jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut València de Cultura, Generalitat Valenciana.
11: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
12: ¡Regarde la gilipollúa!
11: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
13: La próxima semana hablaremos del gobierno.
11: Generalitat Valenciana.
14: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
0: Som a punt. Gracias por acompañarnos.
15: ¡Chiquilla!
16: Les cançons de la nostra vida.

En este capítol de les cançons de la nostra vida comencem per un any, 1995. Un any que no és un any qualsevol en la història musical valenciana. I és que aquell estiu va néixer un dels motors indubtables de la indústria musical, tant ací com a la resta d'Espanya. Des d'aquell 1995, la població costanera de Benicàssim està considerada com la pionera de tot un moviment festivaler que va arrencar amb el FIB, el Festival Internacional de Benicàssim.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Un festival que ho va revolucionar tot i a tots els nivells. Abans del FIB és cert que hi ha alguns exemples de festivals, però cap es va consolidar de la mateixa manera, ni va assolir tant de prestigi com este. A Benicàssim es va inventar tot. La necessitat d'anar de festival, les ganes de veure molts grups en pocs dies, l'afició desmesurada per uns sons que fins a aquest moment eren prou undergrounds i, sobretot, la possibilitat de ser part de l'experiència i contar-ho després.

Per això, una de les característiques tant del FIB com de tots els que han arribat després és la unió de la música, l'experiència social, l'avantguarda i un pack vacacional en una de les zones més turístiques de tot el Mediterrani.

Perquè Benicàssim, el mateix que altres punts de la nostra geografia, no havia d'inventar cap infraestructura per atraure visitants. Des dels anys 60, gran part de la costa valenciana s'havia rendit al turisme i havia creat tot un ecosistema al voltant per augmentar la població de forma considerable cada estiu.

0: Els creadors del Festival Internacional de Benicàssim van ser els germans José i Miguel Morán, gestors de la Sala Maravillas de Madrid, junt amb Luis Calvo, director d'Elefant Records, i Joaco Peleta, editor de la revista Espiral. Quatre prescriptors culturals que tenien molt clar que l'himne internacional en general i el britànic en particular s'anava a convertir en la tendència musical amb més seguidors i seguidores.
1: Les nostres comarques deixen de ser un lloc només de gires puntuals i es converteixen en un punt fixe del calendari alternatiu europeu. Però la verdadera revolució del FIP va ser com va condicionar la indústria musical i la va preparar per a mirar el món sencer sense complex d'inferioritat. El FIP va crear mercat on abans només hi havia escena.

I no només va posicionar els grups o els músics, sinó també els promotors, els productors, tècnics, setgeis, la premsa musical o fins i tot els responsables de màrqueting. Però sobretot, on més es va consolidar el FIP va ser en el públic. Hi ha una generació que es va formar escoltant música en directe allí i que fa del festival una identitat. Una tribu que tots els estius acudeix al seu ritual.

0: les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
1: I la banda valenciana que millor va representar esta generació és, sense dubte, l'Habitación Roja. Una banda que va néixer a l'Eliana el mateix any que ho va fer este festival.

0: Jorge Martí, Pau Roca, José Marco i Marc Greenwood van ser un dels pioners grups valencians des que es va conèixer com música independent o indie i que va tindre una repercussió més enllà de les nostres fronteres. De fet, tres dècades després continuen publicant discos i congregant milers d'ànimes a tots els concerts que programen.
1: El primer disc homònim on es troba esta cançó, Mi Habitación, que escoltem de fons, és de 1998. Un primer so que destila la forma de tocar de les primeres bandes índies, cançons pop i guitarres elèctriques.

Este tema que sona, Un dia perfecto, pertany al tercer disc de la banda, Ràdio, editat l'any 2001. Eixe mateix estiu, el públic que va assistir a la 7a edició del FIB, ja en el recinte nou, va poder cantar himnes com este de l'Habitació Roja a l'escenari gran.

0: No va a volver a pasarnos esto.
1: Més de 20.000 persones són les que es van plantar davant la banda valenciana que actuava per segona vegada en el Festival de Benicàssim. El grup de les nostres comarques millor posicionat dins d'allò que es va conèixer com indie.

0: I el 2005 apareix un dels discs emblemàtics de la carrera de l'Habitación Roja, Nuevos Tiempos. Abandonen ja la xicoteta discogràfica Grabaciones en el Mar i passen a Mushroom Pillow, on el grup demostra la seva gran maduresa artística amb temes com este, El Eje del Mal, que es converteixen en himnes.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
2: El seu líder i cantant, Jorge Martí, viu a cavall entre l'Eliana i Noruega des de fa molts anys. Una doble vida, podríem dir, molt diferent, ja que al país escandinau va formar una família i treballa d'infermer. Es desplaça a les nostres comarques per a cantar davant de milers de persones. Tot això es reflexa en el documental In the Middle of Norway, de 2018, on es conta tota aquesta aventura. Potser esta dualitat vital és una de les causes de l'èxit creatiu en les seues composicions.

Y en 2007 arriba un dels moments més populars de l'Habitación Roja. Es desplacen a Chicago per a gravar el seu disc Cuando ya no queda nada amb el mític productor Steve Albini, un tòtem internacional en la matèria. Músic, productor, enginyer de so i prescriptor musical. Este disc compta amb joies com això que estem escoltant. Esta no serà otra canción de amor.

Steve Albini va treballar en la producció de milers de discos de la música independent internacional. Grups com els Pixies, The Breeders, PJ Harvey, Wedding Presents o fins i tot Nirvana. Recordem que l'últim treball dels de Kurt Cobain, In Utero, porta la signatura d'este productor.

0: I just en el canvi de dècada és quan ja la popularitat de la banda es dispara. Si el disc amb Steve Albini va suposar el protagonisme de les guitarres, Universal, el setè disc del grup, publicat l'any 2010, suposa la tornada a un so menys cru i amb himnes d'escoltes milionàries, com este que escoltem, Voy a hacerte recordar.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: Universal es va gravar a Gandia amb el baixista Mark Greenwood i el nou membre de la banda, Jordi Sapena. Són els temps de viatjar a Mèxic i altres indrets del continent americà, on la banda conserva una gran legió de fans.

0: Mentrestant, el FIB continua sent un dels referents de la música índia a tot el món i per allí han passat centenars i centenars de formacions de tot arreu que han deixat nits inoblidables per a un públic, ja diríem, expert. De fet, l'Habitació Roja, si comptem la participació de 2026, ha pujat 9 vegades al seu escenari.
1: I el públic ha pogut cantar cançons com este, Indestructibles, una cançó que sona de fons i que pertany al disc Fue Eléctrico, publicat per la banda l'any 2011. Ho van fer en un moment molt fèrtil perquè fa la seva creativitat. De fet, en este disc es troben les dues cançons més populars del grup. Esta que hem escoltat de fons i esta que sona ara, Ayer.

El álbum Fue Eléctrico el va produir Santi García als Estudis Ultramarinos Costa Brava, però n'han passat un bon grapat de representants tant de l'indie com dels grups immediatament posteriors. Si en els anteriors manaven les guitarres acústiques, així les elèctriques prenen un protagonisme destacat.

L'Habitación Roja és la única banda valenciana que ha actuat més de dos vegades a l'escenari gran del Festival Internacional de Benicàssim. Però hi ha altres grups que també formen part d'esta fornada i que, si bé no han begut directament de l'indi, sí que tenen una certa rellevància.

escoltem de fons Snow Song, un dels temes més populars de Polar, una banda formada a la ciutat de València per Jesús de Santos, Miguel Matallín, Paco Grande i Jesús Sáez. Un grup format també en l'època del FIB i que no va tindre la mateixa repercussió que l'Habitación Roja.

La banda Polar feien una música pop intimista i carregada de matisos, amb lletres en anglès que es va valdre el reconeixement unànime de la crítica. L'any 1998 van formar part del cartell del FIB i van compartir escenari amb bandes com Sonic Youth, Jesus and Mary Chain, Primal Scream, Teenage Fan Club o fins i tot Bjork, entre moltíssims altres.

0: Pollard entren de ple en la lliga internacional d'allò que es va conèixer com slowcore, un subgènere de l'indie i del rock alternatiu caracteritzat per temps molt lents, minimalisme instrumental, atmosferes melancòliques i lletres introspectives o més bé pessimistes.
1: Pollard va tornar al FIB l'estiu de 2004, una cita històrica amb un cartell de noms internacionals com Kraftwerk, Lou Reed, Pet Shop Boys, Morrissey o Brian Wilson.
2: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: I de l'slowcore de Pollard fem un vot a un estil més lluminós.

Miquel Ángel Landete, Juan Lutormo, Rafa Ferreiro i Endica Martín formen este combo que des de la seva formació han editat 6 àlbums. Ells no van passar per l'escenari del FIB, però sí que formen part d'esta generació de músics de les nostres comarques que, partint de la música d'arrel, han fet del pop i el rock un estil multitudinari.

0: Les cançons de Senior i el cor brutal han transitat pel folk elèctric, el folk acústic, el pop de guitarres o fins i tot l'indie rock amb múscul. Sempre amb la mirada posada en allò que passa artísticament a l'altra banda de l'Atlàntic. Cançons com esta, Bomba de plaer, destaquen entre tot el seu extens cançoner.
1: Senior i el cor brutal van celebrar un concert multitudinari al Teatre Principal de València l'any 2017 per a celebrar la seva primera dècada d'existència, on van participar músics i músiques amigues.

I ara parlem d'un artista que a través de diversos grups també ha recollit aquella força que va desprendre la creació del FIB. Ens referim a Jorge Pérez, Tortel.

0: Yo quiero estar... Jorge Pérez és un autèntic artesà del pop i porta en la indústria musical moltes dècades. La seva primera banda va ser Ciudadano, un grup indie format també en l'època del FIB. Després vindrien altres projectes com Maderita, amb Julio Bustamante, i des de 2012 amb el seu projecte personal, Tortel.
1: Tortel és un projecte de pop delicat, que no vol dir simple, que ha passat per moltes èpoques, però sempre ha fet parada en la veu de Jorge i la querència per les melodies perfectes. I en alguns casos amb arranjaments menys o més sofisticats.
2: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
1: Des d'aquell moment històric que va suposar la creació del Festival Internacional de Benicàssim, les nostres comarques s'han consolidat en l'art d'acollir festivals multitudinaris. Després van vindre altres festivals com l'Arenal Sound a Borriana, el Festival de les Arts a la Ciutat de València o fins i tot el Low Festival a Benidorm. Estos tres i moltíssims, moltíssims altres.
0: El que està clar és que la costa valenciana és garantia d'èxit i un dels punts de concentració festivalera estiuenca més importants d'Europa. Acabem el nostre recorregut d'avui i no ens quedem només a Benicàssim, perquè aquella cita va ser la primera, però va deixar tot un aprenentatge per a replicar el cas d'èxit. I un estil, com l'indie, que va deixar exemples molt notables a la nostra

0: Bona vesprada, un començament d'urgència per al contrapunt d'esta vesprada, perquè anem ja en directe al Secopi de la Vall d'Uixó. Allí està Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències, donant l'última hora sobre l'incendi de la Vall d'Uixó.
1: S'ha hecho una importante labor a nivel terrestre. Por tanto, mostrar mi apoyo, mi respeto y mi reconocimiento a todos los efectivos que han estado trabajando. Asimismo, los municipios que hemos comentado esta mañana ya han regresado a sus casas y en el CECOPI se ha decidido que en el municipio de Sueras, Alfondeguilla y Chobar pueda regresar ya toda la población a sus casas. Asimismo, como he comentado esta mañana, se han preparado dispositivos para aquellos municipios que tenían personas mascotas que llevaban días sin recibir alimentos o bebidas para que fueran a recuperarlas, estar otra vez con ellas o bien proporcionarles alimento. También, una vez más, recordarles que cualquier duda a nivel sanitario tienen toda la información en la página web de la Consejería de Sanidad y la Consejería de Sanidad también ha remitido instrucciones a diversas zonas afectadas. Quiero también agradecer la colaboración, como siempre, de los ciudadanos. Seguimos trabajando todas las administraciones conjuntamente con ellos y ahora, a continuación, si no tienen preguntas, el director operativo de dar explicación de cómo ha discurrido el día.
0: Sí, era la actualización de la situació que està donant ara mateix el conseller Juan Carlos Valderrama. La principal novetat sembla que hi ha tres poblacions noves on els veïns ja podran tornar a casa, que són Sueras, Alfondeguilla i Xóvar. Passen un minut i pràcticament dos de les 8 de la vesprada. Comencem, com han vist, este contrapunt un dia més parlant d'aquest incendi, un incendi que encara no s'ha pogut estabilitzar, però sembla que les coses van pel bon camí. Escoltem també a Fernando Pérez, que és el director de l'extinció.
2: El trabajo ahora que tenemos que hacer va a ser largo hasta acercarnos lo máximo posible a la fase de estabilización, pero en un principio hoy no se dará por estabilizado.
0: Les hectàrees cremades ja són més de 9.600 i continua baixant el nombre de persones desplaçades, com acabem d'informar-los. Estarem amb algunes d'elles. Parlarem també de Pedro Sánchez, que torna a demanar un pacte d'estat contra el canvi climàtic, el mateix dia en què esclata una nova crisi que podria requerir també algun acord a més, al més alt nivell, la crisi migratòria a Ceuta, per la qual el seu president Juan Jesús Vivas ha demanat també l'emergència 3.
3: Yo creo que estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda una actuación consecuente con esta calificación de emergencia a través de un mando único que garantice que esa respuesta sea enérgica, decidida e inmediata.
0: De moment, el govern ja ha anunciat el desplegament de l'exèrcit per a controlar esta crisi, que, a més, era una petició que ja havia fet també el líder del PP, Núñez Feijóo. Parlarem també de l'alcalde d'Alacant, de Luis Barcala, que avui s'ha plantat davant del president de la Generalitat per la festivitat de Sant Joan, i també d'altres qüestions de l'actualitat. Ho farem amb Juan Alpuente, al comandament del control, i en la redacció, Alejandro Molés, i qui els parla, Xavier García del Valle.
4: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia, en Apunt Ràdio.
0: I com sempre comencem amb l'oratge i el nostre meteoròleg de capçalera, Antoni Sánchez, bona vesprada.
5: Bona vesprada.
0: Què pots contar-nos avui sobre l'incendi, les probabilitats de que l'oratge comenci a ajudar o no, i d'aquesta quarta onada que no sabem encara si la podrem superar?
5: L'oratge està facilitant pel que fa a la nit, perquè tenim inversió tèrmica, però també sabem que la inversió tèrmica és molt perillosa, perquè després, quan acaba, que és a primeres hores del matí, també poden aparèixer nous focs i també rebrots. Així que, en principi, sí que la nit serà un poquet més estable i el foc es tancarà en principi, però veurem com de matí això pot canviar. En tot cas, és situació molt pareguda a la d'ahir, amb temperatures de nit entre els 20 i els 22 graus, i humitats relatives un poquet més baixes cap als punts més alts de l'incendi i humitats relatives més baixes en les zones de les valls. Pel que fa a la resta, avui hem parlat d'una jornada més calorosa, s'ha notat. De fet, el termòmetre ha passat dels 40 graus al Racó d'Ademús, a la Plana Útil Requena, a la vall de Cofrents a Llora, que de fet estaven no fa molt en 41 graus a Llora, a Teresa de Cofrentes, de les més altes també a Cases del Riu, a Requena quasi 40 52, però també en altres comarques com la Costera, la Vall d'Albaida, el Comtat i la Safor, on han fregat els 40 graus. Així que avui sí que ha sigut una jornada més calorosa en general en tot el territori. I és que teníem a Vista Aronja i demà es repeteix esta Vista Aronja, així que molta precaució per aquestes temperatures altes, sobretot a aquestes comarques de l'interior centre, la Canal de Navarrés, la Costera, la Vall d'Albaida, també cap a la Vall de Cofrents Llora, la Plana Útil Requena i el Racó d'Ademús, perquè ahir tenim eixa Vista Aronja. Màximes entre els 39 i 40 graus o passant dels 40 graus. A la resta, litoral sud de la província de València, amb temperatures entre els 36 i 38 graus, i el litoral nord de la d'Alacant, però les localitats més cap a l'interior, és a dir, al Comtat principalment, i molta precaució també perquè fa les tempestes seques, que bueno, han aparegut però que demà poden tornar, i és que tenim un nou talvec de massa aire fred en capacitats de l'atmosfera que ajudarà a aquesta possibilitat de formació de tempestes ja de vesprada. De matí, ambient molt paregut al dels últims dies, un poquet més de núvols cap al litoral, i ja de vesprada és quan evolucionaran aquests núvols i aquests cúmuls que poden deixar-nos tempestes seques més probables demà cap als ports i l'Alt Maestrat, també cap a la Vall de Cofrents a Llora, però aquestes tempestes poden desplaçar-se un poquet més cap al litoral i prelitoral. En tot cas, demà serà una jornada amb més núvols i amb més pols en suspensió, que també s'afectarà els pròxims dies.
0: El que faltava. No, ja. No faltava res en el, teu,
5: que...
0: el teu pronòstic. Més apocalíptic no pot resultar.
5: Pensaven que s'havien acomiadat de la pols, però no, també torna. I sí, la veritat és que estos pròxims dies seran molt pareguts a les setmanes passades, però almenys al prelitoral i al litoral no tindrem aquesta sensació de basca tan gran que vam viure, no? Sembla que les màximes i les temperatures altes es quedaran un poquet més cap a l'interior. Però en tot cas, sí, moltíssima precaució, tant a la calor com a les tempestes que tornen.
0: Molt bé, Antonio Sánchez, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a tu.
0: Per la teva informació i els teus pronòstics.
4: Contrapunt en Apunt Ràdio.
0: Comencem, com havíem dit abans, i com sempre, pendents del que puguen anunciar en el Secopi, que ara mateix estan fent les corresponents rodes de premsa. Amb les dades que tenim ara, l'incendi continua sense poder ser estabilitzat i ha cremat més de 9.600 hectàrees. El perímetre és d'uns 81 quilòmetres. Esta vesprada s'ha registrat, a més, algun rebrot en la zona de Betxí, que confirma la dificultat per a declarar este foc estabilitzat. Tornem a escoltar Juan Carlos Valderrama, és el conseller d'Emergències.
1: Ha avanzado en la extinción de incendio, pero que tenemos que continuar siendo cautelosos porque todavía hay zonas donde hay rebrotes, continúa habiendo llamas y tenemos que continuar trabajando a lo largo del día de hoy. También la inmersión térmica de hoy va a dificultar en aquellas zonas donde está la situación un poco más complicada.
6: Avui tots els esforços s'han centrat en les zones més complicades, com ara en la capçalera de l'incendi entre Artana i Eslida, també a la zona oest de Trales i al Font d'Enguilla i al Montí d'Onda. Sobre el terreny, els mitjans tenen dificultats per accedir a molts llocs. Avui tots els esforços s'han centrat a les zones més complicades, la capçalera de l'incendi entre Artana i Eslida. Anem a escoltar a Fernando Pérez, que és el director de l'extinció.
2: El trabajo ahora que tenemos que hacer va a ser largo hasta acercarnos lo máximo posible a la fase de estabilización, pero en un principio hoy no se dará por estabilizada.
0: Sí, esta és la situació de la lluita contra el foc i ara anirem com cada dia a saber què ens conta el nostre company Joan Miquel Llopis, que com cada jornada continua recorrent els principals fronts d'este foc. Ens acosta ara, en primera persona, l'estat real de la situació. Bona vesprada, company, conta'ns on estàs, què està passant.
7: Bona vesprada, Xavier. Avui hem volgut vindre a l'origen de l'incendi. Estem en la Vall d'Uixó, on volíem analitzar una miqueta com ha anat seguint el recorregut del foc i en esta primera zona, que és a la que es pot accedir amb total seguretat, hem visitat un dels paratges on balleres i ballers han estat pujant a diari i especialment en moments de festa per a menjar-se la mona, per a passar el dia. Eren grans pinades, patrimoni natural que avui hem estat veient i que el podem dir que és de color negre i els arbres totalment calcinats. Hem estat parlant amb el regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica i Agricultura de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, amb Marc, i ens deia que tot això s'ha perdut i que possiblement esta generació ja no ho veurà. Serà la generació més menuda que n'hi ha ara com a habitants del poble els que van a poder veure això dins de 30, 40, 50, 60 anys. Altre dels aspectes que més mal ha fet aquest incendi és l'agricultura de muntanya, és la de secar, és les garroferes, les oliveres i els sanowers que principalment hi havia a la part alta del poble i pujant cara a la muntanya. Pràcticament tot el patrimoni agrícola ha perdut i està totalment destrossat. I finalment les ramaderies. Ací n'hi ha una gran tradició de ramaderies que han vist com una bola de foc va passar per damunt d'elles, especialment la d'una ramaderia de bous que n'hi ha ací en la part alta del poble, ja entrats en el paratge natural, i que ha salvat els animals. Ell es va quedar, Juan Bautista, el ramader, es va quedar allí per a poder salvar els animals. Els ha salvat, alguns bous van cremar la pell, però està totalment, les instal·lacions han quedat totalment tocades, només aquelles parts de ferro són les que han quedat en peu i ara han de tornar a reconstruir les instal·lacions i seguir donant-los de menjar i de beure els animals, que els han de portar amb aigua de cubes des de la Vall d'Uixó, perquè l'aigua, evidentment, amb la cendra, està contaminada. És el rastre de la desolació que en els primers moments del foc, que pujava amb una força inusitada i que, com l'han catalogat els que ho han vist i ho han patit, era una bola de foc amb un bramor espectacular.
0: Gràcies, Joan Miquel. Una desolació que, com sempre, ens has traslladat amb una exactitud total. Moltíssimes gràcies. I emergències, ho dèiem abans, ha autoritzat la tornada a casa d'un miler de persones, les últimes d'aquestes tres poblacions que els recordem, de Sueras, d'Alfondeguilla i de Xóvar. Ara mateix quedarien menys de 7.000 persones desallotjades. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'emergències, tornem a escoltar-lo.
8: S'ha aprovado que pueden regresar a sus casas los municipios de Fuente de Ayoda, Torralba del Pinar, Villamalur, Azuevas y Almedíjar. Estamos hablando de más de 1.000 personas que pueden regresar a sus domicilios. Y asimismo se desconfina la urbanización de Nova Onda en el municipio de Onda.
0: Una llista actualitzada, recordem, amb esos tres nous municipis de Suera, Xóvara i Alfondeguilla. Però encara en queden alguns milers desplaçats, alguns d'ells continuen necessitant l'assistència pública. És el cas de les persones acollides ara mateix a la residència de la Universitat Jaume I. Crec que allí està la nostra companya Lídia Vicente. Conta'ns.
9: Hola, bona vesprada. Efectivament, la residència d'estudiants de la Universitat Jaume I és ja des d'ahir la casa provisional de vora 70 persones desallotjades per este incendi. En mitja hora aproximadament començaran a repartir-se el sopar. I avui ha sigut un d'estos dies que els veïns han pogut respirar un poc més tranquils. Acompanyats per la Guàrdia Civil, han pogut accedir de manera puntual als pobles per atendre necessitats urgents, com ara donar de menjar o recollir animals, arreplegar medicació, documentació o qualsevol altre objecte imprescindible. Han sigut visites molt breus i controlades. I després han tornat de nou a esta residència, que ja és a casa, i on estan molt pendents de qualsevol novetat d'aquest incendi.
0: Moltíssimes gràcies també, Lídia Vicente, des de la Universitat Jaume I. I, ui, també s'ha alçat l'emergència 3 en alguns dels focs més importants que han assolat el centre de la península. Anem en directe a Madrid. Allí la nostra companya, Belén Barrachina, ens fa un resum de com està ara mateix la situació.
10: Els incendis a Madrid i Àvila ja estan estabilitzats, però darrere deixen una situació desoladora i una destrucció quasi total per a milers de famílies. El macroincendi més gran de la història d'Espanya va obligar a evacuar més de 34.000 persones. La majoria ja han pogut tornar a casa, però això no significa tornar a la normalitat, perquè molts d'ells el que troben és un escenari de cendres, cases arrasades i cotxes calcinats. Troben una vida reduïda al no-res. El pitjor ha passat, és cert, però les autoritats encara recomanen prudència. El govern ha confirmat avui el fi de l'emergència nacional i ara seran les comunitats autònomes qui es faran càrrec de la situació. És el cas, per exemple, de territoris com Castella i Lleó. I és que tenim un respir al centre de la península, però el foc persisteix a altres punts d'Espanya. Molt preocupant és el de Fermoselle, a la província de Zamora, i que afecta ja 2.000 persones.
0: Moltes gràcies, Belén Barratxina. Com ens ha resumit la nostra companya, el govern d'Espanya dona per conclosa l'emergència nacional, la del nivell 3, que va declarar la setmana passada, quan els governs autonòmics de la Comunitat de Madrid i de Castilla i Lleó van demanar aquesta ajuda a l'Estat per a combatre els incendis forestals que des d'ahir al migdia estan estabilitzats. Avui el president Pedro Sánchez ha tornat a visitar la zona i ha demanat prudència a la ciutadania perquè la majoria dels focs declarats enguany han sigut provocats per imprudències humanes.
11: Porque en efecto, algunos de los incendios más devastadores que estamos sufriendo y que tenemos que responder con todas nuestras capacidades son debidos a imprudencia, a la mano del ser humano. Y eso, en fin, también nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo debemos comportarnos, cómo debemos extremar la precaución y la prevención.
6: Pedro Sánchez també ha reiterat la mà estesa del govern espanyol per acordar un pacte d'estat per l'emergència climàtica.
11: Y ahí, pues la mano tendida del gobierno de España para lograr el acuerdo que necesita nuestro país, probablemente el más importante acuerdo que necesita nuestro país, que es un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Tenemos que prepararnos también en el antes y en el después, y no solamente en la respuesta frente a los incendios, que de nuevo, insisto, ha sido ejemplar.
0: I acabem amb un balanç de superfície cremada a tot Espanya que acaba d'oferir la ministra per a la transició ecològica, Sara Agesen.
12: Estamos hablando ya de hectáreas afectadas, aproximadamente 180.000 hectáreas, 38 grandes incendios forestales. Insisto, estamos multiplicando por más de 6 lo que vivíamos el año pasado, el año 2025, un año complicado, un año dramático, yo diría, en materia de incendios forestales por todo el territorio.
4: Contrapunt, en A.Punt Ràdio. Vols que la teva marca arribi més lluny? En A.Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A.Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A.Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
13: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
14: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tú a tú.
0: El govern d'Espanya ha anunciat un acord amb el Marroc per a retornar, com més pront i millor, totes les persones que han entrat il·legalment a Ceuta en les últimes jornades. A més, acaba d'anunciar el desplegament de l'exèrcit per a fer front a esta situació. El Ministeri de l'Interior anuncia l'acord amb el Marroc després de la crisi que ha provocat l'allau de persones migrants, xifrada entre 1.500 i 2.000 en els últims 10 dies. Però este mateix dijous han sigut milers els joves que han arribat a la frontera entre Castillejos al Marroc i Ceuta. Centenars d'ells han votat la tanca poc vigilada en aquest moment.
6: El president de la ciutat alerta que les xifres són semblants a les de maig del 2021. Aquell episodi va acabar amb una crisi migratòria sense precedents. Juan Jesús Vivas reclama devolucions immediates i va més enllà, vol un marc d'emergència nacional i que el govern espanyol assumisca el control.
3: Yo creo que estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda una actuación consecuente con esta calificación de emergencia a través de un mando único que garantice que esa respuesta sea enérgica, decidida e inmediata.
6: I el govern espanyol ja ha contestat, assegura que no és possible establir un comandament únic perquè la normativa de protecció civil no contempla l'emergència nacional en el control migratori. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjarà demà a Ceuta. L'altra cara d'esta història és el patiment humà. El últim mes s'han localitzat a la mar 60 cadàvers.
0: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, s'ha sumat a esa petició de l'emergència 3 i ha demanat fins i tot la intervenció de l'exèrcit.
15: El gobierno no puede mirar para otro lado. Tiene que reconocer la emergencia. La situación es insostenible y hay que actuar ya. Inmediatamente el gobierno de España tiene que activar el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional. Declarar la emergencia, cerrar las fronteras, movilizar al ejército en la zona y realizar acciones diplomáticas efectivas con Marruecos y la Unión Europea.
0: Com els acabem de comunicar, el govern ja ha anunciat la mobilització de l'exèrcit.
4: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en A.Punt Ràdio.
0: I tornem a casa nostra. Rebutjada per segona vegada la reprovació de l'alcalde d'Alacant, Luis Barcala, per no haver comparegut en la comissió municipal que investiga l'adjudicació de vivendes de les naus de Sant Joan d'Alacant. Barcala defuig la reprovació gràcies als vots del PP i l'abstenció de Vox en el ple d'avui de l'Ajuntament. L'oposició ha dit que ja no hi ha cap dubte que PP i Vox són còmplices.
16: Per segona volta, el ple de l'Ajuntament d'Alacant ha rebutjat reprovar l'alcalde. Ho demanaven PSOE, Compromís i Podem perquè Luis Barcala no va compareixer en la comissió que investiga l'adjudicació de vivendes en les naus de la platja de Sant Joan. Els vots de PP i l'abstenció de Vox han impedit aquesta reprovació. Carmen Robledillo és la portaveu de Vox.
17: El sentido del voto nuestro es la abstención porque sí que es cierto que consideramos que hemos llegado a este punto por culpa del señor Barcala, porque era muy sencillo, solamente tendría que haber comparecido, y que no vamos a hacerle el caldo gordo a la izquierda, porque ellos tienen mucho que callar.
16: La portaveu del PSOE, Ana Barceló, ha dit que PP i Vox són còmplices en el cas Les Naus.
18: Vox hoy ha demostrado que es cómplice con el Partido Popular del escándalo de Les Naus. No tiene ninguna explicación no haber votado a favor de la reprobación.
16: I en el mateix sentit s'ha pronunciat el portaveu de Compromís, Rafa Mas.
19: Vox ha anunciado hoy aquí que es cómplice directo de esta responsabilidad política que tiene Luis Barcala al sostenerlo constantemente.
16: Mentre que Podem ha dit que Barcala ja no pot presidir l'Ajuntament. Manolo Copé és el seu portaveu.
20: Quien no está dispuesto a responder ante el ayuntamiento que preside no puede estar al frente de la institución. Así de claro. Váyase, señor Barcala.
16: El PP ha contestat per boca de Mari Carmen España que no existís cap imputació pel cas Les Naus.
21: Que en el caso de Les Naus no existe ninguna imputación a ningún miembro de esta corporación ni de este equipo de gobierno. No existe. Ustedes van a pedir la dimisión de todos los imputados que tienen en su partido y en el gobierno en la actualidad.
16: D'Espanya ha recordat que Luis Barcala ja va donar explicacions en un ple extraordinari i que el cas s'està jutjant.
0: I en el mateix ple, l'alcalde Barcala s'ha mostrat més que molest amb una decisió de la Generalitat que afecta la celebració de les festes de les fogueres.
6: Barcala s'ha dirigit directament al president Juanfran Pérez Llorca per a recriminar-li que el dia de Sant Joan no siga festiu en tota la comunitat valenciana.
22: Que traslado al president de la Generalitat mi más enérgica protesta por no haber considerado el día 24 como festivo y por lo que supone para la ciudad de Alicante. Y no voy a decirle menos al señor Pérez Llorca de lo que le pedí al señor Puig en su día. Y quiero que eso quede muy, muy claro. Creo que el 24 de junio tiene que tener la misma consideración que tiene el 19 de marzo a nivel de comunidad valenciana. Y lo digo alto y claro, gobierne en Valencia quien gobierne. Y si en este caso es el señor Pérez Llorca el que está gobernando, se ha equivocado.
0: I la directora adjunta d'Arts Escèniques de la Generalitat, Maria José Hernández Mora, ha anunciat que renuncia a participar en les oposicions d'aquest mateix organisme.
6: Hernández Mora s'havia presentat al procés selectiu per accedir a una plaça fixa de tècnic de cultura. Així ho havia això havia provocat les crítiques del PSPB i també de Compromís. Escoltem José Chulbi i Verónica Ruiz, són diputats.
1: Així ningú està qüestionant el dret que té qualsevol persona a presentar-se a les oposicions. Així el que estem qüestionant i el que resulta absolutament inadmissible és que algú ho faci des del càrrec de directora adjunta del mateix organisme en el que se vol optar a tindre una plaça fixa.
2: La directora adjunta de Artes Escénicas de l'Institut Valencià de Cultura no puede dirigir una parte esencial del organisme i al mismo tiempo aspirar a obtener una plaza fija en ese mismo Instituto Valencia de Cultura. No se puede ser juez y parte. Y no hablamos únicamente de legalidad, hablamos de ejemplaridad, de imparcialidad y de confianza en las instituciones.
6: Ara María José Hernández diu que es retira de les oposicions per tal de no perjudicar l'Institut Valencià de Cultura, però també diu que no hi havia cap incompatibilitat i que la participació en el procés era totalment legal.
0: I l'endemà que es farà pública la compra d'un àtic de luxe per la Comunitat de Madrid, que suposadament utilitzaria la presidenta Isabel Díaz Ayuso, l'administració madrilenya anuncia que tornarà a vendre el pis. En teoria, l'àtic havia de servir de despatx d'Ayuso mentre es fan unes obres de reforma en la seu de la presidència regional. Ella havia llevat importància a la compra.
5: A mi, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, donde, por cierto, estará la propia prensa y lo podrá ver, me parece que es lo suyo. Si hubiera sido un palacete, pues dirían que es un palacete. Si se hubiera sido una casa de un tamaño, pues dirían lo que fuera.
6: El problema era que ni la norma urbanística ni els estatuts de l'edifici permeten muntar allí una oficina en l'àtic. La Comunitat de Madrid hauria fet una inversió milionària que podria rondar els 5 o 6 milions d'euros sense tindre clar què fer amb ella, perquè no serà vivenda, opció descartada per la presidenta ni tampoc despatx. Òscar López és ministre de Transformació Digital i rival electoral d'Ayuso.
23: Però le digo que desde luego vamos a pedir el expediente para la compra de ese edificio, porque no tiene justificación. Yo desde luego soy ministro y soy incapaz de pensar cómo haría un expediente para comprar un ático en Chamberí, no sé si por 4, por 5, por 6 millones de euros. No sé cómo se justifica un expediente así.
6: El govern d'Ayuso assegura ara que els diners de la venda els destinarà per a la reconstrucció de la Sierra Oeste damnificada per l'incendi forestal.
0: I tornem a casa nostra. La Conselleria d'Educació ha tancat un acord amb sindicats i patronals de l'ensenyament concertat, pactes per a millorar les condicions del professorat i reforçar els recursos educatius.
6: L'acord permet, entre d'altres, la jubilació parcial a la totalitat del professorat que ho sol·licite, amb el finançament per part de la Generalitat de la cotització a la Seguretat Social i també contractes de relleu a jornada completa. Escoltem primer la consellera del RAM, Carmen Ortí, i després el representant d'un dels sindicats que han firmat l'acord. És el representant de Comissions Obreres del País Valencià, Javier García.
24: El que s'ha assignat és el acord de la jubilació parcial del personal docent dels centres concertats i, d'una altra banda, pues el que hem signat també és el reconeixement del personal necessari en els centres d'educació especial i també pues una dotació d'hores per a fomentar la formació professional i per a cobrir-la de les hores necessàries per poder ser impartides.
25: Estem satisfets perquè hem arribat a un acord que comença a avançar les condicions que venim reclamant, començant per dos subsectors que estan en una situació molt més gravosa, com són educació especial i formació professional. Les plantilles estan absolutament obsoletes.
0: Un nou acord que paralitza les mobilitzacions és en l'ensenyament públic. Les assemblees de docents i els sindicats del RAM han acordat reactivar les mobilitzacions per a l'inici de curs escolar a les principals ciutats de la Comunitat Valenciana i es tornaran a manifestar el 12 de setembre.
6: Un dia que cauen dissabtes a dir es manifestaran tres dies després que el 9 de setembre comenci el curs. Una protesta que fan, segons asseguren, davant de la falta de resposta de la conselleria a les reivindicacions del professor.
4: Contrapunt, on els protagonistes escriuen els titulars en directe en A Punt Ràdio.

0: És Fran Perea i el seu concert des de les 6 de la vesprada està ja en marxa i ha contribuït a posar en marxa la primera jornada de l'Arenal Sound a Borriana, un festival molt a prop de les flames que ha començat aquesta edició del 2026. I allà està la nostra companya, Maje Jorge. La música Maje ja està en marxa.
1: Sí, així és. Només estem a 5 quilòmetres de l'incendi de la Vall d'Uixó, però aquí a l'Arenal Sound ha comentat amb tota normalitat. Des de l'Ajuntament s'ha fet un dispositiu de seguretat, s'ha revisat específicament per aquesta situació, però la principal preocupació no és l'arribada del foc, sinó la possibilitat de que el fum arriba fins al recinte. Per això es monitoritza la qualitat de l'aire de manera contínua, mentre l'organització també està en contacte permanent amb emergències. La mirada continua posada en l'incendi i amb totes les precaucions activades per a que els milers de sounders disfruten d'un cap de setmana de música en directe.
0: Moltes gràcies, Maje Jorge.
2: Bancos de Madrid no se puede ver el mar. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de
3: Contrapunt en Apunt Radio.
0: I en el temps de la informació esportiva, Roberto Fernández, bona vesprada, novetats respecte de Carlos Espí.
4: Pel que sembla, l'eixida de Carlos Espí del Llevant continua sent un dels fulletons d'este mercat de fitxatges. El davanter de Tavernes entra en totes les travesses i en les últimes hores els rumors sobre l'interès de grans clubs europeus per ell s'han disparat. L'últim nom a aparèixer, el del Real Madrid, que segons ha pogut confirmar a punt, ha preguntat pel jugador.
0: I continua la confrontació, i sembla que va a més, entre la UEFA i la FIFA.
4: Efectivament, esta vesprada la UEFA ha anunciat que cap selecció europea participarà en cap competició de la FIFA mentre es mantinga la proposta del president de l'organisme, Gianni Infantino, de privatitzar els mundials de futbol. La decisió de la UEFA arriba després de 2 dies de moltes crítiques a Infantino, tantes que, tot i que segueix defensant el seu pla de privatització, ara ja diu que és només una proposta a discutir.
5: En estos moments és una oferta, part d'un procés democràtic de consulta. És una oportunitat, però no és una obligació. Enfortir la part comercial del futbol és el següent pas natural de la nostra evolució.
4: El boicot de l'Associació de Clubs de Futbol Europeus trastoca els plans d'Infantino i sacseja el futbol internacional. Veurem fins on arriba la cosa.
0: Exacte, veurem. I pel que fa al nostre futbol?
4: L'Elx ha completat este matí l'últim entrenament abans del duel amistós de demà divendres contra el Córdoba. Un partit dels vols que podran seguir en directe a partir de les 10:30 del matí de demà a les nostres pantalles, en la televisió d'Apunt. El rival andalús, que enguany també tractarà de lluitar per l'ascens a primera, es troba estos dies fent un stage de pretemporada a Oliva. La gran atracció del partit podria ser el debut dels mundialistes Sangaré i Affengruber, i especialment de l'últim fitxatge franjaver, Ferninho. El davanter, exjugador del Villarreal i procedent ara del Burgos, ja s'ha exercitat amb el grup i ha tingut temps d'enviar una salutació a l'afició il·licitana.
6: Buenas, afición. Ya por fin estoy en Elche. Y nada, deciros que este año vamos a disfrutar mucho juntos. Estoy deseando conocer el Martínez Valero y mucho Elche.
4: Després d'una victòria i 2 empats en els amistosos precedents, el xoc de l'Elx contra el Córdoba, que els oferirem demà en directe per televisió, serà la prova de foc per als de Martín Anselmi a només 2 setmanes de començar la Lliga.
0: I el València té nova equipació i també el podrem veure en directe per televisió.
4: Així és, ho hem conegut com serà la segona equipació del València per a esta temporada. Un homenatge al Mediterrani i als capvespres costaners, amb el blau com a color principal i amb detalls en taronja, com ara una rata penada al coll. Amb esta nova camiseta, el club vol representar fora de casa el vincle que l'equip i la ciutat tenen amb la mar. I en el plano esportiu, els de Mestalla continuen a Anglaterra preparant el seu pròxim amistós. Avui, Carlos Corberán ha dirigit una doble sessió d'entrenament per preparar el partit contra el Stoke City, un enfrontament que el tècnic del conjunt anglès, Mark Robbins, afronta com un exigent repte contra un equip organitzat i amb molt de talent.
7: Volem intentar guanyar, realment, volem intentar-ho i guanyar. Ells són un altre gran equip. Serà un repte diferent contra un equip de la Lliga dirigit per Carlos Corberán, a qui coneixem molt bé. Sabem que seran una amenaça, sabem que estan molt ben organitzats i ben entrenats, però també tenen molt de talent en l'equip, així que espero que tinguem un bon partit i puguem causar-los problemes.
4: El duel entre el Stoke City i el València el podran seguir en directe per la televisió d'Apunt este dissabte a les 7:30 de la vesprada.
0: I el Castelló continua preparant-se un poc més a prop, a Olot.
4: Així és, el conjunt orellut continua fent passos ferms en la seua posada a punt a la concentració a Terres Catalanes. Després de l'empat a 3 d'ahir davant del Girona, el Castelló ha tornat avui al treball de pretemporada per a ultimar els detalls del pròxim joc. Serà demà divendres a les 10:30 del matí contra l'Alavés en les mateixes instal·lacions de la Garrotxa. El conjunt de Pablo Hernández es manté invicte en este període de preparació i continua deixant sensacions molt positives, no sols sobre la gespa, sinó també la cohesió del vestidor, un treball de pinya del qual es mostra molt satisfet l'entrenador albinegre.
8: Las instalaciones son muy buenas, el entorno genial, sobre todo compartir muchas horas juntos, y eso también hace equipo, hace familia, que también yo creo que es importante. Y bueno, siendo una pretemporada corta, se está haciendo cosas muy buenas, sobre todo para la gente nueva, y la verdad es que muy contento.
0: Y esta nit es disputa la final del COTIF.
4: Exactament, i és la primera final africana de la història del Torneig Internacional de Futbol de l'Alcúdia. El Marroc-Mauritània serà l'últim partit de l'edició masculina del COTIF, que començarà a les 10:30 de la nit després de 10 dies de futbol professional a la Ribera Alta. La selecció mauritana s'ha enfrontat en el seu camí cap a la final amb el Castelló, el València, l'Elx i el Llevant. Precisament el conjunt granota va ser l'únic equip al qual no va poder guanyar el Marroc, que pot tornar a endur-se el trofeu 30 anys després. Seria el tercer campionat del Marroc i el primer de Mauritània. D'altra banda, la final femenina ja la disputen des de les 8 de la vesprada l'Elx i l'Ontinyent. Les il·licitanes van eliminar l'Eliana en semifinals, mentre que l'Ontinyent va donar la sorpresa vencent l'Intercity.
0: I acabem al món del bàsquet.
4: El València Bàsquet ha obert a les 12 del migdia la sisena i última fase de la campanya d'abonaments per a la temporada 2026-27. Una venda general que arriba després d'una resposta massiva de l'afició taronja, que ha renovat majoritàriament els seus passes. De fet, el club ja ha penjat el cartell de no hi ha bitllets per a la secció masculina, a excepció de les zones VIP. Així doncs, la disponibilitat de passes per a convertir-se en nou soci abonat en esta última fase se centra en l'equip femení.
0: Gràcies, Roberto Fernández.
3: Contrapunt, en Apunt Ràdio.
9: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
10: El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca torna un any més a Peníscola. Del 24 de juliol al 2 d'agost, el Castell del Papa Luna i el Palau de Congressos acolliran 9 grans concerts, un espectacle familiar gratuït i el tradicional piromusical. T'esperem! Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
11: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
12: Apunt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: Com sempre, acaben els violins, comença l'anàlisi, la tertúlia, la conversa en este contrapunt. Ui, amb Álvaro Ortuño, politòleg. Bona vesprada, Álvaro, benvingut.
1: Molt bona vesprada.
0: I amb Alba Juan, periodista i analista política. Alba, benvinguda de nou.
2: Bona vesprada.
0: Comencem ràpidament, repassant la situació del foc. S'ha anunciat ara el desconfinament de tres nous municipis. Vos demane un comentari ràpid de com està evolucionant aquesta situació i si tenim un marge per a ser optimistes. Álvaro.
1: Bueno, érem més optimistes aquest matí i bueno...
0: Sí, el problema és que cada vegada que som optimistes ve un brota, no sé on, i s'acaba l'optimisme.
1: Clar, clar, amb la temperatura que tenim és habitual. Així el problema no és les tasques que s'estan tenint ara d'extinció, sinó el que se tenia que haver fet al gener i al febrer, no? La previsió és molt més rendidora que ara l'actuació, però de vegades és més complicada. Jo en aquest moment l'únic que vull dir a la població és que tinga a la mà aigua embotellada, que si té mascaretes de les antigues que les use, no passa res, i confiar en que el temps també ens doni una oportunitat de refer les tasques d'actuació, perquè, clar, mañana pinta també calorosa la jornada.
0: Sí, l'horari no està ajudant gens. Alba.
2: Pues sí, una bona notícia i a poc a poc anem veient i s'ha llum al final del túnel. Al Fondeguilla, Xóvar i Sueras ja poden tornar als seus municipis. Jo crec que també és una molt bona notícia perquè els veïns estaven preocupats, estaven pues, això, desplaçats, diguem que la situació també en els llocs d'acolliment estava sent també un poc complicada en aquest sentit, perquè la gent està acostumada a unes dinàmiques i diguem, té una jornada laboral i unes qüestions que a vegades són incompatibles en aquesta situació de crisi, però bueno, després la part negativa de tot això, pues sí, és 9.000 hectàrees que estan calcinades, encara pues molts veïns no estan podent veure com està la situació, però segurament se trobaran en un paisatge molt més negre del que recorden al tornar a casa.
0: Sí, com que avui tenim molts temes, avançant ràpidament, volia plantejar-vos una vegada més, perquè Sánchez ha tornat avui, a Pedro Sánchez, a visitar els incendis del centre de la península, i allà ha tornat a llançar esta crida que ha repetit durant tota la setmana a ese pacte d'estat per l'emergència climàtica.
3: I ahí, pues la mano tendida del gobierno de España para lograr el acuerdo que necesita nuestro país, probablemente el más importante acuerdo que necesita nuestro país, que es un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Tenemos que prepararnos también en el antes y en el después, y no solamente en la respuesta frente a los incendios, que de nuevo, insisto, ha sido ejemplar.
0: La resposta és exemplar. Parla d'un pacte d'estat en un dia en què de seguida ho tractarem. No sé si no serà més urgent algun pacte d'estat sobre alguna altra matèria, però de moment ens quedem amb el del pacte sobre l'emergència climàtica.
1: Bueno, a ver, aquí lo que el presidente está es vinculando parte de su agenda política con una reacción a una catástrofe, lo cual no deja de ser una utilización política. Bien intencionado o mal intencionado, dejaré a la interpretación de quien nos escuche, ¿no? Pero es que lo importante es que el fuego no se empezó el sábado ni el viernes, ¿no? El fuego se empezó cuando dejamos de utilizar los montes y los bosques como lo que son, desde el momento en el que no hay ramadería, desde lo que no hay cortafuegos naturales, desde que no se explota y no se utiliza. Entonces, claro, irnos ahora a decir que es culpa puramente el cambio climático, cuando efectivamente las condiciones lo empeoran, el cambio climático empeoran, pero claro, si tú los tienes en desuso y luego piensas que con el primer fogonazo no se va a prender fuego, es que no sabemos cómo funciona, ¿vale? No hay que hacer caminos raros ni cortafuegos artificiales, hay que utilizar los campos y utilizar los bosques como se han utilizado siempre, y habría mucho menos implicación y menos daños. Entonces, cambio climático sí, hay que actuar sí, pero no es la única manera, y no hoy, sino en enero, en octubre o en febrero.
0: Alba.
2: Sí, a veure, el canvi climàtic evidentment és un poc el combustible que fa prendre-ho tot, perquè sí que és cert que un incendi localitzat, si la massa forestal està ben cuidada i diguem, hi ha uns tallafocs adequats, etcètera, etcètera, no s'expandís excessivament. I aquest pacte d'estat, els punts són correctes, i jo penso que, primer, que ja s'estan efectuant molts dels punts que planteja, però altres, evidentment, és una combinació de qüestions de canvi climàtic i també qüestions de cura de la massa forestal i de la gestió forestal. Però sí que és cert que és una, diguem, una idea més política que no efectiva, com vam comentar l'altre dia, que no exigís a les autonomies una vinculació de que se seguissin per llei determinades percentatges de cura de la massa forestal, etc. Vull dir, és una cosa encara un poc ambigua.
1: És que una muntanya abandonada és una gasolinera en arbres. És que, si no tenim això clar, és que no sabem de què estem parlant. ¿Vale? I gastem ara en bombers i en mitjans el que estalviaríem amb jardineres. ¿Vale? I és la qüestió que n'hi ha que platicar, que diuen els mexicans així. N'hi ha que platicar si els mitjans d'extinció són els adequats. Molt bé. Però i la prevenció? Perquè la prevenció té a veure amb el canvi climàtic, sí, però no essencialment és la raó fonamental. I, clar, el president, en aquesta situació que li ve de cara, pues, article 33, no? Pues parlem d'això. Per què? Perquè no toca, si parlem d'això no parlem d'allò. I, bueno, pues, aquesta situació, malauradament, tornarem a parlar en aquest estiu, perquè és una qüestió de tots els estius, i, malauradament, no és una qüestió tan sols espanyola o dels climes més àrids, no? Mira lo que està corregint a França, no? O a Grècia, no? La qüestió és pliaguda.
2: Sí, Europa diuen que pues, això serà una de les zones que més veurà afectades en rapidesa amb el canvi climàtic. I bueno, hem de preguntar-nos si les mesures que s'estan ficant, que sí que és veritat, per exemple, la Comunitat de Madrid, que vam parlar l'altre dia, havia augmentat lleugerament, però sí que havia augmentat ixa pressupost en emergència i en incendis, però clar, no és suficient per a el pas o el ritme al qual s'estan desenvolupant els incendis en els últims 5 anys.
0: Bé, si us sembla, passem a una altra qüestió que és molt urgent i jo sé que teniu moltes ganes de parlar-ne, que és el problema de Ceuta i les últimes allaus que s'han produït allí de migrants des de la part marroquina. Fins al punt que avui el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha demanat la declaració de l'emergència 3, esta que avui s'ha llevat dels incendis de Madrid, per a que hi hagi una intervenció més directa i més coordinada, ha dit ell, amb el govern central. El govern central ha dit que lo del comandament únic no està previst en la llei per a qüestions de migració, però sí que ha dit a última hora d'esta vesprada, crec que ho ha anunciat, que mobilitza l'exèrcit. Jo encara no sé en quines proporcions i què seria el que faria l'exèrcit, perquè allà està la Guàrdia Civil i no sé on acaba la competència d'un i comença la competència d'un altre. Esta mobilització, precisament, l'acabava de demanar Feijó. Ha fet una gravació en xarxes socials i ha dit que demanava, bueno, un acord ràpid amb el Marroc, que també ha anunciat el govern. Marlaska va demà a Ceuta i ha dit, bueno, hi ha hagut un comunicat del Ministeri que diu que s'agilitzarà al màxim el retorn de les persones que han entrat il·legalment. No sé, la situació sembla que va a pitjor, Álvaro.
1: En la situació és d'incendi descontrolat, aquesta també, no?
0: Un altre.
1: Sí, estem parlant ara mateixa, segons les últimes dades, de vora 20.000 persones que han traspassat, per utilitzar un eufemisme, la frontera de manera legal, per dir altre eufemisme, no? 20.000 persones és vora un quart de la població del municipi, que té vora 80.000. És a dir, de trompa i porrazo n'hi ha una persona més al territori, i és una persona que no parla l'idioma, que no té sostre, que no té res, i ho fa amb una situació de vulnerabilitat absoluta a nivell personal, però també amb un efecte de cridada escandalós, no? I esta qüestió és recurrent, i va ser recurrent perquè nosaltres com a societat tenim externalitzat el servici de migracions, el servici exterior, el servici de control de voreres, lo tenim externalitzat, i lo tenim externalitzat en el Marroc. I el dia que Marroc no està content amb el que rep, pues fa vaga i punt pelota, 1.000 persones, 1.000 persones. Què podem fer? Bueno, lo primer que n'hi hauria que fer és fixar uns borders, com dicen en anglès, físicament més reals, no? Perquè el que estem veient és que, emparant-se en que el mar no és la vorera tal, la gent fa natació sincronitzada i ja no és una, ja no és un traspassament il·legal com seria amb la tanca. Home, no, seam seriosos. I la qüestió així és que, clar, la narrativa se fa de bruces amb la realitat, i aquí l'estat espanyol té que fer orfebreria narrativa para vincular lo que ells tenen narrativament que fer con lo que maquinalment l'estat té que garantir, i per això l'excés està ahí des d'ara fa una hora aproximadament que n'hi ha tancs i n'hi ha l'exèrcit a peu del canó, però és que 20.000 persones, quan aquest matí se parlava de 2.000-3.000, estem parlant per 10 la cridada a l'auxili, o sigui, s'ha multiplicat per 10 l'impacte quan ja havia una cridada a l'auxili.
0: Però aquestes 20.000 persones, perdona, és que jo no he vist que s'han produït en les últimes 12 hores després de que s'havien anunciat les 2.000 primeres, o quan ha sigut? És que no.
1: Sí, les primeres dates a les 10-11 del matí s'hi feien en 2.000-3.000 persones les que havien traspassat la frontera. Ara mateix les mateixes dates són de vora 20.000, no? Clar, 20.000 en una població de 80.000 és moltíssim. I per això l'estat espanyol està reaccionant també, perquè el que esta mañana se podria més o menys controlar ara mateix és una riua humana.
0: Sí, Alba?
2: Sí, al final necessitat posar ajuda extra de l'exèrcit per això, perquè bueno, han anat veient que se descontrolava la situació. No ha sigut una cosa d'avui, ha sigut diguem un goteo dels últims dies. Ja estaven veient els primers dies que arribaven 200, 300 i a poc a poc han anat sumant-se més, i això, claro, si ara mateix estem parlant d'una xifra, això, que este matí jo havia llegit 2.000, però bueno, les xifres també estaven sent molt confuses, i ara molts mitjans estan publicant ixa xifra de 20.000. Clar, això és pràcticament el doble de la situació que van veure en 2021, que s'ha equiparat en la situació. I també respecte a aquesta anterior crisi migratòria, me sorprèn un poquet el discurs o l'argument de l'executiu, perquè en l'anterior crisi sí que se va posar el focus en la falta de contenció del govern de Marroc, que no havia, diguem, ficat els recursos suficients per a intentar parar aquesta crisi, també per les vides humanes que se perden i per moltes coses que hi ha en tot aquest camí. I no obstant això, Marlaska avui ha defensat el govern de Marroc i ha dit que estaven col·laborant, que estaven participant, diguem, d'aquesta contenció. Sabem que encara queda més gent a l'altra part de la frontera, però clar, me sorprèn un poc que sent el doble de les persones que van entrar en la crisi 2021, no obstant això, el discurs siga diferent i diguem que ara sí que estan col·laborant, no? Però bueno, a partir d'ací, evidentment, els recursos de les persones tan Creu Roja, també he vist una entrevista este matí, i bueno, els centres d'acollida, etcètera, estan desbordats i està situació pues, a superar les expectatives, no?
1: Però al final
2: me sorprèn un poc que sent el doble de les persones que van entrar en la crisi 2021, no obstant això, el discurs siga diferent i diguem que ara sí que estan col·laborant, no? Però bueno, a partir d'ací, evidentment, els recursos de les persones estan Creu Roja, també he vist una entrevista este matí, i bueno, els centres d'acollida, etc.

0: Pues Marruecos, más allá del Mundial de Fútbol que organizaremos juntos y que nos quieren quitar la final y tal, es un país que se siente con fuerzas. Y ante un país que está envalentonado, pues hay que ver cómo se reacciona. Yo creo que el gobierno ha empezado por la mediación, la dilación, la contención. Veremos ahora sí, con este problema escalado en tamaño, cómo reaccionan.
1: Y que no se pot explicar únicament només per una oposició d'un govern a un altre, sinó també per la situació de crisi social que afronta Marroc en l'últim any, any i mig. En 2025 vam veure unes protestes molt fortes de la gent jove del Marroc. Existeix un 35% de desocupació juvenil al Marroc. Vull dir, hi ha una pressió social de falta de recursos, de falta d'ocupació i de falta d'oportunitats, que evidentment això també, si li sumem a unes organitzacions que s'encarreguen de distribuir els fluxos per a generar pressió en determinats moments, doncs ahí tenim el caldo de cultiu perfecte, no? I bueno, en este sentit, esta generació que està arribant de gent jove, pues lo que vol evidentment és un canvi de vida, és unes millors oportunitats, però no hi ha una estructura pensada a nivell europeu organitzatiu per a poder sostindre això.
0: I per altra, no tenemos que assumir que tots són marroquíes, ¿vale? Que Marruecos com a frontera natural acumula ciudadanos provenientes de otras regiones.
2: Sí, de fet, moltes vegades s'ha utilitzat la frontera per a desfer-se'n de la gent que li ha entrat subsahariana.
0: Perfectament. Eso, el ejemplo más llamativo de los últimos años fue con la crisis siria a Turquía. Lo de Turquía fue el chantaje de manual más, iba a decir bonito, pero bueno, más triste que se le ha hecho Europa. Turquía le dijo a Alemania, porque fue exactamente Alemania: aquí hay 2 millones de personas que quieren entrar en Europa. O me pagan exactamente 8.450, más o menos, euros por persona y yo te los mantengo aquí, o abro las puertas. ¿Qué quieren hacer?
2: Jo volia que escoltar a l'alcalde d'Alacant, que avui s'ha plantat davant de Pere Llorca perquè vol que siga festiu el dia de Sant Joan, però no queda temps per a més. Parleu molt bé, parleu massa també, i hem esgotat el temps d'esta tertúlia. Parleu massa, però en el millor sentit de la paraula. Jo us estimo la garai, perquè jo m'ensenyo molt en aquestes tertúlies, ho confesse. Alba Juan, moltíssimes gràcies. Álvaro, moltíssimes gràcies.
0: Molt bona nit.
2: La setmana que ve, si no esteu de vacances, segurament tornarem a veure'ns per ací. Moltes gràcies. Nosaltres acabem ací. Tornem demà. Crec que demà no tornem, perquè crec que hi ha un partit de futbol, però anirem informant en directe en cada butlletí d'esta emissora.

0: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
1: El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca torna un any més a Peníscola. Del 24 de juliol al 2 d'agost, el Castell del Papa Luna i el Palau de Congressos acolliran 9 grans concerts, un espectacle familiar gratuït i el tradicional piromusical. T'esperem! Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Baixa, 102.2.
3: De tu

Als anys 90 va aparèixer a València un grup que feia música pop d'una manera completament diferent de qualsevol altre grup d'ací. Eren una mena d'experiment sense pausa, però que, al contrari de la música experimental, oferia cançons. Cançons on allò més inusual es mescla amb allò quotidià. El resultat d'este casament té un nom: Hola Mundo, el primer àlbum del grup Kindergarten.

0: Hola Mundo va eixir en 1999, un any molt significatiu pel canvi de cicle que marcava. Un nou segle, un nou mil·lenni, moltes preguntes i una miqueta de por i confusió. D'alguna manera, este disc és un reflex involuntari de tot allò. Una obra surrealista i també plena d'humor, on no falten bones cançons i on cada nou tema afronta un nou risc. Hola Mundo és, per descomptat, el disc de què parlem avui en Col·lecció de Vinils. I per a parlar d'esta raresa tenim amb nosaltres Guillermo Ortés, creador de Kindergarten i també fundador d'altres projectes musicals no menys aventurats com són Guillemca o Pentatrònica. Benvingut, Guillermo.
1: Hola, què tal?
0: Molt bé, això em sona, això que sona, de fet, és Esquemas, una de les cançons del disc. 20 anys després, encara és complicat definir la vostra música? Això és un compliment, dic jo, no?
1: Pues mira, teníem una amiga que deia que fèiem pop raro. Jo pensava que és la millor definició.
0: Pop estrany, pop
1: sí,
0: raro.
1: Pop raro, jo, bueno, pues sí. Jo pensava que...
0: que ho va encertar.
1: Sí, sí.
0: Raro per les influències o pels matisos o per les barreges, pot ser.
1: No, perquè segurament ja és pop, però no sé què passa ahí, que sí, la barreja de tot. És curiós perquè en aquella època, ara, bueno, parlant ara, pues pareix que és lo típic, no? Ja que tot està barrejat, no? Pues jo estava escoltant l'altre dia a xiques d'ara com Grimes o Poppy o la mateixa Rosalía i, bueno, està tot ahí barrejat completament, no?
0: Sí, sembla que ara ja no hi ha tants prejudicis, no? Amb la barreja no són tan puristes.
1: Pues segurament, sí, segurament.
0: Este és el primer àlbum del grup, però no el seu primer disc. Tot i això, sí que es pot dir que és el disc que millor representa el que volíeu fer, no?
1: Sí, bueno, el disc anterior és paregut. És un miniàlbum que va aparèixer un any abans, que era La dificultat de ser normal. Imagina el títol, La dificultat de ser normal. Venia d'una... Jo pensé que venia d'una frase d'Aznar que va dir que jo soy una persona normal, i van pensar, pues si ell és una persona normal, pues nosaltres no serem molt normals perquè pensem d'una manera diferent i tal. I bueno, tenia 6 cançons i cada... Bueno, era el principi, diguem, de la mateixa idea. Lo que passa és que Lola Mundo ja és un àlbum i a més gravat en el mateix estudi i tal, i sí que és... Sí que va ser molt important per a nosaltres, clar.
0: D'on ve el títol de l'àlbum? Per què Hola Mundo?
1: Jo no me'n recordo bé. Jo pensé que era una idea d'una amiga i, no, i és un títol més, com més positiu, no?, que l'altre, no?, de la dificultat, no? I, però sí que me'n recordo que la discussió sobre si ficaven la coma o era minúscula o mayúscula i tal. Podíem estar una setmana decidint això.
0: Aquests xicotets detalls que els músics ens porten, sí, sí, sí, desenes de reflexions, sí, sí, sí, no?

0: Qui parlava era el locutor alcoià Jorge Albi, una veu que no podia faltar en la nostra col·lecció de música i records, i ens semblava que esta era una bona ocasió. Guillermo, després d'escoltar Jorge, es pot dir que ell també és molt kindergarten? Vull dir, té una manera, una mena d'extravagància i lucidesa.
1: Bueno, Jorge Albi és una persona completament iconoclasta. Jo conec Albi de l'època de Barracabar, de finals dels 80, i també tenia un programa de la ràdio i feia concursos, i jo me recordo que tenia una banda i vam participar i tal, i tinc contacte amb ell des de aquella època, i també me recordo d'una entrevista increïble quan ell treballava a Madrid, també molt divertida. Sobretot és una persona, a més ell és com el fan de l'alegria, no? O sigui, que no t'has d'amargar la vida, has de gaudir de la vida completament.
0: I creus que es va sentir identificat en el treball, en el mundo?
1: Pues segurament. Yo lo de la historia de fotografiar y dibujar fotografías no tengo muy bien eso, pero bueno, está muy bien. Lo del hombre tranquilo, pues sí, mira, seguramente. Volia afegir que ja me'n recorde que el títol de Hola Mundo, que ha passat molt de temps, és una frase d'esta cançó, que diu Hola Mundo.
0: Que és la que obri l'àlbum.
1: Sí, que és la més pop, clar, que és un contrast tremendo amb l'anterior, que és Feedback, que és com un blues electrònic, no? I
0: més dens.
1: De mal rotllo.
0: Com diu, el desamor és la saturació, és el feedback, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Este és un
1: distorsió.
0: Este és un àlbum fet per la que pot ser la formació més sòlida de Kindergarten, en veritat, la que té en el grup Edu Marín, Guillermo Agramunt i Elena Garrido.
1: Sí, Edu Agramunt i jo ja estaven tocant 2 o 3 anys, i després va vindre Elena, i sí, jo pense que va ser la millor època, sí.
0: Per què?
1: Perquè tenia molt bona relació, i també va ser l'època més fructífera, perquè van traure dos discos en 2 anys. Després l'últim van tardar ja 3 o 4 anys, ja no era igual. L'anterior era pues, gent diferent. La banda és del 93 al 2003, i precisament el 98-99 és en el mig, no?
0: I és el moment.
1: Sí.
0: Mira el que ens ha dit Rafa Miralles, també conegut com a Acid Queen DJ, un dels primers admiradors del grup.
2: Un mai sap si Guillermo és un avançat al seu temps o està més de moda que la paraula de moda. Ell sempre ha fet el que ha volgut. I Hola Mundo, entre experiments més o menys al·lucinats, amaga cançons dices que són, com diria Alaska, ajenes a les modes que vienen i van. Pot ser per això el temps que les ha envellit, i pot ser les ha respectat moltíssim. A mi hi ha 2 cançons que m'agraden especialment, Algo Bueno i Bus. Algo Bueno per aquest ritme gandul, aquesta cosa com de rave a càmera lenta, absolutament dopada, i que li va perfecte, la lletra més viciosa i malaltissa de la història del pop valencià. I Bus, perquè és una cançó rodona, perquè té una intro, té un final i, enmig de tot, una barreja increixendo entre la Velvet i l'Express 52, irresistible.

Continuem en col·lecció de vinils en la sintonia de Punt. Hola Mundo, del grup valencià Kindergarten, és el disc protagonista avui i Guillermo Artés i Elena Garrido, dos dels seus membres, ens acompanyen per a parlar-ne.

0: Rafa Miralles parlava abans d'una altra cançó, la cançó Algo Bueno, que segons ell té la lletra més malalta de la història del pop valencià. Sabeu a què es refereix, Elena?
1: Pues yo creo que a todas las referencias que hacemos con ironía sobre la moda de los complementos alimenticios y de los fármacos. Hay un momento en el que Guillermo recita un montón de fármacos, ¿no?
2: Sí, bueno, y cosas de dietética, ¿no?
1: Sí, de complementos.
2: Ginseng coreano.
1: Guaraná,
2: sí. Jo és que vivia en Alcoi, treballava en Alcoi i després tornava els caps de setmana a València, estava molt cansat sempre.
0: Escoltem la lletra malalta d'esta cançó.

0: Estem escoltant la cançó, hi ha una mena d'arranjaments espirituals, no?, per darrere, Guillermo.
1: Bueno, tens el sitar, no?, que sempre... que per ser és Ravi Shankar, el famós Ravi Shankar, és un sampleo. És com una cançó de... Sí, és com una cançó de trip-pop. Algú va dir per ahí que era trip-pop.
0: Trip-pop, ja no estem en el pop rar, sinó ara és trip-pop.
1: Sí. Bueno, trip-hop era la música de l'època, que tenia molta influència, jo pensé que de Massive Attack i tota aquesta gent de... Sí, sí, trip-pop.
0: I ara m'has dit que este és el vostre àlbum blanc. Per què eixa comparació?
1: El color de la portada.
0: Més enllà de...
1: No, és que l'anterior era roig, i era com el Sgt. Pepper's. No, era el mira, així estem, el Sgt. Pepper's, no?
0: Són els Beatles, un referent creatiu.
1: I després l'Hola Mundo era el disc més llarg. Bueno, era una comparació, és els colors, no? Este és més llarg i tal. I bueno,
0: i això
1: és una broma.
0: Té a veure amb el fet que estiguereu 6 mesos gravant-lo? Va ser complicat.
1: Ah, bueno, sí, sí. No, jo penso que és que no teníem... Molts grups tenen una setmana que aprofiten, no, de vacances, i no, estaven fent coses, pues, treballant o estudiant, i era, pues, una vesprada per ací, un dia per allà, i al final 6 mesos, com un disc d'estos del 70 de Pink Floyd. O...
0: Elena, com va ser l'experiència de la gravació durant 6 mesos?
2: Pues era un poco parecido a los ensayos. Grabábamos con Dani Cardona, si no recuerdo mal,
1: sí,
2: ¿no?
1: Sí.
2: Y en el estudio estábamos también muy cómodos, la verdad, era todo, quedaba todo en familia, todos opinábamos, todos colaborábamos y en los arreglos, era una cosa muy grupal. Yo creo que esto es bastante raro, normalmente en los grupos siempre hay alguien que impone su criterio, y con Guillermo era maravilloso trabajar porque participábamos todos, entonces la obra siempre era un poco de todos, era muy bonito.
0: Un treball cooperatiu.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Improvisant també.
2: Sí, también. Habían arreglos que surgían allí mismo durante el proceso de grabación.

0: Això que estem escoltant és molt psicodèlic, no? Ens parlem dels Beatles.
1: Sí, perquè tenim ahí una banda de vents. Sí, sí.
0: Banda de vents.
1: Bueno, va ser de bochos.
0: Hem passat del sitar a la banda de vents.
1: Un mogolló de persones que van vindre ahí i tal, sí, que era la Freak Paradise, que era la banda de Chiva, realment.

0: Seguim parlant amb Guillem Artés i Elena Garrido d'Hola Mundo, el disc que avui incorporem a la nostra col·lecció de músiques, records i reivindicacions. Hem escoltat Leo B, una cançó breu i que quasi sonava a death metal o thrash metal.
1: Sí, sí,
0: per què
1: sí.
0: Una cançó aixina?
1: Pues per atraure adrenalina, no? És una broma. És un homenatge a Leo Bassi, que és un còmic molt bo, que va morir en una actuació. I bueno, imagina, de sobte tocarà això.
0: Elena, ja m'ha comentat diverses coses, Guillermo, com a que són bromes, no? Vaig deixar apariència d'home seriós i tranquil i a un verdader bromista? Perquè és moltes vegades diu, no, això era una broma, o allò era una broma.
2: ¿Sabes lo que creo que es Guillermo en realidad? Un provocador. Y mediante la broma y la ironía esconde siempre una provocación. Era lo que subyacía siempre en sus canciones. Siempre estábamos intentando ir un poco más allá y por eso, como tiene esa mentalidad tan abierta, siempre que proponíamos algo, lo más loco era lo que al final daba luz verde, ¿no? Y decía, sí, él tenía una idea, pero había otra que iba un poco más allá. Esa era la que le gustaba y nos daba alas para hacerlo. Entonces, es la broma, pero también es un poco rompedor.
1: Pero no me es yo, tiraban por la tirábamos por la locura.
0: ¿Cómo estoy yo de una sesión de fotos que hicieu y llamamos les dents tots?
1: Ah, es el videoclip.
2: Sí, es el videoclip de esta canción.
1: Edu, el bajista va a hacer el
2: Edu Marín.
1: Sí, sí, está muy bien el videoclip. Está en YouTube, además.
0: El que está claro es que el sentido del humor es una de las vuestras referencias fundamentales en el estilo de Kindergarten. Y no ho diem nosaltres a soles, también ho destaca el periodista y company Carlos Pérez de Ciriza. Mireu.
3: Crec que és la màxima plasmació del que era el talent, el que era i encara és, no? El talent de Guillermo Artés, que és fruit d'una cultura musical, versàtil, molt ampla i gens dogmàtica. I això es traslladava a les seues cançons amb un pes, una vessant, diguem-ne, un poquet arty per una banda, però amb molt de sentit de l'humor per l'altra, com si no es prengueren a si mateixos massa seriosament. I a més, amb una proposta absolutament rara avis, no? Dins de l'escena pop i rock valenciana del moment, amb una mena d'electrònica esquelètica per una banda, de guitarres rock per l'altra, un puntet també de surrealisme als seus textos.
0: I com que també cal parlar del surrealisme en este disc, no ens podem oblidar d'este tema que després m'ajudaràs a desxifrar com es pronuncia. Okay.

0: La cançó que escoltem ara mateix es diu O tan és anato como poch es a chop. Hauràs d'explicar-me, Guillermo, si és una provocació o si...
1: No, esto es una frase real de Poch, el cantant de Ribos Arias, que van preguntar-li segurament en el tema del referèndum de la OTAN, i va dir això, OTAN és a NATO como Poch és a Chop. I jo me recordava, i com va morir, precisament, quan estaven gravant el disc, van fer este instrumental d'homenatge.
0: Va ser per això que vau decidir posar-li aquest títol a la cançó i fer esta cançó.
1: Sí, sí.
0: En certa manera es pot dir que Poch i de Ribos Arias són una influència per a vosaltres?
1: Jo era molt fan de Ribos Arias. És el meu grup favorit dels 80. I després, a través de xarxes socials, vas conèixer a Alejo Alberdi, que és membre del grup, i el tio va vindre a un concert meu, no de Kindergarten, sinó ja de l'època de INK. I tenim contacte, sí, sí, sí.
0: I per a tu, Elena, també és de Ribos Arias, també és una referència a tindre en compte?
2: Uf, no, para mí no. Pero, bueno, sí, pero yo no los escuchaba tanto como Guillermo, tengo que decir. No, yo oía en aquel momento música más electrónica. Pero esa canción me encanta.

0: Guillermo, segons tu mateix has dit, esta cançó Séptimo té la millor lletra que has fet. Conta'ns.
1: Pues mira, esta cançó li agrada a molta gent perquè és el identificar-se amb la història d'un adolescent que està avorrit a classe i que està canviant i que ja no creu en, pues, en la religió que ha vingut de la família o del col·legi o...
0: Hi ha cert costumisme en les teues lletres, però que alhora amaga molt darrere, no? Són escenes molt quotidianes, molt, molt terrenals, però que alhora estan llançant un missatge molt potent com este que estàs contant ara.
1: Sí, sí, és el que estava dient. Mira, esta cançó la va recuperar Gilbert Astigo, que és amic meu i que és més jove. La va tocar en directe un dia que estava jo de sorpresa. I va ser una emoció.
0: Com va ser escoltar-la?
1: Pues una passada. I la tocava en directe, eh? La tocava en directe i al final la vas recuperar. Quan ja estava en l'època d'ell encara la vas recuperar. I fa dos anys en un concert també de Gilberto, que va invitar-me, també la vas tocar. Segurament la tornaré a tocar, sí. I te dic que molta gent deia, ui, el disco, esta canción, m'encanta, me ha llegado mucho. Jorge Albi també va comentar això, me'n recordo.
0: També té esta essència provocadora la cançó.
1: Sí, té una melodia infantil també, sí.
0: Un altre moment estel·lar del disc és este.

0: O sigui que, segons ens ha contat Rafa Miralles, quan gravareu la versió d'esta cançó, no teniu permís? No vau rebre contestació?
1: Bueno, la majoria de la gent en este país no demana permís, perquè és molt complicat, però eren molt innocents.
0: Però tu vas intentar.
1: Van demanar permís a través de la SGAE, i quan ja estava el disc fabricat...
0: La resposta va ser negativa.
1: Sí, era una frase, no? Desautorizamos tal, tal, tal, una cosa així, sí, sí. Però bueno...
0: Van ser prou críptics, amb la resposta.
1: No, no. Però ja dic, molt innocents, és que és molt bèstia, jo pensé que... Però jo m'imagino al Manuel Alejandro en la seva casa de Las Rozas.
0: Escoltant-la amb els cascos.
1: La casset, i diguem, però esto què és?
0: La realitat és que vau ser prou valents en un grup del món del pop fer una versió de Manuel Alejandro. En eixa època els únics que s'atrevien a fer coses així eren Corcovado o Fangoria, no?
1: Sí, no era l'època, i la gent estava cabrechada, quan sentien la versió, però com hacéis eso? ¿Com hacéis eso? No, no, el tema de la música ligera, no. Després sí. Este grup de... No me'n recordo, un grup de Granada va fer una versió.
0: Sí, van ser... com es diu? Sí. Un grup indie de Granada.
1: Sí, però és més sosa, la nostra.
0: Sí, la vostra.
1: Estava sentint la... és una guitarra sintetitzada. El mua, que Edu va agafar la guitarra que estava per ahí i va fer això. I ara un cinte bestial i, bueno, si és que dura 6 minuts, no?
0: Les versions que fereu també són un signe de la vostra identitat, veritat?
1: Home, una versió molt famosa de la primera època era de Pixies, del Where Is My Mind, que a més era en castellà, que és Donde Estoy Yo, i a més més accelerada. I què més? Van fer una versió de Morphine, que era un grup dels 90 que és molt interessant. I ja no me'n recordo... Ah, sí, la de Phoebe de Friends, de Smelly Cat.
0: Smelly Cat.
1: També, sí, sí.
0: Una cançó mítica.
1: Sí, sí.
0: Una curiositat, per aquestes dates Kindergarten obrireu a València per a grups com Stereolab i Magnetic Fields. Vos van donar cap feedback del que els va semblar la vostra música?
1: Bueno, passant totalment. Jo me'n recordo que sí que intentàvem parlar amb ells, i és que eren molt simpàtics, eren les bateries. El bateria de Stereolab sabia perfectament que teníem dos equips de futbol a València. Ell era anglès, no? Perquè les xiques eren franceses. I després, Magnetic Fields, també la bateria, que portaven un jet lag increïble, perquè venien de Nova York. I ella parlava més, els altres, no?
0: Podem afirmar Stephen, que els bateries...
1: Stephen Merritt no parlava. A veure, la xica va demanar-me si sabien algun club gay per a Stephen Merritt. Que al final jo m'imagino que estava molt cansat i no va arribar al club.
0: Podem afirmar que els bateries són els més simpàtics dels grups?
1: Pues sí, realment sí. Però bueno, va ser increïble, la veritat és que són dos grups molt, molt interessants.
0: Acaba de recordar la versió de Como yo te amo de Niños Mutantes.
1: Niños Mutantes, sí.
0: Si no, aquí.

0: Al disc també hi ha una cançó feta per a la banda sonora d'un curtmetratge valencià. Compta'm la teua relació amb el seu director, amb Pablo Miralles.
1: Era un llarg, en realitat.
0: Era un llarg.
1: Sí. Bueno, Llorenç té dos Goyas, pense, per el tema d'animació. Pues sí, ell és el cosí d'Helena, i sí que... no van fer tota la banda sonora, en principi era fer, però este tema sí. Este tema és... Además, era la història d'una xiqueta que lluita contra una invasió extraterrestre. I guanya ella.
0: I guanya la xiqueta.
1: Era una super, sí, heroïna. I este és el moment terrible, no?, de la destrucció del món i de la invasió.

0: Estàvem comentant, Guillermo i jo, que esta cançó, esta introducció, ens recorda molt a Prodigy, veritat?
1: Sí, és el mateix cinte. Teníem un cinte que era el Core Prophecy, que hi s'ha de més en totes les cançons. És que era una passada, o sea, tocaves una tecla i feia de tot.
0: Feia meravelles. Per cert, volia afegir que abans he dit que el director era Pablo Miralles, però el seu nom és Pablo Llorenç.

0: Hola Mundo complix 20 anys i nosaltres ho hem celebrat amb Elena Garrido i Guillermo Ortiz, membres del grup que va gravar este disc, Kindergarten. Com veus, Guillermo, este disc 20 anys després? Perquè abans l'ho he preguntat a Elena, però voldria saber quina és la teva opinió.
1: Quina pregunta, no? Pues sona molt bé, la veritat. Sona molt bé. I també gràcies a Dani Cardona, que va ser el coproductor i que va tindre molta paciència, i bueno, tots els membres del grup, per supòs, que és gent molt, molt creativa. I moltes gràcies a Elena per les seues paraules, i a Rafa, i a Jorge i companyia.
0: Un Dani Cardona que, per cert, va estar en este programa com a bateria d'Una sonrisa terrible.
1: Sí.

0: Ens acostem al final d'este viatge a través de les cançons de Hola Mundo, el disc de Kindergarten, un disc on podem trobar des de thrash metal fins a pop, passant per blues
1: electrònic, sí.
0: I per cançó de desfilada de Halloween, no? Amb una orquestra, sí, sí. Amb una banda de música que ens acompanya.
1: I ara, en esta cançó deia No Sleep Till Brooklyn, que és de Beastie Boys.
0: En esta cançó també hi ha uns arranjaments que ens transporten un poc a la Índia, no?
1: Sí, sí, sona un poquet, sí.
0: No hi ha citar, però en les percussions, sí,
1: sí. Oriental, sí, sí, sí, sí.
0: Guillermo, tu ara mateixa estàs en un altre projecte, estàs en Pentatrònica.
1: Sí.
0: Conta'ns, en quin moment estàs com a músic?
1: Pues ara la cosa està un poquet parada, però bueno, fa 2 anys vaig publicar un disc que era d'homenatge a Marc Bolan, a T-Rex. O sea, cançons que estaven inspirades en T-Rex. I, bueno, de moment estic ara tranquil, però...
0: Estàs en un altre projecte, estàs en Pentatrònica.
1: Sí.
0: Conta'ns, en quin moment estàs com a músic?
1: Pues ara la cosa està un poquet parada, però bueno, fa 2 anys vaig publicar un disc que era d'homenatge a Marc Bolan, a T-Rex. O sea, cançons que estaven inspirades

i ara és com un projecte personal. Projecte personal, i després tens gent que pot ajudar-te i tocar amb tu, però que al final estàs més a soles, no? Realment. És molt complicat, no? Ja tindre una banda, no? Realment.

0: Guillermo, moltíssimes gràcies per estar als nostres estudis i sort també amb el teu nou projecte en Pentatrònica. Fins sempre.
1: Volia afegir que el disc està en YouTube.
0: Moltes
1: gràcies per l'oportunitat. Sí.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: Bon profit i bona gana el dia de festa, però també la vespre.
3: Moltes gràcies, igualment.
4: Vols una hamburguesa?
2: Ostres, Manolo, però si sóc vegetariana. Així i tot, fa una oloreta que obri l'estómac. Porta llavoretes d'anís o estimo?
4: Estimo.
5: Correcte!
4: I també un poquet de romer. Oh. Creïlles, all, ceba, tomata ratllada i un bon raig d'oli.
6: Oh, que són de bones!
4: El corder o el seitan, ben daurat i després... xup, xup.
7: Però t'agrada o no t'agrada?
8: Tinc molta fam i ho trobo tot boníssim.
2: A casa meua, ma mare és més de fer arròs caldós amb costella i fesols, sobretot quan fa fred. Però jo me'l faig de tofu.
9: Jo no sé lo que li posen, però tots els anys és bona.
2: I a l'estiu no pot faltar l'ensalada de badejo amb tomata i oli cru.
7: Estava desitjant-ho.
2: Va, callar. Xumba, xumba, xumba, xumba, xumba.
4: I tu eres llèpola?
2: Jo? Amb un to.
10: A base de bé.
11: A base de bé.
2: La meua iaia fa orelletes, rosquilletes d'anís i coca cristina per a Sant Josep.
12: El que se ho minxa tot en una minxa, se ho caga tot en una caguera.
2: Encara que jo sóc més de coca de llanda. Sóc més llandosa que cristiana, em comprens?
13: Home, pues clar.
2: Quina gana m'està entrant de parlar de tot això. Per cert, al teu poble com dieu a la persona que li encanta menjar?
4: Farto o golafre?
2: Sí, que som golafres, sí. Mira, jo me'n vaig a dinar.
14: I en després dos whiskies.
2: Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio.
1: A Punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoyà, 98.7.
15: De tu a tu.
0: Sonem, el programa de música d'A Punt Ràdio.
16: Benvinguts i benvingudes a l'espai musical d'A Punt Ràdio. En el Sonem que comença ara, gaudirem d'èxits internacionals i valencians com fem sempre. Recordarem aquells hits que segur han ballat molts dels millennials i boomers que ens escolten. I també obrirem l'oïda a altres grans temes d'autors valencians. Artistes que potser no acumulen centenars de milions de visualitzacions com Beyoncé o Lady Gaga, però que estan fent créixer i vibrar l'escena musical valenciana com mai. I el més important, fan música que ens toca l'ànima d'una manera molt especial. Si vols comprovar-ho, esta és la teua playlist. Comencem fort amb Levitating, de Dua Lipa.

0: Sonem a Punt Ràdio.
1: Anem ara amb Tabú, l'últim senzill de la cantant del Gèmesi, Naina, que està animant l'estiu en molts pobles valencians. El món s'estava

0: La música és la tercera llengua dels valencians i les valencianes. Sent el batec musical en A.Punt Ràdio.
1: La cançó Ingobernable va ser un dels temes del disc El Madrileño, amb què C. Tangana va marcar fa uns anys un abans i un després en la seva trajectòria.

De Tangana ha treballat molt amb el productor musical Alice, que des de fa uns anys s'ha llançat a cantar també els seus propis temes, com este, Què passa, nen? Anem parlant!

0: Sonem, el programa de música d'Apunt Ràdio.
1: Les bases electròniques i la provocació són també leitmotiv en el trio Marala, el jove projecte liderat per la valenciana Sandra Montfort, la principatina Selma Bruna i la mallorquina Clara Fiol, s'acomiadava al principi de 2025 i aquest estiu han signat el seu últim llançament discogràfic, un pas doble carregat d'humor i bellesa. En este single, el nom de Marala ja no denomina el trio de reines. Ara es transfereix a la patrona de la Trinitat, una figura sagrada i venerada pel poble. Santa Marala és guapa i gloriosa i serà difícil d'oblidar.

0: Fem un gir cap al rock més alternatiu per a escoltar l'últim senzill d'un grup referent de l'indie valencià, Novembre Elèctric. Junt amb el solista de Tardor i la cellista Sara Dowling, acaben de publicar Un incendi.
1: No et puc donar una casa i tres fills als que estimar.

amb l'avió de Rosalía aterrem al Comtat per a escoltar un grup que fusiona música electrònica amb ritmes llatins a les mil meravelles. Escoltem la bachateta de Cactus.

0: Sonem, el programa de música d'Apunt Ràdio.
1: I arribem al final de la playlist amb una de les estrenes de la setmana. Demà canvia de vida, de l'artista pegolí Quinto. Ens escoltem en el pròxim Sonem, així, en Apunt Ràdio.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
1: De tu a tu.
2: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
3: Les noves generacions no tenen un calrue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
2: No pintem les coses de color de rosa.
3: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
2: I parlem l'idioma de l'esport.
4: Los 11 que salgan a morder como perros.
5: Tornarem al 4-4-2
6: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
7: Palmando.
8: Tu li has donat les claus.
7: Por algún lado saldrá la rata.
2: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
9: Fronta una onada de calor, actua. Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per descomptat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
10: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
11: Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a punt. L'esport ben contat. Punt a punt.
12: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en Apunt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
11: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
0: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.

0: tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.
1: Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. En cas d'incendi, utilitza els canals d'emergència del 112.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
3: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
4: fem banda
3: amb el millor repertori de músics valencians.
4: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
3: Desfilarem al costat dels nostres músics.
4: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
5: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
6: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
4: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12 amb Doni Salvador
5: en Apunt Ràdio.
2: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
1: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
7: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
4: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
8: Descansa la vista.
9: Què és la inspiració per a tu?
10: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
11: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
8: Obri la ment. Eres creient?
12: Depèn de l'estació de l'any.
13: Com les carxofes.
8: Sí. Apunt Podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
14: Què t'ha paregut?
15: Molt bona, molt bona.
16: Ara sí que me l'espera.
17: L'esport que realment t'apassiona.
18: Gol. Humo, duro, humo, duro.
19: Aleluya, aleluya, empatolets.
17: Sempre al teu costat, passe el que passe.
5: Noranta minuts en Apunt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt

Les 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 Minuts. Temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Amb Juan Alpuente, al control de so, vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, X o Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, en número, al igual que el del perfil de TikTok, 90 Minuts Ràdio. Si 90 també s'escriu amb la xifra, amb el número. Si el que voleu és enviar un missatge a Instagram, al perfil d'Instagram, podeu fer-ho també mitjançant el nom de perfil 90 Minuts Ràdio, però hi se va en paraula, en lletres, sense xifres ni números. I si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, ja sabeu que teniu, en este cas, el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és, mirant el que està costant firmar un lateral dret, quin equip penseu que va fer el València per a començar la Lliga? I això és la pregunta que vos fem. Mirant el que està costant firmar un lateral dret, quin equip penseu que va a fer el València per a començar la Lliga? Esta era la pregunta primigenia, però com este programa està sempre a expenses de l'actualitat i fa mitja hora s'acaba de produir una de les bombes de l'estiu, i és el traspàs de Carlos Espí al Real Madrid per 25 milions d'euros, també vos preguntem si voleu donar-nos la vostra opinió, si voleu opinar sobre el traspàs de Carlos Espí, si és bo per a ell o no, si és bo per al Levant o no, si és bo per a Madrid o no. També, i se pregunta, queda la veritat, què vos sembla el traspàs de 20 per 25 milions d'euros de Carlos Espí del Levant cap al Real Madrid? Com deia, ha sigut fa algo més de mitja hora quan el Levant penjava este comunicat en les seves xarxes socials, amb el títol "Gràcies, Espí". Deia: el Levant i el Real Madrid acorden el traspàs de Carlos Espí. Davanter protagonitza la major operació d'un canterà en la història del club, i diu que el Levant i el Real Madrid han abastat un acord per al traspàs de Carlos Espí. L'operació suposa la major venda d'un futbolista format en la cantera granota en la història del club i confirma la extraordinària projecció del davanter valencià. I a més, acaba el comunicat amb una, amb unes carinyoses paraules per al davanter: des de Levant volem donar-te les gràcies per cada esforç, pel teu compromís i per la il·lusió amb la que has de fer este escut des del primer dia. Ens sentim molt orgullosos d'haver-te acompanyat en el teu creixement i de voler complir el nou repte, de voler complir un nou repte professional. Este sempre serà la teva casa. La família Granota li desitja tota la sort i tots els majors èxits en esta nova etapa. Me recorda molt al comunicat que l'any passat va fer el València amb Cristian Mosquera. Me recorda moltíssim. És, com deia, és la bomba o una de les bombes de l'estiu. El Real Madrid, que entre anit i este matí tancava el traspàs de Gonzalo al Fulham, on curiosament ha anat a parar Álvaro Arbeloa, després de rebre 46 milions d'euros per este xicón, pues ha executat la clàusula d'Espí. El davanter clau per a la salvació de Levante Unió Esportiva, que ha fet un fum de gols, 11 gols en esta segona volta de la Lliga, i que hem de parlar de moltes coses, perquè és cert que, primer, no és un pagament de clàusula, tot i que en alguns mitjans de Madrid es parlava de que el Madrid havia pagat
La clàusula, no. En Madrid i llevan tan acordat el traspàs, això sí, per el muntant de la clàusula. Per tant, ahí el Llevant no perd ni un euro. Bona operació. Falta saber, ara, de cara al Llevant de la 26-27, quins diners destinarà d'esta operació Pepe Dambila a fitxar un davanter, que ara li fa falta al Llevant un davanter titular, i falta saber també, amb aquests diners, què és capaç de trobar Héctor Rodas en el mercat. De moment, el primer any d'Héctor Rodas, bueno, podíem dir que va eixir bé, va encertar fonamentalment en el fitxatge, i era complicat, del portuguès Luis Castro, i ara li toca, bueno, pues, encertar en altre fitxatge que va tindre molt a veure amb el futur de l'equip, perquè probablement dels gols del davanter que traga el Llevant a escena, que trobe Héctor Rodas, probablement aquests gols seran fonamentals per a la continuïtat de l'equip granota en la primera divisió. Després està l'altre tema, que és el de la projecció del jugador. Me consta que des de l'entorn del jugador estaven dient que una de les situacions que els feia que encara no s'hagueren decidit era que volien anar a un lloc on el jugador no fora poguera tindre minuts. Home, no és el Real Madrid d'aquest lloc, no anem a enganyar tampoc. Per tant, o era una estratègia de mercat, o tot el dije, digo, a tots els ha vingut de perles que apareguera al Madrid i han acabat signant el contracte. Parlarem després d'aquest tema, igual que parlarem també de moltes carpetes que tenim avui sobre la taula del mercat del València Club de Futbol. Fins a 4 carpetes de mercat. Una d'elles és la del lateral francès Miquel Brensis. O Miquel Brensis, possiblement siga la millor manera de pronunciar el seu cognom. William Miquel Brensis, el lateral de l'Hamburg, que estava sense equip, que era l'opció D, és a dir, la quarta opció del València, i que este futbolista està a punt de signar per el PAOK de Salònica, que sí el considera fonamental i sí que va fer una aposta per ell. En el que duguem d'estiu, al València ja l'ha dit no, l'opció A, que era Tomàs Meunier. L'opció B, que era Andrés García. La C, que era Chirino. Dalgiro Chirino. I ho dic perquè encara que diuen que continuen intentant lo de Dalgiro Chirino, a mi el que me diuen és que el València com a mínim hauria de doblar el que està oferint per a fer-se amb Dalgiro Chirino. Per tant, miren, no s'enganyem. Opció D, eh? Per no parlar de Lizancos del Burgos, que serà una tasuna, que sí, estic a la llista, però no, no podem dir que fora una opció. Per tant, de moment, la quarta opció, l'opció D, t'ha pegat també en la porta més morros. Opció de futbolista sense contracte. És a dir, a cost zero. Esta és la plantilla que The Invisible Man, Ron Garley, va dir davant la seva clac que anaven a construir-la per a fer-la anar a Europa. Esta és the third transfer window for the four transfer windows, després de les quals en una roda de premsa, en dos rodes de premsa, The Invisible Man, Ron Garley, va dir que l'equip tindria plantilla per anar a Europa. I de la manera que està anant la third transfer window o el mercat del gener en el València fa quedar-se en una broma l'estiu que li va comprar el València, que se va gastar una fotracà, o esta es la enésima mentira de Derribos Mentirón.
jo m'incline per la segona. Ja sabeu que jo no els dono cap credibilitat a ningú dels que vinga de la mà d'estos senyors. Torno a dir, opció D. William Miquel Brensis, lliure. És a dir, no havies de pagar traspàs, era convèncer al futbolista. Bueno, pues lo van estrenant amb unes propostes que fa que així no vulgui vindre ningú. Opció D, es diu pront, és dur, eh? Per a un lateral dret, per a un lateral dret. No estem parlant d'un central que valen pasta, d'un mig centre posicional que valen pasta, d'un davanter centre que ja heu vist al Madrid el que s'ha gastat en Carlos Espí, 25. No, no, no. Un lateral dret. Bueno, pues este, que era a 0 euros el traspàs, ni tan sols han sigut capaços de convèncer-lo. No sabem si amb la pasta, amb el projecte o amb les dues coses. Opció de quarta opció. Hi havia un programa fa anys de la televisió que era el Factor X. Bueno, però l'Ovanes ja va acabar anant a l'opció X, perquè tota la resta de l'abecedari, la pinta que té és que com a efecte dominó van anar dient-li que no. En fi, de tot això, de moltes coses més, hem de posar-vos damunt de la taula noms i dades. Va ser avui el dia i ho farem de seguida. 11:15, grans 6 minuts. Benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Comencem, com sempre, per contar-vos o per explicar-vos les fotos que són les que marquen i es dibuixen el mapa de l'actualitat esportiva diària en la jornada d'avui. Espí al Real Madrid. Fa algo més de mitja hora el Levante ha comunicat de manera oficial el traspàs de Carlos Espí al Real Madrid. Tot i l'interès de diversos equips de la Premier i del futbol italià, ha sigut el conjunt de Concha Espina qui finalment s'ha decidit per pagar un traspàs per la mateixa quantia de la clàusula de rescissió del futbolista. 25 milions d'euros. És el segon traspàs de més quantia en la història del conjunt granota, per darrere dels 30,5 milions que el Bournemouth va pagar en estiu del 2018 per Jefferson Lerma. L'opció D, tampoc. Segons informacions que arriben des de Grècia, el Pau de Salònica té com a objectiu número 1 la contractació del lateral dret lliure de contracte William Miquel-Brancís. L'aposta dels grecs és forta, situació per la qual el futbolista es troba molt a prop de l'equip L.E. És la quarta opció que se li escapa al València per al seu lateral dret després de Tomàs Meunier, Andrés García i de Giro Chirino. A poc més d'un mes per a començar la Lliga, el València no disposa d'un lateral dret professional per alinear el seu 11 inicial. La solució per a la porteria més a prop. El Villarreal comença a desatascar el problema baix dels pals després de les eixides de Diego Conde i d'Arnau Tenas. La negociació per contractar l'hongarès del Leipzig, Peter Gulácsi, està molt a prop. L'enteniment entre l'equip groguet i el Leipzig passa pel fet que els alemanys troben un substitut amb el qual cobrir la marxa del guardameta. Una volta es produïsca això, Leipzig i Villarreal tancaran el traspàs definitiu del veterà guardameta. Posada a punt. L'Elx juga demà al matí un nou partit de pretemporada davant el Córdoba. L'encontre servirà per saber si Ferniño disposa ja dels seus primers minuts com a nou futbolista franja verd. Els de Martín Anselmi buscaran millorar la imatge donada als anteriors partits on només han aconseguit una victòria davant els Kaiser Chiefs. La resta, dos empats davant l'Alain i el Johor. El partit es disputarà a Oliva a les 10:30 del matí i es podrà seguir per la tele d'apunt. Definit també l'estaf tècnic de l'equip femení. València Bàsquet ha donat a conèixer la composició definitiva de l'estaf tècnic que dirigirà l'equip femení la pròxima temporada. Javier Torralba conserva com a entrenador assistent a Roberto Hernández amb ampla experiència en banquetes espanyoles i europees. Es suma la catalana Mireia Capdevila i com a entrenadora ajudants seguiran Marta Sorli per sisena temporada consecutiva juntament amb Iago Pérez. Les 11 de la nit i 18 minuts. Vos recorde, @90minuts. @90minuts per a X o Twitter. Si el que voleu és enviar un missatge a TikTok, podeu fer-ho en el 90 Minuts Ràdio. També ser 90, al igual que el de X, en xifra, en número. I també podeu enviar missatge al perfil d'Instagram 90 Minuts Ràdio també, però sense xifres ni números. La pregunta, a més, per a poder ser resposta de manera de missatge d'àudio en el nostre canal de WhatsApp 6 de 9 42 18 01. I la qüestió que estem fent vos, o les qüestions, la primera és: mirant el que està costant fitxar un lateral dret, quin equip penses que va fer el València d'ací al començament de la Lliga? I és una, i altra, la notícia amb la qual hem obert i ara anem a continuar obrint el programa, i és el traspàs de Carlos Espí per 25 milions d'euros del Levante al Real Madrid. Què penseu d'esta situació? 11 i 20 d'això i de moltes coses més xerrem així en A Punt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
1: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
2: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
3: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
0: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
3: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
2: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
0: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
4: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
0: Juga amb nosaltres esta temporada.
5: Para algo.
4: algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Peugeot Care tienes hasta 8 años o 160.000 kilómetros para disfrutar de tu vehículo sin preocupaciones. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda nuestra gama de turismos y estrena ya tu nuevo Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Estàs escoltant 90 minuts.

0: 11 i 22, possiblement des que Ferran Torres li marcara el gol a Argentina i fera que Espanya alçara la Copa del Món, esta és la notícia futbolística més important en el que duguem d'estiu. I estem parlant, com deia, d'eixe comunicat que algo, fa algo més de mitja hora ha penjat el Levante Unión Esportiva. El Levante Unión Esportiva i el Real Madrid acorden el traspàs de Carlos Espí, el davanter protagonista de la major operació d'un canterà en la història del club. Per a donar-vos l'altra versió, perquè en el començament vos hem dit que és el que posa el comunicat del Levante, el del Real Madrid va per ahí també. El Real Madrid y el Levante han acordado el traspaso del jugador Carlos Espí, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas 5 temporadas, hasta el 30 de junio del 31, con 21 años. Espí ha jugado 3 temporadas en el Levante, en las que ha disputado 66 partidos y ha marcado 20 goles. En la pasada temporada fue designado mejor jugador sub-23 de la Liga. Carlos Espí es internacional sub-19 y sub-20 con España. Com deia, per a mi, fins ara, ja veurem què comporta el que resta, és la bomba de l'estiu. Anem a parlar amb un bon amic que sempre que volem aprofundir en temes de Levante Unión Esportiva el tenim per a que ens guie. Ismael Garra, què tal? Bona nit.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, Manolo.
0: Bueno, yo no sé si estarás de acuerdo, pero como decía yo, después del gol de Ferran a Argentina, es la noticia, al menos para nosotros como valencians, es la bomba del estiu.
1: Sí, es la operación del verano. Es eso, ese desenlace que estábamos esperando desde hace semanas y cumpliendo lo que el Levante desde un principio ha dejado muy claro. Espí valía 25 millones, valía su cláusula o cerca de la cláusula. Levante y Real Madrid han comunicado ese acuerdo de traspaso. Es algo muy similar, Manolo, no sé si te acordarás, cuando se vendió a Keylor Navas, también sí. Fue por la cláusula, esos 10 millones, pero fue también un acuerdo de traspaso. Al final los clubes, por eso de no pasar por la Liga y esos trámites que suponen pues ir a pagarlo a tocateja, pues llegan a acuerdos de clubes y en este caso, pues bueno, el acuerdo es por esos 25 millones. En una operación, como ha dicho Levante, el canterano, mayor traspaso de la historia, para que la gente tenga cifras en la mente, pues el segundo más, el traspaso más alto fue el de Marc Pubill, uniendo la plusvalía, esta siguiente venta que ha sido el Atlético de Madrid, que Levante también ha cogido un pellizco, estamos hablando de 7 y algo, y luego nos tenemos que ir a los 7 de Andrés García, a los 7 de Víctor Camarasa cuando se fue al Betis, y a los 5,5 de Cochorasvili, que también lo cuento canterano, evidentemente, porque vino del filial. Una operación que deportivamente, evidentemente, para Levante es un golpe, pero económicamente, pues, si Carlos Espí nos dio la salvación deportiva, Carlos Espí te va a dar una inyección, no de salvación total, pero sí una inyección económica que a Levante le va a valer muy mucho. Sí, muchísimo. Porque va a aumentar el fair play, porque vas a tener un poquito más de oxígeno financiero para poder acometer las operaciones que faltan. Es verdad que de esta cantidad una parte muy importante va hacia la deuda, pero es un alivio. Es un alivio porque ya ves el panorama económico de otra manera, aunque es cierto que pierdes a tu hombre gol la temporada pasada, bueno, durante 6 meses. Es que, ojo, estamos hablando que se va un jugador por 25 millones, la segunda operación más cara de la historia del club, después de haber hecho 6 meses brutales a un equipo como el Real Madrid. O sea, quien hubiera querido escribir la historia hace 3 años... pues yo creo que nadie hubiera escrito esta historia en estos momentos.
0: Ahora, Isma, yo creo que del mal el menys, vull dir, si Carlos Espí tenía que decir que anava a decir, que fuera per la cláusula, vull dir,
1: exactamente.
0: La parte económica está clara, en parte, ahora entraré, porque ahora, a mí, d'ací, me sorgeixen dos preguntes. Primer, deixar ben clar, com ja he dit al principi, i ha recalcat amb encert Isma, el Garra, i és que no és pagament de clàusula de rescisió, és un acord entre Real Madrid i Levante Unión Esportiva per el mateix montant de la clàusula de rescisió, que quede ben clar. Dit això, ara el Levant falta saber, Isma,
1: el després.
0: Vull dir, en efecte, el després és, per a mi passa per una part crematística, és a dir, purament econòmica, i per altra, futbolística. La crematística, la econòmica, falta saber, d'aixòs 25, quants va a reinvertir o va a deixar el Pepe Danvila que se reinvertisquen en un nou davanter, i la part futbolística és, amb els diners que li arriben, a veure Héctor Rodas que és capaç de dur, perquè probablement d'aquest davanter que duga Héctor Rodas van a versar, o al voltant d'ell van a gravitar moltes de les possibilitats de la salvació del Llevant 26-27 en primera divisió.
1: Totalmente, Manolo. De la cantidad de esos 25 millones, si lo marcamos sobre la cláusula, que es el acuerdo de traspaso, la mitad tiene que ir al plan de reestructuración de pagos, o sea, eso va a la mitad a la deuda, y no sé si incluso puede ir un poquito más, y a partir de ahí, pues la posibilidad económica que pueda tener Héctor Rodas y Gila para acometer el fichaje, pues de verdad no sabría decirte si van a ser 6, 8, 4, 7, no lo sé, sinceramente no lo sé. A partir de ahí, cuánto va lo que iba a dar Danvila para decir cuánto hay para invertir. Evidentemente, tú tienes que firmar gol, tú tienes una obligación de ocupar esa vacante, porque en principio van a llegar dos delanteros, porque ese era el mensaje, reforzar el ataque con dos delanteros. Y vamos a ver, a mí la preocupación es esa. Yo estos días no estaba preocupado por el hecho de ver dónde va Carlos Espi. Evidentemente, como todos los periodistas, pues tenemos ese gusanillo de a ver dónde va, y antes que nadie, pero yo mi preocupación es, ¿y ahora qué? ¿Ahora quién va a ser la referencia? Está Eta Young, pero ya hemos visto que Eta no es un jugador que le entre por los ojos a Luis Castro, se lo ha demostrado en esa media parte de la competición. Está Iván Romero, que es un jugador que es un buen recurso también para jugar por las bandas. Aunque
0: no sé si recordes, el fet que ilustra el que acabes de dir de Eta Young és un dia que en una roda de premsa postpartit, no recordo el rival, que me perdonen, algú li va preguntar per Eta Young i el mateix Castro va dir, ha entrenat molt bé durant la setmana, però això no és un salvoconducte per a ser titular en l'equip. Això què vol dir? Que per molt que Eta Young probablement haguera fet una bona setmana, no és un jugador, com tu estaves dit perfectament, per això he volgut rescatar aquesta frase, que li entre per l'ull, o que li quadre, o que li entre en el rol que pensa Luis Castro que ha de complir un davanter sobre el terreny de joc.
1: Claro, fíjate que Calero no era de Spi, de ahí el cántico famoso de Calero saca de Spi, y Luis Castro en estos 6 meses, hablamos mucho de Spi, de que Spi al final se ha currado estar aquí, Spi se ha currado esta oportunidad, Spi se ha ganado de sobra la posibilidad de decir yo quiero jugar en el Madrid, y sé que va a ser complicado, pero quiero ir al Madrid, evidentemente si te llama el Madrid pues es complicado decir que no. Pero igualmente que hablamos de Speed, también hay que darle mucho valor a Luis Castro. A Luis Castro ha tenido un par de narices para poner al chiquillo porque creía en él, porque apostó por él, y la operación y esa apuesta te ha dado no solamente la permanencia, sino un traspaso de 25 millones. Ahora hay que mirar hacia adelante. Ahora hay que darle las gracias a Carlos por el rendimiento deportivo que ha dado y por la inyección económica, y a partir de ahí pues confiar en la figura de Héctor, confiar en la figura de José Gila. Falta todavía muchas piezas por llegar. Evidentemente, esta inyección, este plus que te da el traspaso de Carlos Espi, te va a permitir pues afrontar la portería con un poquito más de holgura, los dos centrales que faltan por llegar, el extremo que falta por llegar, y sobre todo, esa figura arriba que te haga poder olvidar a Carlos Espi. Uno, o como es la idea, dos delanteros, por lo que te decía de lo de Eta, que al final Eta no es un delantero que encaje como sí que encajaba Carlos Espi. Ojalá Eta pueda recuperar esa versión de inicio de la temporada pasada, pero de momento, la verdad, yo sinceramente no tengo mucha fe porque Luis Castro lo ha demostrado, que no es su delantero de confianza.
0: Te faig la última, Isma, abans de deixar-te. Ja sé que ara el que li passa a Carlos Espi, encara que puga semblar dur dir-ho, però ja no és tant problema del Llevant, però sí que me causa molta, diria, estranyesa o algo de sorpresa el fet que durant totes aquestes setmanes, quan ja sabíem que l'eixida estava ahí, anem a dir dies, algo més d'una setmana, sempre se'ns ha dit des de l'entorn del futbolista que era molt important que el jugador poguera recalar en un lloc on disposara de minuts i no se li tallara la progressió. És evident que el Madrid és el Madrid, però també és evident que el Madrid és el Madrid i va ser molt complicat que tinga minuts en el Madrid.
1: A ver, con Mbappé por delante, a ver qué pasa al final con Endrick, porque Gonzalo lo van a vender. Pero el Madrid, en ese caso Mourinho, desde el primer minuto mandó un discurso de quiero un Joselu 2.0, quiero un perfil de delantero, pues no sé si el concepto de desatascador o ese perfil diferente.
0: Lo que te da la vida es salirte el abrelatas.
1: Sí, sí, sí. Pero a ver, lo que decía antes, Carlos Spitz ha ganado el derecho de elegir dónde quiere seguir con su progresión y si te llama el Real Madrid, jolín, es complicado decirle que no a un equipo como, como el Real Madrid, que al final sabes que con esa edad y lo que supone el trampolín y de cara al futuro, pues bueno, pues ya veremos. Hay gente que incluso está especulando, no, el Madrid lo va a ceder. No, no, a ver, la idea, yo, la información que tengo es que el Madrid cuenta con él para la primera plantilla de Real Madrid esta temporada, le ha firmado hasta 2031, ha hecho un pago por él de 25 millones y la apuesta es que esté en el Real Madrid. De ese perfil lo podemos catalogar, adjetivar como lo del Joselu 2.0. Uh-huh. Y así va a ser, así va a ser. Es una apuesta... Yo sobre todo creo que es por el jugador, porque el jugador al final, si se hubiera ido a cualquiera de los otros clubes que han estado en la rumorología, yo no me atrevo a personalizar ninguno porque al final cada compañero tiene una información, pero cualquiera de los otros quizás te podría encajar un poquito más y decir, mira, quiero jugar más, pero ha elegido el Madrid. Él al final le llama al Madrid, ha elegido el Madrid. Y bueno, que le vaya fantástico, menos cuando juegue contra nosotros. Cuando venga el Ciutat, cuando vaya Mestalla, cuando vaya Martínez Valero, pues ahí lo siento, pues que al final nosotros para los nuestros. Pero a partir de ahí, que le vaya fantástico al bueno de Carlos.
0: Molt bé, Isma Tagaris, molt la presència en el 90 minuts. Te dice ya, porque imagina que demà tendrás que preparar un directe.
1: Haremos alguna cosita.
0: Densos, ¿eh? Así que Tagaris.
1: Ojo que la gente me ha pedido, Manolo, ojo que la gente me ha pedido, al habiendo hecho directo por la tarde, me ha pedido, conéctate, conéctate una vez que se ha hecho oficialidad.
0: Te tenen
1: y digo, no, mañana.
0: Te tenen
1: esportat. Mañana.
0: Isma, gracias. Mañana.
1: Abrazo, Manolo. Chao, chao.
0: 11:34 es la noticia del día y como tal había de tractarla y tenía que abrir el 90 minutos en el día de hoy. Pero con ella ya tenim més carpetes de mercat, tanquem de moment la del Levant, obrim la part del València, perquè hi ha certes carpetes de mercat que hem de comentar-vos. Carpeta número 1. Dani Raba. Atents. Jugador i entorn del jugador es troben molt sorpresos perquè allí ningú s'ha dirigit a ells per a dir-los que no compten per a la pròxima temporada. Que estan encantats, eh? Vull dir, diuen, nosaltres existim fenomenal. Però el que ells esperaven és que després de com havia anat la temporada, arribar a este moment i es diguin, senyors, vaig en fent marxa, vaig en buscant un equip, vaig en buscant un acomodo, perquè així va ser complicat. Ningú del València s'ha dirigit a Dani Raba ni al seu entorn per a dir-los que no comptem amb ells. Sospita, mirant que li està passant exactament el mateix a Arnau Danjuma, el que creuen en certs entorns és que Carlos Corberán, en veure lo que li està costant al València firmar jugadors, ha dit, fins que no me porten uno davant, jo no li dic als que tinc així que vagin fora. Problema, que tu deixes passar el temps, conforme tu deixes passar el temps, les possibles ofertes que puguen arribar per aixos jugadors, aixos equips, vagin fitxant davanters i quan arriba a final de la temporada les opcions que li queden, en este cas estem parlant de Dani Raba, però podien fer extensió a Danjuma, no els quadren i diguen, jo ara no me veig d'ací, ja t'apanyaràs. Però torna a dir, a hores d'ara estem parlant de a les 11:36 del 30 de juliol de 2026, ningú s'ha dirigit, ningú del club, ni entrenador, ni director tècnic, ni CEO, ningú s'ha dirigit a Dani Raba per a dir-li que no entren els plans de l'entrenador per a la temporada vinent. Carpeta número 2. Carpeta José Luis Gallá. Me conten, y siempre que es para de Gallá, provoca un terratrémol perquè te desmentixen d'un costat, te desmentixen de l'altre, s'enfaden uns, s'enfaden altres. Bueno, nosaltres donem, com sempre, la informació que tenim. La informació que tenim és que José Luis Gallá i el seu entorn estan molt molestos amb l'oferta que el València els va fer per a renovar. És cert que esperaven una oferta a la baixa, però consideren que l'oferta és tan a la baixa que és inacceptable. Ahí ja entrem, com passa sempre en estos casos, en les diferents versions. Pot ser una estratègia del València per a acabar donant-li un poc més, però no d'entrada fer-li l'oferta de lo que li vas a donar, a veure si t'estalvies algo. Pot ser estratègia del futbolista i els agents, a veure si li trauen algo més al València. O pot ser que, sincerament, el València pense que el que li ha oferit a Gallà és el que té que oferir-li, i a Gallà no li entre el que li ha oferit el València. Pot passar. En esta història sempre n'hi ha diferents maneres de veure-ho, diferents versions, diferents perspectives. I nosaltres intentem sempre donar-les totes. Però, torno a dir, sé que possiblement igual demà rebem alguna cridaeta, l'entorn de Gallà està molest amb l'oferta que el València li ha fet per considerar-la, sabedors de que anava a ser una oferta a la baixa, per l'edat, per tot, la consideren inacceptable per insuficientment baixa l'oferta del València. Carpeta número 3. Carpeta Jesús Vázquez. Si se'n recordeu, al principi de l'estiu vos parlarem del ferm interès de Claudio Giraldez, entrenador del Celta de Vigo, per a incorporar Jesús Vázquez al Celta. Per què? Perquè consideren que amb el físic de Jesús Vázquez, tenint en compte que el Celta juga amb una defensa de 3 i 2 carrilers, en un moment donat, Jesús Vázquez no tan sols es podia jugar com a carriler, si més no també com a central per l'esquerra. Bé, el Celta, després de les dos negatives que s'ha trobat de Ron Garly, aquella dos voltes i Ron Garly les dos voltes, ells ha tancat la porta a les assos i ha dit que el jugador no està en venda. El Celta, en este temps, ha incorporat primer Javi Galán, lateral esquerre que va eixir del Celta cap a l'Atlético, de l'Atlético cap a l'Osasuna i 2-1 una volta que va el contracte, torna al Celta de Vigo. I també s'ha fet amb els servicis d'un jove central que ve del Bayer Leverkusen, Abdoulaye Faye. De perfil també esquerrà. Què vol dir això? Que en principi sembla que l'interès del Celta per Jesús Vázquez queda molt minvat, molt reduït. I que, per tant, aquesta primera intentona que havia fet el Celta dos voltes al començament de l'estiu, i se no taxatiu fet per The Invisible Man, per Ron Garly, el que ha fet és acabar per enviar cap al desistiment al Celta, que, com deia, ha fitxat Javi Galán i Abdoulaye Faye, central jove de perfil esquerrà que prové del Bayer Leverkusen. Per últim, carpeta lateral dret. L'opció D, A, B, C i D, quarta. Ni la primera, ni la segona, ni la tercera, la quarta. William Miquel Brensis, el francès de 23 anys, que havia jugat tota la temporada en l'Hamburg, que estava lliure de contracte. Bueno, pues l'opció quarta, Miquel Brensis, també li diu no al València. La informació que ens arriba des de Grècia i que hem pogut treballar esta vesprada, perquè la informació arribava des d'un mitjà grec, i que esta vegada han pogut treballar, és que per al PAOK de Salònica, que és l'equip que se'n va dur a este futbolista, és una opció preferencial, prioritària, la d'incorporar William Miquel Brensis. I que, per tant, l'aposta per este futbolista és gran. Què passa? Que al València ja és la quarta opció que se li cau. Lateral dret, lloc que sabies, des de fa mesos que prengueres la determinació de no renovar Thierry Rendal, sabies que se te quedava un problema en la dreta, perquè no anaves a renovar Thierry Rendal i perquè el xenoi de Dimitri Fulquier ara mateix estable no és. Ho intentaré, Sant Menier. A última hora t'ho deixa pensat. Opció A, aigua. Ho intentes amb Andrés García quan ja ho tenia tot fet amb el Getafe i intentes que li faci al Getafe lo que te va fer a tu venir. I el jugador que sap que des de fa mesos este fitxatge va ser tombat per l'entrenador te diu que no. Opció B, aigua. Opció C, Dajiro Chirino, el central amb passaport de Curaçao, que juga en la segona divisió espanyola. En la segona divisió espanyola. En l'Almeria. Ara mateix, o m'enganyen, o me diuen que el València pràcticament hauria de doblar el que ha posat damunt de la taula per a començar a parar de Dajiro Chirino. Opció C, aigua. I ara està l'opció de William Miquel Brensis, que el descartares perquè no te deia res, perquè no te plenava, perquè no t'avellia, perquè no te quadrava i has tingut que anar correguent una altra volta a dir-li si vol vindre, i ara es creua per enmig el PAOK de Salònica, que el considera prioritari, i el jugador sembla que està a punt de fitxar per PAOK. No sé si per falta de projecte en el València o per els diners que li puga haver posat el PAOK damunt de la taula. Opció D, aigua. Ja van 4. Al final vas anar-te'n a l'opció R, S, T, U, W, X, Y o Z. Perquè ja 4 t'han dit que no. A menys d'un mes de començar la lliga. La pregunta que cal fer és si per a incorporar un lateral dret, que no és un central de jerarquia, que no és un pivot que te jugui ahí enmig, que te puga generar xoc ofensiu, si no és un davanter que s'agols, si per a incorporar un lateral dret estàs tenint aquests problemes, quina és la projecció o quin és, en este cas, la inversió que se va posar en esta plantilla que, segons The Invisible Man, davant de la seva clac, anava a fer-se per a tornar a Europa. Ho dice ahí, però crec que és una reflexió que cal fer-se en veu alta. Les 11 de la nit i 45 minuts. Pausa. Tanquem la primera part del programa, la informativa. Després d'ella entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
2: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts en A.Punt Radio.
3: ¿Y dices que siempre sucede?
4: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
5: Solo se me ocurre. ¡Wow!
3: Increíble, pasa siempre.
4: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
5: ¡Wow!
4: Descúbrelo en tu concesionario.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
7: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaçament tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
2: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

En este capítol de les cançons de la nostra vida comencem per un any, 1995. Un any que no és un any qualsevol en la història musical valenciana. I és que aquell estiu va néixer un dels motors indubtables de la indústria musical, tant ací com a la resta d'Espanya. Des d'aquell 1995, la població costanera de Benicàssim està considerada com la pionera de tot un moviment festivaler que va arrencar amb el FIB, el Festival Internacional de Benicàssim.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
1: Un festival que ho va revolucionar tot i a tots els nivells. Abans del FIB és cert que hi ha alguns exemples de festivals, però cap es va consolidar de la mateixa manera, ni va assolir tant de prestigi com este. A Benicàssim es va inventar tot. La necessitat d'anar de festival, les ganes de veure molts grups en pocs dies, l'afició desmesurada per uns sons que fins a eixe moment eren prou undergrounds i, sobretot, la possibilitat de ser part de l'experiència i contar-ho després.

Per això, una de les característiques tant del FIB com de tots els que han arribat després és la unió de la música, l'experiència social, l'avantguarda i un pack vacacional en una de les zones més turístiques de tot el Mediterrani.

perquè Benicàssim, el mateix que altres punts de la nostra geografia, no havia d'inventar cap infraestructura per atraure visitants. Des dels anys 60, gran part de la costa valenciana s'havia rendit al turisme i havia creat tot un ecosistema al voltant per augmentar la població de forma considerable cada estiu.

0: Els creadors del Festival Internacional de Benicàssim van ser els germans José i Miguel Morán, gestors de la Sala Maravillas de Madrid, junt amb Luis Calvo, director d'Elefant Records, i Joaco Peleta, editor de la revista Espiral. Quatre prescriptors culturals que tenien molt clar que l'himne internacional en general i el britànic en particular s'anava a convertir en la tendència musical amb més seguidors i seguidores.
1: Les nostres comarques deixen de ser un lloc només de gires puntuals i es converteixen en un punt fixe del calendari alternatiu europeu. Però la verdadera revolució del FIP va ser com va condicionar la indústria musical i la va preparar per a mirar el món sencer sense complex d'inferioritat. El FIP va crear mercat on abans només hi havia escena.

I no només va posicionar els grups o els músics, sinó també els promotors, els productors, tècnics, setgeis, la premsa musical o fins i tot els responsables de màrqueting. Però sobretot, on més es va consolidar el FIP va ser en el públic. Hi ha una generació que es va formar escoltant música en directe allí i que fa del festival una identitat. Una tribu que tots els estius acudeix al seu ritual.

0: Les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio.
1: I la banda valenciana que millor va representar esta generació és, sense dubte, l'Habitació Roja. Una banda que va néixer a l'Eliana el mateix any que ho va fer este festival.

0: Jorge Martí, Pau Roca, José Marco i Marc Greenwood van ser un dels pioners grups valencians els que es va conèixer com música independent o indie i que va tindre una repercussió més enllà de les nostres fronteres. De fet, tres dècades després continuen publicant discos i congregant milers d'ànimes a tots els concerts que programen.
1: El primer disc homònim on es troba esta cançó, Mi Habitación, que escoltem de fons, és de 1998. Un primer so que destila la forma de tocar de les primeres bandes índies, cançons pop i guitarres elèctriques.

Este tema que sona, Un dia perfecto, pertany al tercer disc de la banda, Ràdio, editat l'any 2001. Eixe mateix estiu, el públic que va assistir a la 7a edició del FIB, ja en el recinte nou, va poder cantar himnes com este de l'Habitació Roja a l'escenari gran.

0: No va a volver a pasarnos esto.
1: Més de 20.000 persones són les que es van plantar davant la banda valenciana que actuava per segona vegada en el Festival de Benicàssim. El grup de les nostres comarques millor posicionat dins d'allò que es va conèixer com indie.

0: I el 2005 apareix un dels discs emblemàtics de la carrera de l'Habitació Roja, Nuevos Tiempos. Abandonen ja la xicoteta discogràfica Gravaciones en el Mar i passen a Mushroom Pillow, on el grup demostra la seva gran maduresa artística amb temes com este, El Eje del Mal, que es converteixen en himnes.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
2: El seu líder i cantant, Jorge Martí, viu a cavall entre l'Eliana i Noruega des de fa molts anys. Una doble vida, podríem dir, molt diferent, ja que al país escandinau va formar una família i treballa d'infermer. Es desplaça a les nostres comarques per a cantar davant de milers de persones. Tot això es reflexa en el documental In the Middle of Norway, de 2018, on es conta tota esta aventura. Potser esta dualitat vital és una de les causes de l'èxit creatiu en les seues composicions.

per a gravar el seu disc Cuando ya no queda nada amb el mític productor Steve Albini, un tòtem internacional en la matèria. Músic, productor, enginyer de so i prescriptor musical. Este disc compta amb joies com a so que estem escoltant. Esta no serà otra canción de amor.

Steve Albini va treballar en la producció de milers de discos de la música independent internacional. Grups com els Pixies, The Breeders, PJ Harvey, Wedding Presents o fins i tot Nirvana. Recordem que l'últim treball dels de Kurt Cobain, In Utero, porta la signatura d'este productor.

0: I just en el canvi de dècada és quan ja la popularitat de la banda es dispara. Si el disc amb Steve Albini va suposar el protagonisme de les guitarres, Universal, el setè disc del grup, publicat l'any 2010, suposa la tornada a un so menys cru i amb himnes d'escoltes milionàries, com este que escoltem, Voy a hacerte recordar.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: Universal es va gravar a Gandia amb el baixista Mark Greenwood i el nou membre de la banda, Jordi Sapena. Són els temps de viatjar a Mèxic i altres indrets del continent americà, on la banda conserva una gran legió de fans.

0: Mentrestant, el FIB continua sent un dels referents de la música índia a tot el món i per allí han passat centenars i centenars de formacions de tot arreu que han deixat nits inoblidables per a un públic, ja diríem, expert. De fet, l'Habitació Roja, si comptem la participació de 2026, ha pujat 9 vegades al seu escenari.
1: I el públic ha pogut cantar cançons com este, Indestructibles, una cançó que sona de fons i que pertany al disc Fue Eléctrico, publicat per la banda l'any 2011. Ho van fer en un moment molt fèrtil perquè fa la seva creativitat. De fet, en este disc es troben les dues cançons més populars del grup. Esta que hem escoltat de fons i esta que sona ara, Ayer.

El álbum fue eléctrico, el va produir Santi García als Estudis Ultramarinos Costa Brava, però n'han passat un bon grapat de representants tant de l'indie com dels grups immediatament posteriors. Si en els anteriors manaven les guitarres acústiques, així les elèctriques prenen un protagonisme destacat.

L'Habitación Roja és la única banda valenciana que ha actuat més de dos vegades a l'escenari gran del Festival Internacional de Benicàssim. Però hi ha altres grups que també formen part d'esta fornada i que, si bé no han begut directament de l'indi, sí que tenen una certa rellevància.

Escoltem de fons Snow Song, un dels temes més populars de Polar, una banda formada a la ciutat de València per Jesús de Santos, Miguel Matallín, Paco Grande i Jesús Sáez. Un grup format també en l'època del FIB i que no va tindre la mateixa repercussió que l'Habitación Roja.

feien una música pop intimista i carregada de matisos, amb lletres en anglès que es va valdre el reconeixement unànime de la crítica. L'any 1998 van formar part del cartell del FIB i van compartir escenari amb bandes com Sonic Youth, Jesus and Mary Chain, Primal Scream, Teenage Fan Club o fins i tot Bjork, entre moltíssims altres.

0: Polar entren de ple en la lliga internacional d'allò que es va conèixer com slowcore, un subgènere de l'indie i del rock alternatiu caracteritzat per temps molt lents, minimalisme instrumental, atmosferes melancòliques i lletres introspectives o més bé pessimistes.
1: Polar va tornar al FIB l'estiu de 2004, una cita històrica amb un cartell de noms internacionals com Kraftwerk, Lou Reed, Pet Shop Boys, Morrissey o Brian Wilson.
2: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: I de l'slowcore de Polar fem un bot a un estil més lluminós.

Escoltem El signe dels temps, una de les primeres cançons enregistrades per Sènior i El Cor Brutal, formats el 2007 amb un clar apropament a la música d'arrel americana que ells van tindre a bé batejar com a valenciana, ja que sempre han cantat en la seva llengua, el valencià.

Miquel Ángel Landete, Juan Lutormo, Rafa Ferreiro i Endica Martín formen este combo que des de la seva formació han editat 6 àlbums. Ells no van passar per l'escenari del FIB, però sí que formen part d'esta generació de músics de les nostres comarques que, partint de la música d'arrel, han fet del pop i el rock un estil multitudinari.

0: Les cançons de Senior i el Cor Brutal han transitat pel folk elèctric, el folk acústic, el pop de guitarres o fins i tot l'indie rock amb múscul. Sempre amb la mirada posada en allò que passa artísticament a l'altra banda de l'Atlàntic. Cançons com esta, Bomba de Plaer, destaquen entre tot el seu extens cançoner.
1: Senior i el Cor Brutal van celebrar un concert multitudinari al Teatre Principal de València l'any 2017 per a celebrar la seva primera dècada d'existència, on van participar músics i músiques amigues.

I ara parlem d'un artista que a través de diversos grups també ha recollit aquella força que va desprendre la creació del FIB. Ens referim a Jorge Pérez, Tortel.

0: Jorge Pérez és un autèntic artesà del pop i porta en la indústria musical moltes dècades. La seva primera banda va ser Ciudadano, un grup indie format també en l'època del FIB. Després vindrien altres projectes com Maderita, amb Julio Bustamante, i des de 2012 amb el seu projecte personal, Tortel.
1: Tortel és un projecte de pop delicat, que no vol dir simple, que ha passat per moltes èpoques, però sempre ha fet parada en la veu de Jorge i la querència per les melodies perfectes. I en alguns casos amb arranjaments menys o més sofisticats.
2: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
1: Des d'aquell moment històric que va suposar la creació del Festival Internacional de Benicàssim, les nostres comarques s'han consolidat en l'art d'acollir festivals multitudinaris. Després van vindre altres festivals com el Arenal Sound a Borriana, el Festival de les Arts a la ciutat de València o fins i tot el Low Festival a Benidorm. Estos tres i moltíssims, moltíssims altres.
0: El que està clar és que la costa valenciana és garantia d'èxit i un dels punts de concentració festivalera estiuenca més importants d'Europa. Acabem el nostre recorregut d'avui i no ens quedem només a Benicàssim, perquè aquella cita va ser la primera, però va deixar tot un aprenentatge per a replicar el cas d'èxit. I un estil, com l'indie, que va deixar exemples molt notables a la nostra

0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
2: A Punt Ràdio.
3: Cada un té el seu gust i el seu disgust. El que per a uns és mel, per a altres és fel.
4: Efectivament.
3: Entre la jota del iaio i el reggaeton del mòbil, els nostres timpans viuen una total batalla generacional.
5: I què li sembla això que ha passat? Perquè n'hi ha opinions enfrontades.
6: Home, claro, és que tot això ho ha viscut jo.
3: Però de veritat, cal triar bàndols?
7: Sí. No.
3: Què tenen en comú? Una albada i una cançó de Bad Bunny.
5: No tinc ni idea.
3: Les dos són formes de contar històries, de seduir, de cridar, de compartir emocions.
6: Ui, que bonico!
3: Això sí, en els dos casos es fa música popular, del poble.
8: Jo no suporto el reggaeton ixe que escolten els joves.
3: A mi el reggaeton em dona marxa.
7: Home, pues clar.
3: No tot han de ser jotes i albades. Mira, iaia, perquè et convences, ara et posaré una gravació antiga d'un senyor d'Alcalà de Xivert perquè veges que la lletra podria ser perfectament la d'una cançó de reggaeton.
9: Y ahí la torre te tenía, si supieres lo que me ha pasado, que me han sortido dos bañes, yo no sé qué me le da por la...
3: Barregeu, aprofiteu la força d'un estil amb la riquesa de l'altre, tal com fan Sandra Montfort, la Maria o Faixa.
10: Oh! Sí? Oh, però que moderna!
3: Vinga, iaia, nosaltres ballem. Una jota reggaetonera.
11: Oh, que són de bones! M'encanten!
3: De cançons n'hi ha per a tots els gustos. Tants caps, tants barrets. Tantes orelles, tantes cançons.
12: A mi m'agrada la Pantoja.
3: Fins a la pròxima llengüeta.
2: A Punt Ràdio.
13: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en dos minuts.
14: Un 30 de juliol, la NASA anunciava que la sonda Fènix havia trobat aigua al planeta Mart. Amb esta descoberta s'obria una nova finestra a la possibilitat de vida més enllà de la nostra delicada biosfera.
15: Uh-huh.
14: En concret, va anunciar que havia trobat proves directes de la presència d'aigua al planeta Roig, un descobriment que va fer en les gèlides latituds pròximes al pol nord del planeta. I, per descomptat, no havia detectat aigua en estat líquid, sinó en forma sòlida. La sonda Fènix, que havia aterrat a Mart feia només un parell de mesos, estava equipada amb un braç robòtic dissenyat per excavar en superfícies congelades. De fet, una de les principals incògnites de la missió seria comprovar si, sobre el terreny, el braç seria capaç d'excavar de forma eficaç. Tot va passar d'una manera quasi accidental. Els científics van observar com uns filaments de color blanc i molt lluents en una àrea excavada pel braç robòtic.
16: Unos pequeños hilitos.
14: Uns dies després, estes marques havien desaparegut per complet per un procés de sublimació i van passar directament de gel a vapor. Aquella era la prova irrefutable que es tractava de gel. En definitiva, d'aigua. A la conferència on va anunciar-se la troballa, l'emoció es respirava en l'ambient. Els científics mostraven les imatges del gel marcià amb un entusiasme contagiós. La possibilitat d'aigua líquida en el passat de Mart o fins i tot en el present davant la superfície era una perspectiva apassionant.
17: Yes.
14: D'esta manera va guanyar força la hipòtesi que Mart podria haver tingut condicions més càlides i humides en el passat, amb la possible presència d'aigua líquida en superfície. Una idea que alhora incrementava les esperances de trobar rastres de vida antiga al planeta Roig. Una opció que, en cas de corroborar-se en algun moment, multiplicaria les possibilitats d'altres formes de vida tal com la concebem no només al sistema solar, sinó a la resta de l'univers. Des del 30 de juliol del 2008.
13: Comprimits efervescents.
18: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Montferrer.
3: Benvingudes i benvinguts a un nou Ven i parlem, una vila on xalem. El podcast del punt on fent i desfent s'aprèn. El podcast del punt on fent i desfent s'aprèn. Coneixem gent, compartim moments, som irreverents, o no? Ahà, ahà, ahà. I ja està, eh? Ja m'ha acabat. Gràcies i perdó per la rima, però és que avui toca parlar de rap i és que m'he vist envaïda per l'esperit de Jordi Hurtado. Però bé, el rap no sempre fa tanta vergonya, ni vergonya aliena, i en este cas tenim dos entrevistats que ens demostraran el contrari. Avui tenim amb nosaltres Aina Nogueroles, també coneguda com a Aina Coda.
5: Hola, hola.
3: Hola. Hi ha Andreu Cano, que és Arger Rap, Raps, professor de valencià i raper. Eres Arger, no?
4: Sí.
3: No Arger, Arger.
4: Soc Arger, sí.
3: Benvingut.
5: Moltes gràcies.
3: Els dos són rapers en valencià i avui ens contaran moltes coses. Han compost i cantat moltíssimes cançons de rap i en saben a muntó, molt més que jo. I estan més que benvinguts a este programa.
5: Moltes gràcies, Aina.
3: Tinc moltíssimes preguntes per a fer-vos. A veure, comencem pel que és més inicial i més bàsic en el rap. Què és això del beat?
4: El beat és la instrumental.
3: La instrumental.
4: Sobre la que tu fas, dius les teues coses, com acabes de fer tu.
3: Uh-huh.
4: Que invaïda per l'esperit de Jordi Hurtado o Resines.
3: O Antonio ser, Resines, saps? Que també és un gran referent meu.
4: També.
3: Però aleshores al beat li podríem dir la instrumental en valencià.
5: Sí, la base musical.
4: Sí.
3: D'acord. I quan escriviu les lletres, les vostres lletres de rap... per exemple, Aina, penses que el rap pot servir per a recuperar paraules en desús?
5: Sí, totalment. Al final, jo crec que n'hi ha tantes persones que parlem diferent arreu del País Valencià que jo puc dir una paraula que tu a lo millor no saps o no dius. Per exemple, de Polinyà a les cases d'Alcanar, que ja és Catalunya, però és d'on és la meva parella, ja canvia el Virgínia a Esbarxenga. Canvia... i ja pataca, i això és superric i superbonic, i si ja descobrim més paraules antigues o... al final és cultura i la cultura està per a recuperar lo més bonic i l'essència del rap.
3: Andreu, n'estàs d'acord?
4: Sí, completament.
3: Sí? I has posat alguna paraula en esta intenció de recuperar-la dins de les teues lletres?
4: A mi esta intenció de recuperar-la en les meves lletres... jo no sé dir-te un exemple meu, però sí que sé dir-te d'exemples d'altres grups, no? Com per exemple Sa Pena, que tenen una cançó que se diu Ausaes.
3: Uh-huh.
4: Com jo he descobert aquesta paraula un poc i he començat a saber d'ella per les seves cançons, pràcticament, no? Perquè era una cosa que per a mi així és molt desconegut.
3: Perquè tu de quin poble eres?
4: Jo sóc de l'Horta Nord,
3: de l'Horta Nord. I així no dieu Ausaes?
4: No.
3: Dieu Mante i coses
4: així. Sí, diem aquestes coses, sí.
3: Un altre tipus d'interjeccions i d'expressions de conversa, no?
4: Sí.
3: I, Aina, quins són els teus referents musicals a l'hora de fer rap?
5: Bueno, jo, llevant del rap, tinc referents també que no fan rap. M'agrada molt... és que em podria dir milions.
3: Yeah.
5: Sons of Aguirre, per exemple, és un grup que mescla rap en metal.
3: Uh-huh.
5: Després ja dins del rap, tinc a SFDK. En català tinc a Senyor Oca, Santa Salut... no sé, tinc una mescla molt variada.
3: I Arger, tu coincideixes amb aquests referents? O...
4: parcialment sí.
3: Sí,
4: sí. Jo per exemple de rap en català te diria Circus Pat i Adversaris.
3: Adversaris són uns clàssics.
4: Sí, sí. I de rap en castellà ara mateix doncs estic escoltant molt a Ergo Pro, Il Pequeño, Tote King, tots estos.
3: Tote King també té ja una trajectòria àmplia.
4: Sí.
3: I Aina, després li preguntaré també a Arger. Rapejar en valencià en comparació amb altres llengües que pugues conèixer, creus que té algun avantatge fonètic, alguna qüestió o lèxic que pugui ser interessant?
5: Jo crec que cada llengua té lo seu, no? Perquè jo escolte rap americà i dic, ostres, és que tant de bo tindre esta fonètica, este rimes, perquè n'hi ha moltes paraules monosíl·labes que rimen i juguen molt en la mètrica, en ese sentit. Però també escolté rap francès i dic, ostres, és que així és totalment diferent, però també se valora molt la fonètica. I en valencià passa una cosa que
15: també podem... clar, nosaltres no ho percebem així, perquè al final ho tenim supernormalitzat, però jo crec que des d'altres llocs que ens escolten rapejar en valencià, que siguin castellanoparlants o anglesos, ho veuen com algo també super... No sé com dir-ho.
3: Autèntic?
15: Sí, molt autèntic, és la paraula, sí.
3: I Arge, què opines d'això?
4: Com deia Aina, cadascú té lo seu, nosaltres tenim set vocals.
3: Què, yeah, això?
4: Jo què sé.
3: Poca broma.
4: Claro, poca broma.
3: I tenim moltes paraules acabades amb
4: sí.
3: Oclusives sordes, no? Que en castellà sí. No en tenen tantes.
4: Sí, efectivament.
3: I després també, a l'hora d'escriure les lletres... Comencem ara per Arge, per Andreu. Hi ha alguna paraula o expressió a la qual li tingues un poquet de rabieta i intentes evitar?
4: Paraula o expressió... Home, a veure, no sé, intento evitar de manera general els diminutius.
3: Per què?
4: No ho sé per què, però...
3: És una qüestió estilística que no t'agrada.
4: És una qüestió estilística, mania.
3: Això acaba tot eta, iu,
4: sí.
3: No?
4: Sí. És veritat que en valencià queden,
3: xicoteta.
4: Per a mi, queden millor que en castellà. Però de normal tinc tendència a evitar-los. No sé per què.
3: I tu, Aina, evites alguna paraula o algun...
15: Jo crec que no.
3: El que et sorgeix.
15: Sí, perquè al final jo crec que la màxima expressió del rap és escriure com parles. I si jo parlo d'una forma, a l'hora d'escriure, escriuré com parlo.
3: Això sí que resulta curiós a mi, el tema este, no? En valencià, si agarreu un model de llengua estàndard per a rapejar o penseu que s'ha d'utilitzar un argot, un slang, que dirien en anglès?
15: Clar, de vegades...
3: És un tema...
4: És un tema,
15: perquè jo quan escric una frase dic, vale, esta m'entra en el ritme.
4: Sí.
15: Puc dir, hi havia una vegada, no?
3: Sí.
15: Però si no cap vegada, dic vega.
3: Jo, això sí que te ho permets,
15: clar,
3: no?
15: Jo
3: sí.
15: M'ho permet i, de fet, jo dic vega.
3: I Arge?
4: Jo me permet moltes coses. Jo sóc un terrorista de la llengua.
3: Clar que sí.
4: Sí, no, a veure... però és això, al final jo crec que el rap i la música te permet fer coses que, és a dir, per exemple, se'm ve al cap una cançó de la Tupa, no? Vull fer-ho tot avui per si no hi ha un demà. Clar, si deia demà no clavava en el ritme, sí. Diu demà, però sí, clar, vull dir...
3: La fa plana, no?
4: És això, que al final has de... La llengua està per això, per jugar, per a divertir-se amb ella i jo... Soc poc purista en este sentit. Crec que a vegades sí que és de veres que se m'escapa algun anglicisme, alguna cosa d'estes, però és que és normal. En el llenguatge del rap és normal.
3: No, no utilitzes el mateix model de llengua quan fas classe de valencià com a professor de valencià que eres?
4: No.
3: Que quan escrius lletres, no? Jo tampoc, Jo també tinc aquests diferents usos.
4: Sí.
15: Sí, n'hi ha que saber diferenciar, no? Al final, quan tu estàs fent música, estàs expressant els teus pensaments, les teues vivències... I quan estàs exercint la teua professió és un altre cas.
3: Fer música a vegades també pot ser exercir la professió,
15: també.
3: És en un altre rol, no? No seria en el rol
15: de
3: periodista, com quan Aina Nogueroles és periodista, que ahí sí que s'expressarà més estàndard, i quan és Aina Coda...
15: Més objectivament, també.
3: Clar. No dius les barbaritats a la millor que pots dir en una lletra de cançó perquè la hipèrbole, l'exageració pot estar ahí, el sentit de l'humor, la ironia. Sí, no?
15: Aixina és, sí, total.
3: En este sentit coincidim els tres.
4: Sí, completament.
3: I després hi ha una última pregunteta. Què és això d'una barra? Quan els rappers diuen barres, que ara també s'ha popularitzat aquesta expressió, què és exactament una barra?
4: Una barra és com una frase, diguem, molt enginyosa, que és capaç de, doncs, una rima, que crear un joc de paraules o que la gent se quede, uau, que passada, no?, de frase, no? Seria això. Per exemple, l'altre dia vaig veure un vídeo d'un periodista que analitzava un... Crec que era una lletra de Lil Wayne o alguno d'estos, o Lil... No sé, un rapper d'estos.
15: Un Lil. Algun xicotet.
4: Una frase que deia en anglès, Real G's moving silence like lasagna. I el rotllo era que, o sea, la G en anglès no sona, perquè tu dius lasagna, ¿vale? I aleshores, una G que no sona, se mou en silenci, pues,
3: No es pot entendre si no es fa en anglès.
15: Exacte.
3: I sa essència...
4: Sí.
15: De fet, jo tinc barres que poca gent entén fins que ho explique.
4: Sí.
3: I això li dona
15: també curiós, sí,
3: capes
15: sí.
3: de lectura, sí. no? A la vostra...
4: Sí, sí, sí. És molt del rap, això. Molt fer frases com... una mica encriptades també, no? Uh-huh. I la gent les haig de pensar, haig de tirar enrere un poquet i diga, ostres, què acaba de dir així, no?
3: Que no s'entenga tot en la primera lectura,
4: una cosa molt de raper,
3: no?
4: En la primera escolta. Això,
15: I que la gent que mos sí. coneix en persona és que en persona som igual.
4: Sí.
15: O sigui, quan
4: sí.
15: parlem amb la gent...
3: Sou real gis.
4: Sí.
15: El nostre humor és totalment clavat al de les cançons i poca gent entén el nostre humor.
3: Això és genuïnitat. Passem a escoltar altres rappers i raperes que han fet rap en la nostra llengua i a veure si els coneixeu, si podem comentar-ne alguna cosa.

0: Tocar. Heu reconegut la cançó? O el grup?
1: Sí.
0: Qui és, Andreu?
1: Adversaris.
0: Com que l'havies citat abans sí. com a influència.
1: Tindria delicte que no sabia qui són.
0: Són Adversaris amb, un, amb una col·laboració, el que en anglès es diu un featuring, de Invincible, que és una rapera. I en quin model de llengua parlen Adversaris? Adversaris dialectalment són d'ací?
2: No. Són catalans.
0: Parlen un model oriental de llengua i segurament també col·loquial i més coses, no? Mm-hmm. Vinga, va, escoltem el segon grup. Hem tornat i no sabies ni qui

0: està molt quieta i el dia que es desperti direm fuck you, I want you, I can't tell me. Veritat assenyalable, de mort es troba al mar.
1: Sabeu qui són? Pues no els conec, però segur que els he escoltat. Statu Quoniam.
2: Ah, vale.
1: Segur vale. que els he escoltat, seguríssim.
3: Són Statu Quoniam, també parlen català oriental, la cançó es diu Anem al gra, la van traure fa poquet. I diuen això, no? Com que hem tornat, però com que no sabíeu qui érem, no érem tan famosos, ningú s'havia adonat, no? Que estàvem així, que pot passar a vegades també perquè el rap tampoc no és l'estil musical segurament que més escoltes sol tindre. A vegades sí, no? Però...
1: Sí, a veure, lo que jo... Quan me pregunten sobre i quin públic tens tu, jo sempre dic que el nostre públic ve de la gent que escolta música en valencià, no?
3: En general.
1: I pot ser a eixa part de la gent, la gran majoria no els agrada el rap. I gent que escolta rap de normal en la seva vida pot ser no escoltar rap en valencià. Mm. I és algo supercuriós que sempre he pensat.
3: Queda ahí com un... En un espai sí. difícilment sí. encasellable.
2: Los irreductibles galos.
3: Però clar, però això també és autenticitat sí. i val la pena seguir, no? O no?
1: Sí, sí, tant. Al final és el gènere que fem, que mos agrada. Sí.
3: És una religió artística.
1: Religió? Sí. No sé si etiquetar-ho així, però sí, és com
2: artística,
1: seguir...
2: Artística, sí.
1: Sí, artística,
3: una passió,
1: sí.
3: Passem al següent tall.

0: Aquesta sí, no? Sí. Esta és veïna nostra. Sí.
1: La qui és?
2: Jazz Woman.
0: La Jazz Woman. Vos agrada?
2: Sí.
1: A mi sí. Sí, a mi m'agrada. Sí, sí, sí.
0: I utilitza una llengua estàndard de classe de valencià?
2: No. No, no, no.
1: A veure, ella, de fet, si no recorde mal, va dir que era castellano parlant, no?
0: Sí que viu a un poble de l'Horta, en un poble de l'Horta.
1: Viu a Aldaia.
0: Però sí que té, crec que família castellano parlant.
1: Sí, sí. I... me sona que sí, eh? No sé si... sí, segur, però vamos, que el valencià que parla és més de poble que ma abuela.
0: Castellà és un valencià mesclat i vulgar, col·loquial. Sí, sí. Esta cançó tan coneguda es diu Nano. Potser sí que el rap que es fa en valencià i que està més hibridat amb altres gèneres, potser sí que a vegades ha arribat a uns públics més amplis.
2: Sí.
0: Però també ixa puresa d'un rap... De seguir els estils més purs també té tot el seu valor i tota la seva genuïnitat. Ves, doncs els heu conegut a tots, una miqueta menys a Statue Quoniam. I teniu alguna novetat que vulgueu anunciar-nos més o menys al llarg de l'any 2024, el que queda? Fareu alguna coseta que pugui interessar als espectadors
2: o
0: oients?
2: Jo sí, jo
0: vaig a... Sierge,
2: sí.
0: Ens pots donar una primícia?
2: Doncs mira, jo trauré un EP de 4 temes.
0: Molt bé.
2: De drill en valencià, o sigui que...
0: ahí molt bé, està. El drill està pim, poc pam. Explotat.
2: Sí, està poc explotat.
0: Encara no sabem el títol, és sorpresa tot. No sabem quan eixirà i eixirà. Molt bé, doncs estarem expectants.
2: Este any, però eixirà.
0: Expectants d'escoltar-ho. I Aina, com vas tu? Jo sé que també estàs ara fent els teus primers treballs com a periodista.
1: Sí, sí, sí.
0: I molt implicada en el Llevant, aleshores imagina que estàs combinant...
1: De fet, per ahí tinc algo relacionat en la música, en el Llevant, que estem preparant una cançó.
0: I ara sí que és veritat que volíem que ens feres un tastet de la cançó que vas fer per a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Comença o comencem? Comença.
1: Comença es diu la campanya i comencem és com comence jo la cançó. La cançó.
0: I el títol de la cançó és com el títol comença. De la campanya, no? Comença. Exacte. Quan estigues amanida, posem la base.

0: nostra llengua està ben viva. Per la vergonya, és temps d'actuar. Sent la llibertat, parlant en valencià, estima la nostra identitat i cuida la nostra llar. Amb alegria i amb orgull diràs que la vida és més bonica si es parla en valencià. Ahí està, comença.
1: Molt bé, molt bé. Gràcies per interpretar-nos-la en directe. No, un altre dia ja convidarem a Arge també perquè estos nous temes de drill també ens els presente. I si voleu acompanyar-me, ara farem una xicoteta comprensió oral en una secció que tenim que es diu Para l'orella, comprensió. I aleshores, en este cas hem triat també un text que prové d'un vídeo d'un raper valencià, que és Malparlat, Alfons el Blu,
0: el nostre Alfons.
1: Crec que el coneixeu, sí, Alfons Pérez d'Aràs, de Nules, i té un taller de rap per ahí pel seu canal de, de YouTube. I ara el que farem serà escoltar un fragment d'aquest taller de rap i després donarem tres opcions sobre el títol, com si diguem el títol del fragment, de què està parlant, d'acord? Vale. Escoltem primer el fragment.
2: Per als que no em conegueu, sóc Alfons el Blu, un rapper castellonenc, concretament de Nules, i pioner en fer rap en valencià ara fa més de 12 anys, quan era encara un adolescent i no n'hi havia pràcticament ningú fent rap en valencià. Durant la meva trajectòria he guanyat concursos, he guanyat premis, he tret discos, he actuat en concerts, en festivals, etc. Sóc també mestre de rap en l'Escola de Música Moderna d'Almenara. Segurament haureu escoltat alguna cançó meua o del meu grup Malparlat i no ho sapigueu, com la cançó de la taronja.
3: Un dia m'ha vellit suc de taronja. Que bona és la taronja.
2: O el rap de la paella de punt.
4: No eres valencià si no t'agrada xocada.
2: Si esteu preparats per emprendre este viatge i conèixer de primera mà el món del hip-hop i aprendre a fer rap, seguiu-me.
1: Bé, això seria també el que en rap es coneix un egotrip, no?
0: Sí.
1: Que és com parlar de tu, de tot el que tu has fet.
5: Sí.
1: I, però no és la de les opcions que tenim així. Les tres opcions que tenim per a titular este fragment, que és una cosa que sol passar en les comprensions orals, que et fan veure quin títol correspon a un fragment, serien A. Rap com a reivindicació afroamericana. B. Característiques formals del rap. I C. Presentació d'un raper. Quina penseu que és l'opció correcta?
0: A mi jo crec que està clar.
5: Jo, és... crec, també,
0: la jo diria la C.
1: La C. Així, al fons, està presentant-se a l'audiència, veritat? Uh-huh. Fragment serien A. Rap com a reivindicació afroamericana. B. Característiques formals del rap. I C. Presentació d'un raper. Quina penseu que és l'opció correcta?
0: A mi jo crec que està clar.
5: Jo, és... crec, també,

0: que ja heu vingut a compartir amb nosaltres els vostres coneixements d'experts en el rap. Esperem les vostres noves cançons. I gràcies per escoltar-nos, als oients, a les oients. I esteu, sempre que vulgueu, convidades i convidats a venir Parlem. Moltes gràcies, Aina.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Venir Parlem, un podcast per aprendre valencià